0: i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
2: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
2: El Barça cobrarà 11 milions d'euros del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
2: I al torneig de tenis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt, el fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Per exemple, al mes de novembre m'han contractat un festival a Itàlia, sí. Tres caps de setmana amb la caravana.
3: Tres caps de setmana per Itàlia amb la caravana, sí. A fer màgia.
2: A Roma.
3: A Roma.
2: En concret, el mateix festival.
1: La caravana serveix només... És escenografia o t'hi pots estar?
2: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
1: Val.
2: Som hippies, però...
1: No tant.
4: Va, Mercè, per la tele.
5: Ai, en Pau,
1: també
5: ho fa, eh?
1: A veure, si es farà màgia o comèdia? I la maca. Vull parlar de la maca.
5: De la maca?
1: Si ens parlaràs tu de la maca.
3: Vinga, parlem de la maca. Creu, arriba el jefe.
6: Déu vos guard.
7: I visca el Baire!

0: La maca té el seu origen a l'Amèrica Central. De fet, es diu hamaca perquè les primeres es construïen amb l'escorça d'un arbre, un arbre que hi ha aquella zona que es diu hamac. Només hamac, eh? També s'escriu hamac, que és curiós. Hamac.
1: Hamac. Hamac s'escriu amb
2: la paraula hamac. L'arbre es diu hamac,
0: i s'escriu hamac, amb la lletra H al principi, vull dir.
2: I acaba amb CH?
0: Acaba amb CH, sí, senyor. Només 5 dies després de l'arribada de Cristòfol Colom a les Bahames, el 1492, ell ja deixa constància de les hamaques en els seus escrits. Vull dir que és una cosa que el va impactar, Colom. Llegim textualment, escrit per Cristòfol Colom, eh? Nosaltres ho llegirem en català, ell ho va escriure en castellà.
2: En castellà va escriure?
0: Sí.
2: En Cristòfol Colom era català. Bueno, va sortir de pals.
1: Bueno, però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català. Bueno, què vull dir?
0: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
1: Que maco.
3: Mira, i el com si fos ahir seria internacional.
0: Exacte.
4: No? Tu series famosa a tot el món, Mercè. Com la Betty la Fea series, una mica.
3: Tu què et passa, nen?
4: No, perquè...
3: què et passa? M'has de dir alguna cosa?
4: No, perquè a mi m'agradava Betty la Fea, però no és que fos fea l'actriu. Vull dir, volies dir... O sigui...
0: Era molt guapa aquella
1: mostra.
0: La Betty la Fea era guapíssima, és veritat. Bé, tornem a la maca i als escrits de Cristòfol Colom. Llegim textualment el que va escriure, les seves primeres impressions sobre els indígenes de la zona. Arnau, sisplau.
5: Les cases estan molt escombrades i netes. Els llits són com reixes de cotó i la gent dorm en reixes entre els arbres.
0: Mira, es va deixar d'apuntar també, i tothom em mira amb cara estranya com si hagués vingut a colonitzar-los i a destrossar-los la vida. Són molt raros i parlen molt raro. Els ensenyaré castellà i els hi robaré els tomàquets. Postdata, potser també violo alguna mossa.
3: Sí,
0: és ben bé que aquella estàtua que tenim a Barcelona, allò no sé si ens hauríem de replantejar una mica.
1: A veure, Peyu, ha descobert Amèrica, eh? Ah, sí? L'has descobert tu, Amèrica?
0: Ah, no. A veure, segurament era un gran navegant i un bon explorador.
1: Un saquejador i un violador i un colonitzador.
2: No, a veure, s'ha de separar l'obra de l'artista, eh?
0: Sí, passa que en aquest cas m'hi costa saber què és l'obra, exactament.
2: També em costa.
0: Jo la trauria. A més, està apuntant Amèrica malament. Senyala Itàlia.
1: És veritat.
0: Està assenyalant Itàlia. En fi, al segle XV, Cristòfol Colom i altres colonitzadors fan arribar les hamaques a Europa i s'incorporen, sobretot, els vaixells mercants i militars.
2: Fixa't.
0: Es veu que quan hi ha mala mar, amb la hamaca, doncs segueix el moviment del mar i fa de més bon dormir que no passi t'estires a terra directament.
1: Clar, fa una mica així com de nana.
0: Clar,
1: no? Quedes allà, agafes el son.
0: Sí, sí, senyor. Jo ho ficaria als avions, això, saps?
3: Sí, els avions, així, en comptes d'anar així estrets i, no?
0: No et marejaries, et penges amb hamaques, així, l'avió. Jo no he estudiat física, però si vas penjat del sostre amb una hamaca, quan l'avió gira de cop...
3: Clar.
0: Tu deus quedar plom.
2: Hòstia, és igual.
0: Has quedat recte.
1: Hòstia, és bona aquesta.
2: Avui podríem posar més gent, a més a més.
0: Clar, tots penjats.
3: Que dos pisos.
0: I en un moment donat, si fas la maca d'una tela resistent, si has de fer un salt d'emergència, agafes una, bueno, amb una mà a cada punta i tens el paracaiguda.
1: Home, quina seguretat que ens dona això, Peyu.
2: Això hauríem de patentar-ho, eh?
3: No ho digueu gaire fort, que Ryanair us agafa la paraula.
0: Més seguretat de la que hi ha ara.
1: No, sí, és veritat.
0: Perquè jo quan veig les explicacions aquelles d'aquell noi, penso,
1: gràcies. Gràcies. Gràcies.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona que ha fet del carrer la seva universitat i del nas de pallasso una forma de vida. Segons el seu epígraf, ell és caricato i excèntrico, però realment la seva feina consisteix a fer aparèixer somriures entre el públic més exigent de tots, la canalla.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pau Segalés!
2: Visca!
0: Pau, què has menjat avui per esmorzar?
3: M'ho tenia preparat, això, sí? El que passa que al final m'he despertat sense gana.
0: No has menjat?
3: No he menjat, he fet un cafè i una magdalena de Cuenca.
0: De Cuenca?
3: De Cuenca, que vaig estar de gira la setmana passada per les Espanyes i...
0: Sí.
2: I t'aguanta, això, la magdalena?
3: Aguanta, de moment aguanta, els nervis, la pressió, però bé.
4: I què té d'especial una magdalena de Cuenca?
3: No, que la vaig comprar allà, sincerament. Vaig comprar coses per portar a la família i...
5: Però, què tenies preparat, però, per dir-nos?
3: No. Que... Vaig comprar ahir pernil per fer un pa amb tomàquet amb pernil i al final...
2: Magdalena de Cuenca.
0: Ja està bé.
2: La vida del pallasso, també.
3: Sí, també.
0: Eres a Cuenca la setmana passada.
3: A Cuenca. Vaig estar el dissabte a Mallorca.
0: Sí.
3: Dimecres tenia una actuació a Càdiz.
0: Sí.
2: Collons.
3: I després de tornada ja vaig passar per Cuenca, ja que estava molt lluny. Dic, mira, aprofito per anar a veure uns amics.
0: Molt bé,
3: ja
0: molt bé.
3: Sí, sí,
0: en quins escenaris et vas moure? Al carrer...
3: El festival a Mallorca era com un festival de microteatre, com si fos un correbars, però en comptes d'anar a veure espectacles... O sigui, en comptes de veure en bars, són espectacles en cases privades, un recorregut.
0: Ah,
3: jo cases estava en una casa...
2: Cases privades?
3: Sí.
5: On, això?
3: A Sarracó.
5: A Sarracó.
3: A prop de Sant Elm.
5: Que bo.
3: Una zona rural increïble, sí.
2: Guapa.
3: I a Càdiz, el Festival Internacional del Títere de Càdiz.
0: Del Títere?
3: Del Títere.
0: Mira, i a Cuenca era veure uns amics.
3: A Cuenca uns amics, sí.
5: I a comprar magdalena.
3: I a comprar magdalena, exacte.
0: Quan vas descobrir que volies ser caricato i excèntrico, que et volies dedicar a aquest món?
3: És una cosa que tampoc vaig decidir, la vida m'hi ha anat portant així. Vaig començar de Mollet del Vallès.
0: Mollet del Vallès.
3: Sí.
0: Llavors et cries a Mollet.
3: Em crio a Mollet. I...
0: Allà amb els amics, tu què faràs? Jo estudiaré ADE, jo faré no sé què.
3: Jo vull ser mago.
0: Mago, eh?
3: No. Vaig entrar al món de la màgia als 5 anys gràcies al meu pare, que bueno, em va començar a introduir com a afició. Els meus pares han tingut sempre un negoci familiar a Bodega Segalés.
0: Sí.
3: És una institució a Mollet del Vallès.
0: Bodega Segalés.
3: Bodega Segalés.
2: Conegudíssima.
0: Sí?
3: Que estan recient jubilats de fa uns mesos.
0: Mira, home, enhorabona. Podran descansar, també.
3: Podran descansar, els hi toca. Sí.
0: Llavors no tens res a veure amb els autobusos.
3: No, és a mi, és Segalés. Autobusos a mà, però sí que... M'han escrit de tot. Una vegada un diari on em van posar Pau Senegalès. Ja, em van canviant cada vegada. Sí.
0: Pau Senegalès és un bon nom artístic.
3: Em veure entrar i, bueno...
0: I deus, i has estat a Senegal amb Pallassos Sense Fronteres?
3: No, vaig estar a Libèria, al costat fa uns anys, sí.
0: Com és això d'actuar en aquests països? Quan...
3: Una passada.
0: Sí?
3: Una passada que el cervell no és capaç de processar tota la informació del que està passant.
0: Perquè tu arribes allà, qui ho organitza, això? Com, perquè sempre
3: clar, això normalment...
0: parlar sempre Pallassos Sense Fronteres, però de cop i volta és per què anem allà,
3: clar.
0: En quin context, hi ha un contacte, allà saben que arribareu, no ho saben,
3: allà
0: hi ha un
3: saben...
0: cartell al poble...
3: Clar, no. Allà tot, diguéssim, es gestiona des de l'oficina de Barcelona en diferents contraparts, que pot ser a vegades ACNUR, UNICEF, contraparts locals, que ells ens munten directament les gires allà.
0: Uh-huh.
3: Nosaltres quan arribem ja sabem exactament on ens allotgem, quins dies actuem i tot plegat.
0: I llavors la canalla del poble,
3: sí.
0: Com se n'assabenten que arribeu?
3: Clar, vosaltres? Ens veuen arribar, de cop som els bitxos raros allà, de cop imagineu-vos, ara l'última expedició va ser el novembre, que vam estar a Etiòpia, frontera amb Sudan del Sud.
0: Etiòpia.
3: Clar, allà de cop arribes, clar, probablement és la primera vegada que veuen a un blanc d'entrada i no saben el que és un espectacle, és que és...
0: Perquè
3: és
0: no aneu a llocs precisament turístics, dic.
3: No, al contrari. Uh-huh.
0: Déu-n'hi-do. Ara estem veient imatges aquí que, bueno, clar, això és un descampat i vosaltres aquí al mig fotent-li.
3: Aquí al mig.
0: Bé.
3: I vam arribar, per exemple, en el cas d'Etiòpia, a 25.000 persones en 8 espectacles.
2: Ostres!
3: Sí, hi ha espectacles que arribaves allà de cop i un corro de 4.000 persones.
0: Un corro de 4.000 persones. Collons. És difícil de fer, eh?
5: Oi tant que és difícil.
2: Collons.
3: Sí.
0: Aquí la liaria és una
5: aquí
0: mica.
5: Aquí no el fas, eh?
0: Aquí no, eh?
2: Aquí, no.
3: Aquí
2: públic...
3: riscos laborals.
2: I públic entregat, vull
3: entregadíssim,
2: dir que...
3: Entregadíssim.
0: Ah.
3: Sí, que hi ha moments fins i tot que s'ha de parar l'espectacle com per conservar una miqueta...
2: L'ordre.
3: Sí.
0: Ningú crida en espanyol, que no s'entiende.
3: No, que va, ja no.
0: Escolta, llavors dèiem com t'hi aficiones, com hi arribes aquí?
3: Clar, això, el meu pare era aficionat i de cop hi havia un festival a Badalona que de fet es segueix fent, que em fa molta il·lusió que l'he inaugurat aquest any, el Festival Lichang de màgia, doncs ens portava allà doncs, tota la família a veure els espectacles de petits i jo vaig quedar flipat de dir, hòstia, això m'agradaria algun dia dedicar-me a això o aprendre. I amb 9 anys ja en sabia més que el meu pare. I a poc així em van començar a portar la Societat Espanyola d'Il·lusionismo a Barcelona, la SEI, I allà, doncs, bueno, els meus primers contactes amb les cartes, persones que ja entenen una miqueta i això. Uh-huh. I a partir d'aquí, sense drama, vaig començar a fer espectacles, entrar en el circuit de festivals i
0: t'has anat especialitzant, però, en fer màgia al carrer, no?
3: Faig al carrer, faig sala també. Ara, de fet, estic en un projecte que vaig estrenar fa uns anys també, que m'he construït una caravana, que és un teatre per dins.
2: Ah, mira.
3: I la gent entra dins del teatre, hi caben 16 persones.
0: 16?
3: 16.
2: Que no són 4.000?
3: No són 4.000. Són 16, però 16. Clar, a vegades és arribar a fer 8 funcions en un dia.
5: Sí, collons, esclar.
3: Van passant i tot. I
0: déu-n'hi-do. Ja es veu que la mentalitat de negoci no la tens, eh?
3: No. Que també justament havia de fer l'estrena el juny del 2020, que per un tema no va poder fer el final.
2: No va poder ser.
3: Que el que semblava una idea brillant de ficar 16 persones en un espai tancat de cop.
5: Eren masses.
3: Eren masses.
0: També poden ser 16 persones que paguin 1.000 euros.
5: És que no has preguntat el preu de l'entrada. Potser és molt més llest que tots els que estem aquí junts, eh?
3: Ara, molt content, per exemple, a més de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, 3 caps de setmana amb la caravana.
0: 3 caps de setmana per Itàlia amb la caravana a fer màgia.
3: A Roma.
0: A Roma.
3: Concret, al mateix festival.
2: La caravana serveix només a escenografia o t'hi pots estar?
3: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
2: Val.
3: Som hippies, però...
2: No tant.
0: Escolta, costa cada vegada més sorprendre la canalla, ara que estan tan avasats als mòbils, les noves tecnologies, i estan molt ficats amb tot això. La màgia encara els sorprèn?
3: Jo crec que és justament el contrari, que si algú com... Jo sempre he fet la comparació de la màgia de prop amb el folk, que és com la cosa més autèntica, que no et fa falta cap filtre de cap pantalla, que és el que estàs veient, la realitat.
2: I si li costes una mica el folk?
3: Ja.
0: Sí, encara és més real.
2: Sí, és tan real.
0: Escolta, entenc que és una manera de viure també la teva feina.
3: Sí. Perquè,
0: vas amb aquesta maleteta.
3: Vaig amb aquesta maleta tot arreu.
2: És guapa, eh?
0: Ha vingut amb una maleteta.
3: És guapa. Sempre porto aquí tot de coses.
0: Sí.
4: És com de metge d'abans.
0: Una mica.
3: Això va ser una expedició al Marroc, en Pallars Sense Fronteres, el 2024, que ho vaig veure allà, i va ser com, fes veure que no t'agrada, però per dins estava saltant com un nen petit de dir, és que he trobat la maleta. Sí.
0: T'ha fallat mai un truc en directe?
3: Sí, falla, però clar, tinc l'avantatge de que jo sóc l'únic que sé el que passarà. Uh-huh. Llavors, pots sempre com intentar encaminar-ho i tal, i moltes vegades, reencaminant, acaba sent el truc més bo que originalment.
0: Clar.
2: Jo ho faig amb la vida, això.
3: També.
0: Escolta, i en les festes ho fa servir, en les festes privades? Perquè això, jo sempre he pensat, si sapigués fer màgia...
5: Home.
0: No? Home. Per distreure els amics,
3: sempre porto, però clar, com que la gent ja ho sap, ja em coneix, ja em refereixo... Abans sí que era el típic pesat, una miqueta de petit, d'allò us faig un truc, i ara ja intento com esperar-me i que la gent mateix m'ho demani.
5: També vaig aprendre a fer un truc, que em van ensenyar, i vaig estar 2 mesos fins que a casa meva em van dir o pares, sisplau, o marxa de casa.
3: Quin era?
5: És que no me'n recordo. El MacPot m'ho va ensenyar i em vaig tornar boig, però vaig ser molt pesat, ho reconec.
0: Escolta, i això d'actuar per canalla, la canalla sempre són... Perquè sempre els idealitzem una mica, no? Són molt macos i el somriure dels nens és l'autèntic i tal. Algun d'idiota també n'hi deu.
3: Sempre. Com de tot arreu, però ens quedem sempre com amb lo general.
0: Però et pot xafar un espectacle, un nen idiota.
3: Sí.
0: No?
2: Però tu mires el nen idiota, mires una mica més enrere i el
5: pare idiota.
2: O vas al pare.
5: I el pare idiota.
0: Però t'ha passat pujar un nen voluntari i que sigui un nen que dius, hòstia...
3: M'ha passat de tot.
0: De tot.
3: O sigui, penses que són molts anys recorrent escenaris i al final, doncs, com tots els que ens dediquem a l'espectacle i fem servir voluntaris, que...
0: Clar.
3: Hi ha vegades que tens molt ull i dius, mira, serà justament aquest perfecte, i altres que dius, hòstia...
4: A més a més, amb la màgia sempre passa, no? Això una mica, que la gent com que vol posar-te a prova, no? Que és... Vaig a espallar-li el truc, segur que jo m'ho sé.
3: Que també és un perfil d'espectador que m'agrada molt, perquè a la campanya és aquell, jo veig algú cada cop, és com, no, sóc ascètic, jo la màgia no, d'això, aparells. I de fet, jo un piropo recurrent, una floreta recurrent que em diuen, que és, ho diu als mags, però m'encanta el que fas.
0: Mira.
3: I això és com, uau, que bé.
4: Està que guai.
0: Escolta, Pau, ens podries ensenyar un truc?
3: Ensenyo un?
0: Un truc, sí.
3: Així
0: se'n fa, els pots tornar a donar pel sac a la teva família.
3: He pensat que potser, en compte d'encer-vos un truc, el que faig directament és explicar-vos en un perquè el feu a casa vosaltres.
0: Clar. Et pots posar aquí a la meva taula, tu agafes el protagonisme i jo m'espero aquí.
3: Perfecte. Pots seure aquí de convidat, si vols.
0: Sí, jo faré de convidat i tu ens expliques com ho fas.
2: Clar, passa que no el podrem fer a casa, però el sabrà tothom.
0: Sí, no passa res, no, no passa però... res.
2: Vale.
0: Oi, no havia segut mai aquí.
2: Està bé, eh?
5: Així és que... És còmode. Que has menjat per esmorzar?
0: No, res, jo. Pa amb tomàquet amb embotit. S'està bé aquí. Aquí s'està, però es cobra més allà.
5: Sí.
0: Pau, aviam.
3: Que t'aparto aquí una miqueta.
0: Sí, és igual, si aquests papers són atrets o no llegeixo mai res.
3: Ja s'ho ha fet seu. M'he de dir que he portat esmorzar no només per tots vosaltres, o sigui, pel públic també.
0: No, no els hi diguis, hòstia. És que ha portat uns croissants molt bons de Mollet.
2: Sí.
0: I nosaltres no anàvem a dir-ho i quedant-nos-ho tot per nosaltres. I ara ho ha explicat i n'haurem de donar al públic, hòstia.
5: Jo n'he agafat un i he pensat, menjo un tros.
0: Sí.
5: Menjo, parlava, i la que em giro, el senyor Xuriguer ha agafat l'altre tros i ha decidit que aquell era seu.
0: També són uns croissants que...
3: Són densos.
0: Bueno, vull dir...
2: No, són molt bons, eh?
0: Amb el sucre no han mirat prim, eh?
2: No.
3: Doncs molt bé, us explico.
0: Què treus aquí? Un drap de cuina?
3: Drap de cuina.
0: Una forquilla?
3: Forquilla i un ganivet.
0: Ah, mira.
2: Ara esmorzarem.
3: Aquí el seu és explicar-li al públic que es convertirà una forquilla en un ganivet.
0: D'acord.
3: Aquest és el truc, que no és molt espectacular, però...
0: Home, collons.
3: Està bé. Llavors, sense que ho vegi ningú, deixeu el ganivet sobre la taula.
0: La forquilla no l'ha de veure la gent.
3: No, el ganivet.
0: Al ganivet, d'acord.
3: Llavors, ho tapem així.
0: Amb un drap, ara està tapant-la.
5: Això, jo els de casa els diré, un moment allà al quarto.
0: Sí.
3: Clar.
0: Ja és una manera molt tonta de començar un truco, eh? Sí. Ara no mireu.
3: Si veieu que fa una mica de bony, que a vegades passa...
2: Sí.
0: S'arruga el drap.
3: I dieu a la gent, convertiré aquesta forquilla en un ganivet.
0: Molt bé.
3: No pot ser.
2: No pot ser.
5: Estafador.
3: Doncs deixeu just a sobre... i començar a embolicar els dos cap a dintre,
0: sí,
3: sense que es vegi. Tingueu en compte que només ho sabeu vosaltres, això.
0: Sí,
3: llavors, emboliqueu, ja la cobriu, veu que s'ha transformat...
0: Ha girat el drap,
3: ja girat. Important que no es vegi, que no es vegi la forquilla, que tampoc es vegi...
0: Ah!
2: Què?
3: L'empeu. Oh! Oh!
2: Bravo!
0: Mira, escolta.
2: No, jo no suporto la màgia, però m'encanta el que fas. Escolta'm una cosa. Les ampolles de vi aquestes em pots fer aparèixer tantes com vulguis?
0: T'interessa.
2: És un truc que vull fer.
0: És per un amic. És que mentre estava fent aparèixer, bueno, hi havia un intercanvi entre una forquilla i un ganivet i de la màniga, mai millor dit, tot i que no em porta, s'ha tret una ampolla de cava aquí.
2: Sí, senyor.
0: Ha sortit.
3: Molt radiofònic, aquest programa. Estava pensant, dic que bé, que ho veuran els de casa.
0: És igual. La màgia per la ràdio sempre és estranya, però no passa res. Em quedo aquí, estic molt bé.
4: És
0: molt més còmode. He menjat pa amb tomàquet i embotit. És que sempre menjo el mateix, soc molt poc original.
5: Anem a les preguntes de la barra.
0: No, fort aplaudiment per en Pau.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Hem tornat al format habitual, ja torno a ser al meu lloc. Anem a veure com vas de català, Pau. Et diré una paraula i quatre definicions. Si l'encertes, t'emportes una... Mira, vaig a fer-la aparèixer. Una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Pera!
0: És que m'has deixat molts trastos aquí sobre. Forquilles, ganivets... La paraula d'avui és criassó.
3: Criassó.
0: Ah, criassó. Es diu de l'animal que ha nascut en captivitat, en un zoo, i que no es pot introduir a la natura perquè no podria valdre's per si mateix.
2: La girafa que hi ha al zoo de Barcelona, si la fots a l'Àfrica en dos dies seria morta. És una criassó, ja no s'hi pot fer res.
0: Bé, criassó, sinònim de criaturam, conjunt de criatures, d'infants.
5: No hi ha res pitjor que els pares hippies moderns. Venen allà al restaurant amb tot el criassió que es carden a córrer entre les taules i van fent entrebancs els cambrers. Donaré un mòbil al nano, com tothom, i que no em prenyi.
0: Hòstia. Sí, criassó, hortalissa que es cultiva a la primavera de forma semblant al cogombre, però que es menja cuita i té un gust molt més suau.
4: Per Nadal em vaig comprar una Thermomix i faig una crema de pastanaga i criassó que hi canten els àngels, tu.
0: A, B o C?
3: Diria que és la...
0: La...
3: La B.
0: És que ha portat tants croissants.
5: Sí.
0: Es veu un nano tan maco.
2: És
0: maco. Ens ha fet
2: el truc.
3: La C, llavors.
0: És la B! Em sabia greu no donar-te la llangonissa.
5: Tot i aquesta llangonissa amb aquells croissants...
0: Sí.
5: Saps?
3: Directe al lavabo.
0: Però és que... Pobre nano, s'ha menjat una magdalena de Cuenca.
5: Sí, exacte.
3: Us he portat uns petits detallers.
0: Més coses.
3: Més coses, sí, sí, sí. Sí, sí.
5: Ara ja ho fa perquè li dono una brata llengonissa.
3: El maletí està per aquí.
0: El maletí, eh? On l'has deixat, el maletí? No
7: el
0: veig, el maletí. Què n'has fet?
7: Ai, el maletí.
3: Ah, fes-lo per allà.
7: A veure, a veure.
0: Oita, aviam.
3: Pots obrir.
0: Hi ha nassos de pallasso.
3: Molt típic. Aquí, gentilesa de Pallasso Sense Fronteres.
0: Molt bé, molt bé.
3: Això és un programa d'un festival que, de fet, ja ha passat. Avui estem a 2 de juny. Això va ser el cap de setmana passat, el 29-31. Va anar perfecte.
0: Va anar bé?
3: Va anar perfecte, sí, sí.
0: Uns nassos de pallasso.
3: De pallasso aquí.
0: Ja ens el repassem.
3: I un llibre, també, que m'han donat des de l'oficina de Pallasso Sense Fronteres.
0: És que, goita, quant de fato, aquest nano, goita, goita. Riures i emocions és un llibre de Pallasso Sense Fronteres. Col·laboreu amb aquesta gent, home, asseguro-los, que val molt la pena el que fan.
3: Si investigueu a la web, clowns.org, podeu trobar més informació i tot.
0: Molt bé, Pau. Mercè, vull parlar de la maca.
4: Va, parlem de la maca.
0: I deus haver dormit amb alguna maca, també.
3: Alguna vegada.
4: Si dorm bé a la maca.
0: Depèn.
4: Però mira, us donaré alguns consells de com s'instal·la una maca i com t'hi has d'estirar, perquè la majoria ho fem malament.
0: I dues persones va molt malament, eh? Perquè conflueixes al mig i sues tots dos d'un costat.
5: Això segons aquí...
4: A veure si t'ajuda els consells que et donaré.
0: A veure, Mercè.
2: A veure, digues.
4: A veure, estirar-s'hi és fàcil. Sí. Bueno, fàcil. Sí, és fàcil. És relativament fàcil. Bueno, però bé, no tant.
5: T'has d'estirar a sobre la maca.
4: Sí,
5: perquè si t'estires a sota, llavors és un sombrejador. Saps què vull dir?
0: És un toldo.
4: Clar, una ombra.
0: És un toldo.
2: Yeah. De tota manera, si no et saps estirar amb una maca, poca cosa pots fer en aquesta vida, no?
0: Correcte.
4: No he caigut mai d'una maca. Jo alguna vegada he caigut d'una maca, allò que fas la volta i pam, a terra, és igual. En fi, us hi estireu a sobre, però no s'ha de fer exactament en la mateixa direcció que la maca.
0: Ah, no?
4: El que has de fer és posar-te en diagonal. O sigui, els peus en una banda, però en diagonal. Perquè així la curvatura de l'esquena no és tan pronunciada. Queda una mica més recta.
0: No és cap tonteria, eh?
4: No.
2: Això no ho he fet mai, jo.
0: No, ningú.
4: No, per això us ho explico, perquè sapigueu coses, hem vingut a aprendre coses, no aquí. L'ideal és penjar-la entre dos arbres que estiguin a una distància entre 3 i 5 metres.
0: Sí.
8: Ok, i quina alçada, Mercè, que m'apunto també.
4: Apunta tu. La teoria diu que entre 1,5 i 2 metres de terra.
2: Bueno, que si
7: jo arribo... Això que dius, jo no arribo.
4: Home, no, però no l'has de posar tensa.
7: Vale. Si ha d'arribar...
5: Una
7: mica que
5: faci
7: així.
5: Sí. Clar, una alçada que si caus no et matis.
4: Exacte. No l'has de tensar fort entre els dos arbres, s'ha de deixar penjada de tal manera que la corda formi un angle de 30 graus.
0: Déu, necessites la caixa d'eines per posar la maca.
5: Sí. No estiu més dormir amb un llitet. Tanta merda aquí que sí.
0: Trobo que hi ha molta teoria.
2: Exacte, hi ha molta teoria.
4: Jo no sabia que hi havia tanta teoria.
0: Hi ha molta gent que...
2: Tanta merda, no.
0: Molta gent que té...
5: Volia dir tantes merdes, has de fer així, l'alçada, no sé què, collons, dormim, ja està.
0: Està
5: tan complicat dormir.
0: En tens de maca, tu.
5: Tres.
0: Sí? Digues la veritat.
5: No en tinc. Foto pinja, tenir maca.
0: No n'has tingut mai.
5: Per pujar ja soc el típic que fot un genoll a sobre, en dono la volta i quatre punts al front. No en tinc de maca.
0: Està molt idealitzat, lo de la maca, també. Perquè llavors, quan ho proves...
2: No, però és que ara jo vull provar de la manera que
4: diu la Mercè. Clar, diagonal ho heu de provar.
5: Heu fet mai l'amor a dalt d'una maca?
0: No.
2: Heu fet mai l'amor?
4: A veure.
5: Ep, ep, ep.

0: Sí, toques també.
1: Toco també, i és que a part és com que totes les, diguéssim, coses que vaig acumulant durant la vida artística, de cop en pallassos tot té sentit. Aquí dins de la mateixa maleta hi ha un acordió així, masses de malabars, de tot, de tot.
2: Tot això en aquella maleta?
1: En aquella maleta no, després
0: porto... És l'alarmion.
1: Porto, diguéssim, coses més grans després, però el petit intento concentrar-ho aquí.
3: Bé. Pau Segalés, anirem seguint allà on vagis. Oh, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Oh,
4: tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser algun director de cine et proposa fer-ne una pel·lícula.
3: Arnau Tordera, Laia Gluck, La Maca. Música relacionada amb La Maca.
5: Oh, Peyu!
3: Ai, Déu.
5: Potser que facis un baldeio.
3: Déu meu.
2: Portàvem una bona estona
3: assajant,
2: trobar una paraula... No, assajant ja sabis que no.
3: És que és difícil de rimar, Peyu?
2: Estarà complicadíssim.
6: Hi ha hagut un moment que tot l'equip està allà dintre.
2: He demanat alguna paraula que rimi amb Peyu.
3: Baldeio.
2: Han estat una hora
6: un
2: pensant
6: silenci,
2: i al final la Mercè ha buscat per internet i...
7: No, això no ho hem... No. Ho he preguntat a ChatGPT no em re, cap rima. I al final he pensat una paraula que deia la meva àvia, que és baldeio,
2: és netejar.
3: Sabies fer un baldeio.
2: Home, doncs La Maca, tota l'estona parlant de La Maca, jo, com us he comentat, doncs sí que vaig tenir un idili passat.
3: Sí.
2: I a part d'això, doncs em projectava a mi mateix, estirat sobre La Maca en un capvespre, escoltant una mica de reggae i fumant un bon canuto de Maria.
8: Aconseguirà que ens taquin el programa.
2: Estava bromejant, Xuriguera. La veritat és que jo mai he fumat. Els pares van insistir-hi, però jo sempre vaig intentar renunciar. En fi, avui...
7: Així t'has quedat.
2: Avui parlem de reggae català.
3: Reggae català.
0: Reggae.
3: Reggae,
0: eh? Els jamaicans s'enfaden.
3: D'acord.
2: A mi m'agrada reivindicar la paraula reggae.
3: Sí.
2: Però, en tot cas, serem una mica pulcres, en aquest cas.
3: A dir reggae.
2: Algú li agrada que es digui reggae.
3: Algú.
0: Sí, no, de debò, eh? Que
3: vale, no, és cap problema.
2: Som-hi.
3: Endavant.
0: Començarem amb uns autèntics... Que, tio, ens hem de compenetrar, no em pots
2: perdona,
0: deixar
2: perdona,
0: a mi.
2: Que...
3: Igual que hi ha gent que ens escolta des del País Valencià, em consta també que hi ha molts de jamaicans.
0: Sí, un rastafaris allà escoltant-nos. Sí.
2: Doncs parells, fem parells,
0: som-hi. Començarem amb uns autèntics clàssics d'aquí, de casa nostra, el grup barceloní es català, que es van fundar l'any 1985 a Barcelona. I si bé és cert que el seu nom es català ja ens parla explícitament del gènere que han cultivat de manera més recurrent al llarg de la seva història, que és l'escà, la veritat és que també han tingut contacte amb tot allò vinculat a la música de procedència jamaicana.
2: A un dels seus grans èxits, Rasta Blanc, ens expliquen a ritme de reggae com és la vida d'un rastafari barceloní, una nova espècie que ha aparegut a la ciutat i que ha adaptat els seus gustos musicals d'origen jamaicà a una ciutat mediterrània. Som-hi! Hey!
0: M'encanta aquesta secció.
2: Com es balla, això?

0: les modes evolucionaven i també la tecnologia musical. Així que a principis dels anys 2000, quan una servidora va néixer,
1: No ho diguis.
2: No ha nascut ningú després de l'any 2000.
0: No, jo sóc l'única.
1: Em sé, és molt gros que hi hagi gent que parli i que hagi nascut...
2: Que parli.
1: És que condueixi tot, ja. Déu meu.
0: Doncs això, a principis dels 2000 van començar a aparèixer projectes musicals en els quals la base rítmica i harmònica no la interpretava un músic, en el concepte que tenim de tradicional, no?, de la idea de músic,
1: sí,
0: sinó que ho feia un DJ, un PD, un punxadiscos en català.
2: Eren els anomenats Sound System, i a casa nostra hi tenim un grup emblemàtic que va néixer com a Sound System, són els Pirats Sound Sistema, creats l'any 2002 a Sants, amb aquesta formació, un DJ i dos cantants. D'ells n'escoltem la peça Ja n'estic fart, publicada l'any 2013.

La passió per la música que venia de Jamaica no només va arrelar aquí a Catalunya. Al País Valencià també hi ha projectes destacats com el grup Auxili, que es va fundar l'any 2005 a Ontinyent i és un dels màxims exponents del

0: aquest gènere en la nostra llengua.
1: Com passa en tots els projectes que treballen en l'òrbita de la música jamaicana, no només fan reggae, sinó que també practiquen i s'endinsen en diversos derivats d'aquest gènere iniciàtic. Sí, com sigui, a ningú se li escapa que el reggae està connectat de manera indissociable al vici. I així és com s'anomena aquesta cançó d'Auxili de l'any 2022, El vici.
2: El vici, eh?
1: Sí, però no el vici, diguéssim, de l'exaltació del consum de drogues,
2: no.
1: Sinó en aquest cas el vici de l'enamorament.
2: Ah.
1: Sona així. Tinc el...

0: si parlem de reggae en català, no podem passar per alt un dels projectes que més feina ha fet a l'hora de reivindicar aquest estil, especialment perquè ho ha fet ensenyant-lo a les noves generacions.
1: Parlem del grup de Penguins, que cultiven el reggae per xics.
2: I tant.
1: Ja n'hem fet esment en alguna altra ocasió, aquí a la Renaixença, que és una banda formada el 2006 a Sant Feliu de Llobregat.
3: Ei, el poble de l'Àlex.
1: La pàtria de l'Àlex. Que abans et comptaves...
4: L'Eduard Pois era cap meu, del Cau.
3: Del Cau, eh?
4: És el saxofonista.
1: Oita, doncs.
3: Has sigut escolta, tu, Àlex?
4: Jo sí.
3: Ei, de quin color és el folar dels escoltes de Sant Feliu?
4: Negre i vermell.
3: Negre i vermell, preciós.
1: Doncs el monitor de l'Àlex va tenir l'encert, conjuntament amb els seus altres membres de la banda, doncs de mesclar aquest ritme tan suggestiu amb les cançons populars infantils de tota la vida. Escolteu això.

0: que avui...
1: Al final, per fer reggae, no sé com ho hem de dir, és el ritme, bàsicament, el que afecta, no?
2: El beat, el batec, aquesta pulsació reposada, amb els contratemps accentuats, un ritme pausat i que t'encomani, doncs, aquesta sensació una mica de placidesa.
3: M'he imaginat tot de xics fumats.
0: Tot de canalla. Però que hi ha gent que fa reggae que no fuma. Està com molt estereotipat.
2: Sí o no? Tots els que he conegut que em fan fumen una barbaritat.
0: Mira, ara...
1: No ho sabem.
0: No ho pots desmentir, l'Anna. Ara parlarem. Un moment. És que ara parlaré d'unes ties que són de puta mare i jo no les he vist fumar mai. Són ara les reines.
1: I que si volen fumar, que fumin.
0: Clar, també, però va.
4: No ho diguis.
1: Laia, estàs un programa
0: d'humor.
1: Mercè, posa Laia.
0: Jo sempre m'indigno, Fel.
1: Va, no, és que no acabarem.
0: Sí, segueixo. Avui el reggae, el que us deia, lluny de ser un gènere oblidat, ha trobat nous camins on reivindicar-se, expressar-se i noves formes on encomanar aquest ritme pausat i gratificat que us deia l'Arnau. I un cas paradigmàtic és el que us deia de les reines que tenim avui aquí a Catalunya, que són les Tastarudes.
1: Les Tastarudes.
0: Tetes dures. És que jo sempre...
2: Què?
0: És que elles ho diuen de broma.
2: Demana respecte i llavors...
1: Exacte. Són amigues seves i... No, són les Tastarudes, que no les tetes dures, home.
0: Perquè el nom porta dir-ho, no us passa?
1: No.
0: No ho he pensat. Pensant sobretot...
1: Jo pensava que els que havíeu nascut més enllà del 2000 això ho teníeu més net ja, també.
2: Una banda de... Es defineix elles mateixes com a nou ties xulíssimes amb qui fer unes bones ballarugues.
1: Mira.
2: Un projecte recent, però que ja han publicat justament el seu primer disc. N'escoltem aquest single, Terra de Secà.
5: La terra és per qui la treballa. Això sembla que no tothom ho sap. El bo de Martí...
0: Han publicat el disc el 26 de maig i l'han estrenat el 30, o sigui que fa res que l'han tret.
2: Fantàstic. Un projecte estimulant, innovador, revolucionari i una bona notícia per la música en català.
1: Les Tastarudes.
0: Que no... Les què?
1: Les Tastarudes. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: T'agradaven aquestes harmonies?
0: Sí, sí, tu.
1: Doncs mira, això és Helplessly Hoping, una cançó del trio de folk format a Los Angeles, Crosby, Stills and Nash. Una peça de l'any 1969. Si les parelles artístiques ja són complicades...
2: Que senyal, aquest!
1: No? Oh. He evocat el públic, sí. Però, ho saben. Doncs imagineu-vos els trios.
2: Que senyal, aquest!
1: Sembla que, com a tot arreu, el grup tenia les seves tensions.
0: Vaja.
1: Un bon dia, en David Crosby estava estirat tranquil·lament a una hamaca, comentant amb un altre membre del grup, en Graham Nash, que el tercer en discòrdia, Stephen Stills, no complia amb les seves obligacions.
0: Vaja.
1: Just llavors, en Stephen Stills va aparèixer i va sentir la conversa. La ira el va posseir i va començar a escridassar intensament a David Crosby a un pam de la cara.
0: Mentre l'altre estava estirat a la hamaca.
1: Aquesta és la cosa destacable, que el tio no es va moure ni un pam de la hamaca, tot i tenir un altre membre del grup a un pam de la cara, doncs estant-li cridant de manera irada. En fi, quan es troba una bona posició a la maca, s'ha de saborir.
0: Doncs escoltem en Helplessly Hoping.
1: és el nom de la cançó.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això és la cançó, eh? Helplessly Hoping. Ara ho he dit bé.
3: Molt bé.
0: Ah, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui us porto en Joaquim Fènix.
1: Joaquim Fènix?
0: No és l'actor, és un chihuahua.
2: Un chihuahua que es diu Joaquim Fènix,
0: però li direm Fènix per fer-ho curt, perquè si no, la gent que li posa noms i cognoms als gossos,
1: no cal, i menys un chihuahua.
0: És un chihuahua de 7 anys i és de l'Anna. Veiem-lo.
1: És de l'Anna.
0: A veure, si és un chihuahua, fem un primer pla.
1: Què és aquesta foto? Per l'amor de Déu.
0: Sembla una puça.
3: Vine, Joaquim.
0: Ara, gràcies pel zoom.
1: S'ha hagut d'acostar, perquè...
0: En Joaquim Fènix viu a Banyoles i es dedica a mossegar els turmells dels runners.
4: Sí, això està bé, home.
1: Sí. També és tot el que pot mossegar un chihuahua.
0: També és veritat.
1: A més, amunt del turmell tampoc hi arriba.
0: I té unes pors molt selectives. Li fan por les motos, li fan por els trets. Els petards no sé, però els trets...
1: Els trets a mi també. Sobretot si disparen a tu.
0: Exacte.
4: No és tonto, eh?
0: I també li fan por els telèfons quan sonen.
1: Mira.
5: Doncs que es prepari, perquè avui de trets i de telèfons n'hi haurà a cabassos.
0: Ai.
5: El portem a un dels moments clau de la Guerra Civil Espanyola.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. Som a maig de 1937.
0: Sí. Què va amb aquesta música?
6: Home, 37. Aquesta cançó, en el lleu, us hi fixeu què posa?
1: Què posa?
6: Tensió trista.
1: Sí.
6: Com a cançó, com a gènere?
1: És bo.
6: Una cançó de tensió trista?
1: Tenim un capítol difícil de digerir, eh? Però abans d'aprofundir en el tema, cal situar-se. Som al maig de 1937, fa 10 mesos que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. És ideal per passejar el nostre gos, en Fènix. Catalunya encara resisteix perquè va aconseguir derrotar els franquistes que es van revoltar, però internament el país és campixa i rellisca.
6: A veure, Peyu, què has dit, 1937 o 2017?
1: Bueno, més o menys.
6: Estem allà mateix.
1: Allà mateix. Mentre que la Generalitat i els comunistes van per una banda, els anarquistes van per l'altra. Hi ha diferències entre catalans, diguéssim.
4: Bueno, un anarquista...
0: Què dius?
4: Va a la seva.
1: Sempre va per la seva banda, un anarquista.
4: Sí.
1: Hi ha un bon merder, eh? I són del mateix bàndol, representa. Ja. Però els uns creuen que la guerra es guanya mitjançant l'ordre, ni un paper terra, i els altres creuen que la guerra es guanya mitjançant la revolució. Ni un paper terra, però és una altra revolució.
4: Sí, però és una altra terra.
1: A
7: veure, com anarquista que sóc, proclamo que la guerra i la revolució s'han de fer a la vegada. Si no ho fem així, la revolució mai no es farà.
8: Doncs com a comunista que sóc, et dic que t'equivoques.
1: Va, galla.
8: Primer s'ha de guanyar la guerra i un cop guanyada ja farem tota la resta.
1: No.
8: Et dic que t'equivoques.
1: No, tu ho has equivocat.
8: Anarquista.
1: Que jo sóc anarquista.
8: Sí,
1: jo sóc anarquista. Calla, tu, què?
8: Renta't.
1: O sigui, un cop heu fet les proclames,
8: sí,
1: per barallar-vos entre vosaltres ja podeu deixar estar el megàfon.
8: No, anem tot el dia així.
1: Va. Aneu a comprar el pa amb el
8: sí,
1: pa, també.
8: Un llonguet i dos panets. Si no et mato, que sóc anarquista.
1: Aquesta divisió de les forces d'esquerres està portant mal de caps. Hi ha molts exemples, però el més rellevant està relacionat amb les telecomunicacions. Resulta que els anarquistes controlen les comunicacions del país. S'han fet els amos i senyors de l'edifici de Telefònica i allà fan una mica el que volen.
6: No.
1: Anarquistes de Telefònica, no sabis gaire.
6: No.
1: No sabis gaire, normalment, no hi són.
6: No. Home, estaria bé que hi fossin ara, eh?
1: Sí que estaria bé, home. Seria maco. Tècnicament és una feina que no ha de tenir massa incidència, bueno, però els anarquistes s'extralimiten una mica en les seves tasques. Cada cop que el govern català i espanyol es volen trucar, l'anarquista de torn, que fa la connexió, els intervé la trucada.
4: Està molt ben pensat, que els anarquistes estiguin allà.
1: Sí.
4: Escolta,
1: l'anarquista en qüestió escolta el que es diuen entre ells, i si ho creu oportú, fins i tot participa de la conversa.
6: Veus? Això està bé.
1: De fet, a vegades fins i tot es nega a posar-los en contacte.
9: Sí, aviam, perquè m'aclari jo això. Ara, això és com si ara el Salvador Illa truqués al Pedro Sánchez.
1: Sí.
9: I de cop sortís un operador de Vera i digués prou de parlar, no?
1: Exacte.
9: És així?
1: Sí. O sigui, el de Vera seria l'anarquista.
4: Exacte, el Pere és anarquista,
1: sí,
4: estem dient.
1: Sí. Home, si ho compares...
4: És aquell anunci que surt tu, i aquí també?
1: Sí.
6: És anarquista comunista, Peyu.
1: Hòstia, el passen molts cops, aquell anunci.
4: Sí. Com que sí,
1: per lo que em van pagar... que crec que és res. El pas molt sovint, trobo. Bueno, però ja està bé.
6: Sí, sí, són d'aquí Vic, no?
1: Són d'aquí.
6: Això, home, els has d'ajudar, també, home. Pobre gent.
1: Si fos de Telefònica...
6: Ah, no.
1: Però a vegades penso poder millor per Telefònica i que cobressis.
6: No,
4: No? Ai, és un dilema molt català, això, també.
1: Sí. Bé, tenim un exemple real de tot això que us estem explicant. Atenció, que l'escena que us relatarem és completament real. Té lloc l'1 de maig de 1937 i, per increïble que sembli, va passar. Es produeix quan un ministre de la República Espanyola intenta trucar al president de la Generalitat, Lluís Companys.
2: Operadora, póngame con el Palacio de la Generalidad.
0: Com diu? Aquí no tenim cap Palacio de la Generalidad, No. Potser es refereix al Palau de la Generalitat.
2: ¿Pero qué me está contando, operadora? Le ordeno que me ponga en contacto ahora mismo con el presidente Companys y rápido, por favor.
0: Vostè, amb qui deu voler parlar, és amb en Companys.
2: Soy el ministro de Guerra de la República Española.
0: Molt bé.
2: Por favor.
0: No, és que no serà possible, Perquè aquí a Barcelona, de la República Espanyola, no en volem saber res, em sap greu.
1: Insisteixo que la conversa és real, va passar tal com l'esteu sentint. El nostre gos, en Fènix, està flipant.
4: Bueno, en Fènix i...
1: Tots.
0: Escolti, vostè no té per què parlar amb ningú de la Generalitat, que si no li importa tallarà la comunicació.
2: Però, por el amor de Dios, mira, ¿sabe qué? Pásame con su superior. Su insolencia es intolerable.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vol parlar amb el meu superior?
2: Pues exactamente sí.
0: Doncs molt bé, un momentet que el deixo en espera.
1: I vinga.
2: Malditos catalanes, la madre que lo... Me he dejado en espera.
0: Sí.
2: Encima con esta canción, esta cancioncita, que evoca circumstàncies absolutament deleznables.
1: Senyor ministre, jo de vostè penjaria,
2: I usted quién es?
1: Jo sóc un...
4: L'anarquista de vera.
1: L'anarquista de vera. Pengi, perquè és evident que no el passaran amb ningú. Situacions com aquesta són el pa de cada dia i porten de corcoll al govern. Per acabar amb el desgavell, el dia 3 de maig, la Generalitat decideix entrar a les instal·lacions de Telefònica a Barcelona, des d'on connecten les trucades. I entra la Guàrdia d'Assalt i ho fa de males maneres.
3: A veure, morts de fam, venim a fer-vos fora en nom de la Generalitat.
1: Dada real, Els comunistes anomenen ganduls i morts de fam els anarquistes, perquè, segons ells, les col·lectivitzacions i les vagues només són excuses per no fotre res.
3: Ah, sí? I com us ho farà per fer-nos fora, colla d'escalfacadires?
1: En contrapartida, els anarquistes acusen d'escalfacadires els comunistes. Diuen que des de que tenen un peu a la Generalitat, que s'han oblidat de fer la revolució. Ja ha passat altres vegades, això. I entre una cosa i l'altra, l'entrada a l'edifici de Telefònica acaba literalment a trets.
3: Ai! Patrolats! Provocador, ganduls! Que sou uns ganduls!
4: Autoritaris!
3: Autorella, provocador!
4: Politicastre!
3: Canet!
4: Submisos! Que sou uns submisos!
3: Trinxeraire!
1: El pobre Fènix, el nostre chihuahua, que ja sabeu que li feien por els trets, doncs està ben cagat, pobret. Hi ha trets per tot arreu. La mala maror ho ha fet saltar tot pels aires. Si abans hi havia tensió, ara directament hi ha una guerra civil dins del bàndol republicà. És una guerra civil dins d'una guerra civil.
9: Veus,
0: no anem bé, no anem bé.
1: Les nines russes, aquelles.
9: Sí, exacte.
1: Cada vegada més petita.
9: Sí, sí.
1: El més greu de tot plegat és que l'afer de l'edifici de Telefònica només és l'espurna del que s'acosta. L'endemà, a primera hora, Barcelona s'ha dividit en dos. Hi ha barricades a tot arreu i allà tothom prem el gallet massa ràpid.
4: Que en som de llestos els catalans.
9: Molt, sí,
0: no n'aprendrem mai.
9: Molt.
1: Però hi ha un pla B, no patiu.
9: Ja.
0: Ah, vinga. Vinga.
9: Ja, m'explico.
0: Un pla mestre.
1: I un... Ja us l'explicaré.
9: Ja,
1: quan primer que expliquin l'altre.
9: Vale.
1: Quan hagin explicat l'altre, jo us explico el meu.
9: Vale.
1: Des de la Generalitat, el president Companys intenta calmar els ànims, però ningú li fa cas. El pobre sembla un pastor a qui se li ha descontrolat el ramat. I la situació cada dia és pitjor. El tercer dia hi comença a haver execucions per part dels dos bàndols. Per acabar-ho de domar, els franquistes aprofiten el desgavell per fer caure un parell de bombardejos sobre Barcelona.
9: Vinga, hi som tots.
0: Vinga.
9: Home, vinga aquí.
4: Hòstia.
1: Catalunya és un polvorí. Les esquerres estan en guerra per partida doble, contra els franquistes i contra ells mateixos.
0: Mare meva.
1: Passen els dies i el panorama és un festival. L'intercanvi de trets és continu i hi ha morts a carretades. A mig matí uns anarquistes es carreguen quatre comunistes i havent dinat els comunistes s'hi tornen, tu.
9: Ben dinat,
0: No em fa pinta que siguin les dades més contrastades del món, aquestes que ens estàs dient.
1: No es pot ser gaire precís perquè les dades són les que són, diguéssim. Avui en dia no se sap quants morts hi va haver a cada bàndol. L'únic que sabem és que s'estimen uns 400 o 500 morts. En una setmana, només.
0: Mare.
1: Hi ha cronistes que parlen de 1.000 morts.
4: Ah, aquí. Sí,
9: I la veritat que no se sap quins hi ha, quants hi ha de cada bàndol, per saber qui guanya, més que res.
1: És que tampoc sé quin és cada bàndol, perquè hi ha tants bàndols, ja, que...
9: perquè és veritat.
4: En Soler i Sabater ens ho sabria dir, això. L'hauries de convidar. Sí. Professor d'història. Josep Maria Soler i Sabater.
1: Sí.
4: Convida'l.
1: Ja el convidarem.
4: És especialista.
10: Que treballa en Guàrdia. Que treballa a l'Enguàrdia. Sí. Que m'agrada molt a mi l'Enguàrdia.
1: T'agrada l'Enguàrdia.
10: Hòstia puta. Bueno, he dit un paralota perquè m'he excitat, però m'agrada molt l'Enguàrdia.
1: Sí.
4: Va ser profe meu.
10: Enguàrdia.
1: L'Enric Calpena.
4: No, en Soler i Sabater.
1: Soler i Sabater.
4: Ja es veu que és un bon ensenyant.
1: Sí. Vas aprendre fort.
10: Per tant.
1: Ja se'n veu. L'únic que se sap de tot plegat és que els anarquistes van llepar més fort, però no es pot saber amb exactitud les xifres de cap dels dos bàndols enfrontats. El que sí que us podem dir és que són més de 400 i que els hospitals de Barcelona registren un miler de ferits.
4: Mare.
1: És un festival de sang i fetge. Les pobres infermeres van de bòlit.
11: Porteu més gases, sisplau, per favor, més gases. Això no es pot sostenir. Més gases, sisplau. Més gases.
10: Laia,
1: fins agut. No estem en guerra, estem en guerra.
11: La gent s'està morint i aquí, a més, el guió, si feu, jo puc fer zoom aquí amb l'iPad, diu, infermera desesperada en majúscules.
1: Ara.
11: Jo prenc les notacions.
4: No, ho
5: has fet
4: molt bé.
5: Diu això, infermera.
1: Sí.
11: És incorrecte?
1: Sigui quin sigui la xifra exacta de morts, el tema és que hi ha molta mala maror al carrer. La Generalitat no sap com controlar la situació. Veient el panorama, el 7 de maig el govern central de la República decideix intervenir-hi. I fixa't tu quina cosa, que amb ells, des de Madrid, tu, s'acaba el conflicte de cops.
4: Hòstia, ja té collons, apeio això, que hagi de venir un castellà a posar ordre, eh?
10: Mm-hmm. Però esclar, per culpa vostra, idiota. Perquè amb vosaltres és impossible posar-vos
4: de... Com que idiota? I vosaltres què? Vosaltres què, que l'heu liat de tot?
10: Calla, burro. Va.
4: Vols dir burro?
1: Veieu, el conflicte no s'acaba perquè hi hagi cap acord. Simplement s'acaba perquè el govern central de la República envia 5.000 homes armats fins les dents per controlar la situació. I ho fan amb facilitat, perquè en aquell moment els bàndols ja estaven molt debilitats i a punt de la rendició.
10: Ser català és insuportable.
1: És horrible.
11: Ai, de veritat, no es pot.
1: Jo, de veritat, cada vegada tinc més ganes d'espanyol.
10: Jo,
11: hòstia.
10: Jo gallego.
1: Gallego.
10: Ben gallego. Però, saps?
4: Aragonès?
10: Va, no, aragonès, però gallego, amb els peus allà, amigo.
1: Com que... Rafael.
10: Rafael
4: Felinho. Rafael Felinho.
10: Queralto.
1: Els fets de maig també resulten un desastre per Catalunya. Per culpa d'aquell desgavell, el govern central republicà treu les competències d'ordre públic a la Generalitat. És a dir, que des de llavors, el control del que passa a Catalunya ja no es decideix a Barcelona, sinó que es decideix...
4: Sí, des de Madrid, com sempre.
1: No, pitjor encara. Ah. El govern central el tenien a València, tu. Ho decidien tot des de València.
4: Sí. Va, pitjor.
1: No, pitjor, no ho sé. No ho hem provat, tampoc. No ho hem provat, no. Tenim gent que ens escolta des del País Valencià.
4: Home, tant, sí.
10: Bueno, governaríem pas aquests que ens escolten,
1: Els que ens escolten no tenen més cardat que nosaltres.
10: Sí.
1: Mercè, anem a veure si ha sobreviscut en Fènix.
0: Anem a veure.
1: El nostre chihuahua de 7 anys.
0: Estic aquí amb la...
12: Violeta. De Barcelona.
1: Violeta de Barcelona. Sí, la gent quan venen de públic, abans de començar, jo els pregunto d'on sou. I quan han de dir de Barcelona ho diuen com en vergonya. De Barcelona. No passa res, podeu venir els de Barcelona també.
4: Sí,
1: sou...
4: sí, però
10: fora micro els dius cada cosa els de Barcelona.
1: No els dic res.

0: Sí que els hi fem pagar 2 euros a cada un, però... En fi, Violeta, aviam. Un famós escriptor va lluitar a Barcelona durant els fets de maig. Qui era?
1: Va lluitar.
0: Ah, no, hi era.
1: Hi era.
0: A. George Orwell. B. Albert Camus. O C. Ernest Hemingway.
2: Albert Camus.
0: Mira, ja em va bé perquè els chihuahuas no m'agraden. El chihuahua és mort.

0: L'escriptor era George Orwell. Ho va descriure al llibre Homenatge a Catalunya. De vegades la por és la nostra millor aliada i en aquesta ocasió ha quedat del tot demostrat. El pobre Fènix estava tan acollonit pels trets, més que per les trucades, que també li feien pels telèfons, que s'ha passat la meitat de la història amagat i això li ha permès tornar a sa i... Ah, no estic llegint el que no toca. Sempre em passa el mateix.
1: Sí, noi.
0: Bueno, el gos és mort, ja està. És que heu de saber, o sigui, nosaltres tenim dos finals escrits, un per si sobreviu, l'altre per si mort.
2: Ha anat
0: així. He llegit el de... Si el Chihuahua hagués quedat viu, i tocava llegir el de que era mort. Però bueno... tothom s'equivoca.
3: Ja, sí. Pau descansi. Pau descansi.
0: Fins aquí a la Renaixença. Venga. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Ja, molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats minoritaris de l'educació criden aquest dimecres a la vaga dels mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12% segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
2: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren, però, l'enduriment de la política d'asil.
3: Volodymyr Zelensky avisa que els atacs russos d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores. El bombardeig ha afectat sobretot Dnipro i Kiev i ha fet 23 morts i 130 ferits. Ara bé, els analistes creuen que la situació a la línia de front és molt adversa per al Kremlin.
1: A tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
3: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va arribar a ser subdirector. Coincidint amb el documental de TV3 pel 5

0: d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
2: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Reial Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, el derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
2: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
2: I al torneig de tenis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hoddan als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. A la banda femenina ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat a la seva compatriota Alina Svitolina.
3: Fins aquí les notícies.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandità delle sue costruzioni.
6: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
4: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Avui, de veritat, li va al pèl, mai millor dit, el tema que farem. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon
0: com
1: dia,
0: estàs?
1: Vicenta Carot, com estàs?
0: Com estàs?
1: Estava mirant les teves mans.
0: Sí.
1: I veig que t'has pintat les ungles.
0: M'he pintat les ungles. He de dir el color, ja?
1: No.
0: No, val.
1: No, anava a dir que hem fet un joc a totes les persones que formen part del Club de la Solució.
0: Mm-hmm.
1: I que tenim una hora, per si algú encara no en forma part, per participar d'aquesta juguesca.
0: Voleu veure material en exclusiva? Voleu veure vídeos en exclusiva de l'equip de la Solució? Voleu conèixer-nos una miqueta més? Us diem que en el Club de la Solució allà sí. ensenyem coses que no surten arreu.
1: Sí.
0: És a dir, no és allò de ho reciclem i després surt a Instagram. No. Després surt a Twitter. No. Coses que només es veuen al Club de la Solució. Vols formar part d'aquest club en exclusiva? Ja són més de 600 en només un parell de setmanes, eh?

0: voleu formar part d'aquest club de la solució, doncs envieu-nos un missatge al nostre WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Ens envieu... Vull formar part del club de la solució?
1: Sí, o la moticona aquella d'aixecar el ditet.
0: El que vulgueu.
1: Aquí.
0: Ens escriviu i us enviem un enllaç d'entrada en exclusiva a aquest club, on avui precisament podreu votar una tonteria respecte als meus ungles.
1: Sí, no, escolta, és important.
0: El club de la solució, el control tècnic, va el mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discípio.

0: I si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour. Molt bon dia, estimada.
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Ai, que feliç estàs, guapa?
1: Mira, feliça, amb salut. Vaig per tota Catalunya amb el meu taller de les sigles.
2: Molt bé.
1: Ha inventat molt de carinyo.
0: On
1: a Calonja. Ahir a Calonja i a Sant Antoni.
2: Ostres,
1: una meravella. Demà vaig a Calders, estaré a Mollerussa, a Lleida Capital, a tot arreu.
2: Molt bé.
1: Molt feliça, perquè, bueno, hem de donar molta informació i divulgació, perquè la gent que no ens estima també ho fan. La gent que genera odi cada dia fan malauradament difusió. Però molt contenta, nena. I a més, avui el tema... Jo no havia escoltat mai ni el terme i em va el pèl també. En el Fran i a mi ens va el pèl.
0: Sí, avui us portem una solució. Mireu, capilar. Avui fem un especial cabells, veritats, mentides i mites. Per què tenim cabells? Primera pregunta, com hem de cuidar aquests cabells? De què estan fets els nostres cabells? Cada quan ens l'hem de rentar? És un mite allò de, no, un cop a la setmana, si estàs 3 setmanes sense rentar-te els cabells, després els cabells s'acomoden i aleshores no te'ls has de rentar mai més. No ho hauríem de fer mai amb sabó. Quins tipus de sabó? Per què ens cauen els cabells? Veritat o mentida que les canes són més resistents? Què passa si arrenquem una cana? És veritat que en surten 5? Tallar les puntes saneja de veritat? O el cabell creix per una altra banda. El tint espatlla els cabells, tots els tipus de tints? Funciona la queratina? Què és exactament la caspa? Ens hem de pentinar els cabells en sec o en moll? Mireu quantes infinites preguntes.
1: Quantes preguntes.
0: I té la solució aquesta i d'altres preguntes. Un fort aplaudiment per la Marina Garrido. Marina, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: La Marina és especialista en tricologia i cirurgia capilar. Primer de tot, nena, tu
1: nena,
0: no sabies que un tricòleg era el que s'acarrega dels cabells?
1: No, jo pensava que era un guàrdia civil.
2: Què dius?
1: No. No sabia el que era tricola.
0: Un tricorn, un tricola,
1: això,
0: què?
1: Això. Sí,
0: quina és la diferència entre la tricologia i la dermatologia capilar?
3: Mira, la tricologia s'encarrega única, exclusivament, de la patologia dels cabells i del cuir pilós. I la dermatologia abarca d'una forma més àmplia la pell de tot el cos.
0: Amiga. Per
1: tant, la tricologia només és...
0: Del cap.
1: Nena. Del cap.
0: Del cap. Del cap on hi ha cabell.
1: I si, si no hi ha cabell també, no?
0: No, sí, però si és la cara ja és un dermatòleg, no és un tricòleg, a menys que tinguis uns cabells molt llargs que et puguis fer trenes amb cabells al cap.
3: Per genètica, vull dir, en tenim perquè es formen aquí. Els tenim al cap i a la resta del cos. Hi ha gent més peluda i gent que no és peluda. Però genèticament això ens protegeix zones nobles i la nostra zona més noble és el cap.
0: Ah, clar, té tot el sentit del món.
1: No, nena, que hi ha molta gent que és alopècia i
0: és calva. Sí, però que té molt sentit genètic que protegim les zones més nobles.
1: Però estan desprotegides aquelles persones que no tenen cabell.
0: No, home, no, això...
1: A mi em fa molta por, pobrets.
0: No, home, que no passa res, i altres solucions, en cas que no vulguin ser calbs, i que no passa res avui en dia, no tenir cabells. Tenim barrets, però tu ara imagina't, no? Estem parlant del Pleistocè, que no existien els barrets, home, millor tenir cabells, saps què et vull dir?
1: Sí, era protecció, clar que sí.
0: Se sap el número aproximat de cabells que tenim, Marina?
3: Sí, depèn una miqueta de les races, però de mitjana entre 100.000 i 120.000 cabells.
0: 120.000 cabells?
3: Sí.
0: Això són molts, eh? Segons la Guàrdia Urbana o segons l'organització?
1: De tricòlegs.
0: 120.000 cabells al cap. Mira, tenim moltes preguntes, de seguida les fem. Avui sabrem tot el que no us podíeu ni imaginar del món dels cabells. Com sempre, hi podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, al 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o al WhatsApp del programa, aquest que acostuma a treure fum, al 677-38-77-19. Avui, totes les consultes i tots els dubtes que tingueu per la Marina Garrido, relacionats amb el món dels cabells, doncs els podeu fer arribar aquí. I si així aixequeu el ditet, també us enviarem l'enllaç per formar part del club i del canal de WhatsApp de la solució.
1: No, i és veritat que, nena, en el canal, l'altre dia vaig veure com es menjava un entrepà, que coses que mai sabeu.
0: Fem una mica de tot. Per cert, per aquells que estigueu dient, ostres, jo no tinc cabells, no?
1: Sí, clar,
0: clar, hi ha gent que decideix no tenir cabells, però hi ha gent que diu, jo no tinc cabells i m'agradaria tenir-los. Després farem una

0: part també de la cura de les perruques, eh? Per si algú sí, que porta perruca o bisonyer. Ara, sí. També et dic, ara la gent relaciona perruques amb alopècia i no ben bé, perquè les noves generacions fan servir perruques també per una qüestió d'estil,
1: però
0: eh?
1: Però si és que és una meravella, nena. Hi ha unes...
0: Tu què penses que la Beyoncé té tots aquests cabells?
1: Jo el que t'anava a dir, aquestes mates de pelo amb senyores com un jo, dures 120 anys, jo perquè sóc afortunada,
0: eh? Home, la Beyoncé no té 120, que té la meva edat, eh? Ah. Siguis mal parida.
1: Em pensava que era la meva edat.
0: Ai, senyor, va, quins tipus de cabells hi ha, així d'entrada, Marina?
2: Cabells, si, bueno, si parlem de la forma que tenen, poden ser llissos, ondulats, arrissats, afros, que són superrissats. Després tenim cabells que poden ser fins, de gruix mig i molt gruixuts. Podem tenir cabells rossos, castanys, morenos, pèls rojos...
0: Ah, també hi ha cabells, allò que diuen el cabell palla, eh? Allò més fràgils...
2: Correcte.
0: No?
2: Sí, els que són molt, molt finets són pràcticament com de bebè, no? Aquest lanuguito es trenquen amb més facilitat que no els gruixuts.
0: Estic fent el senyal de la victòria.
1: Jo
0: gent
1: també,
0: que
1: nena, que el tinc molt primet.
0: Però tu, no, però tu has vist això.
1: Ja us, bueno, però tinc molt primet. Tinc tantes preguntes, nena, que hauria de vindre tres cops aquesta senyora tricòloga.
0: Per començar, què podem fer, no? Amb
1: clar,
0: aquests cabells... De... Aquesta gent que tenim els cabells com desmaiats, per molta permanent que ens fem, per molt voluminitzador, què hem de fer? Acceptar que tenim aquests cabells i punt?
2: Correcte. Estimar el
0: no
2: cabell. Hem
1: no
2: d'estimar-nos tal com som.
1: Clar.
2: I després, dins de lo que som,
3: el que
2: podem fer cosetes per millorar o mantenir. Però primer ens hem d'estimar. Vull dir, hem d'estimar els nostres cabells. Són finets i sempre seran així. No aconseguirem que siguin grossos, igual que si fem 1,60 m mai 1,90 m ni 90.
0: La ràbia.
1: Oh, quina no m'agrada el que diu aquesta senyora.
0: Amb els cabells crec que passa una cosa que és directament tu desitges el que mai tens, no?
1: Ara.
0: És a dir, així com amb les altures la gent diu, no, jo estic bé amb el 1,80 m, o estic bé amb el meu 1,50 m, amb els cabells jo, per exemple, els tinc ulls, no ha funcionat, ma mare, els té arrissats, els vols tenir llisos tot el dia amb la planxa, vull dir, mai no tenim el que... Els tens arrissats, Fran? Perquè encara ho amagues?
3: Els no és ben bé arrissat, però una mica onduladet,
0: ondulat.
3: Sí, ondulat. No és ben bé arrissat, però sí, una mica ondulat. Dir a l'audiència que sóc calb, llavors que potser no entenen la pregunta, però sí, sí, els tinc una mica ondulats, sí, no massa tampoc.
0: Avui pregunta sobre com cuidar-nos els cabells, l'és especialista en tricologia i cirurgia capilar. De què depèn que la gent tingui un tipus de cabells o d'altres? És simplement herència genètica?
2: Herència genètica pura i dura. Igual
1: i l'alimentació?
2: Això farà que cosmèticament el cabell sigui més fort, més maco, però com ets, això ho marca la teva genètica. Després hi ha factors hormonals, estrès, que poden afectar a com es veu aquest cabell, o que caigui o no, però bàsicament és la genètica.
0: Per cert, ens pregunten, algú que s'estira els cabells i se li trenquen els cabells contínuament, hi ha algun tractament? A la perruqueria li han dit que un tractament de bòtox, però hi ha alguna manera de fer els cabells més elàstics perquè quan algú se'ls estiri no es trenquin?
2: No, això s'hauria d'augmentar el volum del cabell. El cabell més elàstic és el que és un gruix mitjà, que no és ni molt, molt gruixut ni molt finet. No tenim res que pugui fer canviar el cabell fi a gruixut. El que hem d'intentar és no maltractar-ho. Si una persona el té fràgil, està constantment estirant-se els cabells, perquè la temperatura alta que fan servir per estirar els cabells, amb les planxes i tot això, fa malbé el cabell. Si ho fem de forma ràpida, hi ha protectors tèrmics, però no hem d'estar constantment estirant-nos el cabell. És que aquesta és la realitat.
0: Bé, clar, és que ara hi ha hagut una consulta d'una persona que té un fill amb trastorn de l'espectre autista i, clar, parla d'estirar-se els cabells. Jo entenc que aquí no hi podem fer gaire, no? Potser tallar-li més curtets.
2: Correcte.
0: Perquè no tingui
2: si
0: tant accés,
2: nois,
0: no?
2: Doncs que no tingui tant d'accés, perquè l'atracció continuada del cabell fa que es trenqui, inclús poden aparèixer processos d'alopècia en alguna zona en concret, d'estar-se estirant tot el dia el cabell.
0: Vinculat a això, hi ha una moda ara molt habitual, el clean look.
2: No,
0: que són el clean look, t'ho explico. Són aquestes noies, normalment joves, normalment noies, no sempre, que es fan com una cua de cavall, però molt, molt, molt, molt estirada, que els hi deixa la cara... en català incorrecte, despejada, allò li diu el clean look, I no queda cap cavallet fora de lloc, no? Tot en... Ja no sé si engominat, però bueno, recollit d'una manera, no? Això pot provocar problemes d'alopècia?
2: Sí, ja estem veient alopècies per tracció a la zona de davant del front, a tota la línia frontal, per aquesta tracció continuada permanent en el cabell.
0: Home, no t'ha passat mai, nena? Que tu et fas una cua i comença a fer mal el cuir cabellut i després quan te la treus dius, ostres, quin des... O et fan un monyo típic de casament.
1: Ara, un recollit, nena.
0: Recordo d'un casament.
1: Un recollit
0: amb 540 agulles. Que vaig començar a l'autobús, des de la sortida de la cerimònia fins a arribar al convit, vaig començar a cridar, traieu-m'ho!
1: Sí, no, no.
0: Quatre persones traient clips, perquè era de... Tinc mal de cap, sí, del que m'han apretat, això.

0: això?
1: Sí.
0: Sí, pot arribar a ser xungo, no?
2: Sí, sí.
0: I què recomanes? No fer-se recollir-se en apretats?
2: No fer-se, si el fas, que sigui algo esporàdic, vull dir, tu pots portar un look, clean look, un dia, però si el fas de forma continuada, de forma repetitiva, pots tenir aquest problema a la pell, que aquest fol·licle s'acabi fibrosant i deixa de funcionar, llavors si no funciona, deixa de produir cabell i et veuràs una clapa. Llavors, has d'alternar looks, vull dir, no?
0: Ostres, per tant, alerta amb el clean look, eh? Ara
1: i
0: totes
1: sobretot,
0: les influencers...
1: Ara que ho has dit, sí, són noies molt jovenetes. Jo ara tinc una pregunta, perquè, nena, és veritat que cada foròncul hi ha tres pèls?
2: Hi ha un, dos, tres,
0: foròncul,
2: quatre...
0: Foròncul vols dir fol·licle, oi?
2: Fol·licle. Un
1: folúnculo.
2: Folúncul és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
2: Està a la pell, és una altra cosa.
0: A cada fol·licle hi ha tres pèls?
2: Es poden haver-hi d'un a quatre. El més habitual és tenir-ne 2,5.
1: Vale, màxim hi ha quatre. Veus, nena?
0: D'acord, d'un a quatre pot haver-hi. D'acord. Ah, deixeu-me entrar a la consulta de la Núria. Núria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada? A veure, quina és la teva pregunta?
3: Mira, acabada de dinar, perquè jo dino l'europea.
4: Molt bé.
1: Lo normal, nena.
4: Sí.
3: Home, normal, no, que en aquest país no hi anem gaire en aquest ritme. I volia fer una consulta, per curiositat.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
3: Jo tinc diagnosticat des del 2012 hiperteridisme.
0: Sí.
3: Que em tracto de manera natural amb bròquil, no amb pastilles, eh?
0: Però, un moment, perdona, Núria, hipertiroidisme o hipo?
3: Hiper.
0: Hiper, d'acord. I no prens eutirox, sinó que prens remeis naturals. Val.
3: Prenc a partir de la doctora, que em va dir que em havia de prendre una pastilla diària, li vaig dir que sí, hi havia una altra opció, i em va dir que sí, però que la gent no ho feia, i jo li vaig dir, home... Aviam,
0: és igual, anem al tema, Núria, perquè estem parlant de cabells.
3: Llavors,
0: i hipertiroidisme.
3: A partir d'aquí, però ja abans, a partir de la menopausa, perquè jo tinc 72 anys, vull dir que parlo d'uns quants anys, em cau molt el cabell. Jo penso que a partir de l'hipertiroidisme em cau més. No m'hi he capficat gaire, perquè penso que si el dia que no me'n quedin gaire no m'hauré de pentinar, tindré menys problemes. Però jo volia saber si realment em cuido l'alimentació de sempre, perquè soc una turista de família, i el reste està tot bé.
0: D'acord, la pregunta, Núria, és si aquesta caiguda de cabells té a veure amb l'hipertiroidisme o té més a veure amb la menopausa, correcte?
3: Amb l'hipertiroidisme, perquè la menopausa fa 20 anys.
0: Val, aleshores no és una pregunta, és un fet.
3: És un fet.
0: Ah, d'acord.
3: Hipertiroidisme, sí, i si podria prendre alguna cosa
0: que no
3: fes... Que no
0: fos la pastilla.
3: Que pogués ajudar. Jo prenc llevat de cervesa de tota la vida, perquè a casa meva eren naturistes i això ho havien pres.
0: Perfecte, Núria, fem una cosa. Et responem per antena, d'acord? Perquè segurament hi haurà molta gent que pateixi d'hipertiroidisme, tractat o no tractat, perquè no sabem si el cas de la Núria és subclínic o no. En tot cas, si no preneu eutirox o si preneu eutirox, no sé si hi ha algun remei més enllà. Núria, per cert, gràcies, estimada. Una abraçada, bonica. Fins ara.
3: D'acord, gràcies.
0: Hi ha alguna cosa que pugui fer la Núria que no siguin pastilles, que no siguin medicació?
2: Pastilles. Sí, hi ha productes que es poden aplicar a la pell del cap, que tenen estimulants del cabell, complements vitamínics, suplementació, que li poden ajudar. Però per suposat, si no tracta la causa, que és l'hipertiroidisme, serà molt complicat que li pari de caure, i sobretot perquè amb ella li afegim l'envelliment capilar, que amb 72 anys el fol·licle ja no té les mateixes forces que amb 20, llavors tot aquest cabell que està caient de forma augmentada o anòmala per la patologia no es recuperarà igual.
0: Per tant, produeix caiguda de cabell tant la menopausa com l'hipertiroidisme.
2: I l'hipotiroidisme.
0: I l'hipo també, eh?
2: Totes les alteracions hormonals al nivell de tiroides.
0: Ho tinc tot, nena? Postpart,
1: bueno, no
0: hipotiroidisme... Sigui preciós.
1: Però
0: faig
1: ara,
0: una col·lecció maca.
1: Jo no sabia que l'alimentació llavors també és important, sí, i afecta al nostre cuir cabellut. Vull dir bé, nena, cuir.
0: Ho has dit perfecte.
1: Ah, menys mal.
2: Ens afecta tot, a tot l'organisme, i el pèl està a la pell del nostre organisme. Llavors, tot el que puguem menjar... Nosaltres estem en un entorn que és una meravella, vull dir, tenim una dieta mediterrània meravellosa, que és, ens dona tot el que el nostre cabell necessita. Ho tenim a l'abast i l'hem de fer servir.
0: Per tant, bàsicament que no ens faltin nutrients,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte, hem de menjar de tot, sense abusar de res. Vull dir, una dieta variada mediterrània és la millor dieta que podem tenir pel nostre cabell.
0: Mira, ara que deia jo postpart, hi ha algun tractament, algunes píndoles de dir al postpart, no? Què passa en el postpart que cauen els cabells tots de cop? Què ha passat aquí?
2: Bueno, perquè durant l'embaràs hi ha com una fase de latència, de la pèrdua de la caiguda caiguda normal del cabell, i quan hi ha aquella davallada hormonal després del part, aquesta davallada hormonal canvia aquest cicle, tot el cabell que s'havia d'haver caigut de forma natural en aquells 9 mesos, cau en un mes.
0: Ah, és a dir, no és que et caigui de cop més, sinó que has estat 9 mesos sense reciclar cabell.
1: Ara.
0: Llavors, amb el postpart, com que té l'hòstia tota, cau tot de cop,
2: I tot l'estressant de que de cop tens una miniatura ja, que és la teva responsabilitat, tot aquest estressant de més a més, no va bé pel cabell.
0: No va gaire bé. I ens podem prendre alguna cosa? Sí, algú que ens estigui escoltant? Perquè tenim moltes mares postpart, Sí. Em consta.
2: Sí,
0: què podem
2: prendre? Tenim suplementació específica pel postpart, perquè també hem de mirar si fem lactància materna, si no fem lactància materna. Tenim productes que podem posar a la pell. Normalment les embarassades i les dones lactants no poden prendre medicació oral, la gran majoria, perquè poden afectar el nen amb la llet. Llavors, però bueno, tenim productes que es poden posar a la pell del cap i que podem prendre suplementació amb minerals, oligoelements, lípids, tot
0: això. Per tant, això ho podeu consultar amb el vostre dermatòleg, ginecòleg, o fins i tot tricòleg, si en teniu de confiança. A veure, el Frederic, que ens truca, de seguida anem a ell. Abans, però, el 677-3877-19. Què ens diu en Fran?
4: A veure, d'entrada, hi ha molta gent amoïnada pel color dels cabells, pel color blanc dels cabells. La Reme diu, per exemple, vaig agafar al·lèrgia al tint i arrel d'això em vaig deixar les canes i estic molt contenta. L'Anna explica que sempre li ha semblat molt curiós que per estrès, abans comentàvem, no?, els nervis, l'estrès, et pot caure el cabell, però també que et puguin sortir mechons blancs, fa servir el mechons entre cometes, diu, a mi m'ha passat. I la Marina diu, el meu fill de 23 anys ja té algunes canes i està molt amoïnat. Diria que és per estrès i voldria saber si hi ha algun tractament o si això és negatiu a la força.
0: Va, entrem a les canes, al món canes. A veure, és per estrès?
2: És per envelliment, per esgotament de les cèl·lules que donen el pigment del cabell.
0: No estic esgotat jo, és que tinc això, les cèl·lules que ja no poden més.
1: Però nena, això ho dic perquè això es veu molt amb les polítics i les polítiques.
2: Correcte.
1: Però els senyors es veu molt. Quan l'Obama va ser clar d'allò, no? O el Felipe González, correcte, aquell home, també es veia moreno i de cap d'uns anys blanc tot.
0: Correcte. Bueno, perquè també es deixen de tenyir, Mira, Toni Cruanyes es va deixar de tenyir de cop,
1: Estàs dient que els senyors s'atanyeixen.
0: Home, i tant, si es tanyeixen. Per cert, ja que parlàvem de canes, aquell mite de tu t'arrenques una... Nena, no te l'arrenquis, l'has de tallar. Perquè si te l'arrenques et surten 5 canes...
2: No, ojalà traient un cabell en surtissin 5.
1: Oh, ara!
2: Ojalà,
1: no.
0: Seria
2: fàcil, doncs no.
0: Xampús per canes. Ui. És veritat, aquells xampús, o amb cabells de colorats, aquells xampús que tenen un to lilós, van bé, malament?
2: Van bé per mantenir una miqueta el brillo, no?
1: Per no engruguir.
2: La qualitat, exacte, perquè no s'engrugueixin, perquè hi ha canes que de natural són superbrillants, maques, i hi ha canes que són com gruguenques, més lletjotes. Llavors, amb aquells xampús lilós es treu una miqueta tota aquesta grua del...
0: Hi ha unes colònies, el meu avi feia servir una colònia, es deia Floyd, crec, que se la fotia pel cap. Hòstia, sí. El meu avi tenia un... No, també és pels cabells, Albert, que em diu, és per la barba, sí, però també pels cabells, i li quedava un color platí, o sigui,
1: preciós,
0: sí, gens
1: plata,
0: groc,
1: plata.
0: Pot ser que fos també de la colònia?
2: Pot ser.
0: Mira, doncs mira, un altre truc.
1: Però nena, has passat allò dels xampús per molt per sobre.
0: A veure,
1: els xampús són miraculosos, tots... perquè xampú d'oliva, xampú de...
2: No.
1: Els xampús no fan
0: res. Mira,
1: fem
0: una cosa. Ara farem xampús, perquè jo vull saber que de quan ens hem de rentar els cabells.
1: Mai.
0: Els xampús, tot això que ens venen, si és veritat o és mentida. Aquells xampús que et prometen l'oro i el moro i que se't dupliquen els cabells, funcionen o no? Els que protegeixen el color funcionen o no? Però abans tenim moltes consultes. Montse, bon dia.
5: Montse. Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat.
5: Hola.
0: Què tal, com
5: Hola.
0: Estàs?
5: Bé, gràcies. És que estic per l'ordinador i el telèfon i hi ha molt de calatge.
0: Amiga, a veure, quina és la teva pregunta, Montse? Et deixo fer la pregunta i després et respondré a l'antena.
5: Vale, de fet, eren dues. Una, molt ràpida. Què passa si es pot fer alguna cosa amb el dolor aquest que es genera en el cuir cabellut i que sense haver necessitat d'haver-se fet una cua em fa molt de mal, sovint. I la segona pregunta és, tinc pell molt atòpica, tinc moltes picots en el cuir cabellut, i llavors quan em grato, doncs se'm desescama. I voldria saber si hi ha alguna mena de peeling que pogués fer, o quina mena de tractament podria fer, perquè les picots les tinc sovint.
0: Mira, molt interessant. A veure, la primera pregunta de la Montse, aquest dolor que de vegades tenim, a mi, per exemple, només em surt quan em faig cues molt apretades, però dedueixo que a la Montse li passa sense que faci cues apretades.
2: Sí.
0: Aleshores, pot tenir relació amb la seva pell atòpica, aquest dolor?
2: Sí, pot estar relacionat amb la seva pell atòpica, o que estigui produint-se algun altre fenomen a la pell que li doni aquesta hipersensibilitat. S'hauria de revisar la consulta per veure si té alguna altra patologia. Si no hi ha patologia, hi ha gent que només per la caiguda normal ja té dolor a la pell.
0: Ah, sí?
2: Sí, no necessàriament has de tenir un pentinat de, ni un clínic, ni un pentinat de casament.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors, sí que tenim certs productes d'higiene, de xampús, de locions, que calmen una miqueta aquesta sensació de dolor.
0: Montse, tu això ho has provat, algun xampú, o encara vas a, així a pèl?

0: a la consulta per veure exactament quin és el problema que té, que no hi hagi algú més de base que no estiguin diagnosticant, i llavors donar-li les pautes, però sí que hi ha productes.
1: Anem a dir, Montse, tu de quina ciutat ets?
2: Pallejà,
1: estàs relativament a prop de la consulta de la Marina. Farem una cosa, no pengis, que ara t'atén la Susana i et dona les dades de la consulta. Vale, d'acord? Gràcies, bonica, fins ara. Adéu. Vai, empalmem amb el Frederic. Frederic, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, guapo, quina és la teva pregunta?
3: Pues bueno, jo sóc una persona, bueno, ara tinc 55 anys, sempre he tingut moltíssim pèl, superespès, i ara, de fa uns anys cap aquí, la part central, diguéssim, del cap, és tot clariana, inclús ja hi ha puestos que no tinc gens de pèl, i la meva pregunta és si podria fer algun trasplantament o no, perquè molta gent diu, així marxes fora i tal, i fa una mica... dins de la desinformació fa una mica de, com a de por.
1: Interessantíssim, ara hi entrarem. Escolta'm, et penjo perquè et sento així raro que deus estar conduint, Frederic, i et responem en antena, d'acord, bonic?
3: Perfecte.
1: Una abraçada, fins ara. Adéu, adéu. A veure, el cas del Frederic. Home, sí, hi ha moltes coses a fer, no?
0: Hi ha moltes coses a fer, perquè potser amb un tractament...
1: No m'oblido dels xampús, eh?
4: Amb un tractament... Nena, sí, per favor.
0: Amb un tractament podem millorar de vegades aquesta caiguda, aquesta pèrdua de densitat. Potser no queda perfecta, però amb ell ja li val. Al final, depenem molt de quina expectativa que té cadascú en la seva recuperació capilar. Però per lo que diu, fa pinta amb 50 i pico que estava perdent densitat, probablement per una alopecia genètica acumulada, que el meu pare es calvo i jo doncs, ho heredat.
1: I m'ha tocat?
0: I ja està.
1: No m'ha tocat l'herència aquella, eh? Els quartos m'ha tocat la de la calvície,
0: correcte.
1: Tu.
0: I llavors això, si ho agafem amb cert temps de premura, diguem, que sigui de forma precoç, podem posar tractaments per frenar-ho i estabilitzar-ho i millorar, de vegades millorem, i on no arribem amb els tractaments mèdics, podem arribar amb el trasplantament per acabar d'omplir aquella zona que està
1: descolada. D'acord, però et pregunto dues coses. Primer, el minoxidil, crec que es diu, que és un dels tractaments més habituals. Senyors que ens esteu escoltant, molta gent fa servir el minoxidil, però diuen, quan deixes de fer servir el minoxidil, bum, cau tot.
0: No, mira, el problema que tenim, jo t'ho explico ràpid, nosaltres quan estem amb una alopecia genètica, perdem, m'ho invento, 500 unitats d'aquelles de 1, 2, 3, 4 a cada 6 mesos, desapareixen. 500, 1.000, 100, les que siguin, per dir un número. Quan nosaltres fem tractaments per l'alopècia, aquesta pèrdua baixa, la ralentitzem, passem a 300, 200, 100, mai és zero, l'alopècia mai es cura, es controla. Quan nosaltres deixem aquests tractaments, mica en mica el teu fol·licle torna a empitjorar i tornem a posar-nos a 500. El que passa que, clar, com que venim de perdre 100, tornar a 500 ens sembla que estem perdent molt cabell.
1: Entenc.
0: És que sí que és cert que es cau el cabell si deixes el tractament, és que el tractament només fa efecte mentre l'estàs fent servir. Hem de ser constants com tota la vida, bàsicament.
1: Quan dius alopècia genètica, això vol dir que s'hereta? S'hereta del pare sempre?
0: Del pare i de la mare.
1: Del pare i de la mare.
0: Diuen, ah, la mare, l'avi, si el teu avi de mare està calvo, tu seràs calvo. I amb avis de mare amb molt de cabell i el noi aquell pobret és calvo.
4: Per cert, és molt interessant perquè alopècia també la tenen dones, que és un tema molt desconegut i sempre amb les dones ens toca rebre. Sí. Però l'alopècia a les dones també és una cosa. Nena, la combinació...
1: Espera, m'estàs tirant moltes coses que són interessants. Les dones, quin percentatge hi ha de dones o en quin número és superior la prevalença d'alopècia en homes versus dones?
0: No, jo diria que més del doble dels homes, vull dir, tenen alopècia que les dones. El que passa que les dones es preocupen abans i estan més preocupades de vegades per la cosmètica del seu cabell. Tenim moltes consultes més de la cosmètica, de l'aspecte de que si és fino i lo quiero grueso, no? Tot això més que no per la pèrdua de densitat. Però malauradament cada cop veiem més dones també amb alopècia i amb pèrdues de densitat.
5: Mira, ens ha escrit la Teresa, precisament, diu, tinc alopècia hereditària, la meva àvia en tenia, la meva tieta també en tenia, i m'han recomanat acupuntura. M'ho podeu confirmar o desmentir? Pot funcionar això?
1: Acupuntura per l'alopècia femenina.
0: Mira, en alopecia todo suma, vull dir, tot el que puguem fer ens ajudarà. L'acupuntura et limitarà l'estrès, canviarà a nivell molecular certs paràmetres que poden anar-te bé, i tant que sí.
1: No com a
0: tractament únic, però combinat segur que
4: molt
1: sí. I abans, que parlàvem amb el Frederic, que ens ha tocat, el tema de trasplantaments, jo sempre havia sentit a dir allò de, és que clar, això t'ho has de fer aviat, perquè si et queda a la que cauen tots els fol·licles, ja se'n va la merda. És a dir, algú com, per exemple, aquest senyor que està sortint a la tele, calvície absoluta, allò, calb, vull dir que no és que li vegis.
5: Ni els laterals, vols dir.
1: No, exacte, no, s'ha rapat tal. Aquests casos es pot recuperar amb transplantaments o ho hem de fer abans?
0: És molt complicat. Hem de trobar un equilibri entre la capacitat que tenim de donant del cabell que ens queda i la

0: la superfície que hem de cobrir. Mm. Vull dir, tu pots fer un trasplantament, però no posaràs quatre pelos, has de posar un trasplantament que sigui maco, no? Llavors, hi ha pacients que venen amb zones d'una molt justetes i tenen molta alopecia, i em diuen, no, és que vull fer-me. Dic, bueno, però estèticament, tu què vols aconseguir? Perquè jo per fer-te un flequillito i que et quedi malament, no t'ho faré. Hem de trobar sempre, jo entenc que quan tu vols fer-te un trasplantament, vols una millora estètica que sigui socialment acceptable.
1: Per cert,
2: sempre és un trasplantament sí. del cap sí. o pots trasplantar d'altres zones?
0: Jo desitjo sempre que sigui del cap. Després
1: ai,
0: venen pacients que et demanen ai. D'altres puestos.
1: Estàs sí
0: que
1: és... dient
0: sí, sí, sí.
1: que algú
0: sí.
1: del cabell púbic se l'ha posat al cap?
0: Algun ho demana. Jo mai he tret cabell púbic a ningú per ficar-li al cap.
1: Però t'ho han demanat.
0: Ho han demanat.
2: Oi, però un moment, oi. Això és possible de fer?
0: Sí, és possible. Oh. Podem moure cabell del pit, de les cames, de la barba.
2: Però això arrela, nena.
0: Sí que arrela, sí. Sí.
2: Però bueno, és una avantatge. No t'has de tallar, no t'has de tallar mai els cabells, sempre portes el mateix pentinat, perquè allò no creix.
0: No creix, no.
2: No m'ho puc creure.
0: Però no s'hauria de fer un trasplantament només en cabell de barba, vull dir, s'ha de fer en pacients que tenen grans alopècies, on la seva zona donant del cap ja no ens dona, i encara tenen pèrdua de densitat, i ells es veuen molt malament, i llavors omplim una mica amb aquells cabells. Però ara hi ha altres tècniques, micropigmentació, coses que poden densificar sense necessitat de que algú...
1: Això és una meravella, nena, però precisament, ara t'ho expliquem, però què resulta? Que aquí a Catalunya, i Barcelona, per cada la seva persona, però aquí a Catalunya hi ha grans professionals sí. de transplantaments capil·lars. Per favor, deixeu-vos d'anar a altres països.
2: I tant, feu
1: per
2: aquí a Catalunya, eh?
1: No, no, és que, nena, tu saps de destrossos que hi ha? Ara, no s'havia quedat el cabell púbic? Te'l podies posar?
2: No, però ja tinc la doctora que no s'ha de fer. No s'ha de fer. No li diguis a la teva cunyada. No li diguis a la teva cunyada, no donis idees.
1: Ja té molt de cabell.
2: Anava a dir, micropigmentació. Expliquem què és això. Perquè més enllà de fer... Es poden fer dues coses, de dir, fem un trasplantament sí. i després per acabar-li de donar densitat a la cosa fem una micropigmentació.
0: Sí, de fet ja ho fem, eh? Pacients que no tenen una zona d'ona molt bona i que els hi donem una densitat mitja que encara clareja, complementem aquella densitat amb la micropigmentació, es col·loca un pigment amb una capa concreta de la pell, que és una miqueta més superficial que no la del
2: tatuatge. És com un tatuatge.
0: Exacte. Ah. Però té tendència a anar-se suavitzant i anar-se marxant, no queda permanent sempre com el tatuatge.
2: D'acord, que això ho haureu vist moltes vegades, que és una passada en les celles de les senyores sí. de que no tenen celles,
1: sí,
2: que es micropigmenten les celles, semblen pèls de veritat. I també feu el dibuix un a un?
0: També,
2: pèl un a
0: sí,
2: un?
0: Sí, sí. No, el cabell un a un es fa un a un, però com si estigués rapat. Es punteja.
2: D'acord. Es punteja, eh? Sí, sí. Ah, escolta, ens queda pendent lo dels xampús. I amb la publicitat, fem una pausa per la publicitat i la tornada. Cada quan ens hem de rentar els cabells? Mm. Els xampús són una enganyifa o realment hi ha xampús que milloren les coses? A la tornada de la publicitat en parlem amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Fins ara.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: 19 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de cabells, tot sobre cabells, mites, veritats i mentides sobre els cabells. Amb la Marina Garrido, doctora especialista en tricologia i cirurgia capilar. Hem marxat deixant-la votant amb el tema del xampú. A veure, vaig fent preguntes així en bateria, eh? Cada quan ens hem de rentar els cabells? Perquè hi havia aquell mite, va haver-hi fa 10 anys.
1: No, jo no me'l rento.
0: Fa 10-15 anys que deien, no t'has de rentar els cabells, com més aguantis el cabell, menys et demanarà. No. Veritat o mentida?
2: Mira, no, el cabell s'ha de rentar. I depenent de com tinguis el cabell. Hi ha persones que tenen un cabell molt, molt saborrec, amb molt de gris, llavors aquests se l'han de rentar pràcticament de vegades cada dia. I després, els que tenim una pell mixta, que diem que ni molt greixosa ni molt seca, potser cada 2-3 dies ja va bé. I després hi ha gent que té realment molt poc greix a la pell i al cuir pilós, i amb un cop a la setmana
1: s'estalvien molts quartos.
0: Avui a redacció es comentaven, per treure el greix de les persones que tenen el cuir cabellut molt greixós, xampús en sec i polvos de talc, què?
2: Això te saca del paso. Vull dir, això és una miqueta, però tu el que has de fer és rentar-te el cabell amb un xampú.
0: És dolent pel...
2: Sí, al final sí, perquè es fa un acúmul entre el greix i el talco, que, clar, si ho fas com a hàbit no hauria de ser indicat. Vull dir, una cosa és que hagis de sortir, no et doni temps a rentar-te el cabell, perquè els nois se'l renten i marxen, però les noies o nois amb cabell llarg te l'has de secar o has d'esperar que s'assequi. Llavors, com a cosa...
0: Habitual no, eh?
2: No.
0: D'acord,
2: no.
0: Per sortir del pas sí, cosa habitual no. Que això ho fan molt cantant d'òpera, per donar-se cos també als cabells fins, eh? Rentar-se els cabells, el xampú només ha d'anar a l'arrel o ha d'anar a tots els cabells?
2: No, l'has de rentar a la pell. El greix està a la pell.
1: Ah, és la pell.
2: És a la pell.
0: No has vist un TikTok que la noia es posa boca avall i només es renta l'arrel i després la resta està sec?
1: Sí.
0: Això es pot fer?
2: Es pot fer. De fet, només amb l'aigua que cau pel cabell arrossegant ja seria suficient.
0: Per tant, només el cuir, no hem d'ensaborar tot.
2: Un centímetre de cabell.
0: D'acord. Nena,
1: llavors tot això és una estafa, els xampús?
0: Home, no és una estafa, perquè també hem de fer servir xampú. Clar. Quina quantitat? Poquet xampú, molt xampú,
2: una monedeta. Depèn també del tamany del cap i de la quantitat de cabell que tingui.
0: Una monedeta, no passar-nos, allò de 6 quilos de xampú, eh? D'acord. Tots aquests xampús que ens prometen...
1: Miraculosos.
0: Engruixir els cabells, donar-li més densitat, això deduïm que no és veritat.
2: És relatiu, això tot és relatiu. Vull dir, sí que tenen silicones, polímers, que poden fer una mica més de volum, o a l'inrevés, o que et queda més amb menys volum, que hi ha gent que té molt volum i vol una mica alisar-ho, no? Llavors, sí que vull dir, no és miraculós. Pot ajudar-te, però no és màgic.
1: Nena, no se'n recordeu aquella fa molts anys que es va posar de moda aquell xampú de cavallo.
0: Nena,
1: i ara les veus que són unes egües desbocades.
0: Què? Els de queratina, no? Era queratina?
1: Bé, allò era la bomba.
0: Biotina. Era.
1: Biotina.
2: Que passa que aquests animals tenen una pell diferent de la nostra, en gruix i en qualitat. Llavors, clar, jo podia donar més irritacions a la pell que altra cosa, eh?
0: Ah, fotent un viatge d'àcid al cap, que no vegis
2: correcte.
0: Tu.
2: Correcte.
0: Els acondicionadors, mascaretes, sèrums, tot això tenen efecte? Funcionen?
2: Sí, sí que funcionen.
1: Això sí, eh?
2: Sí, això funciona. S'ha de posar de mig cabell cap a les puntes.
0: Allò que diuen, de medias a puntas.
2: De medias a puntas, exacte.
0: per no
2: engreixar, clar, no embrutar la pell del cap.
1: Això sí va bé, eh?
0: Per tant, i l'ordre? L'ordre és xampú, condicionador...
2: Es van dir, és condicionador per retirar o no. Hi ha alguns que s'han de retirar amb aigua i d'altres que no, i ja està.
0: I després mascareta.
2: Després una mascareta, però això un cop a la setmana, cada 15 dies, depenent una mica de com tinguis el cabell.
0: I allò que diuen de l'aigua freda per tancar la cutícula,
2: correcte,
0: al final?
2: Sí, al final sí, eh?
0: Això sí, eh?
2: Sí, té certa veritat, això, sí.
0: Un altre mite o un altre tema, jo crec que controvertit, assecar-se els cabells. Ho hem de fer amb tovallola, perquè et diuen, ho has de fer amb tovallola però com abraçant els cabells, no has de friccionar.
2: Exacte. La fricció, sobretot si tens el cabell molt finet, és dolenta per aquella fibra capilar, es pot trencar més fàcilment. Llavors, tècnicament hauríem de fer servir una tovallola de microfibra, que són aquestes que no són gens rugoses.
0: Les de gimnàs?
2: Correcte.
0: Que
2: absorbeixen molt la humitat.
0: La velleta de la cuina.
1: La velleta Mercedes.
2: Exacte. Que absorbeixen molt la humitat i sense friccionar. No? Com tu deies, abraçant el cabell.
0: D'acord.
2: Eh? Abraçant el cabell.
0: Així ho hauríem de fer.
2: Així ho hauríem de fer.
1: I no secar-nos.
0: Assecar-lo, com diu la visita, a l'aire o al secador?
2: Mira, idealment s'hauria de fer a l'aire. Eh? El que passa que, clar, si tens el cabell llarg i et triga dues hores a assecar-se, llavors ja no és ideal. Si has de fer servir secador, perquè de vegades nosaltres en aquesta vida anem amb presses, vull dir, no tenim dues hores perquè se'ns assequi el cabell.
0: Malauradament.
2: Exacte. Llavors, un secador a mitja temperatura, que no sigui molt alta, i amb certa separació de
0: no cremar-nos el cuir cabellut, eh?
2: I no incidir tota l'estona en la mateixa zona.
0: D'acord, entenc que l'assecador no és tan dolent. El tema hem de vigilar amb les planxes.
2: Les planxes mai amb el cabell humit, perquè això fa bullir per dins la fibra capilar, aquella aigua, bulleix i es fa malbé la fibra capilar. No abusar, vull dir, jo entenc que si tens el cabell amb molt volum i el vols baixar i que quedi maco, t'has de passar la planxa de tant en quant. Posa't un protector tèrmic, espera tenir el cabell ben sec i llavors et passes la planxa.
0: De seguida ara has dit protector tèrmic i m'has fet pensar l'estiu. També intentarem fer 5 cèntims de com cuidar els cabells a l'estiu. Abans, però, ràpidament, recollim la trucada de l'Helena. Helena, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, bonica, quin és el teu cas i quina és la teva pregunta?
3: El meu cas... Jo tinc alopecia areata, diagnosticada. Llavors, jo voldria saber, perquè a mi em van posar cortisona i em va funcionar molt bé, i però ara ja fa anys que no la prenc. I prenc el minoxidil amb biotina, vale? Amb unes proporcions que em va donar el metge. Jo, la meva pregunta és, ara se m'està caient molt el cabell. Jo podria prendre una altra vegada la cortisona?
0: La cortisona. Doncs mira, ara t'ho responem en antena. Helena, em va molt bé aquesta pregunta, perquè segurament molta gent estarà com en el teu cas. La pregunta així en genèric és, podem descansar i fer tandes de cortisona? Vindria a ser això, oi, Helena?
3: Sí.
0: Gràcies, bonica. Gràcies per la paciència,
3: gràcies.
0: Que sé que has tingut molta i ara et contestem en antena. Una abraçada. Fins ara.
3: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Què li diem a l'Helena?
2: No és el mateix que et caigui el cabell que tenir una alopecia areata. L'alopecia areata és aquella clapa rodona sense un cabell que es produeix per una alteració al sistema immunitari, reactiu a un estressant, el que sigui. I la caiguda de cabell no té res a veure amb això. És una caiguda estacional o per un estressant, però que no provoca aquella pèrdua d'aquella clapa sense cabell. Llavors, aquestes caigudes així estacionals o per estressants que no provoquen aquestes alopecies areates, d'entrada no es tracten amb corticoides. Els donem en casos molt, molt, molt extrems de caigudes molt, molt alarmants en què realment se't queda el cabell a la mà. Venen a la consulta i el pacient es fa així i tu li fas així i et quedes amb un grapat de cabell. Però normalment una caiguda de que s'ha augmentat a la caiguda de cabell que no t'està provocant una alopecia areata no es tractaria amb corticoides.
0: Per tant, no podem tirar de corticoides, allò descansar, tornar, descansar, tornar.
2: No.
0: Per tant, el tractament que en principi li han donat a l'Helena, que era el minoxidil amb biotina, és correcte.
2: És correcte, hauria de valorar si s'ha de pujar la dosi del minoxidil, si s'ha de posar, si ho fa amb loció, si es pot posar en pastilla, estudiar per què ara de cop se li està caient el cabell, si hi ha alguna causa més allà d'un estressant normal, això és el que s'hauria de fer, però no prendre corticoides.
0: Doncs, Helena, ja queda resposta, tu i totes les persones que es trobin en aquesta situació. Ràpidament, al 677-38-77-19. Què ens
4: diuen? Hi ha moltes consultes sobre xampú i criatures, per exemple.
0: Bona.
4: L'Anna diu,
0: apartat nens.
4: Quin xampú s'hauria d'utilitzar en nens que ja no siguin nadons? És a dir, a partir dels 5 anys, per exemple, quins xampús adequats, no marques, sinó quin tipus de xampú infantil és adequat, i si els adults també el podem fer servir.
2: Sí, el podem fer servir. Nosaltres podem fer servir. Si no som una persona que tingui molt de greix, un xampú suau per nens, que no té aquesta capacitat tan alta de netejar aquell greix, el podem fer servir.
0: Aquells xampús que diuen sin jabón, dels nens.
2: No, tenen sabó, però tenen un altre surfactant, és més suau. Els nens de 5 anys, jo els continuaria donant el xampú de bebès. Per què? Perquè renten elles volen dutxar sols, llavors
0: 8 quilos.
2: Es fiquen tot el sabó als ulls, els surfactants dels xampús poden cremar els ulls. Llavors, mentre no vigilin de no ficar-se tot a la cara, jo els meus es renten amb un xampú de nens. Tenen 10 anys.
0: Perfecte. Més preguntes.
2: Es banyen tot amb el xampú.
4: Mira, hi ha una pregunta que...
0: Es fan el cos, també?
2: Tot.
0: El xampú. Són nens, no fa peste, cara.
4: Clar, és igual, tot allà. Hi ha una pregunta relacionada amb els cicles de la lluna. Ho pregunten la Núria, la Cristina, el Roger. És recomanable tallar-se el cabell segons el cicle de la lluna? L'enforteix o el fa créixer menys en funció de quina fase es trobi?
0: Mira, m'ha agradat aquesta pregunta de la fase lunar. A la tornada us ho responem i també us expliquem les perruques que es renten, es pentinen, com s'assequen.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. la solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts i posarem punt i final avui a l'especial Cabells de la Solució, que ens està quedant curt. Cabells llargs? No, cabells curts ens està quedant. Va, ho hem deixat amb la fase lunar. Tallar-se els cabells en una fase minvant o creixent afecta o no afecta a la llargada dels cabells?
2: Doncs, si volem pensar que afecta, afecta, però científicament no hi ha res demostrat que ens expliqui aquest canvi de si em tallo amb la lluna plena, amb la lluna nueva, igual que els pares, Això és com...
0: Va com va, no? Per tant, neguem aquest mite. No sí, influeix el moment en què tallis els cabells. Jo he dit, a l'estiu, a veure, abans parlaves de protectors tèrmics. La calor als cabells, imagino que els afecta.
2: Sí.
0: Com els hem de protegir a l'estiu?
2: A l'estiu, sobretot, el que ens afecta és la temperatura, que això ens deshidrata la fibra capil·lar i la pell, i després ens banyem, no? Ens banyem a l'aigua de la piscina, a l'aigua de la platja, llavors, per protegir-nos sempre. Buscar l'ombra. Ens agrada estar morenos, però ens hem de protegir. Hem d'utilitzar productes hidratants per la fibra capil·lar després dels rentats. I molt important quan ens banyem a
0: hidratants vol dir la mascareta?
2: Exacte,
0: o el...
2: sí, sí, productes hidratants. Olis d'argan, de coco, tot això hidrata. No s'ha de posar, però de tant en quant durant aquell estiu n'hi has d'anar posant. I és molt important quan ens banyem, abans de ficar-nos a l'aigua, mullar-nos el cabell amb aigua de...
0: Dolça.
2: Correcte, perquè així el cabell està humit i absorbeix menys aigua del clor i menys aigua salada.
0: Per tant, mullar-lo a la dutxa
2: abans.
0: Aigua dolça, perquè així no ens absorbeix l'altra. És a dir, com si tens una mojama allà deshidratada, clar, si la mulles primer en aigua dolça...
1: Exacte,
0: no t'agafarà tant.
2: Després, si pots o tens, posar-ne un oli capilar d'argan o de coco abans de ficar-te l'aigua una miqueta a la part més distal, no? Més de baix.
0: Les puntes.
2: Exacte, les puntes. I després de sortir de l'aigua, tornar-te a treure amb aigua dolça.
0: O sigui, obrir i tancar amb aigua dolça.
1: És fàcil, nena. És molt maco aquest consell. Això sí que és la solució.
0: No, però és molt important, Perquè, clar, tu vas a la platja, doncs una passadeta per la dutxa, que ja estan obertes un altre cop, i després de sortir de l'aigua, una altra vegada. Això de cara a l'estiu. Us hem dit, clar, avui estem parlant de cabells, de com cuidar-los, però malauradament hi ha persones que es queden sense cabells per alguna condició mèdica o inclús etapes d'estrès. No? Hi ha qui decideix anar sense cabells i n'hi ha d'altres que opten per portar perruca o alguna pròtesi capilar. Però com s'han de cuidar aquests cabells de les perruques en cas que siguin naturals? Àlex Cano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Àlex. Escolta'm, et demanaré molta brevetat perquè estem a punt d'acabar, però volia parlar sí o sí amb tu. Tu ets assessor tècnic de Barcelona Peluques, sí. Disculpa, una botiga allà on hi trobem tota mena de perruques. En general, les perruques de què estan fetes? De quin material està feta?
6: Bueno, en el nostre cas, les perruques tenim de diferents maneres. Normalment treballem amb cabell natural, que és cabell humà, o tenim de fibra sintètica, o sigui, de les dues, hi ha de les dues varietats.
0: Les dues es renten, tant les de fibra sintètica com les de cabell humà?
6: Sí, exacte. Sí, sí, és molt important fer una bona higiene, més que res perquè també tinguin més durabilitat en el temps, la pròpia peça.
0: I cada quan es renten, Àlex?
6: Bueno, normalment dependrà també una mica de l'estil de vida de la persona. Clar, no és el mateix una persona que faci esport o una senyora gran que faci una vida més sedentària.
0: Clar.
6: Per norma general, com no va directe a la pell, que no és el cabell implantat nostre, normalment una vegada al mes, cada tres setmanetes, si és una persona molt intensa a esport, doncs cada dues setmanes, més o menys. Sí.
0: I es poden rentar a casa o les hem de portar a un lloc específic per rentar-les?
6: Sí, les poden rentar a casa. Nosaltres aquí a la botiga els donem un kit d'higiene, inclou el xampú, l'acondicionador i un bifase per desenredar la fibra després. Però si volen venir aquí a la botiga per comoditat, sobretot gent gran, no?, que té una miqueta més limitada la mobilitat i tal, doncs la poden portar aquí a la botiga i li fem nosaltres el manteniment, sí, sí.
0: I ara que em parles de la botiga i el manteniment, Àlex, què passa si una perruca s'enreda, allò com ens passa amb els cabells? Ho podem desenredar com en el cas d'un cabell normal, natural, disculpa, el normal?
6: Sí, es pot fer, el que passa que s'ha de tenir més cura, és a dir, no deixa de ser una peça de postisseria, no? I s'ha de tenir una miqueta més cura que amb el cabell. Pensa que és una cosa que no creix.
0: Clar.
6: Llavors,
0: si l'arrenques malament, no?
6: Exacte. S'ha de tenir més cura de lo normal, com si fos el teu cabell, però una miqueta més de delicadesa.
0: Ara que parlàvem de l'estiu, Àlex, jo em pregunto, hi ha algunes perruques especials versió estiu, de dir que siguin una mica més transpirables que d'altres?
6: Normalment totes són iguals, és a dir, són transpirables, ja estan pensades per gent que fa tractament oncològic, no?, que la pell està més sensible o té tendència més a suar. El que passa que sí que hi ha algunes, en el nostre cas, que estan totes fetes a mà. Normalment són combinades, estan fetes a mà i a màquina, no? La part de sobre és a màquina, a mà, perdona, perquè doni més naturalitat a la implantació, i la part de sota és a màquina. Però hi ha algunes, en el nostre cas tenim algunes, que estan totes fetes a mà.
0: Mare de Déu.
6: És la diferència aquesta, sí, sí.
0: Àlex, un altre dia tornarem a parlar perquè a mi m'interessa especialment el món de les perruques, perquè a més s'estan posant de moda, més enllà de tractaments oncològics, no?, que deies,
6: correcte,
0: hi ha molta gent que les fa servir simplement
1: per estètica,
6: Sí, exacte, ha, és una identitat també, és a dir, hi ha gent que li agrada doncs, tenir el cabell ros un dia, l'altre dia de color fosc, i sí, sí, és una manera de portar diferents estils en un temps curt. Sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat amb l'Àlex Cano, assessor tècnic de Barcelona Pelucas. Et tornarem a parlar, Àlex. Gràcies infinites per la brevetat i la concisió. Una abraçada, bonic, fins ara.
6: Gràcies, bon
0: adéu,
6: dia.
0: Adéu. Doncs crec que hem de posar punt i final. Acabem amb una pregunta de l'audiència, el 677-38-77-9. N'hi ha moltes, oi?
4: No, mira, sobre mites.
0: Epa.
4: La Ramona, sobre si la cervesa fa brillar més el cabell. I el Jordi també pregunta si l'oli d'oliva ho fa.
0: Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Rapar-se els cabells sencers fa que creixin amb més força. Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Fer massatges al cuir cabellut estimula la circulació. Veritat o mentida?
2: Veritat.
0: Cal canviar de xampú perquè els cabells no s'acostumin? Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Llimona, aigua oxigenada i altres remeis casolans per tornar-se ros. Veritat o mentida?
2: Mentida, però sí que és veritat que els rossos, quan ho fan servir, sí que els hi declara una miqueta.
0: I si et surten canes, ja hem dit que aquells cabells no es multipliquen per 5. És una...
2: Mentida.
0: Avui hem parlat de cabells amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Marina, moltíssimes gràcies. Fran Domènech, ens sentim demà.
4: Demà de què parlem? Gràcies.
0: Demà tornem amb els periodistes Ramon Hernández i Juanjo Villalba. Parlarem dels secrets que amaga la Sagrada Família. Oh. Brigitte, molt atenta.
1: M'encanta.
0: Demà expliquem coses que no s'han explicat mai a la ràdio.
4: Visca la solució.
0: Esperem. Vinga, fins que se'ns acabin les respostes cada dia. Nosaltres a la 1, la solució. Oh.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els metges tornen a la vaga, segons us pot avançar 3cat Info, ho faran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut ha demanat al sindicat que s'assumi a un grup de treball creat per abordar la reorganització del sistema. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara, però, no està tancat.
3: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que el maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
1: Aquest dimecres arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Kneecap, Gorillaz o Doja Cat. Les temperatures altes que ja tenim aquest any, combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana, multiplicaran els propers dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
3: És una combinació que genera les condicions ideals per a la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
3: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la de mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts Madrid 97, Tenerife 98.
3: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 el Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
3: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb el fins ara entrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
1: I al torneig de tenis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final amb el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Hirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.

0: I hi afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones, i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. I ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hunt, que va guanyar un Oscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m, li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.

És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel legendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys. Tenia un somni, ser cantant, tot i patir, gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica.

Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies.

0: malaltia de Fabry, la síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui, la doctora Maria Camprodon, que treballa a la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
1: Hola, bona nit.
0: I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
1: Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys d'1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
0: I bé, hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares. Però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Per què es diagnostica més? Quin és el motiu?
1: Hi ha hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
0: I comentaves que són la majoria d'origen genètic. Què vol dir això?
1: Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
0: Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
1: No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors sí que es poden transmetre. Però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
0: Estem a les dones i els dies i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones. Com quines?
1: Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantiloleiomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
0: porfíries... Ostres, no els havia sentit mai,
1: sí,
0: aquest nom, eh?
1: Són noms curiosos, és així.
0: I són malalties que costen de diagnosticar?
1: Sí, es parla molt de la odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja 5 anys perfectament anant voltant d'hospital en hospital fins que arriben a algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
0: I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones, és encara més lent?
1: Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, ja ens ho trobem, a la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
0: A les dones ens costa més.
1: A les dones, sincerament, sí, perquè...
0: Per què? Perquè aguantem més el dolor? Perquè...
1: No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
0: Fa que... És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
1: Sí, sí, ens passa, Jo fa res, una paciència que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir no, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res. No va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuiden.
2: Clar, clar. I quin acostuma ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
1: Sí, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament. I la majoria són simptomàtics. És a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
2: Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
1: Durant molt de temps sí? Ha sigut així i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no, de quedar embarassades durant l'assaig i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
2: I si està fent alguna cosa, perquè ara, algun ara, estudi que sí que tingui en compte el gènere...
1: És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments. I això és així.
2: I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
1: Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
2: Veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
1: Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament, en el pacient i també en la família.
2: Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries?
1: D'on
2: t'heu sorgit?
1: Sembla mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que com a internista tinc un interès, no, en les malalties complexes i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible.

0: Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
1: Correcte.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí.
1: A veure,
0: segur que sí.
1: A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les crítiques principals de Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, no? Ens hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer. I després, doncs, cada dona, cada nena és un món, cada nena i dona pues, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, pues, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, pues, és amb el que m'ha afectat a mi.
0: Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
1: Als 6 anys.
0: Als 6 anys, ja?
1: Correcte.
0: I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
1: Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita era que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, pues, bueno, lluitava amb els metges i...

0: va costar molt que li fessin cas, però metge tras molts moviments, pues em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal amb l'endocrí, i bueno, i he començat tot el procés.
1: I amb aquest tractament hormonal què vas aconseguir? O...
0: Créixer una miqueta.
1: Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte no. al perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no? La Turner? O sigui,
2: el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas de la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer ovodonació.
0: Sí, correcte.
1: Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no? Sí. Que estàs embarassada.
0: Sí, sí.
1: Com ha sigut aquest procés?
0: Doncs mira, jo ho explico. Com ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés i a mi m'han ficat directament l'embrió.
1: I estàs embarassada?
0: Sí, i ha funcionat.
1: Molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
0: Ja estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és veritat que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada dues setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites. És molt pautat, és molt controlat i pautat, l'embaràs.
1: Però estàs molt contenta i fa molta il·lusió i evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs sí, has decidit tirar endavant.
0: I tant.
1: Tornem una mica fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no? Del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
0: Bueno, jo sempre dic que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre, la meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot, ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa, he patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven, hi ha coses que em costaven, tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-me, i necessitaven adaptacions, i bueno, pues a l'institut pues, és quan ja ets més conscient, no és fàcil, no? Però bueno...
1: Jo trobo increïble això de que et puguin fer bullying per la talla baixa, no?
0: Sí,
1: em sembla que ja estàvem una mica més evolucionats
0: no.
1: I que no...
0: no.
1: Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això
0: sí.
1: te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
0: Sí, sempre he tingut complexa de talla baixa. A dia d'avui sí que he evitat que ja soc adulta, ja ho veus com diferent... Però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja soc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
1: Tu ara treballes en una escola.
0: Sí, correcte.
1: Vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
0: Ara estic de baixa per l'embaràs.
1: Però tu treballes en una escola,
0: sí.
1: Vale? I... A dia d'avui encara hi ha comentaris a l'escola que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia o que hagis tingut alguna, no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
0: Sí, correcte. No tots els casos són iguals, ¿vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no ha sigut molt difícil perquè estic en un col·le, ¿vale? I no ha sigut fàcil perquè és el que he dit, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues més facilitats, com més necessitat, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, ¿vale? Bueno, si a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, ¿vale? Llavors si t'equivoques o necessites ajuda no me l'han donat. Vale, no han entès...
1: Que diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut
0: No hi ha hagut comprensió, hi ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no, d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda, però clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han transmès. Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació has de saber fer la teva feina, ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé, o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions pues, no me les han donat.
1: Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de Turner i ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. En el teu cas, la teva filla, quan se la va diagnosticar? Es va tardar molt?
3: Bueno, en primer lloc, vull dir que la Judit també és co-vicepresidenta. Nosaltres a l'associació hem posat una presidenta que no és Turner, de moment, i estem apostant cada vegada més perquè vagin pujant persones Turner a portar l'associació i nosaltres anar-nos quedant, amb la qual portem la copresidència, però dic que, bueno, és una presidenta, una vicepresidenta increïble, la Judit, o sigui, molt bé, molt bé.
1: Fantàstic.
3: S'ha estrenat aquest desembre, i de 10, molt bé. A la meva filla,
1: Sí, quan li van diagnosticar? I
3: la vam diagnosticar molt. Que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys i als 3 anys i mig ja no li tocava revisió perquè van de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill i vaig dir que no creixia. Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, vam anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant, vam canviar de pediatre, vam anar al doctor Pou, i el doctor Pou diu, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc. Vam anar a Sant Joan de Déu, full en blanc, i ABC, de quan són petits, el que toca, doncs, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
1: Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient amb la Judit i tu mare d'una pacient, noto que és molt important, no?, que la família estigui donant suport i bueno, per tu Déu-n'hi-do, no?, com ho vius, no?, m'imagino.
3: Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues, bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé i no... Un cop saps, ja comences a créixer, no?
1: Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
3: L'única pega que té el fet de això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet de que sigui als 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement. I amb el tema que abans li comentava la Judit també, el tema del creixement, a la Núria ho va portar molt bé, el creixement, ell era molt, és que era molt poca cosa, i quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els vaig deixar

0: Per què, vull dir, per què heu decidit que sigui així? O, bueno, ja ho has comentat, no?, que potser serà una mica més endavant, més
1: bueno, va començar una
0: paulatino, no?
1: Sí, va començar una família a fer l'associació, i van ser tres germanes, i van fer els estatuts, i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una co-vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i molt bé.
0: Aquesta malaltia afecta només a les dones i a l'associació només hi ha dones?
1: No. A l'associació hi tenim, som 82 socis, 40 són afectades de Turner. I tenim les famílies directes també. I els pares estan molt involucrats també, molt.
0: I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
1: Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir l'associació en diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no, joves, que diem, i el sènior. Llavors, perquè cada un té unes necessitats diferents. Llavors, a nivell d'infància, doncs, fer molt acompanyament a el que són les famílies, en els pares, de què és el que els anirà passant i tot. A nivell d'adolescència, la Judit porta un grup d'adolescents i joves, amb el qual fan sortides, es troben, es parlen de tots els problemilles que van tenint i tot, no? I nosaltres, per la nostra part, doncs, des de darrere també, evidentment, els hi donem tot aquest suport, no? El suport en l'adolescència que ens estem trobant i també la incorporació del món laboral és el psicològic. Psicològic, perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt sumament sensibles i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat perquè no
0: a nivell des de la pública no hi és.
1: No, és que no el trobem, no hi és.

0: Ara canviem de terç, però tornarem. Parlem d'una altra malaltia minoritària o rara, la malaltia de Fabry, i parlem amb la Yolanda López. Tu ets administrativa i ets pacient, no? Tens la malaltia. Sí. Que ens pots explicar què és aquesta malaltia, perquè ho entenguem?
1: Bueno, es un trastorno genético provocado por el cromosoma X, ¿vale? Que lo que provoca es una deficiencia de una enzima, con lo cual se acumulan grasas en el torrente sanguíneo y puede dañar tanto vasos sanguíneos, riñones, corazón y sistema nervioso.
0: ¿Y tú cómo estás? Después de explicarme qué es esta malaltía.
1: Bueno, yo a día de hoy lo llevo bastante bien, tomo medicación y al tener doble cromosoma X como que compensa uno con el otro. En el caso del hombre es diferente.
0: ¿Y cuándo te lo van a diagnosticar y qué síntomas tenías?
1: No, a mí me lo diagnosticaron por screening familiar.
0: ¿Qué vol dir això? Doctora, ajuda. I traduït, diguem, perquè s'entengui.
2: Sí. Un membre de su família estava molt afecta i gràcies a que ell va ser diagnosticat vam fer tot l'arbre genològic i vam estudiar a la resta de famílies d'ell. I d'aquesta manera vam poder diagnosticar diferents membres en una situació molt precoç de la malaltia de cara que no arribin a transplantaments renal, miocardiopatia hipertròfica, una malaltia molt severa.
0: Perquè, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entenguem, és una mica com, no sé, una funció de neteja del cos i aquesta neteja no es fa. És així.

0: Doctora Maria Camprodon, veia que senties amb el cap, vols afegir...
1: No, perquè he acompanyat, no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats i sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada dues setmanes a posar-se un tractament endovenós, el fet de, no, tan jove, sentir-se bé, però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú, però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara pues, estan molt millor i que amb el tractament, amb la investigació hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
0: Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no? Com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea. Quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no? De dir com afrontar-ho o com...
1: Jo sempre els dic als meus pacients, no és algú que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar ajuntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
0: Clar. Marga Massó, des de l'associació hagi baixat una mica el nombre de nenes amb síndrome de Turner, és així o no?
2: És molt complicat de...
0: Sí? D'explicar, doncs.
2: Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, pues, de moment estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, estira.
0: I aquesta detecció... Sí?
1: No, només puntualitzar, perquè clar, quan diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló diferent, que és per 26 malalties, però no és el cas. Clar, normalment això que ha explicat la Marga és més d'estudis cariotips que es fan... abans de quan estàs embarassada, i que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten pues, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no, és que quan t'ho diagnostiquin, anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
0: I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
1: És en sang perifèrica, sí.
0: Val. No sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
2: Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió perquè sempre diem que no hi ha investigació a part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar malalties minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no, pot preveure quina malaltia rara pugui tenir un infant. han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta, i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones, i de moment s'està fent l'estudi amb les dones, no?, que han participat pràcticament al 100%, i amb això sí que faig una crida que tant Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Vinext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
0: Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
3: Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així aneu veient el que anem fent.
0: Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
1: Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa, com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no? Gràcies, millor.
0: Marga?
2: Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron amb Café d'Herba a organitzar, no?, la diada, el fòrum de les enfermetats minoritàries. En allà es va veure la gran importància i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia

0: la part, la sanitat pública, la part psicològica
1: és escassa
0: i llavors pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
1: He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no? I ens va demanar una mica, doncs, això, no? Poder aquesta malaltia i, bé, si es tracta d'això, no? De donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no? Hi ha molt estigma. A banda de sí, per què? Vull dir, què us diuen la gent o...
2: No és un estigma perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes infantamilitàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estigma de lo que és diferent és jutjat, no? Algú diferent, pues, inconscientment, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
1: I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares? O no? O és la paraula rara, no hi ha cap problema?
3: Jo normalment dic minoritària, la veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
1: Clar, és que això seria un programa,
3: per això.
1: De dir que quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat, les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa?
3: No, perquè el fet d'això de ser genètiques normalment debuta en edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no? El tenir una malaltia genètica que impliqui pues, el que és un fer una in vitro, tot el que és l'extracció d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
1: Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.

0: les dones i els dies, amunt els cors.
1: Les garçons me rabaissent. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. Qu'il est jamais heureux avec moi.
2: I en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
3: Bona nit, com esteu?
2: A veure, ho he dit bé, això, bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
3: Bonsoir.
2: Bonsoir. Oh,
3: perfecte.
2: L'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
3: Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app, que es diu Drive Lady, és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
4: Avui a França més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí

0: Va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.
1: Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
2: Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
1: Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
2: Sí, sí, és gratuïta i la podeu trobar tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
1: Ostres, van fortes, eh?
2: Sí, sí.
1: A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny, aquest taller d'autodefensa per dones, o no?
2: Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que, bueno, estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a estar més segures i a gaudir dels carrers amb tota seguretat.
1: Entenc que no l'has usat, no?
2: No, jo encara no, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir. Llavors, encara no l'he utilitzat, però sí que després de parlar amb elles, sí que he estat mirant una mica com funciona i la veritat és que està molt bé, perquè és això, no?, que
1: les persones... Què és el que t'ha cridat més l'atenció, diguem, del funcionament, o què és el que has trobat que és més pràctic o que pot ser millor per les dones?
2: Mira, a mi el que més m'ha agradat és saber que la persona que està registrada ha passat un filtre de seguretat, que és una dona, que l'aplicació guarda totes les dades d'aquesta persona, de la persona tant que s'ofereix com la persona que busca, que és un espai segur, sobretot, i al final que el disseny de l'aplicació no és molt diferent que altres aplicacions que ja coneixem, com Cabify o Uber, però sí que és veritat que el punt més fort que té aquesta aplicació és, sobretot, la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur. I això és el que m'ha agradat més, la veritat.
1: Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
2: Sí.
1: Ara ens comentes el tema aquest, doncs, d'aquesta aplicació, la Drive Lady, no?, doncs també com una alternativa segura per compartir cotxe a les sí. dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? Què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
2: Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat, i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor, i només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes.
1: Què dius?
2: Contra les dones, sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic públic amb les dones. Això ja és un, jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes, que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts, on no, la càmera no arriba, on és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
1: Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res. Letícia Fuentes, periodista.
2: Moltes gràcies, bona nit.
1: I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que les dones i els dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla? Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa

0: explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
3: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També ha jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a llançar el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe, camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Sí. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones...
2: Ah, pensava que anaves a dir...
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També, també, però... també. Molt bé, també, els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, molt de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: No, és que jo el veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, si el sents
0: a prop. Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara. No m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és, haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això...
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que sobre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans, per veure com respiren, com la preparen, i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema que ja a primera hora va ser protagonista...
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres només portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial. Jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. I a més, algun gol... veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però
0: era titular,
4: però
0: està nerviós, està pujadet,
3: Massa. Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Si els estava dient a la poli a la cara, ja hi ha droga, és que...
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: És a dir,
4: un lavabet.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta, això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CCI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Vinga,
4: uns badalls
0: arrenca,
4: a aquesta
0: Lara,
4: hora.
0: Que
4: faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable
4: el tema. En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: No, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això pot ser, val?
0: Sí, en algun...
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull. Posar música. Recollir-me l'ull.
0: Ara qui està tossint?
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo. No tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. Només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
4: Vinga, va. Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido.
7: ¿Cuánto?
6: Ganaste
7: 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Oh, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'ho han jugat tot a cara i creu. I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de la Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
8: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
9: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: L'antorxa mola.
8: I què vas el diumenge a passejar per la gat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
4: A la nit no encens la llum.
8: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Lara, sisplau.
4: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí.
9: Està bastant ben aconseguit, aquest, trobo.
8: Sí.
4: És dels millors.
8: Què passa a Girona?
4: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
8: Se'n va i parlar.
4: És que la veritat, sabem tot. Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
8: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
8: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Marta Sánchez.
8: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
4: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
8: Ah, per favor.
11: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit. En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Mm. Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
12: No veo masajes.
4: Això ho diu que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, que a veure...
8: I a veure, jo crec que està una mica... Que cadascú faci el que li doni la gana,
4: evidentment, però no ho neguis.
8: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
4: Home, sí,
8: i tant. Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
4: No passa res, no ho neguis,
8: escolta'm,
4: ja està.
8: Si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
4: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
8: No sé.
4: No me la crec.
8: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito. A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
13: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
14: ¿Sí?
13: Sí.
14: ¿Eras de las que mirabas 100 los botellones blancos?
13: Es que me miraban más de un show, ya era como... Ya era muy chula.
4: Levantaba la cabeza así.
14: Eras de las que decía, ¿qué están mirando?
13: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, tú me metes en una pelea y me graban o me denuncias al público.
7: claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
8: Muy, muy, muy merecido. Muy merecido. Puño, caramba. Carai, la Pitbull de...
4: Me la imagino de... tant. Sí, sí, 100%.
8: Sí. Ah, per cert, un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens que... Hi ha nens que... Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
4: Vinga.
8: Això és el que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
4: Sí.
8: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
4: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
8: S'ha fet viral, eh?
4: Ja ho era, ja ho era, cantant.
8: Ah, sí?
4: Nena, sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
15: És incòmode, sí, això. Incòmode,
8: repelentet, incòmode. Repelentet.
4: És repelent. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
15: Així està audio. Guardat el tall.
8: Sí, sí, el tall estava guardat així.
4: Està guardat, nena.
8: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
16: On els adolescents és una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
8: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 6:15.
17: I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
4: Pau i amor.
8: Dia
4: important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra, Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
8: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
18: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
8: Lara, qui bufarà espelmes avui?
4: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
20: Ja comença a

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder de...

0: deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
1: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
1: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
3: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
0: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
0: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
1: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
4: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
0: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
1: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
0: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
1: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè ja tenim aquí les plagues.
1: Que bé, eh?
0: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
1: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. A aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
5: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
6: Molt bon dia.
0: Com d'ull a la premsa? Què diuen avui els diaris?
5: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
6: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
5: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
6: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
0: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
6: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
5: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars

0: donin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
0: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
1: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
0: Tot i això, El Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
1: La polèmica pel poc ús del català, o gairebé inexistent, en el discurs del Papalleó 14 a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
0: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al papa en quina llengua es diu cada cosa.
1: I recorda que el papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
0: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
1: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no?, segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
1: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. També n'hi ha.
1: D'acord.
2: Apuntem-ho. Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
0: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó 14 farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
1: El Marc Jurado i una servidora, Canalies.
2: Sou notícia.
1: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
1: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte. Amb els
2: amics.
0: Són molt divertits, Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem
2: ja
0: tots els
2: èxits.
0: Aquí cada dia una miqueta
1: som de... Som gent de paraula
0: una
1: i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 5:45 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, a la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby, baby. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas en gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: I va veure, Sound, que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor de Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: Des que s'ha declarat l'incendi, a 11:45 de la nit, les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continuar bajando, que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece que más lejos. Y que se quede el armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes llunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Can Brians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Clar, pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment...
7: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
7: No han caigut,
0: perquè diu que va d'allant i estan a punt de saltar els ulls, avui.
7: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
7: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
7: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
6: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
8: No quedan más cojones, escorbuto a la sed.
6: Això, això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
6: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
7: Tampoc
0: que no diguis els últims 10 anys. No, home, no, oh. Ja ho sé.
6: Bueno, si em dius la dada...
7: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada com feu aquestes preguntes com si us acostés
7: si,
6: més a la dada.
7: Sí,
6: a
7: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps
7: flipats.
0: I estem informant els oients.
6: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
7: Doncs no moltes, no.
9: 3.
0: No, a més, home, jo diria que 10. 10? No tantes. 7.
7: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
7: Bueno, doncs pues 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías. Oh!
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
7: No!
6: Espera que Feijó faci el pas. Se n'han presentat 6.
0: Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antoni Hernández Mancha contra
7: igual,
6: Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol, i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
6: Avui tampoc. Era molt difícil perquè, diguem-ne...
7: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit. Bueno, correm a favor nostre, de quina part
0: no
7: estàs?
0: De com no.
7: Si no, guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir, ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
7: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu has dit...
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia d'aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar de concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... Quants concerts de les Maiol Roser els últims 10 anys?
7: Molt bé aquesta veueta. Molt bé aquesta veueta.
6: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé, ja veureu demà.
7: No, sisplau, demà pillarem tant.
0: Oients dels... No, Maiol, no siguis així.
7: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
7: sempre
0: us convidem
7: demanes el mateix.
0: Puc seguir?
7: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, a Natarroja. Per un públic més jove podeu anar a veure la Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
7: Qui serà?
0: Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
7: Sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors.
7: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, és el tardis d'alta baix del balcó,
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Els matiners.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure.
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
13: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. No el podi bé pel Jordi. Jordi!
7: Bon dia,
0: quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
13: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
13: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
13: Faig de monitor no he disminuït.
0: Perdó? De monitor?
13: De monitor nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, que suposo que és passional, no?
13: I tant, molt. En plena, molt. Realment, són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
13: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
13: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
7: Un any.
13: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig?
13: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
13: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: Ah, o sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
13: Sí, fantàstic.
0: Amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
13: Correcte, correcte.
0: Bé. Escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
13: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, si la Sara m'ho confirma, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
13: No.
0: Fliparàs, no. Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
13: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
7: Maria. quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
13: Sí, està dormint, dorm aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antoni Orozco, eh?
13: Sí, sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
13: Gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, com a l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passa moltes coses.
7: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: No. Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Bosch. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. No. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hòstia, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
0: Sí, una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Que així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: Eloi. A veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que no són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, un xot.
3: No se li ha de preguntar, això.
1: No.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies
3: per
0: ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta, sí.
0: Vinga, et poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Per això fem ràdio, eh?
0: Gràcies, matiners. Demà hi tornem. Que tingueu un bon dia.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs. Parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre sono in questa nau la parola di Dio, la diada da bui e santa, dedicata a Dio nostro Signor.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no. A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, on tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó per no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, però no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brians 1, i serem també a 11:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. També Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
1: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
1: I amb què setmana dormir als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit, i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
1: I en què dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes, les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
1: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Albert Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa. Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Ja vam parlar de coses serioses, no?
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
1: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco
4: estudiar i superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella Feijó que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot i que Feijó ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
1: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc i Manuel Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijó i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijó a anar a Waterloo, entenc que també ha convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
5: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya esteu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
19: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras en matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista que ha fet desenes de viatges papals subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
19: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
1: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
20: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el Papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
21: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La Conferència Episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
1: I us ho expliquem també al matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
0: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó però no el llogaré.
22: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
1: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el pontífex. Maríam Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
1: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del papa a Catalunya.
25: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir l'ús d'aquest fet.
26: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
25: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el cicle d'aturades d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
27: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.200.
1: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
1: Passen 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
28: Bon dia.
1: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com va represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
1: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
29: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
2: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
1: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
3: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
1: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
8: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
7: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
9: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
10: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
11: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
10: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
2: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
1: Londres, Quim Olivares.
13: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
14: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
13: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
3: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
28: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
3: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
1: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
9: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
4: Quan s'ha d'executar una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvingut i siguem. Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
12: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
0: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
2: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
1: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
3: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
1: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
15: Què tal, bon dia?
1: La primera.
16: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
15: Avui arrenca el Primavera Sound amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Uineta a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
16: Quina manera de superar tots els bois, quina manera de superar tots els bois.
1: La segona.

0: Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chabols, Tietz. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera? If tomorrow never comes,
0: will she know how much I love? I el cantant de música country, Garth Brooks, estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia pensada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis, el Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98, la penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades, en aquesta nova etapa, el club d'Amsterdam, que va quedar entre els coers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga, el tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sabíem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir, i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això: em van insultar, em van cridar 2 cops vaya usted a la mierda, i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país, els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó 14 podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar

0: estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó 14.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
2: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Chavarría, una de les portaveus de la CGT.
3: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
0: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
2: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
0: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Uineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa, avui com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
5: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar, l'Ara però parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El Periódico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El Periódico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25, i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran tingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33, i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan. Exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria. També al continent.

0: amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible. Quin beneficiós

per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls de les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
2: no,
1: això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
2: No sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Això té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
2: És que de veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 12:45 del migdia al Centre Luis, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 6:15 de la tarda al Casal de la Gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc, i a 6:00 PM al Casal de la Gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va de llevar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
3: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico que va enamorar tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch?
3: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquest pobret, el petitó.
3: Que anava amb una orangutada de peluix.
1: Aquest,
3: el Punch. Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch.
3: Rescatat a Kènia, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kènia després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: La pobreta trobar la seva mare morta.
0: Sí.
3: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
3: No, és un hipopòtam.
0: Hipopòtam.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
6: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més, perquè jo no recordava haver-ne vist abans el punt habitual, doncs em veig normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havien bastant més.
5: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
11: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
4: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
11: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
4: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
11: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
12: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
3: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
20: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
18: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
3: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
21: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
22: El senyor Turull, que convidava a Feijóo anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
23: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
18: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que no fos totalment en castellà.
3: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
24: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
18: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa a les setmana vinent a Barcelona.
3: Ho ha concedat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
25: No, el tinc ja cobert.
26: No, un temps balcó però no el llogaré.
27: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, però no, en principi no.
28: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
3: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
18: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
29: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
3: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
18: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
3: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 20%. 7%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
18: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
3: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
0: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
3: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
18: 2:03 del matí. Tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
18: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
3: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
18: Marc Ruiz.
2: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yardact, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que comparteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
3: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
18: Berga, Nàtia Dell.
4: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
3: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
5: Jo vaig demanar el que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
18: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
3: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals. I ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
18: Bruno Fortea Miras.
6: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació. Per rebre el cello més icònic de Pau Casals, durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
7: I really feel the weight and the responsibility.
8: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
7: Of course, lighter and lighter.
8: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
7: Respect.
6: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
9: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
6: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Fortea Miras pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I un adeu.

0: Perquè ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladdin.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell, va cantar Un món ideal d'Aladdin. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia, 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. Al cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que hi va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Anirà marxant, també ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant, avui s'imposarà el sol i les 4 nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
13: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'església de Betlem.
12: A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó.
13: A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
14: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de rebre el papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
15: Hola, Sagrada Família.
14: Sí, molt bé.
15: Aquí el papa.
14: Bueno, impecable. No, de moment impecable.
16: Saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment tècnicament no s'ha mullat.
14: Impecable.
15: I aquí la missa.
16: Molt bé. De moment impecable.
14: Missa 100% en català.
15: Aquí.
16: Sí.
15: La Bíblia.
16: Sí, la Bíblia, bé, sí.
15: I aquí.
16: Sí. Aquí.
15: La lectura de la Bíblia.
16: Bueno, és que no, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
14: Més.
15: La Sagrada Família.
16: Sí, senyor.
15: És alta.
16: Bé.
15: Hola!
16: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
15: Maria!
16: Sí?
15: Maria!
16: Sí. Maria, Maria.
15: És amor.
16: Maria és amor, sí.
15: I exclama...
16: I exclama...
15: Carril bus!
16: Carril bus és català, sí. Què més dirà ara en català?
15: El mar!
16: Sí, no, el mar.
15: La vida!
16: Sí. Sí.
15: Patata!
16: Patata.
0: Gràcies, Joan! Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
17: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. Aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
18: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons, perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és per...

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes que coincidiran amb el Pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre son en aquesta maula paraula de Déu, la diada d'avui és santa. Dedicat a Déu, nostre Senyor.
0: A Catena Benet XVI, el 2010, fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres. Ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafar de cap.
0: Parlarem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el papamòbil.
3: No, on tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó per no el llogaré.
5: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, però no. En principi no.
0: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1 i serem a partir de les 10 del matí.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules pel equip i capellans de la presó.
0: Així ens explicava Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. L'Escolania, de fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui, que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6:18 del matí i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9:25 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Retards.
9: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
0: En via morta.
10: La proposta de moció de censura instrumental que Feijó ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
11: Sí, aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
12: Junts posa així la pilota a la taula de Feijó, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol. Anar a veure Puigdemont, el líder del PP, ha evitat respondre.
13: Vale, claro. Y vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
9: coses serioses, deia Feijóo a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
8: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Avui, torta Sánchez.
10: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi. Estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
9: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, just d'aquí una setmana. En un principi, només havia de dir en català dues frases en la salutació.
10: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi, i ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
17: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig milió d'euros.
12: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners. Diu que cedirà espais i serveis.
9: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
18: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Batat.
10: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
0: 100% d'ocupació.
12: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
19: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I en contra.
9: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
10: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
20: Quan el Papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà bé aquesta trobada.
0: Teletreball.
9: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
10: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
0: Detinguts.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
0: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
9: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
1: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: 17 de juny.
10: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la 12a des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges de Catalunya. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya.
0: El triple.
12: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
9: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
0: Sense igualtat.
10: Una testimònia al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal. Con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
12: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
0: Llum verda.
9: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Lleida, Júlia Albacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos, i Pere Roque, de Saja.
25: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui llat, benvingut i siguent.
26: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
27: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya.
0: Vaga general.
10: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
0: Més atacs.
12: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
9: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear. Quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Es multiplicarà.
10: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
12: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
29: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
9: Avui arrenca amb les actuacions de Guineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajal o The Cure.
0: I a Berga, Patum.
10: Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus.
0: I ara també tenim un adéu.
12: Ha mort als 75 anys Pibo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrapant.
2: El Barça guanya la pista de l'UCAM Murcia el primer partit de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet 68 a 91. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Il·lusionat.
2: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Ajax per les dues pròximes temporades.
4: For me is a great moment in my career.
2: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Ajax.
0: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia a l'Hospital Universitari de Xeus i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Tomarem bon dia, passant 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado, tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Estxell Garriga.
7: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Encentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença a lentir també ja el Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals. Comença a anar plens, però sense problemes.
6: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos de Barcelona.
7: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
8: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
6: Estació del Nord, en Escura.
11: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
13: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures en l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
11: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixes per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada Balsareny.
7: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
8: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
6: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió.
7: Que s'havien portat 150.000 euros en cosmètics.
8: Concretament, es van dur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
6: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
7: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
8: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
6: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà el febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca megamilionari també passa?
1: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlen de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'Aufer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
18: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
19: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
18: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: 22, i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
20: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
2: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen?
21: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
2: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
22: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
2: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder d'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
0: I a Catalunya?
2: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
30: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
2: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre, i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijó calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si, per contra, reforçarà Pedro Sánchez.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric.
3: eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere, de 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere, 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: 5 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
9: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiixen a l'examen de els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahí es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passa temps. Ahir ningú sabia dir que celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
0: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclava.
10: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la Cúria Romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclava està disponible en català.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
24: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar
26: a Carrefour. A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:02. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
27: Bon dia, als balcons.
28: Tenc balcó, però no el llogaré.
29: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
31: Que viva el Papa!
27: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del Papa Mòbil per la ciutat.
0: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
32: Això va, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
0: Però què diu, Armínia?
32: Va, home. Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
27: Però és què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
32: Pel dia del Papa, eh?
27: Sí.
32: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
27: I què ha fet? Posar un anunci?
32: Sí, diu, senyora madura, alquila balcón para ver pasar el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
0: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
32: Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
0: Sí, però quins serveis?
27: Clar.
32: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
27: Immersiva, diu, immersiva.
32: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
27: Això no és seriós.
32: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, uns resorts parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si es puc canviar fotos. Clar. I bueno, i després em diuen que si després de veure el Papa, doncs vostè és la mama. I dic, no, jo no soy la mama. Home.
0: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el Papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del Pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
1: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no, a mi m'és igual tot.
1: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
29: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
6: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
7: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
0: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:45. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del Papa i el programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Nosaltres serem igual de exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient

0: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
1: I atenció a la mobilitat, perquè a aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
1: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
3: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i alenteix també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
1: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen els articles d'opinió.
5: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
6: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts a aquesta moció.
6: Juan es fixa en els discursos d'ahir de Feijó al Cercle de l'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
5: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
6: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
5: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó XIV, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
6: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
5: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
6: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
7: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai, i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbàrie de convertir un col·lectiu humà en inferior, i el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres, i quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot. Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
10: Tuya.
9: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
12: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu company.

0: compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
4: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
6: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real dels caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'An Orthodox Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
5: I en què hem d'anar més alerta?
7: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
5: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
6: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
5: Però què feien? TV amb xancletes?
6: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
5: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
7: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
5: sí,
7: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur al sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
5: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
6: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable i hagi resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
5: I ara els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
8: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. El Frankfurter Allgemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrer les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballar conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrin, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
7: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena a ENA i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ONA Economia assegura que ha estat un cop de porta a ENA. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i ENA ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals.

0: Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
3: For me is a great moment in my career.
2: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona.

0: El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan Garcia, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
2: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea com sea, la cançó d'Ansu Fati veurà el llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, saludem a... i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
3: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i político a Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
3: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
3: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó, Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu lo que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador. A més, el 3 de juny de 1996, als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
8: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
9: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públicas, Canarias, Cataluña.
10: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Per avenir.
0: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit els estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
0: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
0: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posaria ara tres xifres amb Lara García. 7.000.
8: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el Papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1.500.000 d'euros.
8: És el que pagarà Catalunya com a mínim per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
8: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata. I el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
11: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijóo a les jornades del Cercle d'Economia. Segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijóo va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i el coll de la samarreta una taca de sang.
11: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpta. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
12: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Candi de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanya amb membres de la Fundació Gresol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto, perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
13: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pensilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en dos minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat i aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortir avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passa carrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any els reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
11: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior i, de fet, hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu. També seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció d'atenció a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
9: Bon dia de nou. Sí, està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
2: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Ferrandez.
12: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
14: Xiripipis del Mocó!
2: Com estàs? Benvingut! Ben tornat, Manu!
14: Moltes gràcies, bonics.
15: L'audiència vol saber com estàs.
14: Clar. Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
15: sí,
14: encara com que m'ofego.
2: T'has de cuidar, eh?
14: Però ara m'he de cuidar molt i a poc a poc. Has de prendre'm la vida amb tranquil·litat.
2: Exactament. No facis tant esport, ara.
15: Ara.
14: No, ara ja no, ara només vaig a caminar.
15: Vaja.
2: Ara, veus? T'estàs fent gran.
15: Sí, això és una, sí.
2: És el que recomano a partir de certa edat, caminar.
15: Una hora al dia.
2: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te, Manu.
15: I tant.
14: Igualment.
2: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara
15: a la Núria.
2: Marcar el telèfon de la Núria.
15: Núria, serà el teu ull de sol.
2: Fa 59 anys, la Núria.
15: Ai, rascant ja el pal.
2: També camina.
14: També camina, sí.
2: Núria.
16: Hola.
2: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
16: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit, no, hem de canviar no sé què. Hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
2: Ah, per no sentir la ràdio.
16: M'han enredat.
2: Home, avui fa 59 anys, Núria.
16: Sí.
15: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari molt bonic i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, que es diu Illes dins un riu. Oh.

0: quina meravella aquesta cançó.
1: Oh,
0: t'hem
1: fet els coros.
0: Molt bé. Núria, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
2: Fins demà, xiripipis.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui us saludem des de la Sagrada Família de Barcelona quan falta una setmana per la visita del Papa a casa nostra. Durant tot el matí, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, resseguirem un per un els passos d'un viatge històric que acabarà amb la benedicció de la torre de l'església més alta de tota Europa. Una torre que d'aquí a pocs minuts veurem també i intentarem explicar en directe des de la ràdio. Avui farem un recorregut que no és fruit d'aquesta casualitat. El Vaticà ha volgut que el viatge tingués un sentit profund. S'ha dissenyat per tocar els punts cardinals de la realitat catalana i també de la nostra identitat. El Papa començarà el dia visitant els marges invisibles. Lleó XIV creuarà els murs de la presó de Brians 1. S'haurà de parlar amb els interns, perquè l'exclusió i les cel·les també són part del que som, dels deures que tenim pendents com a societat. I avui nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, hi serem. I d'aquesta duresa, la visita saltarà cap a la tradició. El Papa Lleó XIV pujarà fins a Montserrat, la muntanya sagrada de Catalunya. Allà resarà l'abadia, que l'any passat complia 1.000 anys d'existència, i compartirà també el dinar amb la comunitat benedictina. Nosaltres hi serem també avui, d'aquí unes hores, a Montserrat. Pujar-hi és connectar amb les nostres arrels més profundes. Però un país, com dèiem, no és només la seva història. I a la tarda, el Papa tornarà a baixar a la realitat de les ciutats modernes. S'endinsarà en els carrers del Raval, fins a la parròquia de Sant Agustí, per reunir-se amb les entitats que aguanten una xarxa social de la ciutat, amb els que lluiten cos a cos contra la pobresa. I avui també hi passarem aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. I només al final del dia, el pontífex tancarà la seva jornada a la Sagrada Família, l'obra mestra de Gaudí que representa l'esperit d'innovació i de modernitat, la Catalunya oberta al món. Allà visitarà la tomba de Gaudí i beneirà la nova torre de Jesucrist, també en català. Aquest salt constant entre la tradició i les fronteres socials no és cap anècdota. El Papa ha volgut que sigui el punt central del seu pas per Catalunya. I per això, avui nosaltres serem en tots aquests escenaris, una setmana abans, parlant amb els seus protagonistes diaris. Volem donar veu avui als llocs on el Papa posarà el focus. Lleó XIV és el líder global més respectat ara mateix en qüestions socials. La seva presència és una fita històrica per als catòlics catalans, però el seu viatge transcendeix de llarg la religió. Té un missatge per tota la societat. Un missatge que comença situant una presó al mateix nivell que la Sagrada Família. I una setmana Lleó XIV es trobarà amb el país sencer, el dels grans símbols que representen davant del món, però també el de les cicatrius que sovint volem amagar. Un retrat complex i sincer també de la realitat, que avui compartirem aquí en aquest especial Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dimecres 3 de juny. Ens despertem en fresc a l'interior. Hi ha 8 graus al Carràs, 9 a la 9 de Berguedà. Per cert, ahir van caure aquí 51 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Contrasten amb els 19 graus que hi ha a aquesta hora a la ciutat de Tarragona. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Si queda alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, aniran marxant. També la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems aniran afluixant. I les nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. I en canvi, demà sí que augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem força a núvols i a la tarda s'esperen tempestes fortes a moltes comarques, sobretot a la meitat nord.
0: Ara són les 8 i 4 en una setmana que falta perquè arribi Papa Lleó XIV a Catalunya. Per això, a partir de 8:45, us saludarem de nou des de la Sagrada Família per fer aquest especial, aquest recorregut que farà el pontífex. Encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que el Papa finalment farà en català part d'aquesta benedicció aquí a la Sagrada Família. L'Església Catalana, el Govern i el Parlament s'han mobilitzat les últimes hores per aconseguir aquesta presència de la llengua en la part més simbòlica de la visita de la missa. Més detalls, Cèlia Forment.
3: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí a pocs minuts també preguntarem al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per aquestes gestions. L'última paraula ara la té el Vaticà, que fins ara havia previst que el català, en una salutació, diguéssim, i en algunes lectures, però no en la missa. I ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explica que, en general, el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
4: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras, es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
0: Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
4: Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: Un recorregut que avui farem al matí de Catalunya Ràdio per parlar amb els protagonistes d'aquest viatge. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí, d'aquí uns minuts parlarem amb veïns de la Sagrada Família en l'últim acte públic de la visita. Després anirem al convent de Sant Agustí, on ens trobarem amb el pare, Enric Canet, i amb veïns del Raval. D'allà anirem a la presó de Brians, conversarem amb el director i amb el capellà del centre penitenciari, i finalment acabarem a Montserrat, on ens trobarem amb el filòsof Oriol Ferrés i amb el director musical i antic membre de l'Escolania, Marc Díaz.
0: Tot això amb un agorista, amb uns agoristes habituals també del dimecres, amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i amb Pere Rossinyol. Ara un primer comentari del periodista Vicent Sánchez sobre el papa i el català.
6: Va ser Agustí d'Hipona qui va mullar la frase Roma locuta causa finita, que volia dir, clar i ras, el papa mana. I és a la Santa Seu a qui correspon fixar la presència del català a la missa que celebrarà Lleó XIV, a la Sagrada Família i a la benedicció de la Torre de Jesús. Per ara, el guió litúrgic que s'ha fet públic el deixa en un residu. En tot cas, la força del catolicisme de base i d'alguns bisbes catalans

0: alguns, no tots, pot fer miracles. El miracle de no remoure els ossos d'Antoni Gaudí i el de tractar el català amb el respecte que es mereix. Diuen que això va ara pel bon camí. Amén.
1: Dels detalls d'aquesta visita del Papa, avui també us podem explicar al Matí de Catalunya Ràdio que valdrà 25 milions d'euros, dels quals 1,5 milions els pagarà Catalunya. Joan Aleix Mata.
2: Catalunya portarà almenys 1,5 milions que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El coordinador adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, aclaria, però, que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
3: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
2: Aprofitant el viatge del Pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb ell. Joan Aleix Mata pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert, atenció a això que us expliquem al matí, Wallapop veta els lloguers de balcons per veure Lleó 14 al Papamòbil.
4: La plataforma ha eliminat els anuncis argumentant que incompleixen les seves normes. En els últims dies havien aparegut ofertes per llogar balcons al voltant de la Sagrada Família a un preu d'entre 150 i fins a 1.000 euros. Algun? Fins i tot amb menjar i beguda inclosos. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona que, en general, rebutgen això de llogar balcons.
5: No, el tinc ja cobert.
6: No, un temps balcó però no el llogaré.
7: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
8: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
1: De fet, l'ocupació dels pisos turístics de Barcelona per la visita del Papa frega el 100%.
4: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, el 97% dels pisos ja estan reservats. Principalment famílies que venen d'altres punts d'Espanya o d'Europa per veure el Pontífex. Marian Muro és directora general de l'entitat.
9: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció de allotjament per visitar la ciutat.
1: I encara dos últims apunts sobre la visita del Papa relacionats amb la mobilitat. Dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del Papa, comença la selectivitat. Doncs bé, el govern recomana als estudiants de les zones afectades que surtin amb temps. Maria Costa.
10: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
11: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
10: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'altre punt és sobre el teletreball. Tot i que el govern espanyol va recomanar treballar en remot als llocs que visita el Papa, la Generalitat de Catalunya descarta fer-ho. Ho va anunciar la portaveu Sílvia Paneque.
12: I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
1: Una visita, la visita del Papa, que serà el tema principal del dia. L'altre són els moviments per una moció de censura.

0: I precisament avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar les jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició. El debat polític gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar a Feijó des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Ho deia poc abans que Feijó parlés al Cercle, on no va respondre, però després, en declaracions a la sortida de l'acte, va menystenir la proposta de Turull. Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Sánchez en aquestes jornades. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: I de moment el govern espanyol que assegura que està tranquil amb aquests moviments de Feijó.
2: Sí, perquè els veu estèrils, una proposta que no va enlloc i els qualifica amb aquestes dues paraules.
3: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Això és el que deia el Massaís, portaveu de la Moncloa, i és que seguim atrapats en un bucle que de moment li va a favor al PSOE. Els socis li exigeixen acabar amb la legislatura, però no donen l'estocada final, que seria el suport a la moció de censura de Feijó amb Vox. Per això, i de moment, insistim, la Moncloa continua fent via i afirma que arribarà el 2027 i també guanyant temps fins a la compareixença de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que molt probablement serà el 24 de juny, Sant Joan.
0: En el flanc judicial, ahir el PSOE va reconèixer que havia pagat més diners a l'Aire Díaz del que havia explicat inicialment.
2: Sí, inicialment parlava de 15.000 euros. Ara el partit a Cantàbria ha revisat la comptabilitat, han aflorat més pagaments, concretament dues factures que pugen a 45.000 euros per contractes com a assessora de comunicació autònoma, uns pagaments legals reglats, defensa el PSOE, una informació que ja s'ha comunicat al jutjat. Aquesta setmana les parts tindran accés al sumari del cas a l'Aire. Diversos ministres han qüestionat el paper dels jutges, l'oportunitat d'aquesta i d'altres investigacions, com el cas Zapatero. El Poder Judicial s'ha revelat i en un comunicat exigeix respecte. Assegura que aquests atacs fan que la ciutadania deixi de confiar en la justícia i, per tant, debiliten la democràcia.
0: Gràcies, Tània. L'encreuament de declaracions entre el Partit Popular i Junts també sacseja el debat a Catalunya. Aquest matí hi ha sessió de control al Parlament i ahir el president Salvador Illa va llançar una advertència al partit de Carles Puigdemont. Albert Prat.
4: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
5: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
4: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
6: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
4: I en canvi, el Basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
7: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
4: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Frank Quista. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Ucraïna respon amb drons als últims atacs de Rússia, que ha intensificat la pressió sobre Kiev. Ahir els bombardejos russos van causar més de 20 morts. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
12: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats, i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
13: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
12: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Golf Pèrsic, nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i que en teoria es manté l'alto al foc.
14: Els Estats Units han llançat un míssil contra un petrolier que s'hauria saltat el bloqueig de l'estret d'Hormuz, i la resposta de l'Iran ha estat atacar posicions nord-americanes a tota la regió. Tot i aquest clima, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
15: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: I mentrestant, Europa segueix la polèmica per una nova legislació sobre immigració. Diverses entitats que promouen els drets humans ja s'hi han mostrat en contra. Berlín, Jordi Regàs.
16: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
17: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
16: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. Londres, Quim Olivares.
18: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
19: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
18: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I vespre d'aldarulls a Mataró, després d'un desnonament que hi va haver ahir al barri de Cerdanyola.
20: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones es concentressin per evitar el desnonament i es llancessin objectes contra els agents, moment en què, una unitat arro de la policia va acabar dispersant els concentrats i fent 3 detencions.
0: I a Lleida, detinguts 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis i que van atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
20: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge i veïns de la zona es van encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el pis. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: Mentrestant, continua el conflicte entre els metges i el govern. El dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga. Oriol Pujador.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència de unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel també el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es mantenen les mobilitzacions dels professors a l'espera que demà acabi aquesta consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació.
1: Hi han votat ja un terç dels docents. Avui la vaga està convocada a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
0: I dues cites més per avui de caire cultural. La primera, Barcelona, amb el Primavera Sound.
3: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu...
1: Avui comencen les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetlack a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
0: I a Berga... Arrenca la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Berga, Nàtia Dell.
9: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:22. I atenció a aquestes dades. Les morts per la calor durant el mes de maig s'han multiplicat per 8.
14: Ho llegim al periòdico. Segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació. Ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: Les temperatures altes que, combinades amb les pluges, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i de paneroles a Catalunya.
14: La combinació de calor i pluja és ideal per la proliferació de plagues, tot i que han arribat abans. Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
23: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: I ara hem de parlar de dos comiats. El primer, el de Josep Maria Cadena.
1: Un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya va ser subdirector del diari Avui i ha mort als 90 anys.
0: I el segon comiat... Bob Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Ha mort als 75 anys, al costat de Celine Dion, va interpretar aquest tema que sentim, el principal de La Bella i la Bèstia, i després amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmada la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: Avui per cert arriba a les nostres llibreries La xica de Nadie, les memòries pòstumes de Virginia Roberts, principal denunciant de Jeffrey Epstein i que es va suïcidar l'any 2025.
1: El llibre en la seva publicació en anglès va vendre 1 milió d'exemplars només en els 2 primers mesos. Avui arriba la versió en castellà publicat per Planeta. La periodista d'investigació de The New Yorker, Amy Wallace, va dedicar 4 anys a escriure el llibre al costat de Robert Giffre, que més enllà del cas d'Epstein parla també sobre com opera l'abús i el poder en les altres esferes.
24: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
25: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
26: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de viatges.

0: Que fa els esports, el Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
1: 68-91, el primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última desfeta, derrota contundent a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis, el Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife, 97-98, la penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
0: Mitchell diu que Cruyff sempre ha estat un referent, declaracions que fa en la seva firma com a entrenador de l'Ajax.
1: S'ha declarat admirador del futbol de Cruyff, una inspiració, firma per dues temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions, i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell remarca que la presència de Jordi Cruyff com a director esportiu de l'Ajax ha estat determinant per poder fitxar pel club d'Amsterdam.
3: Jordi, know me for me...
4: Jordi em coneix, coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip. Del meu estil. I de com pot funcionar aquí.
0: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
1: Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura de... El presidente Florentino Pérez está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu. Avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals. Avui, Ogeliasin Kolbolli i Berrettini Hernaldi busquen les altres dues places de semifinalistes. El quadre femení, Andreva i Kostiuk, ja són a semifinals.
6: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
7: Costellarro va bé. Gràcies.
8: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
6: Costellarro, senyor?
9: Volkswagen.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
10: Bon dia. Segons Renfe, hi ha retards de mitja hora de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però alguns usuaris de l'estació de Granollers Centre afirmen que han estat més d'una hora esperant un tren que arribés que els portés cap a Barcelona. A més, també ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. Tot plegat és per una incidència que hi ha hagut a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Una incidència que també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota aquesta línia.
0: I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells?
11: Sobretot avui les dues rondes. La ronda de dalt, especialment per un accident a l'altura d'Horta, que està tallant dos carrils cap a Trinitat, i tenim retenció en els dos sentits de la marxa fins a aquest punt, i també la litoral, en sentit Llobregat, ben bé fins la Barceloneta.
0: I punts taronges?
11: A2, B23, sobretot entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també la C58 i C30 3 cap al nus de la Trinitat o la P7 Santa Perpètua, però en principi no consten problemes en cap punt.
12: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
13: Vaja, Carles.
12: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
13: I tu què li vas dir?
12: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Són 8:45. I us saludem en directe des de les portes de la Sagrada Família en aquest matí de ràdio especial que farem a partir d'ara amb el suport tècnic que fa possible que la ràdio surti al carrer i que arribi arreu del país. Avui, una setmana abans de la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, ens disposem a recórrer amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio alguns dels escenaris més significatius d'aquesta ruta. Ho farem per entendre millor aquests llocs, les històries, també les persones que hi donen vida, i per això passarem per la parròquia de Sant Agustí, on tindrem testimonis vinculats a aquesta feina social i comunitària que fan. Visitarem també el centre penitenciari de Brians 1 per sentir veus que sovint queden fora del focus i descobrir també projectes de reinserció i esperança. I arribarem fins al Montserrat, que és símbol espiritual i també cultural del país, per parlar amb monjos, amb pelegrins i persones que hi trobem i que hi troben la inspiració cada dia. Al llarg d'aquest recorregut que farem, ens acompanyaran protagonistes molt diversos, ens acompanyaran religiosos, educadors, voluntaris, treballadors socials, experts, interins, en aquest cas, interns, historiadors, veïns i testimonis directes que ens ajudaran a entendre què representen aquests espais avui i per què formen part d'aquest itinerari tan significatiu del Papa Lleó XIV. Un viatge radiofònic, per tant, que comencem ara des del cor de Barcelona amb la voluntat d'escoltar, de compartir i de descobrir històries que mereixen ser explicades. Artur Ramon, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs?
9: Molt bé, i tu?
0: Home, estem davant d'un dels escenaris més extraordinaris de Catalunya i d'Europa i del món.
9: Oh, i tant.
0: És el temple dels temples, eh?
9: És el temple dels temples. És que té aquesta cosa monumental que està, diguéssim, entre... que pogués ser Gotham, no? Que surt Batman en qualsevol moment. Té alguna cosa neogòtica, sí. I alhora està clar, tal com va ser feta i en el moment en el que la van inquisir aquí, doncs està absolutament fora d'escala. I això és el que la fa fascinant.
0: I a més el cor de Barcelona, no? Al mig de Barcelona, aquesta obra monumental.
9: Exacte, i que a més ha acabat sent la icona no només de Barcelona, és la icona no només de Barcelona, és la icona ja global,

0: En un món com el d'avui, que tot ha d'anar ràpid, Gaudí deia: el meu client no té pressa. Aquesta obra no té pressa, aquesta obra és una obra ben feta, que s'ha anat succeint de generació en generació, dels diferents arquitectes que han anat seguint el camí de Gaudí, i avui hi ha una gran part, tot l'interior està acabat, ja quan va venir Benet XVI estava acabat, i es pot dir que pràcticament doncs, el 80% del temple està acabat. Ara falten parts importantíssimes per concloure.
1: Ara estem veient la Torre de Jesús, no? Que és la torre més alta,
0: sí.
1: Que és la que converteix que això sigui l'església més alta del món.
0: Ha superat en 11 metres la catedral d'Ulm, Alemanya, i és la part més alta de Barcelona. No, perquè Gaudí volia que fos Montjuïc. Ell considerava que una obra feta per Déu havia de ser més alta que una obra feta per l'home. Però sí que ho és d'Europa i és, sens dubte, un dels grans monuments i amb aquesta magnitud i aquesta alçada. La Sagrada Família té una cosa increïble, que quan tu entres, s'acaba l'ego.
1: Perquè fas petit, no?
0: És tan immensa que se t'acaba completament. La immensitat de la Sagrada Família fa que surti sent millor persona, més humil, més et rebaixa molt les teves pretensions humanes.
1: Sí, sí, et posa el lloc que et correspon.
0: Exacte.
1: No? Sempre que hi ha un tema de la Sagrada Família hi ha polèmica al voltant. Ara
0: sí.
1: Hi ha polèmica amb el català, la missa que farà
0: ja ho he sentit,
1: la benedicció.
0: Sí.
1: No sorprenent per tu, perquè tot el que envolta la Sagrada Família sempre hi ha una mica de polèmica, no?
0: Sí, jo ho vaig viure molt de prop quan s'estava fent justament la façana que estem aquí al davant, la façana de la Passió, que la va fer Josep Maria Subiracs als anys 80, i va haver moltíssima controvèrsia, i el que ha acabat passant és el que passa amb la Sagrada Família, que tot s'acaba integrant. És una façana que correspon al que va dir Gaudí, que havia de ser òssia i cantelluda, i és el que és. La del Naixement és una mena de barroc, un retaule barroc, la façana de la Passió és òssia i cantelluda, i la Glòria ha de ser la llum.
1: Saludem a aquesta hora, en aquest especial, també el conseller Ramon Espadaler. Ramon, què tal? Bon dia, conseller.
2: Hola, bon dia, bona hora.
1: És conseller de Justícia i de Qualitat Democràtica, també un dels autors i protagonistes de tot plegat, perquè ha sigut un dels culpables, entre cometes, de que el papa faci la ruta que fa. Com d'important és, conseller, que el papa visiti, per exemple, la presó de Brians?
2: Home, jo crec que ho és molt, i dona... El primer que cal dir, jo crec, és que una visita pastoral, que, per tant, s'ha d'entendre des de la lògica del Sant Pare, del Vaticà, de l'Església, no? I és una visita que pivota l'entorn, faltaria més, de la Sagrada Família, el que representa, el punt de partida és precisament doncs, la benedicció de la Torre de Jesús, i que es complementa doncs, també amb un altre aspecte fonamental, que és Montserrat, que és una creuilla entre llengua, cultura, país i fe, mil·lenària, a més, però que després també va als marges de la societat, no? I aquí és on entra Brians i també els agustins, la comunitat a la que pertany ell, és l'ordre dels agustins, no? En ple Raval i en una presó, que és un lloc que moltes vegades oblidat, no? I quan nosaltres vàrem suggerir i plantejar aquesta possibilitat, i ho vàrem fer de la mà també del bisbe Xavier Gómez, doncs va ser molt ben acollida, perquè crec que casa molt amb el missatge que vol donar al Sant Pare en la seva visita, en aquest cas a Catalunya, no?
1: Com es va gestar per això, aquesta trobada? És a dir, la demana al Vaticà, es proposa des d'aquí, com funciona això?
2: No, es va proposar una mica des d'aquí, però d'una manera, el Vaticà ha fet vingudes amb una comitiva que organitza els viatges papals més d'una vegada, i en la darrera, que va ser el dia abans, el 30 d'abril, va ser la darrera vegada, ja s'havíem acabat pràcticament la reunió, i amb una pica-pica informal, perquè era tard de la nit, doncs va sorgir aquesta possibilitat. Vaig manifestar doncs, que m'havia impressionat la visita en una presó a Guinea, i que deia, el papa té interès, i jo el vaig recordar en el responsable dels viatges papals, que quan l'1 d'octubre de l'any passat vam ser rebuts en audiència i vaig poder acompanyar el president Illa, un dels obsequis que li van portar era precisament una estola fabricada per internes voluntàriament doncs, de la presó de dones de Batràs, de Barcelona, no? I vaig veure que tenien interès, i també hi havia el bisbe Gómez, i d'una mica doncs, vam dir, escolta, també tenim diferents centres, tenim una mig camí de Barcelona i Montserrat, no? I una mica es va gestar així, amb una certa, no precipitació, però el moment, no? Perquè era d'interès del Sant Pare acostar-se en aquestes realitats tan invisibles, per portar una mica l'esperança en llocs que probablement costa molt més, no? De dir-ho. I va, i va ser així, d'una manera molt natural, eh? Jo crec que és una feliç idea, no?
1: Parlava vostè de la identitat, no? Parlava de Montserrat, per exemple, com un símbol identitari de Catalunya, però també d'aquests marges. Al final, això potser defineix Catalunya, conseller, no? D'aquesta part més

0: més simbòlica, més identitària, i al mateix temps aquesta part i aquest teixit social que al final és el que empenya el país.
1: Jo crec que sí, i a més, diré més, el fil d'això, que cap de les dues parts és prescindible. Catalunya és les dues coses. És un país mil·lenari, i Montserrat, amb tot el que representa, el bisbe Oliba, l'abat Oliba, pel país com a referent espiritual, com a referent cultural, com a referent lingüístic, com a referent de fe, però el país també és les més de 9.000 persones privades de llibertat, internes, o són la gent doncs, que acudeix als menjadors socials al barri del Raval o a tantes altres ciutats, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada panoràmica d'una realitat que és complexa, que és difícil, que a vegades no és amable, doncs jo crec que dona molt sentit a una visita que, insisteixo, sobretot és pastoral i que es fa en un context i en un moment en el que acabem de conèixer la darrera encíclica del Sant Pare, que és potent sobre intel·ligència artificial. No oblidem que ell, entre moltes altres coses, és matemàtic, per tant, coneix bé i està preocupat, i a més en un moment de polarització extrema, de conflictes bèl·lics oberts. També hi ha una aportació, que és la benedicció d'una caravana de vehicles que aniran cap a Ucraïna per part del Sant Pare, promogut per la germana Caram, la Lucía Caram, que també reflexa aquesta voluntat, aquest missatge de pau enfront dels conflictes bèl·lics. Per tant, és una visita molt completa que es fa a Catalunya.
0: Sobre la visita a la presó, les entitats agrupades a la xarxa Dret i Presó han fet una carta oberta, precisament al Papa, en què denuncien una regressió del sistema penitenciari català. Què els hi respon, conseller?
1: Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol millora del sistema penitenciari català. La decisió de convidar, diguéssim, el Sant Pare precisament a la presó a conèixer aquesta realitat ho és del govern, i creiem, doncs, respectem totes les opinions. El Parlament hi ha en marxa doncs, la creació d'una comissió d'estudi al respecte, d'un grup de treball. El model de presons catalans és perfectible, això és una evidència, però és un model que posa la reinserció al centre, és un model propi, que té més de 40 anys d'existència, que, per dir-ho en paraules de l'Autoritat Europea de Prevenció de la Tortura, ja voldria doncs, que molts països tinguessin doncs, el grau de transparència que tenim en tot el que passa al si de les presons. A mi m'agrada parlar de parets de vidre, no?, a les presons. Això comporta també moltes vegades mirades crítiques, però és exactament per això que es fa, no?, per millorar.
0: I tornant a la Sagrada Família, com sap, aquestes últimes hores hi ha hagut polèmica en si parlaria o no en català en la benedicció de la Torre de Jesús. Finalment, sembla que sí que podria fer-ho. No sé quines gestions han fet també des del govern perquè això fos així.
1: Finalment sembla que sí, però qui té la darrera paraula, òbviament, i això és de tots conegut, doncs és el propi Vaticà. Nosaltres no són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català, que representa també aquesta església catalana, que té doncs, documents prou rellevants. Podem parlar doncs, de molts documents rellevants en aquest sentit. S'ha fet des del primer moment la importància, i això està incorporat amb normalitat en els actes pròpiament litúrgics, és a dir, les misses, i també en els actes no estrictament litúrgics, tot el que és l'estadi Lluís Companys, tot el que és en els altres àmbits. I ha quedat aquesta part doncs, de la benedicció en la que doncs, no hi era present, i si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Conseller Ramon Espadaler, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vostès.
0: Ara el conseller Artur parlava d'aquesta modernitat de Catalunya i també d'aquesta part més tradicional. Una mica Gaudí també té això, no?
2: Sí, Gaudí el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. És a dir, Gaudí el que fa, el gran canvi que fa Gaudí és en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Que és una mica la idea del català, no? No sé què en pensen els nostres agoristes d'avui. Jordi Amat, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, com anem?
0: Laura Aznar, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Gemma Calvet, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I Pere Rossinyol, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: És la imatge del català d'avui, Jordi Amat?
7: Sí, Gaudí és la imatge del català d'avui.
3: Aquesta és la pregunta?
0: Sí, bueno, la definició que feia l'Artur Ramon ara.
3: Jo crec que la vinculació a una determinada catalanitat de Gaudí és indiscutible, des del camp de Tarragona i la relació amb una natura que és molt identificable d'una geografia del país, i a la vegada una pertinència a una catalanitat molt catòlica. Crec que el defineixen. És molt interessant en el context del centenari de la mort de Gaudí la discussió que s'ha produït sobre la batalla cultural que s'ha produït sobre si hi haurà o no la voluntat de catalanitzar-lo més o menys, d'espanyolitzar-lo més o menys, i em sembla que l'episodi de la Sagrada Família té a veure amb això, la militància.
0: Però deia també per la façana més social, no? Perquè aquí, per exemple, Gaudí, quan va fer aquesta obra, Artur, va tenir una voluntat de que els veïns s'impliquessin també en tot això, no?
2: Sí, per exemple, la façana de la Passió va fer una sèrie de
0: cares, no?
2: De rostres, que eren gent del barri. Vull dir, havia de ser...
0: Aquesta combinació.
2: Total, té aquesta combinació d'elements sempre molt orgànics, però també d'inclusió en una idea molt àmplia que ell té de la fe i que sigui un temple per tothom.
3: És a dir, i d'expiació, Artur, i d'expiació.
2: Exacte, totalment. Però jo hi ha una cosa que vull reivindicar, que és que avui que tot és recte, que és llis, que és digital, que és efímer, aquesta reivindicació del que és de la corba, del que és tàctil, del que és orgànic, és a dir, aquesta vehiculació de la naturalesa la trobo impressionant. Pensa que ell, per exemple, les primeres maquetes que fa són el primer software paramètric de la història. És a dir, és un arquitecte que va... depassa l'arquitectura i va cap a territoris que albiren el que està passant avui.
0: És el ChatGPT de l'època, diguéssim, no?
2: No, totalment.
0: Jordi, perdona, que t'he tallat.
3: No. Jo, és que hi ha milers de coses a dir, perquè hi ha una universalitat en Gaudí de la que moltes vegades crec que no en som conscients. Jo diria que és el monument a dia d'avui més visitat d'Espanya, no sé si cada any i el visiten 10 milions de persones. Jo fa poc vaig anar-hi des de fora i vaig quedar esparverat de la quantitat de gentada que estava fent poses per penjar-ho a Instagram. De manera que, no sé fins a quin punt els barcelonins i els catalans som conscients que fora de Catalunya això és vist com si fos una d'aquestes meravelles de la humanitat. Ens pot agradar més o menys. De fet, les controvèrsies estètiques sobre la Sagrada Família són infinites, però la projecció internacional de la Sagrada Família és colossal. Llavors, què hi veu el xinès que ve a veure-la? No? Jo crec que hi veu una mena d'espiritualitat que connecta amb la natura, amb això que comentàveu abans de que entres i et fas petit.
2: Fas petit, totalment.
3: Sí, i aquest és un valor del que els que estem aquí, que hem vist com això anava evolucionant, que pensàvem que no s'acabaria mai, no en som del tot conscients de quina és la dimensió internacional d'aquest edifici que fa 150 anys que s'està construint i que, per tant, l'avinguda del Papa i la benedicció d'aquesta torre amb la creu, el món n'està pendent. O sigui, per primera vegada a la vida, el món ens mira.
2: És que saps què passa, Jordi? Que fins ara ha sigut un monument que tan global... És la imatge tan icònica de Barcelona que s'ha fet més per la gent que ve de fora que els de dintre. O sigui, hem de recuperar els catalans, la Sagrada Família, i sobretot pensar en això de la bellesa útil. És a dir, Gaudí el que ens proposa és una bellesa que funciona, que emociona i que veritablement l'hem de fer nostra. L'hem d'incorporar al nostre imaginari col·lectiu.
0: Mira, el Josep és veí d'aquí. Josep, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quant de temps fa que vius aquí?
4: Jo vaig arribar a la Sagrada Família amb 9 mesos.
0: Amb 9 mesos?
4: Amb lo qual,
0: i crec... Ara tens quants anys, ara, no?
4: 64.
0: Mira, si fa d'anys.
4: Sí, sí, he crescut a l'ombra de la seva família.
0: I per tant has vist també com al voltant el visitant també anava canviant, no?
4: Evidentment. A veure, jo he sentit la paraula d'admiració, my God, Déu meu...
0: tots els
4: quina
0: idiomes.
4: Quina barbaritat, amb tots els idiomes que desconec. És una autèntica meravella que possiblement no valorem el suficient els que vivim aquí, perquè la veiem cada dia.
0: El que ara dèiem, no? Que no sabem valorar una mica aquesta obra monumental que tenim i ho veiem quan venen els altres de fora a veure-la.
4: A veure, pensa que el fet de créixer al barri de la Sagrada Família, jo estic dos carrers, el carrer de baix, el carrer València, és una mica complicat. O sigui, per nosaltres és una meravella el fet de viure aquí, a la vegada que és un perill. O sigui, l'última vegada que... Bueno, la visita anterior del Papa ja va incrementar el que eren els pisos turístics. ara no patim per aquests tres dies que hi ha una alteració al barri en quant a aparcament, en quant a tancament de terrasses, que és el que diuen els dels bars i tot això. Això és un tema que passa. El problema és el que ve després. És no regular un turisme que d'alguna manera es té de frenar, perquè el problema que tenim i estem amb l'associació de veïns tractant és precisament això, els pisos turístics.
0: Aquesta nova visita com la viuràs en el teu cas?
4: D'una forma diferent. O sigui, la visita anterior va ser en cap de setmana, treballava, jo estic ara prejubilat, i recordo sortir al carrer, intentar girar al carrer Sardenya, havien posat tota una sèrie de cadires, i jo tinc la mala costum d'esmorzar a casa, però el cafè sempre el faig a baix, per fer barri. I va ser posar un peu al carrer, intentar girar la cantonada i no em deixaven passar. Amb la qual cosa, bueno, vam intentar arribar a un acord, van dir ja que no, i deia, bueno, pues pujaré al meu balcó i des d'allà ja muntarem el feuillon.
0: Deies que ets veí de fa molt de temps. Els seus veïns, els seus companys de veïnat, saps si llogaran als balcons, per exemple, per la visita?
4: No ho sé. En principi s'ha parlat, el mercat ho han dit, el mercat estan dient que possiblement no obriran el dimecres, perquè molta gent, ja t'ho dic, hi ha problemes com podria ser tancar el metro. El metro no pararà. Llavors, molta gent que treballa pues està intentant, mirant a veure si pot teletreballar. A l'autobús també, el bus el 33 i el 34 tampoc pararan aquí, amb la qual cosa sí que genera una sèrie de problemes que, insisteixo, som passagers, o sigui, són dos, tres dies que en principi poden saltar.
2: El que deia el Josep és molt important, perquè la visita de Benet XVI va comportar que l'any, abans del 2010, hi havien 2,3 milions de visitants, i en un any va passar a 3,2, sí, sí. És a dir, va pujar un milió. Ara estem a 4,7, i clar, hi arribarà un moment que això pot arribar a ser insostenible. O sigui, el gran perill de la Sagrada Família, Gaudí va dir, vindrà gent de tot el món a veure, sí, però la pregunta d'avui és, això serà sostenible en el futur?
0: Fins a quantes persones estem disposats a aguantar, a sostenir això, no?
4: Bueno, el problema no és aguantar, el problema és resistir aquí. A mi no em molesten els turistes, a mi tenir que baixar del metro i creuar dos carrers en ple de gent i anem a dir aquestes onades de gent no molesta. El que em molesta és la pèrdua de veïnatge. El que molesta és no reconèixer la gent del mateix edifici on vius. Aquest és el veritable problema, és la pèrdua de veïnatge.
0: Laura.
5: No, totalment d'acord. És cert això que plantejava abans el Jordi, de que hi ha la Sagrada Família projecta molt la ciutat, aquesta dimensió internacional, però estic molt d'acord amb el que ara comenteu, no? També ha transformat molt el barri on s'ubica. Ha patit moltes transformacions, molta saturació per l'interès que desperta en el turisme, i això, evidentment, com ara comentàveu, no? Té un impacte sobre l'habitatge, té un impacte sobre la morfologia de la zona, sobre el tipus de comerç que hi ha i que està molt més dirigit cap als visitants que no pas cap als veïns i les veïnes. Té un canvi, això provoca un canvi de perfil en els residents, no? I una expulsió sistemàtica dels que durant molt de temps hi han estat i que segurament ara no tenen la possibilitat de quedar-s'hi, justament per l'impacte que ha tingut aquesta obra en la zona, i en realitat això jo ho faria extensible a tots els barris de Barcelona. Per tant, ara plantejau si en algun moment deixarà de ser sostenible. Jo crec que fa temps que està deixant de ser sostenible aquesta situació, ja no només pel barri de la Sagrada Família en si mateix, vull dir, per tot el que projecta i per tota la ciutat, en realitat.
0: Gemma Calvet.
6: Sí, de fet, totalment d'acord en relació al desequilibri de la gestió i de l'impacte del turisme. Hi ha un tema de desequilibri. I aquest desequilibri jo crec que el veí ha posat el focus on cal, que és justament el tema de la comunitat, del veïnatge, del que implica un barri, no? Quan el turisme destrueix el teixit veïnal en termes absoluts, com sembla que està passant, doncs és quan realment s'ha de buscar un terme mig en la gestió de tant el tema de les llicències turístiques com pel fet també de l'impacte comunitari de la concentració de turistes. Sí, jo volia ampliar una mica la figura, la mirada de Gaudí, perquè per mi és un personatge de fa molts anys que m'apassiona, i a més la seva trajectòria vital, que moltes vegades no s'acaba d'explicar bé, jo crec que avui heu fet una anàlisi preciós, la seva arquitectura bàsicament ve de la recerca de la llum, la bellesa i la llum, però sobretot la llum. I per què la llum? Perquè ell, com a gran, dic gran català perquè va patir la repressió pel tema del català, i jo aprofito aquí per reclamar, per favor, una reconsideració del tema de la llengua a la Sagrada Família, com a mínim. És imprescindible. És imprescindible, i crec que si ell estigués viu, no deixaria entrar ningú al temple, sinó passaven per dignificar l'acte en benefici de la cultura del nostre país i de la raó per la qual ell va ser empresonat. Però, a més, ell plantejava, amb allò que us deia abans, el tema del punt de l'equilibri del mig, no? El punt del mig, diu... Ell deia, diu, la virtut està en el punt mitjà. Mediterrani vol dir al mig de la terra. Això és preciós. En les seves ribes de llum mitjana hi ha 46 graus, 45 graus, que és la que millor defineix els cossos i es mostra la forma, és el lloc on han florit les grans cultures artístiques, per la raó d'aquest equilibri de llum. Ni massa ni poca. Això, a més de la plasmació arquitectònica, és un enfocament vital. Sí, sí. És un enfocament vital i no agrada dir-ho, i sé que això pot generar una mica polèmica, però hi ha hagut historiadors i l'associació, la Fundació Bellesguard Gaudí ha sigut la que més ha estudiat tots aquests temes, però hi ha una coincidència important, perquè quan deia les maquetes que ell va fer amb les cordes, que comentava abans el company, que al principi estaven en el taller on ell vivia, si us en recordeu, entrant a la dreta hi havia una caseta amb el seu taller i allà estaven tots els els dissenys amb unes cordes entrellaçades, que eren com uns mòbils, i la forma era de la càbala. És a dir, aquest senyor ocultament era un gran cabalista i això denotava la seva amplitud de mira respecte a l'espiritualitat. Era un home profundament espiritual, profundament espiritual, i de fet, quan entres al temple, sents presències que transcendeixen a la mera arquitectura, però a més era un home obert de mirada de cultures antigues, d'un gran coneixement de la mnemònica, de tot el tema del sol i dels astres. Clar, això en aquells moments, callo ja, perquè em diuen que ja m'he allargat molt. Espero que no tingui res a veure amb el que estic dient.
0: No, és broma.
6: Però hi ha un element aquí que en aquell moment va ser absolutament irreverent, perquè va en el que és el principi dogmàtic de la visió catòlica més tancada. Allò representava una revolució absolutament insostenible.
0: Josep, volies afegir alguna cosa al que deia la Gemma?
4: No, s'estaven parlant primer de rematar que el tema del turisme és general, no només és a Barcelona. Qualsevol capital europea es troba en una situació similar. El que passa que aquells que estem a prop d'elements com aquest, que és una obra d'art a nivell internacional i mundial, ho patim més.
2: Clar.
4: No dubto que això es passa tot a Barcelona, o sigui, ens reunim amb altres associacions i tenen el mateix problema. Aquí encara tenim un problema afegit, i és que ara dins de poc, quan marxi el Papa, hi haurà el que és el tema de l'obertura dels carrers de València i Aragó.
2: Clar.
4: Després, de cara a lo que és el monument, de cara a lo que és aquesta magnífica obra, és el simbolisme. No només és una part arquitectura, és tot el que amaga.
2: És com si vius...
4: És com un llibre.
2: Clar, és com si vius al costat de la Torre Eiffel, amb la diferència que està tot en ple de cases. És a dir,
0: no tens
2: espai, no tens...
0: Josep, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé el dia que vingui el Papa al teu barri.
4: Intentarem passar-lo bé, gràcies.
0: Ara tornem.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
10: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela.
11: grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
15: Una família trencada.
16: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
15: Un fill que s'esquerda en silenci.
17: No suporto viure i és culpa teva.
16: Què he fet jo? Què és culpa meva?
15: I molts retrets.
17: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
15: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
19: Som 3Cat.
21: Dimecres, Quanta Guerra. L'àvia de Nando Jovany.
22: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
23: No en sabem gaire res, eh?
24: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
23: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
21: Quanta Guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Catalunya Ràdio.
25: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
19: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 9. I ara mateix som en directe davant de la Sagrada Família en aquest recorregut que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Artur Ramon, crític d'art, col·laborador d'aquest programa. Estem veient una imatge espectacular perquè comença a sortir el sol, no?
2: Sí, és el moment més bonic.
0: És preciós realment el que estem veient. I ens acompanyen ara tres persones que també seran essencials per aquesta visita, que són tres voluntaris que estaran doncs ajudant a tota l'organització d'aquest recorregut. Joaquín, què tal? Bon dia.
26: Molt bon dia.
0: Professora dels Jesuïtes Cats de Sagrat Cor de Jesús. També tenim a Lluís Rivera. Què tal, Lluís?
27: Hola, bon dia.
0: Estudiant de primer d'ESO, i també l'Agnès Aguiló. Bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: Estudiant de primer de batxillerat. Com us heu organitzat, Joaquín?
26: Doncs mira, ens hem organitzat, depenent de les edats i de les activitats que farem, alguns, els alumnes de primer d'ESO, segon, aniran a Montserrat, i ara alumnes de quart d'ESO que aniran a Madrid, a la convocatòria de Madrid, i els alumnes de batxillerat que estaran a Montlluïc. I a més d'això, doncs, després hi ha persones que estem col·laborant en el sector social de la Companyia de Jesús, que potser també estarem al Raval, als Agustins.
0: Però això és un lío de nassos, no?
26: Bueno, doncs d'un i do, perquè a més ens ha sorprès molt l'interès que tenia l'alumnat de participar, no? Per nosaltres ha estat una gran sorpresa. De fet, a més de tots els alumnes que ja participen, tenim molta gent en llista d'espera que no ha pogut accedir a les places que tenien assignades i que estan a l'espera de si hi ha baixes.
0: O sigui, hi ha overbooking.
26: Hi ha overbooking total. Gran sorpresa nostra, però hi ha molt d'interès i molta inquietud per part dels joves en participar en aquesta trobada en el Papa.
0: Lluís, explica'm què faràs tu.
27: Doncs jo aniré a Montserrat perquè sóc de primer d'ESO i ens han explicat doncs, que ens portaran fins allà i un cop arribem a Montserrat doncs no sé exactament com anirà tota la visita, però sí que veurem el Papa allà i res, doncs principalment serà això.
0: Per tant, podreu tenir una vista privilegiada, no, també?
27: Home, suposo que sí, sí.
0: A quina hora us fan pujar fins a Montserrat?
27: Sortirem de l'escola a les 7 del matí perquè hi ha una bona estona en autocar i després suposo que per arribar a l'escola a les 5 de la tarda o així.
0: Tot el dia estaràs allà, no?
27: Sí, serà una experiència molt divertida.
0: I què n'esperes tu? Què esperes trobar? Què esperes veure?
27: Home, jo sé de que és un fet històric, això, perquè ja el papa Francesc no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
0: I en el teu cas, Agnès, on seràs?
1: Nosaltres estarem a una vetlla i després podrem veure el papalleu Francesc. Ai, el papalleu.
0: Per tant, la vetlla què faràs? Què has d'organitzar?
1: Nosaltres anem a veure la vetlla, estarem allà, tots els que hem pogut anar, i estarem per allà.
0: I a la classe hi ha hagut també molta gent que de voluntària s'ha apuntat?
1: Hi ha hagut molta gent, hi havia molta demanda i s'ha hagut de fer un sorteig. Nosaltres érem com... Hi havia com només 4 places que es podia sortejar, per sort he pogut entrar jo, però molta gent s'ha assegut a quedar fora.
0: Clar, és un esdeveniment molt especial i també és interessant també veure, Joaquim, com les generacions futures no, també s'involucren i entenen aquest esdeveniment.
3: Sí, jo crec que, de fet, a més, hi ha un punt també com de sorpresa, no? De no saber ben bé què és el que hi haurà. Ells no tenen tot el planning. Però sí que hi ha un desig, un interès, una curiositat de participar i, a més, en tota una diversitat d'alumnat, no? En tots els alumnes, per exemple, de postobligatòria, de la formació professional, que també tenen un interès molt gran en participar en els diferents llocs on per edat podrien participar, no? I com diu l'Agnès, és amb ganes d'anar però no poder perquè les places són limitades. Llavors crec que això també doncs, ens parla del desig que tenen els joves d'anar més enllà de que els escoltem, no? De poder dir alguna cosa, dir-nos alguna cosa, no? Jo crec que això és important.
0: Joaquim, Lluís i Agnès, falta una setmana, falten 6 dies. Molta sort i que vagi molt bé. Descanseu.
3: Molt bé, gràcies.

les 9 i 5, bon dia. Alumnes de l'Institut La Valera han presentat una aplicació per a mòbils que inclou 7 receptes culinàries pensades pels joves. És el 6 any que el Centre de Secundària Urgellenc impulsa projectes com aquest a les aules. El Consell Municipal d'Infants de la Seu clou el curs reiterant el clam contra l'assetjament escolar. L'òrgan representatiu ha reclamat un espai públic més inclusiu i ha impulsat campanyes contra el bullying i un banc públic commemoratiu. En aquesta sessió, l'Ajuntament ha explicat als alumnes com ha respost a les seves demandes de millores urbanes. Tanca per jubilació el quiosc de l'Avinguda Pau Clarís de la Seu. L'últim local en ple carrer de venda de premsa i revistes a la ciutat deixa de funcionar avui, dimecres. La fins ara responsable no ha trobat relleu, tot i que l'espai segueix estant disponible per a un possible traspàs. Pere Mola continua amb les activitats per commemorar el seu mil·lenari. Aquest darrer cap de setmana han ofert una representació de teatre i per aquest cap de setmana preparen un dinar popular i una caminada.

0: Les plaques solars que hi ha a la coberta de l'Institut de la Pobla de Segur subministren actualment energia per equipaments, per d'altres equipaments del municipi. Més del centre de secundària també se'n beneficien actualment el casal cívic i comunitari i el parc de bombers. El sistema l'impulsa l'empresa pública l'energètica en l'objectiu d'augment de l'ús de renovables. I els esports, la Transpir Costa Cost ha tornat a projectar la seu com a destí d'esports de natura. L'organització ha agraït un any més la col·laboració de l'Ajuntament en l'arribada de la segona etapa i la sortida de la tercera. Enguany hi participen prop de 400 ciclistes d'una trentena de països diferents. L'Oxigen PHC Sant Cugat ha guanyat a la Seu d'Urgell el campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei patins. L'equip vallesà va vèncer la final enfront del Voltregà per 4-1, mentre que l'Arenys aconseguia la tercera posició. A la competició hi han participat 16 clubs d'arreu del país. I en patinatge artístic, podi de Blanca Moya, el trofeu Catalunya de lliure avançat a la prova dels nivells 8 i 9. Pel patinatge artístic a Vilaseu també hi van participar Mònica Pintat amb un 5è lloc, Aina Izquierdo, 9ª, i Leire Solís, 10ª. I repassem el balanç de temporada del Futbol Club Andorra, que es manté segona divisió després d'haver acabat en 13a posició. En el seu retorn a la divisió de plata, l'equip tricolor ha sumat 58 punts i ha acabat per davant de clubs com Granada, Leganés, Valladolid o Cádiz, amb experiència recent a primera divisió. Entre els nous rivals de la temporada vinent hi haurà el Girona, perquè ha perdut la categoria, i també podrien ser-hi l'Europa i el Sabadell, que aquests dies juguen promoció d'ascens. I el temps, amb un dia que comença ben assolellat, tot i que les temperatures es mantenen per sota de les de la setmana passada, que van ser molt per damunt del normal. S'espera avui tornar a arribar als 27-28 graus, en general al Pirineu, i no hi haurà ruixats, però sí que se n'espera per demà a la tarda.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Un grup d'alumnes de secundària de l'Institut La Valira han presentat aquest dimarts a les aules del centre una aplicació per a mòbil que en aquesta ocasió inclou 7 receptes culinàries pensades pels mateixos joves. És el 6è any que el centre secundari urgellenc impulsa projectes com aquest a les aules, amb els quals els estudiants poden aprendre a crear aplicacions de mòbil, una activitat, a més, amb força sortida laboral i que els pot servir pel futur. Marc Llever, director de l'Institut La Valira, explica que, de fet, aquest curs han creat ja dues aplicacions de mòbil.
2: El que presentem aquest curs està dins del marc de les hores de franges de projectes. Nosaltres dediquem 2 hores a la setmana a projectes i com aquest curs els fem quadrimestrals, doncs és la segona app que presentem. En aquest cas, l'alumnat, perquè el tema de l'app el proposa l'alumnat, va plantejar de fer-ho de receptes de cuina saludables, però alhora atractives per la seva franja d'edat per adolescents. L'app estarà disponible a la nostra pàgina web. És totalment gratuïta i consta de 6 receptes que hem treballat durant aquest quadrimestre. A més, ha estat un repte xulo i interessant perquè els 6 receptes hem estat cuinant, que de vegades sembla que aquestes coses estan del dia a dia. Als centres educatius no ens en recordem, que cada dia cuinem, i tindre alumnat adolescent cuinant, fent receptes i gravant-les ha estat una experiència, la veritat, molt xula.
0: Un dels alumnes que ha fet possible aquesta aplicació, Roca Zorla, parla de les receptes que han preparat.
3: Doncs aquesta app és una app que hem fet entre 25 alumnes, que ens hem dividit en 6 grups, i consisteix en una app que el que fa és donar a conèixer 7 receptes diferents, accessibles per a diferents joves, i a sobre aquestes receptes són saludables. Llavors, bueno, l'eslògan més o menys seria com que és menjar sa i també és cuina per a joves, feta per joves.
0: Els tutors del centre han acompanyat els alumnes en l'elaboració d'aquesta aplicació per tal que donés un bon resultat. En parla el tutor Lluís Llort.
4: Nosaltres el que fem és designar un líder, un coordinador de totes aquestes feines i que lideri tots els equips de treball, i a partir d'aquí han de ser ells, que amb el nostre suport, evidentment, però ells que s'han d'espavilar, i per tant hi ha uns grups que són... Cada grup té unes responsabilitats, i el fet que vosaltres sigueu aquí és perquè hi ha un grup de premsa que s'ha ocupat d'anar darrere de la premsa perquè assisteixin a aquest acte de presentació, i uns altres de l'edició de vídeos, i han buscat el material i els que feien receptes doncs s'han hagut d'espavilar com sigui per cuinar, per portar els ingredients, per saber-los elaborar, per aprendre tècniques de tota mena de cuina, altres de filmació, altres de gravació, altres d'edició de vídeos, cadascú, i per tant amb el nostre suport, però és un projecte, i com a projecte els responsables i els que s'espavilen en aquest cas són els alumnes mateix. No, per tant aquí no hi ha ni classes magistrals ni res, hi ha el nostre suport i prou.
0: I encara en l'àmbit educatiu i els següents informatius tractarem dos temes més. El primer, que el Consell Municipal d'Infants de la Seu ha tancat el curs reiterant el clam contra l'assetjament escolar. L'òrgan representatiu ha reclamat un espai públic més inclusiu i ha impulsat al llarg del curs campanyes contra el bullying i un banc públic commemoratiu, unes accions en les que també ha participat el Consell Municipal d'Adolescents, en tots dos casos per iniciativa pròpia. En aquesta sessió, l'Ajuntament ha explicat als alumnes com ha respost a les seves demandes de millores urbanes que han plantejat els darrers mesos. I a la sala de plens de l'Ajuntament, aquest dimarts també s'ha fet una nova trobada del projecte intergeneracional Ens Escrivim, que enguany ha comptat amb 36 parelles. Recordem que en aquesta activitat hi participen persones grans i alumnes de tercer d'ESO del Col·legi La Salle, que s'intercanvien cartes i finalment es coneixen presencialment. Això ha estat aquest dimarts. L'activitat de cloenda s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu. De tot això que ha passat aquest dimarts, n'escoltarem les valoracions avui a l'informatiu migdia. El quiosc de l'Avinguda Pau Claris de la Seu d'Urgell deixarà de vendre premsa i revistes avui, dimecres. Així ho ha confirmat Lourdes Obiols, que ha estat la responsable de l'establiment al llarg dels darrers 21 anys. Tot i que el local està disponible per un possible traspàs, de moment no han trobat cap persona interessada a fer-se encàrrec, i atès que li ha arribat l'edat per jubilar-se, finalment aquest migdia n'abaixarà la persiana per últim cop. El negoci també és conegut com a quiosc Cucurulls perquè durant molts anys, i fins al gener de 2005, va ser propietat de Juanita Cucurulls. Aquell any Obiols la va adquirir com a autor, i després de dues dècades d'activitat, al llarg d'aquests darrers mesos ja va comentar als clients la previsió de tancar-lo a curt termini. Tanquen per manca de relleu, tot i que deixen la porta oberta a que si algú està interessat sigui traspassat i, per tant, torni a estar en actiu.
5: Així és, ens sap greu, però com que no hi ha continuïtat, la lectura en paper també ha donat una mica de baixa i, bueno, no tenim continuïtat, doncs ens toca tancar perquè ja és hora, ja tenim edat de jubilants, i, bueno, jo, el meu marit ja fa temps que està jubilat i no hem pogut tampoc disfrutar de res, doncs ara una etapa nova i ja està. El quiosc està en traspàs, el que passa que, clar, no hi ha... Bueno, hi ha gent interessada, però no s'acaben de decidir perquè... Clar, tot un sol ho troben pesat. Dos persones, tampoc no és un negoci que doni per treure't dos sous. És a dir, bueno, és qüestió de valorar-ho, de pensar-s'ho. Però de moment està en traspàs, sí.
0: En una entrevista a Ràdio Solor de Subiols ha subratllat que a ella i la seva família els sap greu que el local quedi tancat, si bé indica que en aquests mesos no han trobat ningú que li vulgui donar continuïtat, i davant d'aquest fet, impensable ara fa pocs anys, Obiols ha pogut reflexionar sobre les possibles causes que han motivat aquesta situació. Ho atribueix especialment a que la lectura en paper ha anat una mica de baixa, tant en diaris com en revistes, i que tot i que hi ha algunes publicacions diàries o periòdiques que es mantenen bé, n'hi ha d'altres en les que han notat més clarament aquesta davallada. Per diversificar els ingressos, els darrers anys també han estat punt de venda de loteries de Catalunya. De moment han posat a sota la finestreta un cartell que avisa que el local es traspassa. Hi ha algunes persones que s'hi han interessat, però de moment no s'han acabat de decidir.
5: Bueno, ha canviat una mica tot. La gent gran encara llegeix, i sí, encara hi ha venda de diaris, però molts menys. Clar, les subscripcions digitals i tot això pues, també ha fet mal. I, bueno, anem fent, es va treballant. Ha canviat, sí, que ha canviat, perquè la gent jove ara ja té altres maneres d'informar-se, no necessita llegir el diari cada dia. Bé, hem anat seguint. Les revistes... Van tirant igual que abans, sí. I diaris també, alguns sí, alguns molt, altres menys, clar. Tenim també loteries, la loteria catalana, una mica de tot, i tot ajuda. Sí, també la Seu ha canviat, i tant. Però bueno, bé, ara també teníem, abans teníem l'escola a prop, l'escola de les monges, ara no hi és... tot ha anat canviant.
0: Lourdes Subiols, si indica que aquesta és una feina força vocacional, la majoria d'anys només han estat tancats 3 dies l'any i comencen la jornada de bon matí, si bé l'han anat adaptant des de la pandèmia, han estat tancant a la tarda, un canvi que els clients ja havien comprès i assumit.
5: Sí, sí, vam començar fa 21 anys, el 2005, i bueno, llavors treballàvem tot el dia i ara ja només obríem el dematí perquè a partir de la pandèmia cap aquí doncs vam acostumar i la gent es va acostumar bé i només obríem això sí, molt matiners, però bueno, fèiem tot seguit. Bueno, cada dia a les 6 del dematí sortim de casa, anem a buscar els diaris al polígon i llavors repartim fins a les 8. Quan obrim a les 8 hem repartit una colla de diaris pels bars, algun domicili. I, bueno, i llavors ens toca doncs, de les 8 fins a les 2 allà al quiosc. Clar, som molt matiners, és cada dia, només tenim 3 dies de festa a l'any. I bé, el sacrificat ho és, però bueno, també és agraït, eh? Et sents molt bé, la gent et valora i bueno, bé.
0: Tot i indicar que és una feina que requereix de força vocació, ara que plegueu, Viol s'ha explicat que també és una tasca molt agraïda pel contacte constant amb els veïns i amb la gent en general i de fet assenyala que el que més trobarà a faltar és aquest contacte en el dia a dia de la ciutat.
5: El tracte amb la gent, sí, el tracte amb la gent em fa molta pena i no m'agrada despedir-me de ningú. Perquè sí, em sap greu, però bueno, és una altra etapa. La gent viurà sense jo i jo, bueno, sortiré al carrer i ens veurem i parlarem igualment. Però el tracte amb la gent es troba a faltar molt.
0: Tot coincidim aquest tancament. Els darrers dies alguns diaris s'han adjuntat els seus exemplars venuts en aquest local un full informatiu en què expliquen als clients el fet que des d'ara ja no trobaran el rotatiu allà i també els comuniquen els altres punts de venda que es mantenen. Són bàsicament la llibreria Porximón, al carrer Sanot, de fet a pocs metres del quiosc, i la llibreria La Salvat, al carrer del Bisbe Iglesias Navarri. I seguim parlant de lectura perquè Joan Aixàs presenta a la Seu d'Urgell el seu nou llibre, Els parlers de l'Alt Urgell. L'autor urgellenc explicarà els detalls d'aquesta obra demà passat divendres a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí, en un acte obert a tothom. Aquest és el sisè llibre que publica Joan Aixàs, dels quals 4 els ha fet en solitari i 2 de manera conjunta amb d'altres autors. En aquesta ocasió aprofundeixen la recerca que ha fet els darrers anys sobre la parla dialectal de l'Alt Urgell i les paraules pròpies o més arrelades de la comarca, una tasca de recopilació que va encetar durant la pandèmia de Covid i que ja va donar lloc ara fa 2 anys a la publicació de Paraules que m'agraden. N'ha parlat també en una entrevista a Ràdio Seu d'aquest objectiu d'anar recuperant i, si pot ser, revitalitzant el lèxic propi de la comarca.
6: Sí, certament. Aquest és la malaltia que està de moda. Estem perdent vocabulari a marxes forçades. La llengua catalana està patint moltíssim els últims anys. Les persones tenen altres interessos, xarxes socials, audiovisuals, etc. El problema és que la llengua està perdent qualitat i està perdent molt lèxic. Això per un costat. L'altre tema és les llengües més vulnerables, el lèxic més vulnerable de les petites contrades de la muntanya, que hi ha unes paraules meravelloses que es deien ocasionalment en una vall i a la del costat ja no es deien. Doncs aquestes sí que estan en una situació de vulnerabilitat total i absoluta.
0: Així es remarca que els darrers anys s'havien fet estudis sobre la parla de comarques com el Pallars i la Cerdanya, que han donat lloc igualment a la publicació d'alguns llibres, però no se n'havia publicat cap de l'Alt Urgell i actualment ja es corria el risc que molts d'aquests mots caiguessin en l'oblit pel fet que els darrers anys el català perdut no només parlants habituals, sinó també riquesa de lèxic. Per això, amb aquests llibres es vol ajudar a recuperar l'ús de molts d'aquests mots, o almenys deixar-ne constància abans no es deixin de fer servir de manera quotidiana i espontània.
6: Llavors, mira, barrejant les dues coses, em vaig trobar finalment amb que el català nostre, el català col·loquial, el català del carrer d'avui dia, no és massa correcte. Ortogràficament, morfològicament, el català parlat encara. però el català escrit és una gran assignatura pendent. I per això hi vaig anar introduint entrades gramaticals, entrades ortogràfiques, per fer un recordatori aquí, a la gent del país, de les errades més freqüents o les mancances que tenim i que involuntàriament se'ns està apareixent damunt del nostre escenari quotidià. No?
0: De la tasca que ha fet fins ara, Joan Agesen destaca que han trobat expressions que són úniques de la comarca.
6: El primer volum, entre paraules i expressions, perquè estan separades, hi ha el que són la paremiologia, les expressions estan a part, ordenades amb la mateixa lletra que comencen alfabèticament, donen una visió general similar a la d'un diccionari, però no és un diccionari. Jo m'he plantejat una altra cosa, és diferent. En lloc de ser un diccionari, jo dic que és una aventura, perquè cada paraula és una aventura. Trobes coses que només són d'aquí, de quilòmetre zero, diguéssim, i estan tretes d'aquí, de lo que deien els nostres avantpassats, els nostres padrins, etc.
0: Finalment, Joan Agès remarca que el fet que es conegués la tasca que estava fent juntament amb d'altres persones ha permès que recentment encara hagin aconseguit recollir més mots i expressions.
6: Hi vaig encabir un total de 4.000 paraules i expressions. Aquestes 4.000, en aquell moment ja va semblar que era l'hora de fer-ne una primera exposició, la van fer, va tenir força èxit aquest llibre i el vam anar presentant per aquí i per allà. Tinc la sort de poder dir que vam emplenar Sant Domènec, cosa que aquí la seva és com una fita molt difícil, però doncs ho vam aconseguir. Llavors, així és que ho anàvem presentant o que la gent ho anava rebent, certament, tal com tu, Pep, has dit, va tenir un efecte retorn, va tenir un efecte crida, va dir, carai, doncs mira, jo a casa tinc coses allà en un calaix, o el meu pare guardava unes paraules a la tauleta de nit.
0: El nou llibre va sortir el 20 d'aquest abril passat a les portes de Sant Jordi. Per l'ocasió, Joan Agès en va parlar en una entrevista a Ràdio Sou que es pot recuperar a l'apartat Ràdio La Carta i en què reflexiona sobre aquesta evolució de la parla de l'Alt Urgell i la necessitat de preservar el lèxic local. I encara en l'àmbit cultural comentem que Pere Mola continua amb els actes per commemorar el seu mil·lenari. Aquest cap de setmana passat ha ofert, com ja havíem dit a l'agenda, una representació de teatre pels carrers de la vila al llarg de dissabte per rememorar aquests 1.000 anys d'història i ja tenia a punt d'altres actes que comentarem d'aquí un moment a l'agenda, com per exemple un dinar popular i una caminada guiada.
7: Pirineu.
0: L'empresa pública catalana L'Energètica ha instal·lat un nou sistema d'autoconsum col·lectiu a la Pobla de Segur. A la coberta de l'Institut de la Vila s'hi ha instal·lat panells solars capaços de generar uns 66.000 kWh cada any. Gràcies a la modalitat d'autoconsum col·lectiu, l'energia de l'edifici no consumeix no es perdrà. Es repartirà entre altres edificis públics situats en un radi de 5 km. L'Institut mateix rep la majoria de l'energia, el 52%, però també n'hi haurà pel casal cívic i comunitari, que en rebrà el 28%, i el parc de bombers voluntaris amb un 20%. Aquest sistema de compartició d'energia entre edificis públics permet estalviar costos i pèrdues, tot coordinant edificis excedentaris que produeixen més energia de la que necessitem per funcionar. Aquesta instal·lació es posarà en servei aviat i forma part del desplegament progressiu d'autoconsums col·lectius que l'Energètica està donant a terme arreu de Catalunya. Aquesta actuació, cofinançada amb el programa FEDER de Catalunya 2021-2027, permet compartir l'energia verda generada en una teulada pública amb d'altres equipaments de la Generalitat situats a la vora. L'Energètica és una empresa pública de la Generalitat que té com a missió multiplicar la generació d'energia renovable per abastir serveis públics de l'administració catalana. Amb l'horitzó de l'any 2040, la firma treballa actualment per gestionar un parc de generació que arribi almenys 1.000 megawatts i que garanteixi energia neta de proximitat i a preus estables per la ciutadania a través dels seus serveis públics.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Repassada els titulars de la premsa, el diari d'Andorra parla de la col·locació de la primera pedra de la futura residència de gent gran d'Encamp, la residència Lossa, que vol ser un referent públic o privat. L'espai disposarà de 120 plantes i 66 estaran concertades pel govern. El periòdic també destaca aquesta notícia. En aquesta presentació hi era el cap de govern Xavier Espot i destaquen que Espot admet que no li satisfà les darreres enquestes que apunten que Concòrdia passa a ser la força més votada, tot i que afirma que s'esperava aquests resultats pel malestar en aspectes com l'economia o l'habitatge. El cap de govern insisteix que algunes de les polítiques que estan aplicant donen fruits més endavant. Segre es fa ressò del malestar creixent en molts sectors de l'Església catalana pel fet que el Vaticà i la Conferència Episcopal Espanyola tenen la intenció que la consagració de la Sagrada Família es faci bàsicament en castellà. El bisbe de Lleida, Daniel Palau, reclama que el papa Lleu XIV també faci servir el català en aquest acte i recorda que el seu autor, Antoni Gaudí, va ser perseguit precisament per parlar castellà, per parlar català i negar-se a parlar castellà.

La Mañana explica que el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de la demarcació de Lleida ha celebrat el seu 60è aniversari. Ho fa amb xerrades, el lliurament de guardons i un espectacle d'humor. I Roget explica que treballadors de parcs naturals catalans adverteixen d'una crisi de personal que posaria en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats asseguren que hi ha ara mateix plantilles insuficients, pèrdua de professionals qualificats i una gestió política que afirmen dificulta la protecció d'espais naturals. Entre aquests han esmentat el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

l'agenda avui tenim la cloenda del cicle Parlem d'Història, visita guiada a l'escultura de la catedral, conduïda per Teresa Font i Carles Gascón. Serà avui a partir de les 7 del vespre i se sortirà des de l'espai Armengol. I avui comença la formació gratuïta Ens protegim en el món digital, adreça de la gent gran. Es fa aquests pròxims dies, del 3 al 17 de juny, al matí, de 10 a 1, al Casal Cívic i Comunitari. Sessió informativa sobre orientació, formació i inserció laboral a la Seu. Avui dimecres a les 4 de la tarda a l'Oficina Jove. Sessió de la nit del viatger a l'Ateneu al Tursell. Avui parlant de Nova York a les 8 del vespre. Exposició a la ciutat dels infants. Inauguració aquest dijous a les 8 del vespre al Centre Cívic El Passeig. Es podrà visitar en aquell lloc fins al 5 de juliol. Cineforum, cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, aquest dijous a les 6 de la tarda per obrir les activitats d'aquest mes de la llibreria El Refugi. Intercanvi d'armaris a l'Ateneu al Tursell, aquest dijous a les 8 del vespre. Sortides Camina amb el CAP, organitzades pel Centre d'Atenció Primària. Es comencen a fer a aquesta època cada divendres a 8:45 del matí davant del Centre d'Atenció Primària. És una activitat gratuïta i no cal inscripció prèvia, només cal presentar-se a l'hora de sortida, que, com dèiem, serà els divendres a 8:45 del matí, del 5 de juny al 28 d'agost. Jornada d'ocupació, job dating a Oliana, aquest divendres al llarg del dia, al pavelló Francesc Betriu, adreçat a demandants de feina i empreses del sud del Tursell i també del Solsonès i la Noguera. Sessió del cicle de recitals a cegues Foscúria, aquest divendres a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Com dèiem fa un moment, en presentació del llibre Els parlers del Tursell, de Joan Aixàs, divendres a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí. I aquest cap de setmana se celebra una nova edició de Swinging Cadí, el Festival de Swing del Pirineu, amb concerts, shows, exhibicions i també una botifarrada. El programa començarà divendres amb els concerts de Le Dancing Pepa, exhibicions de professors i alumnes. Aquesta activitat es repetirà també dissabte. Dissabte al migdia hi haurà música en viu amb aquest mateix conjunt a les 12 del migdia a la plaça Patalín i, per acabar, hi haurà al migdia una botifarrada popular a 2:45 del migdia al

el Premi Escanyabocs de Ferro. Les inscripcions es tanquen aquest dijous. Taller El món dels insectes i les papallones, aquest dissabte a les 10 del matí a la Casa dels Parcs dels Pirineus, avinguda Valls d'Andorra. Visita guiada a Sant Honorat a Peramola, aquest diumenge a les 9 del matí, sortida des del Boix. Presentació del llibre Desmemòria de l'Hotel, 25 dies al setge de Sarajevo, d'Enric Hauk. Això ja serà la setmana que ve, dimarts a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Teniu aquests i més actes al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. L'Oxigen PHC Sant Cugat s'ha proclamat a la seu d'Urgell nou campió de Catalunya Benjamí d'hoquei patins. La zona esportiva va acollir el darrer cap de setmana per segon any consecutiu la fase final del torneig nacional en aquesta franja d'edat en què el club Sant Cugatenc ha acabat alçant el títol. La competició es va decidir diumenge. El Sant Cugat va vèncer la final enfront del Club Patí Voltregà per 4-1. Tot i el resultat final, el partit va ser força disputat, atès que el Voltregà hi arribava havent mostrat un bon joc en totes les eliminatòries, però finalment els vallesans van ser més efectius i intensos i es van acabar emportant el campionat de Catalunya. Els guanyadors van rebre el trofeu de mans del president del Club Hoquei Cadí La Seu d'Urgell i vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge Joan Garreta, i amb dues entitats havien coordinat el campionat conjuntament en el marc del conveni existent amb l'Ajuntament per organitzar a La Seu o competicions d'àmbit català. Diumenge també es van disputar les semifinals. En aquestes, el Sant Cugat havia derrotat l'Arenys de Munt per 2-4 i el Voltregà va superar el Breda per 5-4. A la final de consolació, l'Arenys va obtenir la tercera posició final en vèncer contra el Breda per 8-2. A l'última jornada igualment van tenir lloc els partits per decidir la resta de la classificació del campionat entre els equips que havien anat quedant eliminats a les rondes prèvies. A la meitat alta de la taula també hi han entrat el Caldes Recamp Làser com a 5è classificat, l'Igualada 6è, el Farners 7è i el Gec 8è. I completaven la classificació el del 9è al 16è lloc, el Sant Just, el Reus Deportiu, el Calafell, el Girona AXE, l'Hoquei Casal Espluga, l'Amposta, l'Hoquei Tàrrega i com a últim classificat l'Alpicat. Prèviament, al llarg de divendres i dissabte es va disputar la lligueta prèvia, formada per 4 grups, i l'eliminatòria de quarta final, a més dels partits per decidir les últimes posicions. Tots els clubs participants havien obtingut la classificació per venir a La Seu a través de les seves respectives lligues territorials a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La fase final ha portat a la ciutat uns 200 jugadors, juntament amb tècnics, familiars i acompanyants. I de l'hoquei al patinatge, perquè el patinatge artístic Cadí La Seu ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya de Lliure Avançat en els nivells 8 i 9, que s'ha disputat al pavelló 11 de setembre de Lleida. Concretament, Blanca Moya va obtenir la tercera posició en el programa llarg del nivell 9, després de sumar 349,39 punts. La resta de representants del club urgellenc també van quedar entre les 10 millors a les seves categories, destacant el cinquè lloc de Mònica Pintat en aquest mateix nivell 9, amb 339 punts. Aina Izquierdo va ser novena i Leire Solís desena. I recentment el patinatge artístic Cadí La Seu també ha participat a l'Open Formació de Nivell 5-7 a les Borges Blanques, i en aquest cas va destacar la victòria de Duna Tatge al nivell 5C. Al 5D hi van participar Olivia Redondo, que va ser sisena, Júlia Badell, setena, i Ainhoa García, vuitena. Al nivell 7C, Diana Salomé va aconseguir una cinquena posició i Jana Vilella va ser setena, i al 7D, Paul Eduardo també va obtenir un cinquè lloc. La zona esportiva de La Seu va acollir ahir a aquesta hora el punt de partida de la tercera etapa de la Transpir Coast to Coast. Gairebé 400 participants han pres part i aprenen per tancar l'edició d'enguany, que dilluns va arribar a la capital urgellenca després de completar una etapa d'alta muntanya que va portar els ciclistes fins a tocar dels 2.000 metres d'altitud al coll de la Creueta. Des de la Transpir han celebrat la bona entesa existent des de fa anys amb La Seu i asseguren que d'aquesta manera la ciutat es reafirma com a capital del Pirineu i destí d'elit en els esports de muntanya i natura. Destaquen que el municipi projecta una imatge de fortalesa i professionalitat com a ubicació excel·lent per organitzar esdeveniments, i per això han mostrat la intenció que segueixi sent lloc de parada de la Transpir. El seu responsable, Oriol Sallent, ha destacat que actualment el repte treu ciclistes d'arreu del món, tal com ho demostra que el 60% dels inscrits són estrangers i provenen de 30 països diferents, i aquests esportistes expliquen actuant com altaveus globals, projectant als seus països d'origen la imatge d'una seu activa, dinàmica i oberta a la comunitat esportiva internacional. També han agraït enguany l'esforç d'alumnat de l'Institut

Joan Bordiu, recordem que per primer cop alumnes dels itineris formatius especialitzats han col·laborat en la preparació de l'àrea de meta i sortida al Pas per la Seu. I avui els esports també fem balanç de la temporada del Futbol Club Andorra, que continuarà a segona divisió, la Lliga Promotion. L'entitat tricolor ha completat aquest cap de setmana passat la temporada amb una derrota intranscendent a Burgos per 1-0 i ha acabat en 13a posició amb 58 punts. A la part final del curs, l'Andorra s'havia situat desè, fins i tot a poca distància de les places de promoció d'ascens, però ha perdut els tres últims partits i això ha fet que perdessin algunes posicions. En tot cas, ja havien aconseguit força abans l'objectiu prioritari de la permanència. En aquest sentit, el club pirinenc ha acabat a només 3 punts del novè classificat, el Córdoba, que n'ha sumat 61 i se situa clarament per davant de clubs que han estat presents a primera els darrers anys. És el cas, per exemple, del Granada, que aquest any ha quedat 14 amb 48 punts, el Leganés 16 amb 46, el Valladolid 17 amb 46 també i el Cádiz, que ha obtingut 43 punts i ha estat l'últim equip que salva la categoria en 18è lloc. En canvi, baixen a primera federació el Mirandés, l'Osca, la Cultura Leonesa i un històric del futbol espanyol com el Saragossa, que ha quedat cué 22è, amb només 36 punts. A l'altre extrem de la taula, recordem que el Racing de Santander ja es va proclamar fa uns dies campió i torna així a primera divisió, i també ho fa el Deportivo, que ha quedat segon. Jugaran la promoció d'ascens a Almeria, Màlaga, Les Palmes i Castelló. L'Andorra, recordem, va aconseguir el retorn a segona divisió aquest estiu passat, després de guanyar la promoció d'ascens amb la Ponferradina, amb la participació en aquella eliminatòria del jugador urgellenc Albert Rubio. Els tricolors aquesta temporada no han tingut cap rival català, però sí que en tindran almenys un a la campanya vinent. Això es deu a que el Girona ha perdut la categoria des de primera divisió. Entre els nous rivals de l'equip presidit per Gerard Piqué també hi podria haver el Club Esportiu Europa i el Centre d'Esport Sabadell. I és que aquests dies aquests dos equips estan jugant la promoció d'ascens des de primera federació. De moment, però, han d'aconseguir superar la primera ronda en què s'estan enfrontant respectivament els filials del Celta i el Real Madrid.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, recordem que a Peu se té previst un tall de llum per manteniment a Montferrer. Serà la nit de dijous a divendres en diversos immobles de la zona del Roures, el balcó del Pirineu, Cadí, carrer de la Serra, Bellavista i Mirador. Serà des de la mitjanit a les 12 i fins a 3:45 de la matinada. Recordem la nit de dijous a divendres. I el dia ha començat ben assolellat i, en conseqüència, amb una temperatura que puja ràpidament, tot i que el cert és que aquesta nit passada les mínimes han baixat. Ahir va arribar aire fred, es va notar força, i això ha fet que aquesta matinada les mínimes baixessin fins, per exemple, només 4 graus al Pont de Suert, 5 a Puigcerdà o 7 aquí a la Seu. A Sort s'han quedat en una mica més amunt, en 9 graus, i a Tremp en 11. Aquest migdia les temperatures seran molt semblants a les d'ahir. Espero que arribin aquí a la Seu fins als 27 graus, el mateix a Sort i al Pont de Suert. A Tremp poden arribar als 30, però en canvi Puigcerdà es quedaran en 24. I aquesta tarda no s'esperen precipitacions. Seguirà predominant el sol, es mantindrà doncs aquesta calor, però sí que poden arribar nous ruixats de cara demà. Demà, de fet, el dia ja començarà mig ennuvolat i a la tarda poden aparèixer ruixats dispersos, però en qualsevol punt de tota la meitat nord de Catalunya. De fet, la darrera previsió apunta que també podrien afectar fins i tot el litoral de Tarragona. Això serà al llarg de demà, i pot haver ruixats aquí a la Seu i, com diem, a qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu, i això permetrà també mantenir les temperatures a ratlla durant aquests dies. Divendres torna a imposar-se el sol i llavors sí, a pujar la temperatura, perquè per divendres a la tarda ja no s'esperen precipitacions. Setze graus de temperatura aquest matí a la Seu, els mateixos a Organyà, 15 a Oliana i 14 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 12 graus, 18 a Sort, també a Tremp, 12,5 al Pont de Suert i a Viella. I aquesta baixada s'ha notat especialment alta muntanya, on aquest matí a 7 graus tot just al Pic de Soleria, el mateix a la Tosa d'Alp, 7,5 a Certescant, a Espot i a Buitaull, i només 5 graus a la Bonaigua, 10 graus al Refugi de Prat d'Aguiló, 11 a Malniu i 8 a Port del Comte. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marsinyac, carrer Major 34, i avancem ja que a partir de demà al vespre entrarà de guàrdia a la farmàcia Purgimon.

0: Som a dimecres 3 de juny, avui a Sant Carles. És tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dimecres 3. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i actualitzem el temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha pressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
5: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
4: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
5: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
4: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
6: Music to My Ears. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
7: Hello, my name is Mercè, and one of my favorite songs is Every Breath You Take by The Police, because it was the first song I listened to at secondary school, a Farnés, and I remember her bringing the radio cassette on the classroom, and it was something really new for us. And she made me love the English music and the English language.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigui mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim a l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11:03, bon dia. Els bombers han apagat aquesta nit passada un incendi que ha afectat una instal·lació elèctrica al recinte de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. L'avís es va rebre cap a quarts de 10 de la nit. Segons s'ha detallat des del cos de bombers, es va cremar un armari de quadres de llum. L'edifici i el seu contingut, però, no han patit danys finalment en aquest incendi que ha mobilitzat, com dèiem, 5 dotacions de bombers aquesta nit passada. El Consell Municipal d'Infants de la Seu ha celebrat aquest dimarts el ple de final de curs per fer balanç de la feina feta durant l'any escolar 2025-2026, una sessió que era encapçalada per la regidora d'Infància i Joventut, Cristina Moreno, i també hi van ser la síndica municipal de Greus, Susana Martí, i la regidora de Junts, Carme Espuga. Enguany, els representants infantils s'han triat de forma unànime.

centrar el seu projecte en la lluita contra l'assetjament, una problemàtica que consideren que va en augment i que per això cal evitar tota costa. Durant el curs, els infants s'han analitzat el fenomen, destacant de manera especial la importància del paper de l'observador a l'hora de frenar aquestes situacions. El treball s'ha plasmat en accions molt concretes per donar visibilitat. S'ha fet una campanya de sensibilització i s'ha elaborat un manifest i diversos eslògans que s'han fixat a les cartelleres municipals. A més, s'ha gravat un àudio que es va emetre per Ràdio Seu i també s'ha fet lectura del manifest i dels eslògans treballats conjuntament amb el Consell Municipal d'Adolescents. Una de les activitats que més s'ha agradat als participants ha estat la de pintar un banc públic amb frases contra l'assetjament a la plaça Joan Sans. S'ha escollit expressament aquesta ubicació en tractar-se d'un espai de gran concurrència i on hi conviuen diàriament infants, joves i famílies. I per acabar el curs, les pròximes setmanes penjaran pancartes a la via pública per consciència sobre aquesta problemàtica. A més, pel curs vinent ja han planificat la idea de fer arribar cartells als centres educatius per demanar-los la seva implicació. En aquest darrer ple, l'Ajuntament també ha donat compte de millores que han fet els darrers mesos a proposta d'aquest Consell Municipal, entre d'altres, per exemple, el manteniment del llit elàstic de Santa Magdalena, la tirolina de la plaça Joan Sansa o les cordes del castell de la plaça del Camp del Codina, tot i que des de l'Ajuntament remarquen que el bon manteniment d'aquests equipaments és corresponsabilitat de tothom i també dels infants i joves. També s'ha parlat de la previsió de més aparcaments de bicicletes a l'entorn del Camp del Codina i de reforçar el nombre de paperades a la Festa Major o la Fira de Sant Ermengol. I la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu també ha acollit aquest dimarts el retrobament de persones grans i adolescents que han participat a aquest curs al projecte intergeneracional Ens Escrivim, una trobada que posava el colofó al carteig entre 36 parelles formades cadascuna per una persona gran i un alumne de tercer d'ESO del Col·legi La Salle. En aquest temps, cap d'ells no ha desvetllat el remitent la seva identitat i ahir, finalment, es van poder conèixer personalment. En aquesta trobada de totes les persones participants del projecte Ens Escrivim, cada parella ha rebut un diploma amb el nom de la persona gran i del jove estudiant amb qui s'han escrit durant el curs, com a record d'aquesta experiència intergeneracional que es fa ja des de l'any 2012. El quiosc de l'Avinguda Pau Claris deixa de vendre premsa i revistes avui. Així ho ha confirmat Lourdes Obiols, que ha estat la responsable de l'establiment al llarg dels darrers 21 anys. Tot i que el local està disponible per un possible traspàs, de moment no han trobat cap persona interessada a fer-se encàrrec i atès que li ha arribat l'edat per jubilar-se, finalment aquest migdia n'abaixarà la persiana per últim cop. El negoci també és conegut com a quiosc Cucurulls perquè dura molts anys i fins al gener de 2005 va ser propietat de Juanita Cucurulls. Aquell any Obiols el va adquirir com a autònoma i després de dues dècades d'activitat al llarg d'aquests darrers mesos ja va comentar als clients la previsió de tancar-lo a curt termini. És l'últim quiosc a peu de carrer que hi havia actiu fins ara a la Seu. Anteriorment ja va tancar el del passeig Joan Bordiu. En una entrevista a Ràdio Seu, Lourdes Obiols ha subratllat que a ella i la seva família el sap greu que el local quedi tancat, si bé indica que aquests mesos no han trobat ningú que li vulgui donar continuïtat. Sí que hi ha persones que s'hi han interessat i això podria fer que es reobrís, però de moment no s'ha pogut concretar aquest traspàs. Entre les possibles causes, Obiols assenyala que la lectura en paper ha anat una mica de baixa, tant en diaris com en revistes, i que tot i que hi ha algunes publicacions diàries i periòdiques que es mantenen bé, n'hi ha d'altres amb les que es han notat més clarament aquesta davallada. Per diversificar els ingressos, els darrers anys també han ofert d'altres productes, com per exemple la venda de loteries de Catalunya. I els esports, prop de 200 atletes han participat a la Ruix de Santa Fe 2026, que se celebrava el cap de setmana passat. La cursa vertical d'Organyà ha esdevingut una de les proves més emblemàtiques del Cadí Circuit Fe. Enguany ja se n'ha celebrat la 17a edició i això la converteix en una de les més veteranes de la Lliga de Curses de l'Alt Urgell. També és una dels més singulars perquè inclou l'opció de fer el retorn en parapent. Enguany el primer a arribar a Santa Fe va ser Arnau Sol de Vila, que a més va ser l'únic a rebaixar el crono per sota la mitja hora. Va fer 29 minuts 51 segons. El segon lloc va ser per l'Urgell en Josep Miret amb 30-41 i tercer va ser el vigent campió del circuit Fe Jordi Gallego. Després van entrar el guanyador de Màster 50 Xavi Muñoz i el tercer de veterans, el segon i tercer de veterans Marc Antenys i Sadurní Betriu. El podi sènior el completava l'Andorra Àlex Muñoz. El primer classificat júnior va ser un corredor d'Atlètic Santa Fe, Oriol Espar, i el de xics Eric Aliart. En Màster 60 va guanyar Josep Vidal. En categoria femenina, Lídia Puyals va ser la clara guanyadora
i a més va fer el quart millor temps absolut de la prova, amb 33 minuts 2 segons. En segon lloc va entrar Ana Caballero, en el tercer Gena Martín, seguida de Carmen Costa, i Berta Ribas, vigent campiona del Cadí Circuit Fe, va ser la guanyadora de veteranes. La primera màster 60 va ser Rafael Robert, en màster 50 va guanyar Pilar Tugues, i en xics Joan Escrivà. També hi va haver la Ruix Petit, en què els millors temps els van fer Marc Manzano a nivell masculí i Ona Calvet en el femení, i la Ruixa en vol, en què en aquest cas el millor temps el va fer Andreu Moreno, seguit de Manel Gras i Joan Picola.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Un temps marcat les darreres hores per la baixada de temperatures, sobretot les nocturnes. Ahir va bufar vent aquí a la Seu i l'Alt Urgell i això va ajudar a refrescar l'ambient, i és que d'altres comarques de muntanya hi va haver pluja i fins i tot calamarsada. Avui, aquest migdia, les temperatures s'espera que arribin, no arriben als 30 graus ja, i aquest matí tenim 18 graus a la Seu, 19 a Organyà, 17,5 a Oliana, 16 a Alinyà. A la resta del Pirineu, 15 graus a Puigcerdà, 20 tant a Sort com a Tremp, també a la Pobla de Segur, 17 al Pont de Suert i 14 a Viella. I s'ha notat aquest descens aquest matí a alta muntanya, on aquesta hora hi ha 8 graus al pic de Salòria, 8,5 a la Tosa d'Alp, també a cert descans, 7 graus només a la Bonaigua o 9 a Port del Comte. Moment d'actualitzar la previsió del temps. Ja tenim a Néstor Gómez, que ens ho explica. Bon dia.
1: Bon dia. Avui tornem a parlar d'una estabilitat total que tenim arreu del país. Deixem enrere les precipitacions que hi van afectar de manera molt directa els sectors del Berguedà, també d'Osona, Ripollès, amb una cinquantena de litres en algunes contrades. I avui, en canvi, el que sí que tindrem és un temps estable durant tot el dia. Creixeran alguns núvols sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions aquí a la comarca no n'esperem. I el que tampoc esperem són aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquests darrers dies. Ahir varen baixar per primer cop en molts dies, en més d'una setmana, dels 30 graus a la Seu. I s'espera que avui fins i tot Oliana, que ahir va arribar als 30 graus, es quedi per sota d'aquesta xifra, de tal manera que avui ja recuperem les temperatures normals de principis del mes de juny. Una situació que encara es mantindrà també de cara a demà i demà passat. Demà pujarà una miqueta, tornaran a baixar de cara a divendres, i sobretot a partir del cap de setmana començaran a remuntar, però sempre ara per ara dintre dels valors normals per aquestes dates. I pel que fa al temps, com dèiem, avui, sense precipitacions en lloc del Pirineu aquesta tarda, però en canvi tornaran de cara a demà.
0: La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marcinyà, carrer Major 34. A les 11 i 12 tancarem aquest butlletí. Tornem amb més notícies a les 12 i també a la 1 a l'informatiu migdia. I d'aquí un moment arriba l'entrevista del dia. Avui conversem amb Montse Ferrer, Cristina Pericas i Raquel Torrent, que ens parlen del campus per a infants i joves que preparen per aquest estiu a Estamariu. Fins ara.
2: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. El campus d'estiu d'Estamariu aposta enguany per donar a conèixer les diferents cares de la cultura que hi ha al municipi amb l'objectiu de posar en relleu l'activitat que desenvolupen diverses persones que viuen al poble i analitzar com impacta l'acció cultural al món rural. La iniciativa l'organitzen conjuntament la Fundació Planes Corts i l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. Per això avui conversem d'entrada amb Montse Ferrer, directora de la Fundació Planes Corts. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: I també amb Raquel Torrent i Cristina Perica, són dinamitzadores de l'Escola Teatre de la Seu d'Urgell. Benvingudes.
3: Gràcies.
1: Montse, comencem per tu. Explica'ns, és la segona edició en què col·laboreu, en aquest cas amb l'Escola de Teatre La Seu. Fica'ns en context el per què i en aquest cas per què parlem de campus i no de casal.
2: Doncs sí, mira, vam començar amb els casals d'estiu d'Estamariu fa 4 anys aquest serà

0: I aquests nois, aquests nens, van anar creixent. Aleshores, el segon any, comptant també amb aquests joves, vam adreçar-nos més al tema dels oficis. Dels oficis relacionats amb el territori, no? Amb la matèria, amb les matèries primeres que podrien trobar al poble. I un dia vam fer la llet i vam fer un formatge, un altre dia l'hort, vam fer conserves, un altre dia la fusta, vam fer una caixa niu, i així vam anar treballant aquest tipus de coses. El tercer any vam pensar que la cultura i l'identitat són el que més arrela la gent al territori o un dels elements claus, i vam treballar amb el patrimoni d'Estamariu, amb Sant Vicenç d'Estamariu, amb l'església romànica. I amb l'escola de teatre, doncs, vam fer una... vam estar preparant, doncs, tota la setmana una visita teatralitzada a Sant Vicenç. I vam participar 15 a nois i noies, i va ser superbonic. I aleshores aquest any vam dir, ostres, després de l'experiència superpositiva amb l'escola de teatre, que són uns cracs, doncs seguim treballant amb el tema de la cultura, però canviem el patrimoni material una mica per l'immaterial, i comencem a treballar amb gent que fa oficis relacionats amb la cultura i que viuen a Estamariu. Perquè, mira, ens adonem que hi ha bastanta gent a Estamariu que es dedica a temes culturals. I vam decidir, també amb l'escola de teatre, doncs treballar amb quatre professions que tenen els agents allà. Doncs l'Albert Rijarcio, que és periodista, l'Albert Villaró, escriptor, la Gemma Pla, fotògrafa, i el Joel Pla, actor. Mm-hmm. I, bueno, i aleshores, allò que deies del nom, aquests nois ens han crescut i ja no són nens, sinó que són joves. I vam pensar que Casal donava una idea molt de casal de nens petits, i que Campus, doncs, agafava aquest abast més de joventut, no? I vam fer això. I aleshores, molt contents d'estar a l'escola de teatre, de preparar un any més un campus que no només és d'aprendre, sinó també de divertir-se, un campus on oferim excursions per la natura, anar al riu, banyar-nos al riu, també tenim una piscina que un veí del poble ens deixa, que també hi podrem anar, faran colles, hi haurà gent que es coneixerà i gent que no, vull dir, tu pots venir sol o pots venir amb els teus amics, i allà doncs acabaràs fent aquesta comunitat que és tan bonic i que tant t'aporta a la teva vida, no? Després.
1: La idea és passar 5 dies del 13 al 17 de juliol fent diverses activitats d'art i de lleure que culminaran amb una mostra oberta al públic. Explica-nos, Raquel, Cristina, com heu ideat, doncs, aquesta proposta de projecte.
2: Doncs aquesta proposta parteix de repetir, no? De tornar a repetir un casal que està enfocat a cultural, però que aquest any, en comptes d'estar enfocat cap a les arts escèniques pròpiament com el teatre, ens volíem obrir el ventall a aquests joves a conèixer altres formes de fer cultura, altres formes d'identitat i d'expressió. Llavors aquest any intentarem, doncs, reunir els treballs de fotografia, de periodisme i de dramatúrgia, doncs, per crear com una mostra final.
3: Exacte, i llavors la idea, tal com heu dit amb les dates, doncs és, de dilluns a divendres, fer tot aquest treball, aquesta investigació, els contactes amb els agents, a través d'entrevistes, de que aquests joves puguin crear ells mateixos el material creatiu, no?, puguin investigar, i al final que siguin ells els protagonistes, no?, d'aquesta mostra del dia 18, però no hi ha tant els protagonistes davant d'escena, sinó, tal com deia la Montse, no?, amb tot el procés d'aprenentatge i de vivències viscudes durant aquesta setmana al poble d'Estamariu.
1: Això és una proposta pensada per joves de 13 a 17 anys. Començarà el 13 de juliol i fins al 17 de juliol. Les persones que estiguin interessades, com s'ho han de fer? Com ens poden adreçar, en aquest cas, a la Fundació o a l'escola?
3: Les persones interessades, doncs, ens poden trobar a les xarxes i a la web, tant de l'escola com de la Fundació, i allà tenen tota la informació i l'enllaç per poder formalitzar la inscripció. I també trobareu cartells per la seu amb el QR, i us podeu dirigir a l'escola de teatre sempre que necessiteu informació, que la Cristina o jo us respondrem via mail o via WhatsApp, cap problema.
1: El grup, perquè sabem, està limitat a 15 nois, noies...
2: Exacte, això. Volia afegir que aquest grup és de màxim 15 persones i que les places, doncs, ja estan volant. Per tant, encara qui tingui ganes d'apuntar-se, encara hi és a temps. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de juny. I un cop passi aquest temps, doncs ja no ens podrem. Però bueno, si algú està interessat, ens pot trucar i mirarem de trobar un foradet.
1: Doncs a través de la Fundació i a través també de l'Escola de Teatre de la Seu. Suposo que és una sort, no?, tenir aquests professionals a casa, estar a Mariu i poder impulsar aquest campus, no?, des de casa.
0: Home, jo estic convençuda que sí, eh? És un privilegi. Primer, estar

0: Estamariu, que en aquests moments és el poble molt dinàmic i que fem activitats no només d'estiu amb joves, sinó durant tot l'any, relacionades amb la cultura i amb l'aprenentatge d'oficis i tot això. I després d'això, doncs, aquesta suma amb l'escola de teatre, i bueno, jo trobo que és un privilegi, la veritat.
1: Parleu de dinàmiques de treball, de la creació col·lectiva. Ens podeu notar algun exercici o el que imagineu, també perquè la gent que està escoltant ens faci una mica la idea?
2: Sí. El primer dia l'hem plantejat com un dia de coneixença, no?, amb totes aquestes dinàmiques que nosaltres utilitzem a l'escola per fer equip. I a partir d'aquí el que sí que farem és posar èmfasi en cada un d'aquests agents. I quan construïm les activitats amb la Cristina també ens n'adonem que una cosa ens porta l'altra, no? Que ho podem relacionar el poble amb aquesta excursió que deies al riu, amb la gent tal, no sé què. I llavors treballarem propostes escèniques. Els nanos aprendran què és saber esta escena, evidentment. Però per donar-vos una pista i sense fer molt spoiler, el dia que treballem amb la fotògrafa...
3: No, hem preparat un escape room també per tot el poble. També. Per trobar les pistes pels diferents agents. Hi ha un dia que ens anem d'excursió, que ens anem al riu a passar el dia, i allà amb la fotògrafa, doncs, això, aquí spoiler, no, que farem fotografies i treballarem doncs, l'espai, sí, sí, com a lloc de viure i de vida.
2: Totalment, exacte.
3: I tenir un privilegi també de poder tenir doncs, el dramaturg, no, l'Albert, i que ens expliqui com... De què s'ha nodrit per poder explicar les seves històries d'aquests llibres que explica sobre el territori?
2: Sí, que una mica l'objectiu sí que evidentment és aquesta mostra del dia 18, però una cosa important que vam connectar amb l'escola i amb la fundació és que volem donar importància a l'ofici i a la manera en què treballen i es viu aquest ofici en un poble com és Estamariu o en una comarca al Pirineu com és la nostra. Això també em semblava important.
3: Sí, que no només treballarem, vull dir que també hi ha temps lliure, hi ha temps lúdic, hi ha temps de piscina, hi ha temps de cantar, de riure i de cridar. Vull dir que no sempre estarem treballant de les 24 hores.
2: No, jugarem sí, molt, i experimentarem i farem equip i serà superdivertit, molt xulo.
3: L'horari del casal és de 9 del matí a 5 de la tarda. I el dissabte només farem aquesta mostra o aquesta intervenció de teatre documental. Per tant, només seria pel dematí.
1: És un projecte molt concret, perdó, Montse, d'allò.
0: Sí, no, és que l'horari és aquest i que el dinar se l'emporten de casa i aleshores ens deixen un espai de l'hotel, que és un lloc molt fresc, on podrem dinar tots junts, que també és un moment interessant, no?, de la setmana, del dinar, diguem-ne, és molt xulo.
1: Raquel, Cristina, teniu molta experiència a l'escola de teatre amb diferents franges d'edat, però què és el que demanden aquests joves en aquesta franja de 13-17 anys, aquest com concret, o el projecte es fa precisament molt pensat amb el que demanda la Fundació i en un espai com Estamariu?
2: Jo crec, personalment, com a dinamitzadores, no sé si la Cristina estarà d'acord amb mi, que ara tenim aquesta franja de joves, no? Tal com dèiem, de 13 a 17 anys, que els grups que tenim a l'escola ens adonem que tenen un potencial increïble, no? Que estaran en una edat on crear i jugar és espectacular per ells. Per tant, creiem que és una molt bona oportunitat, justament per deixar-se anar, no? Que sigui una setmana de fer amics i sobretot de deixar-se anar, que és el que nosaltres també treballem molt a l'escola, no? Sobretot amb els joves, posar el centre en el participant, i totes les opinions i idees les recollim, i en el casal crec que la idea és aquesta, no? Poder recollir totes aquestes inquietuds que ells tenen a través del que treballarem i després que pugui quedar plasmat en aquesta mostra.
3: Sí, recollint això de plasmat, crec que també és molt guai, no?, que puguin trobar el seu llenguatge, que a vegades pensem que la cultura és a través del teatre, de mostrar-se i de ser actor, i crec que també hi ha un llenguatge avui en dia amb les tecnologies on doncs gravarem vídeos, perquè també hi ha un documental on hem de gravar les entrevistes en directe, també farem fotografies on també és una forma d'expressió, vull dir, quin és el nostre llenguatge cultural per explicar el que volem explicar.
2: Exacte, i això és infinit, i amb una franja d'edat com aquesta, no?, de joves, i amb les idees espectaculars que tenen, creiem que té molt de potencial.
1: Mm-hmm. A costat d'engrescar l'Albert Lijarcio, la Pri Villaró, la Gemma Pla o el Joel Pla, perdó, la Gemma Pla i el Joel Pla, sí, ja ho deia bé, en aquesta proposta, en aquest projecte?
2: No ha costat gens. Jo mateixa em vaig posar en contacte amb ells i les respostes van ser afirmatives al mateix dia, o sigui que nosaltres supercontentes de comptar amb ells i... No, gens, que va. Tothom superentregat.
1: Montse, volies dir una cosa?
4: Sí, volia dir una cosa, que hem estat fent una mica repassada dels casals que hi ha a la comarca o de les estades que hi ha a la comarca a l'estiu i veiem que el públic a qui s'adreça són nens, vull dir, quasi gairebé totes aquestes setmanes així de lleure són per nens de fins a 12 anys. I després les que són més grans són esportives. Vull dir que ningú contempla que el jove pot no interessar-li l'esport, o que pot interessar-li la cultura, o que poden interessar-li altres tipus de coses, que és una mica aquest espai que omplim amb el campus d'Estamariu, no? Que, bueno, que està molt pensat per això també, no? Perquè puguis expressar-te amb el que a tu t'agrada.
1: Mm-hmm. Doncs engrescar a tothom, joves que ens esteu escoltant, i en tot cas també els pares, mares, avis que ens escolteu, que sabíeu que hi ha a límit fins al 15 de juny, que és un campus, una proposta dissenyada per joves de 13 a 17 anys, començarà el 13 de juliol i fins al 17 de juliol, per tant 5 dies d'activitat de la mà de la Fundació per les Corts i l'Escola Teatre de la Seu. Vull aprofitar per convidar-los ara que estem aquí amb els micros oberts.
2: Mi, totalment, no? Que sí que vinguin que s'apuntin, que serà una molt bona experiència, segur que sí.
1: Més informació a la pàgina web de la Fundació per les Corts, també a través dels canals de comunicació de l'Escola Teatre de la Seu, presencialment a la mateixa Escola de Teatre. Recordar que l'horari de l'activitat és de 9 del matí a 5 de la tarda i que el dia 18 de juliol, el dia després que acabe el cas del campus, doncs es fa una presentació del treball que s'ha gestat durant aquests 5 dies. Doncs gràcies per venir a Ràdio Seu a explicar-nos la proposta. Recordem que la data límit és el 15 de juny, per tant, no va 10 perquè queden pocs dies, queden també poques places per tal de formar menjar inscripcions i si no res de nou, doncs a través d'aquests diferents canals de comunicació podeu saber més. Així doncs, Montse Ferrer, directora de la Fundació Espanyol Escorts, Raquel Torrent i Cristina Pericas, dinamitzadores, i en aquest cas també doncs, al capdavant d'aquesta proposta del campus. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I fins aviat, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
4: Fins aviat.
5: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
6: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
5: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
6: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
5: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 12 i 3, bon dia, butlletí a Ràdio Seu. En titulars, les notícies que ampliem a la una. El Consell Municipal d'Infants de la Seu ha tancat el curs reiterant el clam contra l'assetjament escolar. L'òrgan representatiu ha reclamat un espai públic més inclusiu i ha impulsat campanyes contra el bullying i un banc públic commemoratiu. En aquesta sessió, l'Ajuntament ha explicat als alumnes com a resposta a les seves demandes de millores urbanes. I a la sala de plens de l'Ajuntament també ha acollit aquest dimarts una nova trobada del projecte intergeneracional Ens Escrivim. Enguany ha comptat amb 36 parelles. A l'activitat hi participen persones grans i alumnes de tercer d'ESO del Col·legi La Salle que s'intercanvien cartes i finalment es coneixen presencialment. L'activitat de cloenda s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament. I en succés un incendi ha afectat aquesta nit passada a l'arxiu comarcal de l'Alt Urgell. El foc s'ha produït en un armari del pati de llums, però les flames, afortunadament, no han malmès l'edifici ni els documents que s'hi conserven. En l'extinció hi han treballat 5 dotacions dels bombers. I recordem que avui és el dia que tanca per jubilació el quiosc de l'Avinguda Pau Claris. L'últim local en ple carrer de venda de premsa i revistes a la ciutat deixa de funcionar aquest migdia. La fins ara responsable no ha trobat relleu d'augment, tot i que l'espai segueix estant disponible per a un possible traspàs. Joan Aixàs presenta a la Seu el llibre Els parlers de l'Alt Urgell. L'autor urgellenc explicarà l'obra aquest divendres al vespre a la Biblioteca Sant Agustí. El treball forma part de la seva recerca sobre el lèxic i la variant dialectal pròpia de la comarca, amb l'objectiu de deixar-ne constància i revitalitzar-la. En Pirineu avui explicarem que les plaques solars que té la coberta de l'Institut de la Pobla de Segur serviran per subministrar energia i equipaments al municipi. A més del centre de secundària, també se'n beneficien el casal cívic i comunitari i el parc de bombers. El sistema l'impulsa l'empresa pública l'energètica amb l'objectiu d'augmentar l'ús de renovables. Aquest dimarts s'ha posat la primera pedra del que serà la nova residència de gent gran d'Encamp. Tindrà 120 places i està previst que entri en funcionament l'any 2028. La Generalitat desencalla la posada en marxa del Parc Natural del Montsec, que inclourà diversos municipis del sud del Pallars Jussà i d'altres del nord de la Noguera. I a la mateixa zona, també el Pallars Jussà, Trem ha aprovat reparar la carretera d'accés al nucli de Gurb, després que els darrers mesos hi ha hagut despreniments en aquest pas. Treballadors de Parcs Naturals Catalans adverteixen d'una crisi de personal que asseguren posa en perill la conservació i la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals qualificats i una gestió política que creuen que dificulta la protecció dels espais naturals. I els esports, Lídia Puyols i Arnau Soldevila han estat els guanyadors del 17è Ruix de Santa Fe. El podi femení el completaven Ana Caballero i Jana Martín i el masculí Josep Miret i Jordi Gallego. Prop de 200 atletes han pres part a la cursa vertical, que un any més incluïa l'opció del descens en parapent. Avui també explicarem com el Cedis Mariplay a Fish s'ha proclamat campió per mini U10 de la demarcació de Lleida, del nivell principal. L'A ha estat a les finals territorials que s'han fet aquest cap de setmana. La del nivell es jugava justament al Palau d'Esports i el Cedis va vèncer enfront del Naiox Força a Lleida. El segon equip per mini del Cedis ha estat subcampió del nivell B. I tornant a les curses de muntanya, també destacarem que Jordi Alís ha estat el guanyador de la cursa Trail Conma Minyana, que s'ha disputat aquest cap de setmana passat a la Vall d'Avui. En categoria femenina va vèncer Clàudia Serraté. I el temps amb un dia assolellat, però amb les temperatures més moderades que els dies anteriors gràcies a l'aire fred que ha arribat aquestes darreres hores, especialment ahir a la nit. Avui el Meteocat preveu que la màxima arribi a la Seu als 27 graus, no arribarà en cap cas als 30, i aquesta tarda seguirà predominant el sol. Demà, en canvi, el dia ja començarà mitja nublat i demà a la tarda hi podria haver una nova tongada de ruixats que, segons la darrera previsió, afectaria pràcticament tot Catalunya. Seran dispersos, però poden aparèixer en qualsevol punt, també aquí a la Seu. Divendres encara hi haurà restes de núvols, però ja no s'espera precipitacions pel que fa al Pirineu. I a les 12 i 8 tanquem aquest butlletí. Tornem a ampliar aquestes notícies i d'altres a l'informatiu de l'ONA. També les teniu al web radioseu.cat. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Si sovint no saps com fer front al repte d'educar els teus fills i filles, tenim el programa que estaves esperant. Soc Martina Rubio, consultora educativa i coach de vida. I t'espero el primer dimecres de mes a 12:15 del migdia a Què fem amb les criatures? Un espai on et donaré eines, recursos i estratègies per educar amb èxit i gaudir del camí.
1: Molt bon dia. Benvinguts al programa Què fem amb les criatures, de Martina Rubio. Com bé escoltava la promo, és coach de vida i consultora educativa. Benvinguda, Martina.
2: Bueno, hola. Hola, Pep.
1: En el que és ja el darrer programa de la temporada.
2: Sí, és el darrer, sembla mentira, que hem arribat fins aquí tan ràpid. I sí, avui és el darrer programa de la segona temporada ja.
1: I avui parlem de tot i no parlem de res, perquè hi ha un guió molt obert, no? Perquè volem recordar, doncs, algunes temàtiques, no?, que hem anat desenvolupant al llarg d'aquesta segona temporada. Uns programes que podeu recuperar a la carta, per cert, a la vostra web, a radioseu.cat. I fèiem un repàs, no?, i déu-n'hi-do, quants temes i tots molt interessants.
2: Doncs així és. Mira, em vaig trobar que havia arribat el dia, per fi, que tenia que preparar el programa d'avui. I llavors, repassant del que ja havíem parlat, vaig dir, ostres, potser val la pena parar-nos un moment, no? Fer com un... aprofitant que és l'últim programa de la temporada, parar un moment i dir, ostres, de què hem parlat, no? Perquè hi ha temes molt interessants i crec que val la pena recordar-los per totes aquelles persones, famílies que el vulguin recuperar, pues que tinguin la possibilitat de saber de què hem parlat aquest any, i sobretot també recordar una miqueta què és l'important, no?, de tots aquests temes, que al cap i a la fi tots tenen com un punt en comú.
1: Certament hi ha un fil conductor, més enllà de que són les criatures, els protagonistes d'aquest espai que podeu recuperar a la carta i que dirigeix Martina Rubio. Serà una temporada, Martina. Ara que pràcticament acabem l'any, si més no aquesta temporada, quin balanç en fas? Contenta?
2: Oh, molt contenta jo, molt contenta d'estar aquí, no?, i una mica compartir i aportar alguna cosa, no?, diferent, potser alguna mirada diferent, alguna estratègia, no?, que potser els pares o mares no la tenen en compte, alguna característica del desenvolupament dels nens, no?, que potser com a pares i mares pues, no els hem de saber, no?, perquè no són professionals, no? Llavors jo molt contenta de poder fer aquesta aportació i res, i després bueno, no?, també moltes vegades me pregunten, però ja tens temes per parlar, no?, per fer dues temporades parlant de criança i d'infants. Dic, home, i tant, que hi ha molts temes, no?, hi ha molts temes, perquè en el fons quan parlem d'infants parlem d'humanitat, no?, parlem del ser humà. I no només parlem d'infants, sinó també parlem d'adults. Al llarg de la temporada no només hem parlat, no?, de situacions que poden estar vivint els infants, sinó com els adults poden acompanyar aquestes situacions, què poden fer els adults diferents, com se poden col·locar a la seva vida els adults, no?, d'una manera diferent, prenent consciència per poder acompanyar millor els infants, no? Llavors, és un tema superampli, no?, perquè en el fons conté tot el que és humà.
1: Com és el programa, hem anat desenvolupant temes, temàtiques, s'han aportat eines, estratègies i més enllà s'han fet recomanacions. Per tant, de nou convidar-vos a saber-ne més, tot recuperant els programes de Què fem les criatures. I avui, no sé si vols fer una pinzellada de cadascun d'ells o vols seguir un guió, un fil conductor.
2: Doncs mira, si anem a recordar una miqueta, no?, tots els temes que hem parlat. El primer, al setembre, octubre, em sembla que és, no?, el primer programa, a l'octubre vam parlar de cuidar els cuidadors. Tornarem de l'estiu una miqueta, no?, d'aquells moments més de disfrutar, de gaudir, de descans, i bueno, vaig considerar que era important, no?, començar la temporada parlant d'això, no?, de com ens cuidem com a adults, com som pares, som mares, no?, com ens sostenim a nosaltres mateixos, quins moments d'autocura real tenim. És molt important, no?, saber-nos cuidats, saber-nos que tenim eines per cuidar nosaltres mateixos, perquè serà diferent com acompanyem. Sí, jo estic plena de vida, si estic plena d'energia, si estic plena d'allò que a mi m'omple, acompanyaré d'una manera, però si jo la pila, la bateria, la tinc molt descarregada, si ja em vaig cansant, em vaig drenant i no hi ha res que el meu motor el tingui encès, com acompanyaré els infants serà des d'un lloc molt diferent, no? És quan llavors apareix més la impaciència, apareix el cansament, no? Llavors potser explotem abans, no? I llavors és com, no?, com sostenim la criança a la vegada que ens cuidem de nosaltres mateixos, que ens proporcionem espais, petits espais, no cal, no? La gent, és que no tinc temps, no, és que són 5 minuts, potser. Només són 5 minuts, potser, a la dutxa, posant-te, no?, un sabó d'aquells que fa bona olor, o un moment només ficant-te la crema, o 5 minuts de, va, una pàgina del llibre. És com aquests petits moments rituals, no?, que saps que, en el fons, te recarregaran i que llavors faran que la teva, la manera en què eduques, pues serà com més conscient, més òptima, no?, més nutritiva cap als teus fills o filles. Aquest va ser el primer tema. El segon tema va ser com acompanyem el dol, no?, el tema de la mort, que ens costa molt nombrar, no?, la paraula mort, no?, inclús ara s'utilitzen moltes paraules com eufemismes, no?, de ha traspassat, no?, i ens costa molt dir la paraula ha mort. I llavors vam posar la vista, l'atenció, en com acompanyar, no?, perquè moltes vegades intentem despistar els nens, no?, quan ha hagut una mort a la família, sobretot una mort important, intentem distreure'ls. I potser en el fons el que estem fent és deixar-los sols en el seu patiment, deixar-los sols en les seves preguntes, deixar-los sols en... Necessito que algú m'expliqui el que està passant, perquè sóc petit, però m'estic enterant que aquí està passant alguna cosa, no? Llavors aquí vam explicar una miqueta com acompanyar aquests moments i vam donar també diferents eines, llibres, contes, perquè la manera en què ho expliquem, no?, sigui adient també a l'edat. Segons l'edat de l'infant ho explicarem d'una manera, ho explicarem d'una altra. Aquest va ser el segon tema. I després va arribar el Nadal. Va arribar el desembre, va arribar el Nadal, i llavors aquí vam estar parlant dels regals que ens compren.
1: Mm-hmm, cert.
2: Que era important, i me recordo, Pep, que tu em vas dir que moltes de les coses que recordaves dels teus Nadals era la família, no?, el fet d'estar en família.
1: El temps compartit.
2: El temps compartit, no? I a vegades intentem, no?, molts regals, perquè estiguin contents, feliços, i potser el que ens quede al final, quan som adults i mirem, no?, mirem cap enrere, no són els regals que ens van fer, sinó els temps compartits, aquell moment que l'avi feia tal cosa, aquell moment del pare i la mare que estaven a la cuina junts i cuinant, no? Potser no passa tant pels regals, sinó com pels moments que hem compartit, no?, per allò que es creava en aquells moments especials, i no tant per lo material. Després, al gener, vam parlar de validar les emocions, perquè aquest era un tema que jo anava observant, que era un tema que o no m'he explicat bé, o no s'ha entès bé, o les dues coses alhora, no? Que sembla que és molt important validar les emocions als infants i als adults que tenim al voltant, no? Tots ens volem sentir validats en la nostra emocionalitat. Però moltes vegades es confon el validar les emocions en permetre que el comportament sigui el que sigui, i és molt diferent. Jo puc validar l'emoció, però el que he de redirigir és el comportament. No accepto qualsevol comportament, sí que accepto qualsevol emoció, no? Llavors aquí és important diferenciar-lo. Valido l'emoció i poso el límit al comportament. Entenc que estiguis així, entenc que això t'hagi provocat molta ràbia, a mi potser també em provocaria ràbia, i a la vegada no pots pegar al teu germà, no? Per exemple, posarem aquests exemples, no? I bueno, també donàvem orientacions, estratègies, no?, de com fer això, no?, de com validar i redirigir alhora. I després vam parlar d'un tema que a vegades també, no?, ens genera dificultats, que és quan el pare i la mare, quan no estem d'acord, no?, amb el que fa l'altre membre de la parella, l'altre progenitor, no?, que a vegades, ostres, com pot ser? Jo ho faria d'una manera, jo ho faria d'una altra, i això genera a vegades conflictes dins de la parella. I vam dir una miqueta que sobretot és com quines són les banderes vermelles, no? Tenim molt clar quines són les banderes vermelles que ni un ni l'altre traspassarem, però després és com una dansa, no? Tenim clares aquestes banderes vermelles, doncs jo ho faré d'una manera i l'altre ho farà d'una altra. I no passa res, perquè en el fons també el nen està aprenent, i el que estem ensenyant és que hi ha diferents maneres de fer les coses. No podem pretendre que tothom eduqui com nosaltres. Imagina que els tiets, els pares, l'altre progenitor, els avis ho facin igual que jo, i els mestres. És impossible. I també és molt, molt, molt nutritiu, enriquidor, per l'infant que vegi que hi hagi diferents maneres, sempre que no passin aquestes banderes vermelles, no? Però i és així la vida, no? La vida hi ha moltes maneres de fer. I tots aporten la seva riquesa, no? I era una miqueta no veure-ho com algo conflictiu, sinó que veure-ho com algo enriquidor. Sempre, això no, sempre i quan no traspassi pues, unes fronteres. I després vam estar parlant de l'arribada d'un germanet, no? Super aquell moment especial, no?, que les famílies ho viuen d'una manera molt especial, l'arribada d'un germanet, una germaneta, Però com ho viu el nen, no? L'infant, la nena, que ja estan a la família, no? El germà gran, el que serà germà gran, com ho viu, què pot estar pensant, què pot estar passant? Pot entendre-ho, però això no significa que no ho estigui patint, no? Llavors, vam donar unes orientacions per entendre aquest moment. També van donar orientacions per els primers moments, no? Com fer aquesta presentació, no? Del nadó quan ja ha nascut l'infant que ja està a la família. I aquí va ser un programa també crec que molt interessant, no? I després vam parlar també del perill d'etiquetar els infants. I això és algo també que jo com a coach, que també treballo amb gent adulta, veus com l'etiqueta, no com encara els determina molt, ens determina molt l'etiqueta que ens han penjat de petits a la nostra vida adulta. Perquè, clar, una etiqueta és com, no? Una etiqueta m'assenyala com una cosa, però també me fica dins d'una capsa, no? Me lligue. És com si estigués dins d'una camisa de força que sembla que jo només tinc que actuar d'una determinada manera perquè m'han ficat aquella etiqueta. I llavors, clar, és com... Jo penso, jo actuo com s'espera de mi. Jo sóc la, no sé, la simpàtica, no? Llavors jo espero sempre des de actuo des de la simpatia perquè és el que s'espera de mi. I llavors, clar, no em puc... No puc créixer, no puc expandir-me, no puc fer d'altres maneres, no puc funcionar d'altres maneres, perquè llavors penso, ostres, ara si actuo des de l'antipatia, ja no m'estimaran. Si actuo des de l'antipatia, ja no valdré. I potser hi ha moments que té molt sentit actuar des de la simpatia, però hi ha altres moments de la vida on tindrà sentit actuar des de l'antipatia. No sempre tinc que ser simpàtic amb tothom, no? Llavors és com, no? com intentar no posar etiquetes, tot i que és difícil, tot i que és el que ens han fet sempre, no? Al llarg de la història s'ha etiquetat molt, intentar no caure en etiquetes perquè després també les etiquetes poden generar conflictes entre germans. I, no? Mira, ell és el tal, jo perquè he de ser l'altre i no puc portar la seva etiqueta, no? Llavors al final ens anem comparant i això és conflictiu. I després vam estar parlant en l'anterior programa, de què fer quan no ens fan cas. Què fer quan repetim 50.000 vegades el mateix. No? I aquí vam donar diferents orientacions. Vam dir també que a vegades el no fer cas, quan amb edats molt petites, no és que no vulguin, sinó que el seu cervell encara està molt focalitzat en fer les coses. I fins que reben el missatge, enteren el que els demanem, deixen de fer el que estan fent, passi un temps. No? I potser la nostra impaciència voldria una resposta més ràpida. No? Llavors aquest també és un programa que recomano recuperar-lo. I si haguéssim de dir una miqueta també, no? El fil conductor de tots aquests programes, ho hagués de dir, vale, algo que els uneixi, no? Seria una miqueta... Parlaria dels adults, no? De com a adults una miqueta revisar-nos també, no? Revisar com va ser la nostra infància, revisar com va ser la nostra relació amb els germans, revisar quines etiquetes ens van penjar i quines no ens agradaven, o quines encara ens estan condicionant. Revisar si com actuem a vegades des del cansament o des de, no? O des del nostre motor, des de, no? Des d'on actuem. I revisar també quan respirem a la vida. És a dir, no? Si és molt important, no? Abans d'actuar, respirar, no? Parar, respirar, no ho hem dit a cada programa, jo crec, de parar, respirar, no, per tal de no reaccionar, perquè a vegades quan reaccionem, no? D'una mala manera. A més, si parem, respirem, ja ens situem diferent per actuar d'una manera més coherent, d'actuar d'una manera més conscient, d'actuar d'una manera més respectuosa amb tot, eh? Perquè a vegades sembla que parlem de respectuós i només sigui amb el nen. No, quan parlem de respectuós, parlem de que sigui respectuós amb l'infant, però també amb mi i amb la situació, no? Llavors aquest seria com el fil conductor, no? Revisar-nos com a adults i utilitzar una eina molt important que sempre portem a sobre, que és la respiració.
1: És bona aquesta, el fil conductor del programa que fem els criatures és al final que els adults siguem capaços d'acompanyar, no? És a dir, que ens revisem perquè tinguem les eines per tal de poder-los precisament això, acompanyar, oi?
2: Així és. Mira, l'altre dia mirava Instagram, no? I sortia un post, ara no sé de qui era, un post, que parlava de Mary Poppins, no? I feia la reflexió que Mary Poppins no ve a arreglar els infants. Perquè els infants són els mateixos quan comença la pel·li i quan acaba. El que ve a solucionar, el que ve a ajudar, és en les dinàmiques familiars. És quan el pare canvia, no? Quan tot canvia, quan ella decideix marxar, quan diu, ara me toca ir-me. És el moment, no? Però els nens no han canviat. Els nens continuen sent James i Michael Vance, no? Continuen sent els mateixos, no? Pues, juganers, entremeliats, moguts, amb unes necessitats d'infant. Però al final, no, que acabe canviant la seva visió, la seva mirada, la seva relació amb la feina, la seva, no, la seva mirada al món, és el pare. Llavors és com, no, ostres, es fa aquesta reflexió, no? Potser som nosaltres primer, no? És que hem de canviar una mica. O que, més que canviar, sí. Això, visitar-nos, mirar-nos, com estem influenciant en lo dels petits, no? Què fem nosaltres que genere un tipus de dinàmiques? I llavors se operarà la màgia.
1: Doncs molt interessant, perquè al final doncs, obliga a fer aquesta reflexió, a prendre consciència no, d'un mateix i també del nostre propi viatge com a adults per arribar on som ara com a progenitors. Parlem de progenitors, pares i mares, però parlem de tiets i tietes, d'avis i àvies, no, que són qui acompanya al final a les criatures. I com sempre expliques, no, abans d'actuar, respirar... I per tant, doncs, d'aquesta manera traslladar també un discurs no, una mica més conscient.
2: Sí, no? És com... A vegades estem acostumats a reaccionar ràpid, no? I això, mira, i així introdueixo de lo que també volia parlar, no? Que és de l'estiu, no? Moltes vegades, quan jo parlo amb famílies, me diuen que parles i converses, i diuen que quan actuen d'aquesta manera com més reactiva, quan actuen d'aquesta manera més des dels crits, quan, no? Tal, és perquè van cansats. Que si haguessin de dir, no? Que és el que els està passant diferent, és que van cansats. Llavors van cansats i amb pressa. I quan s'ajunten les dues coses, tinc pressa per arribar al col·le, tinc pressa per aquest horari, tinc pressa per jo també arribar a la feina, tinc pressa, la pressa i el cansanci, pua, és com una explosió. No? És com una... Es fa reaccionar. Llavors, a vegades, no és res, perquè la pressa estarà igual i el cansament, si no ens cuidem, també estarà. No? Però a vegades és com... Para un moment. O sigui, a no ser que l'en estigui en perill, que sí que has de reaccionar, no?, i treure aquell nen del perill, poques situacions són de perill realment en el dia a dia. És com agafar 5 segons per dir, espera, respiro, no?, respiro, on, què estic sentint? La ràbia, vinga, una a la panxa, em poso la mà, respiro, m'acompanyo, i llavors dic el que he de dir, no?, però des d'un lloc, perquè si no, pa! No? I tinc una mala contesta, després em sap greu, llavors entro amb culpa, llavors tinc que reparar, no? I llavors és res, és uns 5 segons de dir, paro, respiro i dic, no? I a vegades és com un múscul, això. Quan més ho fas, no? Potser la primera vegada ens sentirem superraros, però ara m'estic ficant la mala panxa respirant i tal. Bueno, però a mesura que ho vas fent, i vas veient que potser la teva contesta és diferent i al ser la teva contesta diferent generes algo diferent en el teu fill o filla, pues, no? Cada vegada ho vas fent més, no? És com anar al gimnàs. Primer dia potser sents super raro allí fent peces o fent, no?, la zumba o el que sigui, però després d'un mes dius, ostres, mira, ho faig millor, em surt més natural i a sobre veig que té un impacte en el mucós. Pues és el mateix, no? I això ho relacionava amb l'estiu perquè aprofitem, és com una invitació, aprofitem, no?, aquests mesos de més descans, de que sembla que els horaris, no?, són diferents, el dia s'allargue, no?, per generar moments diferents a la família, generar moments de calma, generar moments de fer les coses més a poc, perquè sembla que anem com tots estressats i dius, però per què anem estressats? No sé, no? És com generar moments de fer les coses pues, més pausades, més sense un ritme intens, fer les coses, trencar algunes rutines i alguns hàbits, està molt bé, no? Durant el curs escolar tenim unes rutines i uns hàbits, però a l'estiu són més flexibles, no? Deixar que entri la flexibilitat a casa, deixar que entri també el gaudí, inclús el gaudí de no fer res, que està molt bé que els nens sàpiguen no fer res, perquè si, avui en dia, inclús els adults, no saben què fer i agafem el mòbil, no? Pues tots demostrar-nos una miqueta que podem estar sense no fer res i a veure què es genere. I també fer aquelles coses, no?, que durant l'any potser no podem fer. Fer, jo què sé, no?, a la nit sortir a fer un passeig, a més aquestes bones nits, no?, que baixa la temperatura, anar a fer un gelat, anar a la biblioteca, no?, que potser no anem mai durant l'any, doncs anar a la biblioteca a veure què hi ha, fer excursions a llocs diferents, fer un nou esport que potser mai fem, estar amb nous amics, no?, perquè moltes vegades no és el

0: les mateixes. Recordo que va ser un programa de temporada passada, per tant, si voleu recuperar també, en aquest cas, ho podeu fer a la carta. El programa és Què fem amb les criatures, a Martina Rubio, és coach de vida i consultora educativa, entre d'altres.
1: Entre d'altres.
0: Entre d'altres coses. Tens plans ja de cara a l'estiu, Martina, per cert?
1: Doncs aquest estiu és una mica... Mira, hi haurà molta flexibilitat a la meva vida.
0: Bo, això és bo,
1: molt,
0: això és bo.
1: Molt. Llavors, no tinc cap pla, o sigui, bueno, sempre està al poble volem anar, però estic esperant un nebot, una neboda, estic esperant una neboda que ha de néixer cap al juliol i a l'agost, i tota la família estem una mica pendent, no?, de quan serà aquest naixement. Llavors, no tenim plans molt tancats per estar disponibles, no?, perquè creiem que s'avançarà. I llavors no sabem si serà l'agost, el naixement, el juliol. Llavors estem una mica de la família disponibles, no?, amb una mica amb l'agenda oberta, per quan neixi aquesta nena, pues poder-li donar tota la benvinguda, no?, a la família i al món. Llavors, bueno, està el poble, que tinc un poble. Bueno, jo no tinc un poble, no és meu, però vaig a un poble fa molts anys. La meva mare és d'allà, que és Tírvia, el Pallars Sobirà. I llavors, bueno, sempre està allí, tenim casa, llavors... aquesta flexibilitat, no tenir la casa, ho permet. I després em guardo uns quants dies també per viatjar al novembre. I tenia algun viatge, però com està el món, encara no he comprat els bitllets, tal. O sigui, també està molt flexible del novembre. O sigui que faré vacances, però encara no sé ben bé ni a on, ni amb qui sí, però a on, no.
0: Molt bé. En tot cas, se diu molt el que explicaves, no? Flexibilitat, gaudir de no fer res, improvisar.
1: Improvisar, és com...
0: I fer les coses que no fas durant la resta de l'any.
1: És com obrir la porta una miqueta a la improvisació, no? Que la vida et sorprengui també moltes vegades, no? Quan ho portem tot molt planejat o molt sota el control, que moltes vegades té sentit, no? Doncs mira, ho porto superplanejat durant l'any i té sentit perquè, clar, té el col·le dels nens, la meva feina i tot, la família d'origen, papà, però a l'estiu deixar que la vida ens sorprengui una mica, no? Espontaneïtat, imprevisibilitat, flexibilitat, no? Mm-hmm. I a vegades ens costa. Sí, sembla que guai, però hi ha gent que li costa molt deixar anar, no?, el control. Sí, però això és una invitació, això. A fluir.
0: Ens queda una invitació, doncs. En aquest cas, aquest programa no hi ha recomanacions?
1: No, aquest programa la recomanació és aquesta. És...
0: Passar-ho bé.
1: Passar-ho bé. Generar espais nous. Generar espais de flexibilitat. Espais de... també de coneixença, perquè... jo no sóc la mateixa quan actuo, potser des de, no?, el control, la rutina, els hàbits, el cansament continu. Potser no sóc la mateixa que quan actuo des de l'espontaneïtat, deixant el control, el tenir temps, no? Llavors, s'obren espais per mi nous i també espais per la gent que m'envolta. Llavors, aquesta és la recomanació, no? Deixeu-vos sorprendre's per el que genereu a la vostra vida i a la vostra família quan actueu des d'un lloc més de fluir, d'improvisar, de flexibilitat, de disfrutar, de... inclús d'avorrir-nos i de fer coses que durant l'any no ens les permetem, pues fer-les ara, no? I trencar una miqueta aquestes rutines i aquestes normes, perquè el setembre arribarà, no passa res. El setembre arribarà. Molta gent té por de trencar moltes rutines durant l'agost, perquè després arriba el setembre, però és que el setembre arribarà. I tots entrarem en rutina. Costarà més, costarà menys, començarem una setmana abans, començarem el dia abans, però tots acabarem amb la rutina, no? I l'any rutinari és molt llarg. Llavors, gaudim-lo, no? Ah, i un altre punt. Pep, ara que m'ha sortit. I llavors també hi ha el tema, no, de deures, no deures, no? Perquè parlem d'aquesta flexibilitat com a adults i ens encanta, però potser després als nens els fiquem un horari, no? Bueno, deures sí, deures no. Bueno, pues depèn quin tipus de deures. És a dir, siguin flexibles. Potser hi ha nens que necessiten, no?, pues aquesta rutineta d'un mitjoleta cada dia. Bueno, però han de fer un librito. Pues potser no, no? La lectura i l'escriptura es poden treballar d'altres maneres que no sigui... I ara que les escoles, no, vull dir que si s'ha de fer el librito es fa, no? Però amb flexibilitat també, no? És com... també amb flexibilitat. I també es poden fer molts tipus de matemàtiques, es poden fer quan anem a comprar al súper, vinga, fem la llista de la compra entre la família, ja estem escrivint, l'altre la llegeix al súper, ja està llegint, l'altre porta els números, vinga, això què ens costarà? I quin canvi ens donarà? Es poden estar treballant molts continguts, fem una postal, estic escrivint, es poden treballar molts continguts, escolars, que no siguin només a fer un llibre d'un quadern de vacances, no? Perquè tornen a ser el mateix. Llavors, ser creatiu, també, no? Ser creatiu en com puc fer que el meu fill vagi continuant a

0: fent o interioritzant els continguts que ha pres durant l'any, però que pot ser però d'una manera també flexible, creativa, diferent, no?
1: Molt interessant. Anar apuntant més o menys, tot plegat, perquè doncs, quan ets pare, mare, doncs vas també notant les cosetes que ens vas explicant, Martina. Gràcies de nou.
0: A vosaltres i a tu, Pep.
1: Encantats d'aquesta segona temporada del programa que fem amb les criatures. Tant de bo ens podem trobar de nou al mes d'octubre.
0: Jo espero que sí.
1: Doncs si és així, nosaltres encantats també de retrobar-te. Sí, com sigui, espero que ens veurem ballant en alguna plaça o fent un gelat.
0: Festa major, fent un gelat.
1: Qui sap si potser a Tírvia, sí, com sigui, perquè com bé saps, Tírvia també és un lloc molt proper per nosaltres.
0: Sí, és un poble molt bonic, amb un pa molt bo.
1: Exacte. Hi ha molt bona gent.
0: Això sempre.
1: Molt bé, doncs aprofitar per agrair-te aquesta estona que ens dediques cada mes en el programa. El programa és que podeu recuperar la carta aquest i la temporada també anterior. Hem parlat enguany de cuidar els cuidadors, d'acompanyar el dol, dels regals que no es compren, de validar emocions, del perill d'etiquetar els infants, de la diferent mirada opcions, no?, de la criança per part dels progenitors, l'arribada dels germans i què fer quan no ens fan cas. Així que, problemes molt interessants.
0: Perdona, Pep, que t'he interromput, però abans que se m'olvidi, sí, ja tercera temporada i els oients volen proposar temes, sí. Jo sempre els convido a que m'escriguin un correu electrònic a info@martinarrubio.com. Bueno, que m'escriguin suggerències, preguntes, opinions o que em proposin temes, no? Pues Martina, estem interessats que parles d'això d'un dia. Pues jo encantadíssima de recollir-ho i els convido també a fer això, no? A que m'enviem un correu i em facin propostes de temes que els puguin interessar.
1: Perfecte. I aprofitar la meva entesa, si marxeu de vacances i ens voleu enviar una postal, d'aquesta manera feu pràctiques amb la mainada, ho podeu fer també aquí a Passeig al Parc 17-18, el nom de Martina Rubio i Pep Graell. Sembla?
0: M'encanta aquesta idea, m'encanta.
1: Vinga, doncs sí, perquè doncs, el que volem amb aquest programa és donar eines, estratègies i doncs, convidar tothom doncs, a fer-ho millor, a ser conscients també del que suposa la criança amb els nostres menuts. Martí, una abraçada molt gran.
0: Una abraçada també per tu, Pep, i per tothom.
1: Ens retrobem aviat.
0: I bon estiu.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és l'una. El Consell Municipal d'Infants de la Seu ha tancat el curs reiterant el clam contra l'assetjament escolar. L'òrgan representatiu ha reclamat un espai públic més inclusiu i impulsa campanyes contra el bullying i un banc públic commemoratiu. En aquesta sessió, l'Ajuntament ha explicat als alumnes com a resposta a les demandes que han fet els darrers mesos de millores urbanes.
0: Titulars.
1: Aquest ple es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament, que també va acollir a una nova trobada del projecte intergeneracional Ens Escrivim, que enguany ha comptat amb 36 parelles. A l'activitat hi participen persones grans i alumnes de tercer d'ESO del Col·legi La Salle, que s'intercanvien cartes i finalment es coneixen presencialment. L'activitat i la cloenda s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu. I encara en l'àmbit educatiu, avui explicarem que l'Institut La Valira ha presentat una nova aplicació mòbil elaborada pels alumnes en línia que han seguit aquests darrers anys. Aquesta l'han dedicat a incloure 7 receptes culinàries que han estat pensades pels mateixos joves. Un incendi ha afectat aquesta nit passada a la regió comarcal del Urgell. El foc s'ha produït en un armari del pati de llums, però afortunadament les flames no han malmès l'edifici ni els documents que s'hi conserven. A l'extinció hi han treballat 5 dotacions dels bombers. Joan Ajàs presenta a la Seu el llibre Els Parlers de l'Alt Urgell. L'autor urgellenc explicarà l'obra aquest divendres al vespre a la Biblioteca Sant Agustí. El treball forma part de la seva recerca sobre l'èxic i la variant dialectal pròpia de la comarca, amb l'objectiu de deixar-ne constància i revitalitzar-la. En Pirineu, Andorra col·loca la primera pedra de la futura residència d'Encamp, que tindrà 120 places disponibles i es preveu que entri en funcionament el 2028. Les plaques solars de la coberta de l'Institut de la Pobla de Segur serviran per subministrar energia a equipaments del municipi. A més del centre de secundària, també se'n beneficien el casal cívic i comunitari i el parc de bombers. La Generalitat inicia els tràmits per crear el Parc Natural del Montsec, que inclourà diversos municipis del Pallars Jussà i també de la Noguera. I la Fiscalia demana 6 anys de presó per a 3 persones acusades de tràfic amb drogues a la Vall d'Aran. Les substàncies que els hi van incautar estan valorades en més de 100.000 euros. I avui als esports parlem de nous èxits de l'esport local perquè el Cedis Mariplà i Afix s'ha proclamat campió territorial Premi Nit de bàsquet a la demarcació de Lleida. L'equip de Urgellenc obté el títol en superar el Naiox Força Lleida a la final, disputada justament a la Seu. A la competició del nivell B, a Balaguer, el Cedis Medical Mònica ha estat subcampió. Lídia Pujals i Arnau Sol de Vila han guanyat el 17è Ruix de Santa Fe. El podi femení el completaven Anna Caballero i Jana Martín i el masculí Josep Miret i Jordi Gallego. Prop de 200 atletes han pres part a la cursa vertical, que un any més t'incluïa l'opció del descens en parapent. I el temps amb ambient assolellat en general, tot i que les temperatures ja són més moderades que dies enrere. Avui i demà s'espera arribar una màxima de 27 graus a la Seu i demà hi ha possibilitat de ruixats a la tarda.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: El Consell Municipal d'Infants de la Seu d'Urgell ha celebrat el ple de final de curs per fer balanç de la feina feta en aquest curs 2025-2026. La sessió era encapçalada per la regidora d'Infància i Joventut i d'Educació de l'Ajuntament Cristina Moreno, acompanyada també de la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, i de la regidora de Junts, Carmes Puga. Enguany, els representants infantils han triat de forma unànime centrar el seu projecte en la lluita contra l'assetjament, una problemàtica que consideren que va en augment i que per això cal evitar a tota costa. Durant el curs, els infants han analitzat analitzat el fenomen, destacant de manera especial la importància del paper de l'observador observadora a l'hora de frenar aquestes situacions. El treball s'ha plasmat en accions molt concretes per donar-hi visibilitat. S'ha fet, per exemple, una campanya de sensibilització en què s'elaborava un manifest i diversos eslògans que ja han fixat a les cartelleres municipals i, a més, es va gravar un àudio amb el manifest que ha estat emès per Ràdio Seu. També s'ha fet la lectura del manifest i dels eslògans treballats conjuntament amb el Consell Municipal d'Adolescents, que també ha triat aquest tema com a eix central d'enguany. Una de les activitats que més s'ha agradat, indiquen els participants, ha estat aquest que dèiem, de pintar un banc públic amb frases contra l'assetjament a la plaça Joan Sansa. Es va escollir expressament aquesta ubicació en tractar-se d'un espai de gran concurrència i on hi conviuen diàriament infants, joves i famílies. Cristina Moreno feia balanç d'aquest darrer Consell d'Infants d'aquest curs.
3: Enguany hem viscut dos consells municipals, el d'infants i el d'adolescents, que, doncs, que precisament posaven en valor el treball, ara m'agradaria parlar en positiu, el treball per la convivència. I aquí doncs, tenim diferents variables, una d'elles és l'assetjament, no? Que és un tipus de relació, un tipus de violència que succeeix d'aquesta pròpia doncs, mancança de vegades, no? D'habilitats o de coneixements, i que és el que s'intenta i aquest projecte doncs, hi posa èmfasi, treballar des de la base, primer detectar què és un assetjament, perquè si no sé què és, no estaré suficientment entrenat o entrenada per poder acompanyar-ho, per poder ser un observador o una observadora corresponsable i, per tant, per participar activament de la nostra doncs, comunitat, no? Que en aquest cas podem parlar d'una comunitat tan àmplia com una ciutat o podem parlar d'una comunitat tan petita com pot ser doncs, un nucli familiar o fins i tot a la pròpia escola.
1: Per acabar el curs, les pròximes setmanes es penjaran pancartes a la via pública per consciència sobre aquesta problemàtica i ja pel curs vinent planifiquen la idea de fer arribar cartells als centres educatius per demanar-los la seva implicació. El missatge del Consell Municipal que el vol transmetre a la resta d'infants és clar. Davant de qualsevol situació que es consideri no correcta, cal dir-ho també als adults i no tenir por.
3: Els dos consells van triar un tema importantíssim que no només es pot abordar en un únic any, però que en som molt conscients. I aquest últim ple era per anar a reflexionar sobre com ho havíem viscut, sobre si realment es sentien partíceps i sentien que podien fer quelcom, i també veure doncs, tot el que ens quedava de fer, no?, per endavant. Per tant, valorar molt positivament doncs, això, no?, la feina d'acompanyament, aquestes petites actuacions que han tingut doncs, a la pròpia ciutat, no?, amb la pintura del banc de Joan Sansa, amb el mural, al seu espai jove. Han sigut petites accions, però que al final tenen repercussió i fan grans els projectes. Per tant, agrair moltíssim a tothom que ho ha fet possible.
1: A la segona part del ple, l'Ajuntament va passar comptes del compliment i l'estat de les demandes que han realitzat els darrers mesos els infants. En primer lloc, pel que fa a millores urbanes i equipaments, el consistori confirmava que els arbres de l'Avinguda Saloria, que generaven queixes per pudors, s'estan substituint progressivament per exemplars mascles. També s'ha informat del canvi del mirall retrovisor a la sortida de l'escola de Castellciutat i de l'obertura, també Castellciutat, del Parc del Rastillo, que va ser aquest març passat. En manteniment i civisme, Cristina Moreno ha explicat que elements com el llit elàstic de Santa Magdalena, la tirolina de la plaça Johnson o les cordes de la plaça del Camp del Codina es van arreglant contínuament, però sovint pateixen un desgast ràpid i de vegades és causat per l'incivisme o per un ús inadequat. Per això ha fet una crida a la corresponsabilitat de tothom en el bon manteniment d'aquests espais, també d'infants i joves. A més, s'ha pres nota de la petició de col·locar cistelles més baixes per infants, per aconseguir espais de joc més inclusius, i s'estudiarà posar més aparcaments de bicicletes a l'entorn del Camp del Codina per donar servei sobretot als alumnes de la Salle. En tercer lloc, pel que fa a festes i esdeveniments, s'ha confirmat la previsió de reforçar el nombre de paperedes durant la Festa Major i la Fira de Sant Ermengol, i Cristina Moreno aprofita la cluenda del ple per avançar algunes de les propostes que es presentaran aquest estiu en la promoció infantil i familiar Insomni. Com a reconeixement a la seva tasca de participació ciutadana, tots els membres del Consell Municipal d'Infants i també els d'adolescents han rebut com a obsequi una ampolla serigrafiada amb els eslògans que ells mateixos han dissenyat en aquest curs ple d'aprenentatge, implicació i reflexió.
0: Les notícies de la Seu.
1: I la sala de plens de l'Ajuntament també va acollir ahir la cloenda, en aquest cas, del projecte intergeneracional Ens Escrivim, que es fa ja des de l'any 2012. La trobada posava el colofó al carteig que han mantingut els darrers mesos 36 parelles, formades cadascuna per una persona gran i un alumne de tercer d'ESO del Col·legi La Salle. En aquest temps, cap d'ells no ha desvetllat el remit en la seva identitat i ahir, finalment, es van poder conèixer personalment. En aquesta trobada de totes les persones participants, el projecte Ens Escrivim, cada parella ha rebut un diploma amb el nom de la persona gran i del jove estudiant amb qui s'han escrit durant el curs, com a record d'aquesta experiència. També hi era present Cristina Moreno, juntament amb el tinent d'alcalde Gemma Tó, i assenyalaven que aquesta activitat ja consolidada posa en valor l'intercanvi entre els més joves i els més grans.
3: Doncs el projecte Ens Escrivim, com qualsevol projecte social, té una vessant que ens fa grans, però precisament aquest projecte és molt interessant perquè està donant força a una situació social que ens està passant moltes vegades desapercebuda, i és el fet de que cada vegada vivim menys en intergeneracionalitat. Llavors, abans podíem viure a casa diferents generacions i ara, per motius molt variats, per variables que moltes vegades fins i tot ens escapen, això ho perdem. Per tant, donar l'oportunitat des de Ens Escrivim, no?, des dels propis centres, des de la Llar de Sant Josep, la Fundació Sant Hospital, l'Esplai de la Gent Gran, persones que a títol individual volen participar del projecte, creiem que és una oportunitat per posar en valor a la persona per sobre de característiques numèriques com pot ser l'edat.
1: Una de les participants de la gent gran que hi ha pres part enguany, Pepa Febrer, valora molt positivament l'experiència perquè el contacte amb gent jove li dona vida.
4: Oi, moltes coses. És una nena, sobretot la música, eh? La música és... Però moltes coses, perquè, clar, jo de Barcelona a la Seu, ella de... Bueno, per Llívia, per Alt, per la Seu i per la Salle. Volta més, molí de vent, eh? Que sí? I què més que vols que et digui? Ja saps que m'agrada a mi això, que no veus que ens donen vida. Ah, que sí? Ens doneu vida. És per això, és que ja ho saps.
1: I també valora aquesta experiència Júlia Luquà.
5: Doncs ha sigut una proposta molt interessant, perquè jo no m'imaginava que això ho podíem fer a la Salle perfectament, i ha sigut molt interessant perquè he conegut una persona nova que no sabia des del principi, només amb paraules i cartes, ha sigut com conèixer-la des de zero, i avui ha sigut una experiència molt bonica, perquè per fi l'hem pogut veure en persona, saber com era i tot el que pensàvem. Amb la Pepa parlàvem de com havia arribat aquí la Seu, de les seves filles, de la seva feina, jo també comentava amb els nostres gustos, com els colors, la música, i trobo que és important saber tot això perquè llavors pots saber què li agradava a la gent que teníem abans de nosaltres i comparar els gustos fins ara.
1: Ens Escrivim consisteix en que persones grans i joves es comuniquen a través de cartes manuscrites i redactades per cadascuna de les dues parts. A cada alumne participant en el projecte se li atorga una parella i les cartes parlen sobre ells mateixos i les seves vides. La primera carta l'escriu la persona gran cap a l'alumne assignat i l'alumne respon al seu company de pistoles i finalment es coneixen personalment en aquesta trobada que es va fer ahir. I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè també aquest dimarts alumnes de l'Institut La Valira han presentat a les aules del centre una nova aplicació de mòbil en la línia que han seguit els darrers anys. En aquesta ocasió té com a protagonistes 7 receptes culinàries que han estat pensades pels joves mateixos. És el 6è any que el centre de secundària Urgellenc impulsa projectes com aquest a les aules. El director de l'Institut La Valira, Marc Llobera, ha d'explicar que, de fet, aquest any n'han preparat 2.
6: Doncs és la segona app que presentem aquest curs. Està dins del marc de les hores de franges de projectes. Nosaltres dediquem 2 hores a la setmana a projectes i com aquest curs els fem quadrimestrals, doncs és la segona app que presentem. En aquest cas, l'alumnat, perquè el tema de l'app el proposa l'alumnat, va plantejar de fer-ho de receptes de cuina saludables, però alhora atractives per la seva franja d'edat per adolescents. L'app estarà disponible a la nostra pàgina web, és totalment gratuïta i consta de 6 receptes que hem treballat durant aquest quadrimestre. A més, ha estat un repte xulo i interessant perquè els 6 receptes hem estat cuinant, que de vegades sembla que aquestes coses tant del dia a dia, als centres educatius no ens en recordem, que cada dia cuinem i tindre alumnat, adolescent, cuinant, fent receptes, gravant-les, ha estat una experiència, la veritat, molt xula.
1: Un dels alumnes, Rocazorla, parla d'aquestes 100 receptes que han preparat.
7: Doncs aquesta app és una app que hem fet entre 25 alumnes, que ens hem dividit en 6 grups, i consisteix en una app que el que fa és donar a conèixer 7 receptes diferents, accessibles per a diferents joves, i a sobre aquestes receptes són saludables. Llavors, bueno, l'eslògan més o menys seria com que és menjar sa i també és cuina per a joves, feta per joves.
1: I també n'ha fet balanç un dels tutors, Lluís Llort, que explica que ells fan la tasca d'acompanyament per tal que l'aplicació tingui èxit.
8: Nosaltres el que fem és designar un líder, un coordinador de totes aquestes feines i que lideri tots els equips de treball, i a partir d'aquí han de ser ells, que amb el nostre suport, evidentment, però ells que s'han d'espavilar, i per tant hi ha uns grups que són... Cada grup té unes responsabilitats, i el fet que vosaltres sigueu aquí és perquè hi ha un grup de premsa que s'ha ocupat d'anar darrere de la premsa perquè assisteixin a aquest acte de presentació, i uns altres de l'edició de vídeos, i han buscat el material, i els que feien receptes doncs s'han hagut d'espavilar com sigui per cuinar, per portar els ingredients, per saber-los elaborar, per aprendre tècniques de tota mena de cuina, altres de filmació, altres de gravació, altres d'edició de vídeos, cadascú, i per tant amb el nostre suport, però és un projecte, i com a projecte els responsables i els que s'espavilen en aquest cas són els alumnes mateix. No, per tant aquí no hi ha ni classes magistrals ni res, hi ha el nostre suport i prou.
1: I en successos, avui expliquem que un incendi ha afectat aquest dimarts el recinte de l'Arxiu Comarcal del Tursell. Al final del carrer Sant Armengol, l'avís de l'incident es va rebre a 9:45 de la nit. Segons s'ha informat la Direcció General d'Emergències, per causes que ara s'investiguen, es va iniciar un foc que va cremar un armari del pati de llums de l'arxiu. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat, que van poder controlar les flames al cap d'una estona. Afortunadament, ni l'edifici ni els documents que s'hi guarden no han patit danys remarcables.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Joan Aixàs presenta la Seu d'Urgell al seu nou llibre, Els parlers de l'Alt Urgell. L'autor urgellenc explicarà els detalls d'aquesta obra demà passat divendres a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí, un acte obert a tothom. Aquest és el sisè llibre que publica Joan Aixàs, dels quals 4 els ha fet en solitari i 2 de manera conjunta amb d'altres autors. En aquesta ocasió aprofundeixen la recerca que ha fet els darrers anys sobre la parla dialectal de l'Alt Urgell i les paraules pròpies o més arrelades de la comarca, una tasca de recopilació que va encetar durant la pandèmia de Covid i que ja va donar lloc ara fa 2 anys a la publicació de Paraules que m'agraden. L'objectiu, entre altres, és que molts d'aquests mots no caiguin en l'oblit, però tenir en compte que els darrers anys el català ha perdut no només parlants habituals, sinó també riquesa de lèxic.
1: Sí, certament. Aquest és la malaltia que està de moda. Estem perdent vocabulari a marxes forçades. La llengua catalana està patint moltíssim els últims anys. Les persones tenen altres interessos, xarxes socials, audiovisuals, etc. El problema és que la llengua està perdent qualitat i està perdent molt lèxic. Això per un costat. L'altre tema és les llengües més vulnerables, el lèxic més vulnerable de les petites contrades de la muntanya, que hi ha unes paraules meravelloses que es deien ocasionalment en una vall i a la del costat ja no es deien. Doncs aquestes sí que estan en una situació de vulnerabilitat total i absoluta.
0: Pel que fa a aquesta particularitat, tenint en compte la diversitat que hi ha dins mateix de l'Alt Urgell, Joan Aixàs destaca que han trobat expressions o paraules que són úniques de la comarca.
1: El primer volum, entre paraules i expressions, perquè estan separades, hi ha el que són la paremiologia, les expressions estan a part, ordenades amb la mateixa lletra que comencen alfabèticament, donen una visió general similar a la d'un diccionari, però no és un diccionari. Jo m'he plantejat una altra cosa, és diferent. En lloc de ser un diccionari, jo dic que és una aventura, perquè cada paraula és una aventura. Trobes coses que només són d'aquí, són de quilòmetre zero, diguéssim, i estan tretes d'aquí, de lo que deien els nostres avantpassats, els nostres padrins, etc.
0: Joan Aixàs remarca que fins ara ja existien estudis sobre la parla de comarques com el Pallars i la Cerdanya, però no se n'havia publicat cap de l'Alt Urgell i actualment ja es corria el risc que molts d'aquests mots caiguessin en l'oblit perquè es deixen de fer servir en l'àmbit quotidià.
1: Llavors, mira, barrejant les dues coses, em vaig trobar finalment amb que el català nostre, el català col·loquial, el català del carrer d'avui dia, no és massa correcte. Ortogràficament, morfològicament, el català parlat encara, però el català escrit és una gran assignatura pendent. I per això hi vaig anar introduint entrades gramaticals, entrades ortogràfiques, per fer un recordatori aquí, a la gent del país, de les errades més freqüents o les mancances que tenim i que involuntàriament se'ns està apareixent damunt del nostre escenari quotidià, no?
0: L'autor hi afegeix que la tasca que ha fet els darrers anys des de la pandèmia li ha servit també perquè d'altres persones li acostin el seu coneixement i ha pogut així recollir més mots.
1: Hi vaig encabir un total de 4.000 paraules i expressions. Aquestes 4.000 En aquell moment ja va semblar que era l'hora de fer-ne una primera exposició. La vam fer. Va tenir força èxit, aquest llibre, i el vam anar presentant per aquí i per allà. Tinc la sort de poder dir que vam emplenar Sant Domènec, cosa que aquí a la seva és com una fita molt difícil, però doncs ho vam aconseguir. Llavors, així és que ho anàvem presentant o que la gent ho anava rebent. Certament, tal com tu, Pep, has dit, va tenir un efecte retorn. Va tenir un efecte crida. Va dir, carai, doncs mira, jo a casa tinc coses allà en un calaix. O el meu pare guardava unes paraules a la tauleta de nit.
0: El nou llibre va sortir a la venda aquest abril passat a les portes de Sant Jordi i per l'ocasió Joan Aixàs se'n va donar més detalls en una entrevista a Ràdio Seu que podeu recuperar a l'apartat Ràdio a la Carta. La presentació, com dèiem, serà aquest divendres al vespre a la Biblioteca Sant Agustí.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: La primera pedra de la futura residència per gent gran d'en Camp ja està col·locada. Va ser un acte simbòlic encapçalat pel cap de govern Xavier Espot i la cònsol major de la parròquia Laura Mas. També hi va ser el conseller delegat de Morabanc, Lluís Alsina. Aquesta entitat hi participa també en el projecte. La infraestructura preveu collir 120 places de residència assistida i 30 de centre de dia amb serveis d'atenció integral les 24 hores. Es durà a terme mitjançant aquesta col·laboració amb Morabanc amb un pressupost aproximat de 17 milions d'euros i es preveu que estigui enllestida i en funcionament el 2028. És el primer centre sociosanitari ubicat fora de la Vall Central, és a dir, Andorra la Vella i Escaldes, en Gordany, un fet que es pot considerar rellevant per descentralitzar aquests serveis i tenir en compte també el procés d'envelliment de la població. Laura Mas destaca que la futura residència ha de proporcionar acompanyament i contribuir a dignificar l'última etapa de la vida entre la gent gran i que de les 120 places totals es podran concertar fins al 55%, mentre que els residents d'en Camp mateix tindran accés prioritari. La cònsol creu que hi havia fins ara una mancança significativa pel que fa a aquesta atenció i que hi ha prop de 2.000 encampadans de més de 65 anys i per aquest motiu és necessari dotar-se d'aquest equipament. L'empresa pública catalana l'Energètica ha instal·lat un nou sistema d'autoconsum col·lectiu a la Pobla de Segur. A la coberta de l'Institut de la Vila s'hi ha instal·lat panells solars capaços de generar uns 66.000 kWh cada any. Gràcies a la modalitat d'autoconsum col·lectiu, l'energia que l'edifici no consumeix no es perdrà i es repartirà entre d'altres edificis públics situats en un radi de 5 quilòmetres. L'Institut farà servei del 52% de l'energia, però també se beneficiaran el casal cívic i comunitari amb el 28% i el parc de bombers voluntaris amb el 20%. Tot plegat permet estalviar costos. Aquesta instal·lació es posarà en servei aviat i forma part del desplegament progressiu d'autoconsums col·lectius que l'Energètica du a terme arreu de Catalunya. Aquesta actuació, cofinançada dins el programa FEDER 2021-2027 a Catalunya, permet compartir l'energia verda generada en una teulada pública amb d'altres equipaments de la Generalitat situats a la vora. L'Energètica és una empresa pública creada per multiplicar la generació d'energia renovable per vestir els serveis públics de l'administració catalana.
4: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: La Generalitat té previst activar pròximament les consultes públiques per fer possible la creació del Parc Natural del Montsec. En aquest parc hi estaran inclòs diversos municipis del Pallars Jussà i pel que fa al vessant nord de la serra i la Noguera al vessant sud. Concretament s'ha detallat que els municipis que hi estaran inclòs són Olors de Balaguer, Àger, Artesa de Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Sant Esteve de la Sarga, Talarn, Llimiana, Gavet de la Conca, Tremp i Castell de Mur, a més de l'MD de Valdomar. ja ho havien demanat l'any 2024 de manera formal en diferents mocions, i el 9 de juny està prevista una primera reunió per explicar l'inici del procés al Montsec, on hi destaca la presència de plantes endèmiques i d'un bon nombre d'espècies de fauna invertebrada única, entre d'altres exemplars. Simultàniament, també es posarà en marxa la creació del Parc Natural de l'Albera, a l'Alt Empordà i just al límit amb el Rosselló. I pel que fa justament al municipi de Tremp, l'Ajuntament ha aprovat el projecte per reparar d'urgència la carretera d'accés al municipi del nucli de Gurb. Aquest hivern passat hi va haver un despreniment de terres i això ha fet força difícil l'accés a aquest nucli. Per això ara s'invertirà uns 200.000 euros per reparar aquest tram. I en successos expliquem que la Fiscalia sol·licitarà a sengles penes de 6 anys de presó i multes que arriben als 918.000 euros per a tres persones acusades de tràfic de drogues a la Vall d'Aran. Els fets es van produir l'any 2024, quan els van detenir els Mossos d'Esquadra. En el moment dels fets els hi van trobar fins a un quilo d'èxtasi en pols, 700 grams de cristall, 185 pastilles d'èxtasi, més de 1.700 grams de xix, tot plegat per valor de més de 100.000 euros. El judici està previst per l'11 de juny a l'Audiència de Lleida.
5: Els esports d'aquí.
0: El Cedis Mediplay a Fish ha proclamat campió de la Lliga Territorial Premini U10 de bàsquet de la demarcació de Lleida al nivell A femení. El conjunt de base urgellenc ha aconseguit el títol el cap de setmana passat. Va vèncer la final contra el Naiocs Força Lleida per 65-41. El Cedis va dominar el partit des de bon començament. La igualtat només es va mantenir els primers instants i a la mitja part les urgellenques ja guanyaven per un clar 32-8 i van arribar a tenir un avantatge de fins a 27 punts. Després d'una reacció lleidatana, el bloc pirinenc va tornar a distanciar-se per acabar guanyant de 24 i conquerir així el títol provincial U10. Prèviament, a les semifinals havien superat el Torà per 37-29, mentre que el Força Lleida eliminava el Torre Ferreda per 41-45. Aquesta fase final l'han disputat justament com a anfitriones al Palau d'Esports de la Seu. Des del Cedis Bàsquet han celebrat aquest èxit perquè serveix per tancar una temporada perfecta per part de totes les jugadores i assenyalen que, tot i el cansament, a la final el Cedis Mariplay Fish va aconseguir un joc en atac molt fluid, compartint la pilota i gaudint del partit amb una defensa sòlida en tots els quarts. Aquest darrer cap de setmana també s'ha disputat la fase final U10 del nivell B, en què el club urgellenc ha obtingut un resultat destacat també. El Cedis Medical Mònica ha finalitzat la competició com a subcampió. A la final, jugada al pavelló d'octubre de Balaguer, el Premini B va perdre amb l'equip anfitrió, l'Aritz Daniel Balaguer, per 56-29. Després d'un inici igualat, amb 7-6, les balaguerines van començar a eixamplar l'avantatge i el descans ja dominaven per 40-11, un marge que ja va ser insalvable a la segona meitat. A les semifinals, la Medical Mònica havia derrotat el Penya Fragatina per 45-28, mentre que el Balaguer superava el Club Natació Tàrrega per 40-28. El Cedis Bàsquet també ha felicitat el Premi Nivé perquè han aconseguit un molt bon joc en els dos partits i creuen que el resultat de la final no reflecteix aquest bon joc mostrat perquè les opcions de l'equip es van veure afectades per dos períodes sense anotar. L'entitat conclou que estan molt contents i orgullosos de com van lluitar en els dos partits, demostrant en tot moment que són un equip. Prop de 200 atletes han participat a la Ruix de Santa Fe 2026. Aquest cap de setmana passat a Organyà. La cursa ha esdevingut una de les proves més emblemàtiques del Cadí Circuit Fe. Ha celebrat ja la 17a edició i, per tant, és una de les més veteranes de la Lliga de Curses de l'Alt Urgell, amb la singularitat que també ofereix l'opció de fer el descens en parapent. Enguany, el primer a arribar a Santa Fe va ser Arnau Soldevila. Va ser el guanyador absolut i sènior masculí i també l'únic corredor que va aturar el crono per sota la mitja hora, amb 29 minuts 51 segons. A menys d'un minut arribava com a segon classificat l'urgellenc Josep Miret amb 30-41. El podi absolut el completava el guanyador de veterans i vigent campió del circuit fe Jordi Galleu de l'equip Camés Kids. El guanyador de Màster 50 Xavi Muñoz va fer també el cinquè millor temps de la jornada, seguit del segon i tercer de veterans, Marc Antenys, i l'atleta local Sadorni Betriu, que va fer 34-57. El podi sènior el completava l'andorra Àlex Muñoz. El primer classificat júnior va ser un corredor de l'Atlètic Santa Fe, Oriol Espar, i el de xics, Eric Aliar, Ricard. En màster 60 va guanyar Josep Vidal, de l'equip Runfers. En categoria femenina, Lídia Puyols, de l'equip Runa-Runa Endurance Lab, va vèncer amb claredat. De fet, va assolir el quart millor temps absolut de la prova amb 33 minuts 2 segons. A prop de 7 minuts va arribar la segona classificada, Ana Caballero, i el tercer lloc era per Jana Martín, de la UEU, amb 40-39, seguida de Carmen Costa. La vigent campiona del Cadí Circuit Fe, Berta Ribas, de la UEU, va ser la guanyadora de veteranes amb 44-26. Tot seguit van arribar la primera classificada Màster 60, Rafael Robert, de l'Ollo Racers, la de Màster 50, Pilar Togués, i en xics va vèncer Joan Escrivà, de l'equip de Capapeus. A la Ruix Petits, amb prop de 50 participants, Marc Manzano, del Trail Barcelona Llops, va ser el guanyador de la categoria Marrex, va fer un temps de 14 minuts 24 segons, seguit dels dos primers de xics, en Roger Vilana, d'Atlètic Santa Fe, i Nures Colies, del Sena. Tot seguit entrava la guanyadora femenina, Ona Calvet, de la UEU, en la categoria xics, va fer 15 minuts 49 segons. La guanyadora de Marrex va ser Iris Pallàs, de l'Esca Xics, per davant de la segona classificada de xics, Jana Cesena. Un any més, la Ruix de Santa Fe també ha inclòs la Ruix en Vol. Les condicions meteorològiques van permetre, finalment, que els tres inscrits en aquesta modalitat fessin el descens en parapent. El primer classificat va ser Andreu Moreno, amb un temps de descens de 5 minuts 10 segons, seguit de Manel Cras, amb 5-14, i Joan Picola, amb 5-15.

Obrim una agenda recordant que ja es pot visitar l'exposició Petit Mallola. Està instal·lada fins al 30 de juliol al vestíbul del Centre Cultural Les Monges. I avui, cloenda del cicle, parlem d'història. Visita guiada a l'escultura de la catedral, conduïda per Teresa Font i Carles Gascón. La cita a les 7 del vespre començarà des de l'espai Armengol. I avui ha començat la formació gratuïta Ens protegim en el món digital. L'adreça de la gent gran es fa fins al 17 de juny, als matins, al Casal Cívic i Comunitari de l'Avinguda Garriga i Massó. Sessió informativa sobre orientació, formació i inserció laboral avui a les 4 de la tarda, d'aquí poca estona, a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell. I avui també sessió de la nit del viatger a l'Ateneu Alt Urgell, en aquesta ocasió dedicada a una de les ciutats més icòniques del món, Nova York. A la cita és a les 8 del vespre a l'Ateneu. Inauguració de l'exposició La ciutat dels infants, que es podrà veure al Centre Cívic al Passeig fins al 5 de juliol. L'inauguració és demà a les 8 del vespre. Cinefòrum, cuidant entre terres, que sosté la vida quan les dones migren, aquest dijous a les 6 de la tarda a la llibreria El Refugi. Intercanvi d'armaris a l'Ateneu d'Urgell, demà dijous a les 8 del vespre. Tornen les sortides Camina amb el Cap, impulsades pel Centre d'Atenció Primària. Del 5 de juny al 28 d'agost, cada divendres, els participants es trobaran a 8:45 del matí a l'entrada del Centre d'Atenció Primària de la Seu. Per participar-hi només cal presentar-se a l'hora de sortida, no cal inscripció prèvia. Jornada d'ocupació Job Dating a Oliana. Aquest divendres, al llarg del dia, el pavelló Francesc Betriu, adreçat a demandants de feina o empreses en vacants del sud de l'Alt Urgell i també del Solsonès i la Noguera. Sessió del cicle de recitals a cegues Foscori a la llibreria El Refugi, aquest divendres a les 7 del vespre. Com dèiem, presentació del llibre Els Parles de l'Alt Urgell, de Joan Aixés, també divendres a les 7 del vespre, a la Biblioteca Sant Agustí. I aquest cap de setmana arriba el festival de swing al Pirineu, Swinging Cadí, organitzat per Wii Swing Pirineu. Divendres i també dissabte hi haurà concerts amb el conjunt La Dancing Pepa i exhibicions de professors i alumnes a la sala de Sant Domènec. Començaran les sessions nocturnes a les 11 de la nit. Dissabte també hi haurà música en viu amb La Dancing Pepa al migdia a la plaça Patalini. Per acabar diumenge hi haurà botifarrada popular al Parc del Cadí, 2:45 del migdia.

més del Premi Escanyabocs de Ferro al llarg de tot dissabte i diumenge amb el nucli central aquest any a la zona esportiva municipal. Taller El món dels insectes i de les papallones, dissabte a les 10 del matí a la Casa dels Parcs dels Pirineus. I a l'agenda hi afegim també que aquest cap de setmana hi ha el Nitto Music Festival, dissabte de les 6 de la tarda i fins a les 6 de la matinada a prop del Parc de Bombers. Una activitat més, concert del Cor de Cambra Caterva, dissabte a les 8 del vespre a l'església de Sant Miquel, al conjunt catedralici. Presentació del llibre Desmemòria Letal a la llibreria del Refugi. Això ja serà dimarts vinent a les 7 del vespre. Aquestes i més activitats les teniu al web radiosau.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, recordem que a Peu se té previst un tall de llum per manteniment a Montferrer a la nit de dijous a divendres. Serà de les 12 de la nit fins a 3:45 i afectarà immobles del carrer dels Roures, Cadí, Balcó del Pirineu, carrer del Serra, Bellavista i Mirador. Això la nit de dijous a divendres. I afegim també que hi ha previst un altre tall de llum, en aquest cas al centre de la Seu. Serà la nit de dilluns a dimarts vinent al carrer de la Rosa, plaça Patilín i Sant Emigdi. Ara sí, previsió del temps que ens porta Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Avui tornem a parlar d'una estabilitat total que tenim arreu del país. Deixem enrere les precipitacions que hi van afectar de manera molt directa als sectors del Berguedà, també d'Osona, Ripollès, amb una cinquantena de litres en algunes contrades. I avui, en canvi, el que sí que tindrem és un temps estable durant tot el dia. Creixeran alguns núvols sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions aquí a la comarca no n'esperem. I el que tampoc esperem són aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquests darrers dies. Ahir varen baixar per primer cop en molts dies, en més d'una setmana, dels 30 graus a la Seu. I s'espera que avui fins i tot Oliana, que ahir va arribar als 30 graus, es quedi per sota d'aquesta xifra, de tal manera que avui ja recuperem les temperatures normals de principis del mes de juny. Una situació que encara es mantindrà també de cara a demà i demà passat. Demà pujaran una miqueta, tornaran a baixar de cara a divendres i sobretot a partir del cap de setmana començaran a remuntar, però sempre ara per ara dintre dels valors normals per aquestes dates. I pel que fa al temps, com dèiem, avui, sense precipitacions en lloc del Pirineu aquesta tarda, però en canvi tornaran de cara demà.
1: Aquest migdia tenim 24 graus a la Seu, també a Organyà, 22 a Oliana i 19 a Alinyà, a la mateixa de Puigcerdà. Al pic de Salòria, a Alta Muntanya, hi ha 11 graus, 9 a la Tossa d'Alp i 12 als refugis de Prat de Guiró i de Malniu. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marsinyac, del carrer Major 34, i avancem ja que el cap de setmana vinent estarà de guàrdia la farmàcia Purgimon. Arribem ara a 1:40, moment de tancar l'informatiu migdia de Ràdio Seu. S'ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu al detall, com sempre, al web radioseu.cat, juntament, com sempre, també amb l'espai de ràdio a la carta. Entre les últimes entrades que hem fet hi ha, per exemple, el programa que fem amb les criatures i l'entrevista amb Montse Ferrer, Cristina Pericas i Raquel Torrent sobre el campus d'estiu Estamariu. Alguns dels programes de la temporada estan arribant ja al final, faran pausa a l'estiu. Els podeu recuperar i escoltar sempre que vulgueu, com dèiem, a Ràdio a la Carta. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos. Bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig

0: a l'Hospital de Temp.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
2: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
0: En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
3: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges, diu la policia, que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
0: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raül Flores.
4: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
2: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
0: Parlament, Albert Prat.
6: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició, que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
2: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
0: Tarragona, Manel Sastre.
8: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que el setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
0: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
9: I sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
2: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nicap o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
10: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga CB. Ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8, i d'uns 25 minuts a l'R4.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
13: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació d'aixafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve. Però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
0: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
14: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Sarrias. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu, en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
0: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
14: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es van portar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
0: I també sobre aquest sumari que, insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis als que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
14: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió.
3: qüestió i això és literal, a canvi de salvar el cul a Koldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
0: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. A més, quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez de Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
15: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials que té obertes i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
15: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabar d'aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
5: Este entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
15: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fi del president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle, Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
0: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
6: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
16: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
17: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
6: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
18: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
19: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
6: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
20: És vostè políticament responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
6: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
0: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
8: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial. Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
1: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
21: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
22: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
8: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarraco fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
0: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
23: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada 4 accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
24: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no?, pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
23: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
24: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
23: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
25: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs normalitzar, per dir-ho així també, doncs el que és un acte molt central de la visita.
25: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda, Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa, o li demanen que prioritzi també el català i destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
0: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del Papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
2: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs ja sortia a fer la missa.
0: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del Papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
25: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions, i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el Papa, i sobretot critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
4: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a les dones, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
25: La concentració que porta per lema "Jo no t'espero" ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
0: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
10: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
0: Una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
11: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció, més addicció al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vàpers, que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut del Departament.
12: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
11: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
12: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tots els suports que es dona a aquest grup de persones.
11: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
13: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
14: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
15: Normal.
14: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
15: No pot ser.
14: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
27: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Caprabo.
28: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
29: Hola, bon dia. Espanya...

0: Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que agrava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
1: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
0: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer, i en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
1: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
0: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
1: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
2: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
1: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
2: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
3: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts, hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
2: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
1: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons a les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin, la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre, provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja promet represàlies.
5: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
4: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
1: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via a l'Hospitalet, Joan Garcia.
6: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
7: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
6: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Isserte, director comercial de Plàstics.
8: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
6: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
1: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. A les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
9: Al final tot té a veure amb l'escala, ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquesta jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
10: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
9: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
1: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavier Vilà.
3: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, actius il·lícits a l'estranger.
11: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
3: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
12: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
3: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
1: Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
14: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
1: al matí de Catalunya Ràdio,
14: amb Ricard Ostrell.
16: Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts de 2 quarts, comencem forts.
17: Amb les oles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
1: The Cure, The XX, Nick Up o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és el moment...

0: Parteix importància Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònic Skrillex o els històrics del so industrial Ains Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap. Icat farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Winetta o Yard Act, entre d'altres.
1: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
2: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
3: La intenció és sortir, formar part de la festa.
4: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
2: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
5: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
2: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
6: Quan comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
2: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el plec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
2: 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa.
1: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Loderwijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
8: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
9: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
8: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
9: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguessin on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
8: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
10: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: estona dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan i Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
2: Necessitàvem

0: cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
1: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
2: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Murcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dan i Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar a Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i a més va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta, podrà per tant jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomis, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i ja Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar l'AIA aquest joc interior, i com us deia, doncs un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
1: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup sí. Podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
2: Sí, sí, el Girona s'incorporaria, ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa, ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CBI. I aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys i s'està negociant també la possibilitat que el bàsquet Girona doncs aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
1: Falten 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja hem anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Però el plan és seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero bueno, también les comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente para una sesión de entrenamiento, verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
5: Estamos muy contentos, Marc ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, eh? A diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit, ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
1: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
6: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria, tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva sessió, on la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, mercat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
1: I un ex-blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però el femení Sergi Andreu ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
7: Sí, l'entrenadora de Castelló que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
8: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
7: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
1: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
9: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
10: I want to continue with the Ajax philosophy.
11: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
9: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
1: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió. I el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i precisament qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
9: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió Què ha faltat per haver aconseguit la permanència? Tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
1: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
12: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa la que ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
13: El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% el club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
12: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un mig centre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
1: Sis minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
14: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
1: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
15: Som
21: 3CAT.
1: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
22: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ahir jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el nou adeu final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a 2 vegades amb 3 gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
23: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
1: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
22: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de Cuixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
0: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em faria de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
22: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
18: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortúzar.
19: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era 36, xifra que ha esmiculat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
21: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè pues, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
19: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa 2 setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
1: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortúzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
24: Mira, per exemple, el Vilassana ja sap el seu rival a la final de l'hoquei Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa 3 partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba a procedir del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Avui us vull parlar d'una part de les nostres instal·lacions que penso que encara no us n'he dit ni un borrall, la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Acostumem a associar una residència d'estudiants a un internat fosc i estricte, o, vens al contrari, com un campus d'estudiants tot el dia de gresca. A la realitat, com veureu, ni una cosa ni l'altra. La nostra residència està ubicada al primer pis de l'edifici principal, fet que la separa de la zona d'aules i que facilita que hi hagi una zona de nit i una zona de dia. Les habitacions són dobles o bé individuals i comparteixen bany cada dues habitacions. L'alumnat pot endur-se tots els seus utensilis i aparells perquè tenen lloc d'estudi i d'oci suficient. També tenen una sala d'esbarjo amb jocs i televisió. I les tardes, després de les classes, es reparteixen en diferents activitats. A part de temps de descans, temps d'oci i de temps d'estudi i preparació de treballs, hi ha d'altres activitats que poden realitzar. Donat que estem en una zona envoltada de natura, alguns aprofiten per practicar la pesca, perquè el riu d'Alfarràs és una referència en aquest esport. D'altres s'enduen la pròpia bici per a fer rutes o bé van a córrer. I l'escola també té un petit gimnàs per fer exercicis de força i estiraments. I si hi ha alumnes interessats, es busquen monitors de lleure per fer, per exemple, gimnàstica o reforç anglès. Val a dir que no són molts hostatjats, són uns 25 màxim. Però per força s'han de complir uns horaris i unes normes perquè el personal que hi treballa ha de complir també els seus propis horaris. I com hi ha menors, les portes es tanquen a les 11 de la nit i no s'obren fins a les 6 del matí. Se'ls demana també un ordre mínim perquè la neteja és a càrrec del personal del centre, però sempre se n'ha de perseguir algun que no es fa al llit o que té l'habitació cap per avall tota esbatanada. En relació amb això, com que hi ha unes normes comunes a totes les residències d'escoles, la governanta i la vetlladora de tarda són les encarregades de posar ordre i d'anotar les incidències. I també són les que recomanen què cal fer per tornar a l'ordre. Això normalment es tradueix en el que a nosaltres ens agrada dir treballs per la comunitat. D'aquesta manera, sempre hi ha racons de l'escola que es presten a fer una neteja extra. Durant el temps que els nois són fora, s'aprofita per fer dissabte a fons, per fer les reparacions i les reposicions, si convé. La setmana vinent us parlaré de la zona de cuines. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Avui al Som Terra, bé, ens fa molta il·lusió saludar el Miquel García de la Gravera. Ja sabeu, el viticultor de la Gravera, que... Miquel, benvingut. Has estat amb nosaltres tota la temporada passada i aquest any et trobem a faltar. Com estàs?
4: Hola, bon dia, Pili. Pues molt bé, també us trobo a faltar jo a vosaltres, eh? O sigui que... Bé, bé, mira, de cara al camp, disfrutant d'aquests moments de tensió... al camp, perquè estos són dos mesos crítics, no?, on te jugues tota la collita, però bé, enguany ens ha acompanyat el temps, així que de moment contents.
3: Ens alegrem que estiguis content i a més et sentim amb els ocellets de fons, Miquel.
4: Sí, és la gràcia d'estar en un paratge, sempre que estiguem al mig del Far West, no?, però després també aquí al cantó tenim... Nosaltres avui estem treballant a Vinya Núria, que estem al cantó del Noguer Ribagorçana, i podem gaudir d'aquestes coses que ens dona la natura tan boniques com és tots aquests cants d'ocells que tenim per aquí a prop.
3: Avui parlarem de la Gravera Fest, que ja arriba en una nova edició, primer cap de setmana de juny, això, primer dissabte. Això ja és aquí. O sigui, que a més, ja a totes les feines aquí del camp hi acumuleu la festa, no?
4: Sobretot la il·lusió. La il·lusió no l'hem de perdre... Que a sobre serà el dia 6 del 6 del 2026.
3: Ah, i així què passa, que... això? Que és alguna cosa demoníaca?
4: Bueno, no de demoníaca, no, però... Però veieu, ja veieu que és serà d'un altre planeta. Serà galàctic. No sé si us heu fixat en els cartells, però serà un festival de agarra, agarra i no ho soltis. O sigui que... Fantàstic. I a sobre, mira, estarem la Vinya Núria, aquí al Gerri, que Vinya Núria està a la primera terrassa del Noguer Ribagorçana. O sigui, la gent que vingo des d'Alfarràs podrà gaudir per aquest passeig i aquests sorolls que escolteu de fons, igual que ho estic escoltant jo ara, així que... Estupendo.
3: Què és el que passarà a la Gravera Fest el dia 6 del 6 del 26? I no sé, tu que estàs tan atent de les llunes perquè feu, doncs això, vi biodinàmic, si el dia 6 del 6 del 26 ha de passar alguna cosa especial.
4: Sí, sí que passarà una cosa especial. Calli, calli. Que allí gaudirà tothom de la Gravera Fest, o sigui que especial, especial serà. I el dia 6 del 6 el que tindrem és lluna ascendent, o sigui, top arriba, top arriba. I a sobre dia flor, que la gent gaudirà dels vins d'una forma espectacular, o sigui, apareixeran a sobre aquestes notes florals tan xules que tenim als nostres vins, a part de la mineralitat. Així que amb ascendent de tot amunt més l'entorn, no pots fallar, això, Fili.
3: Va, doncs què passarà aquest dia, a part de tenir la lluna ascendent i el dia flor? Perquè hi haurà música, hi haurà gastronomia...
4: Hi haurà de tot, llavors, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Vinya Núria, que si fiquen... Si al Google busqueu la Gravera Fest, mos trobareu, simplement al Maps, d'acord? Ja trobareu la ubicació... I doncs a partir de les 6 hi haurà una obertura de portes i aquí doncs ja podreu començar ja a les 6:15 amb un taller animal de poder perquè la gent pugui començar a connectar amb la terra.
3: Com?
4: Des de les 6, on a sobre la gent para, bueno, entrarà en consonància amb l'entorn i es farà un tast de 3 vins amb cada una de les parcel·les d'on surt aquell vi, i d'aquesta és limitat, hi havia 30 o 35 places, penso, i no sé si encara en queda alguna, ho hauríeu de buscar a la pàgina web, si no s'ha tancat ja, i allí es farà un maridatge de l'entorn amb el vi, que això no estem acostumats a fer-ho, que sempre sembla que haguem de maridar el vi amb aliment, que és fantàstic, no? Maridar, menjar i vi és ideal, però, per exemple, nosaltres hem fet maridatges de música amb vins i al·lucines quan veus que una música, un estil de música, marida perfectament amb un vi, si és més rockero, si és més tranquil, si és més introspectiu. Mola molt, és una cosa molt recomanable. I una de les coses que es podrà fer aquest dia serà aquest maridatge amb la vinya, amb l'entorn i amb el que en aquell moment està representant la parcel·la que t'estàs bevent el vi del mateix lloc on ha sortit aquell fruit.
3: I aquí ja no ens podem apuntar perquè ja està, no? Totes les...
4: No ho tinc clar.
3: D'acord.
4: No ho tinc clar. Crec que potser encara queda alguna plaça.
3: D'acord.
4: Val?
3: D'acord, va bé saber-ho. Sí.
4: Això, aquest de 6:15 a 7:15 de la tarda. Després, a 6:45, hi haurà un show d'entreteles que vindran i mos faran una cosa super mega xula que ja veureu que plantaran uns pals ben alts que jo pensava, dic, oi, quina por, jo quan van vindre a veure, molt valents i valentes han de ser aquests artistes, aquests artistes. Sí, la vinya la veuran fantàstica des d'aquí dalt, però sobretot nosaltres ho veurem perquè és un espectacle molt xulo que fan. Després, per la canalla, que sapigueu que hi haurà inflables des de ben d'hora, des de 6:45 fins a 11:45 de la nit, perquè així puguem tindre els més petits ben ocupadets, que s'ho passen molt bé, mentre que nosaltres, els papes i les mames, puguem gaudir també una estona, saps?
3: Sí.
4: I a part del show d'entreteles... Després també hi haurà un traller d'entreteles per la gent que vulgui practicar i vulgui aprendre a fer aquest tipus d'art, no? De circ, diríem, allí a la pròpia vinya. Un quart de set, simultàniament, amb el sisè, hi haurà un taller de Connecta i Tasta per un cantó i un show cooking guiats pel sisè, pel restaurant sisè de Lleida, a la vinya. I de 8 a 10, taller de maquillatge, brilli, brilli.
3: Oh,
4: i no t'ho perdos, sí. Tarot alienígena, nae.
3: Com? Espera. Tarot alienígena?
4: Alienígena del tot. O sigui que allí 5 dits serà gent rara. 5 dits a la mà dreta.
3: Com, que ens podrem tirar les cartes allà, alienígenament?
4: Bueno, a la cara, si voleu. Sí, les podeu tenir.
3: Ai, què més hi ha?
4: Ai, quin desastre. Vale. A part d'això, tindreu tot de productors de proximitat, tindreu 9 productors de proximitat, on podreu menjar hamburgueses, formatges... Sí, podreu fer un tas de cadascun d'ells. Tot funcionarà amb... Hauràs d'anar a cada una de les parades i allí mateix pagaràs, d'acord? I ja veureu que hi ha coses superxules, com cada any.
3: Ai, si és com l'any passat, boníssim.
4: I a sobre aquest any, a part de com l'any passat, boníssim, també hem aconseguit una zona de sombreig molt xula, així que té pinta de que no farà tanta calor com l'any passat, però mos hem curat en salut, així que la gent tindrà ombra i tot. Fantàstic i fabulós. I després podran veure les estrelles també, o sigui, ho tindrem tot una mica enguany.
3: Ai,
4: i a partir
3: bé.
4: De les 8:15... Començaran els concerts. Comencen els concerts. Correcte, comencem amb la Niña Paracaídas, conegudíssima.
3: Sí.
4: Després continuarem amb Habla de mi en presente.
3: Ah.
4: Que bonic.
3: Sí.
4: Ja cap a les 11:30 de la nit, Didacelis, aquest noi que va fer espectacular, violoncel·lista
3: electrònic. Sí, també el coneixem.
4: Que vaig a flipar de com fa pujar les

0: revolucions aquest bon home, i quan ja estiguem tots pels núvols, aquí vindrà ja el DJ amb Luis Lenuit, que ens acabarà d'amenitzar la festa i que tothom pugui gaudir i disfrutar ja d'aquests moments de nits tan bonics, acompanyats de la vostra copeta de vi i del menjar de proximitat, així que...
1: O sigui,
0: us
1: que
0: animem
1: fins...
0: a que compreu...
1: Una cosa, fins a les 8 del vespre no hi ha música, o abans ja hi haurà DJs?
0: Abans ja hi haurà música d'ambient, però fins a les 8 no hi haurà concert.
1: D'acord. Per tant, també hi haurà com un tardeo, diguéssim.
0: Correcte.
1: Qui vulgui fer els tallers farà els tallers, qui no vulgui fer els tallers o no pugui perquè ja estan plens, pot fer-se el seu tardeo allí, no?
0: Correcte, a partir de les 6 de la tarda.
1: A partir de les 6 de la tarda. Fantàstic.
0: I ara que se hi veu, el tardeo de 6 a 10 és un tardeo fantàstic.
1: Tardeo maravillós. Oi.
0: Això sí, hauríeu de comprar, que sapigueu que les entrades anticipades tenen un cost, en taquilla s'encareix, d'acord? Així que ho podeu comprar a través de lagravera.com, de la pàgina web, i s'haurà de comprar això a través d'internet, sí o sí, vale? Així que, res, animo a tothom a que vingueu, que gaudiu. Ja sabeu que és una festa superxula, fins a les... Jo sempre explico que fins a les 10 de la nit és molt guai, i a partir de les 10 de la nit és espectacular, així que animo a tothom que vingueu en família, jo hi aniré en família, així que... Està obert per tothom, per gent gran, per gent petita, per gent jove. Així que veniu i gaudiu de la Gravefest. Molt bé, Pili.
1: Moltes gràcies, Miquel. Una abraçada gran. Escolta, i un altre dia ja parlarem de l'eclipsi, com afecta a les plantes i tot això del dia 13 d'agost, no? En parlarem.
0: Parlem i el tindrem present segur. Vinga, una abraçada.
1: Abraçada gran. Adéu-siau.
0: Adéu, fins la Gravefest.
2: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
3: Gerard Sabarí, que és l'alcalde de Rialb.
4: El proper dia 7 de juny de 2026 tindrà lloc la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb. Ens trobem en la 15a edició de la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialb, una fira que ens recorda el passat de Rialb com a poble d'oficis i artesans. Fins als anys 70-80 del segle XX, molts oficis tradicionals van formar part de la vida quotidiana i de l'economia local, però diversos factors van provocar-ne la desaparició progressiva. La manca de relleu generacional, els canvis en els sistemes de treball, l'arribada de la industrialització i la producció en sèrie, així com la competència dels nous materials industrials i del gènere de confecció fabricats a gran escala. A tot això s'hi va afegir els canvis en els hàbits i les modes domèstiques, que van fer que molts productes artesanals, com la ceràmica popular, deixessin de ser pràctics i habituals en l'ús diari. La fira, com és tradició, s'inicia a les 10:30 amb la tocada de campanes. A continuació es farà la presentació de la fira i l'obertura de l'exposició Oficis i Tradició al Salón. L'exposició té lloc a la sala municipal habilitada com a espai expositiu. En aquesta edició mostrarem fotografies i eines d'oficis que s'han realitzat al municipi de Rialb. Mostrarem les famílies de Rialb que van dedicar-se als oficis de terrisser, sastre i sabaters pardenyer. I explicarem com era el dia a dia i la manera de treballar d'aquests oficis en aquella època. La mostra també inclourà altres costums i tradicions populars vinculades a les festes, com són els balls tradicionals, la calderada, etc. També durant el matí tindrem 6 tallers d'artesania per a infants i adults, com són el fer un bol ceràmic amb un torn, aprendre a fer macramé, a fer paper, per fer espelmes amb cera d'abella, per fer un terrari i per fer una joguina. També, com cada any, tindrem jocs de gegants de fusta pels més petits i a les 11:30 tindrem una conferència al Salón a càrrec d'una veïna nostra del municipi, la Núria Uberni, que és egiptòloga, i ens parlarà sobre els oficis de l'antic Egipte i la comparació amb els antics oficis de Rialb, terrissaire i sabater. Viure el treball del Nil, l'esplendor dels antics artesans, els mestres ceramistes i sabaters. Després tindrem una actuació musical d'arrels tradicionals amb el grup Magarí. També tindrem durant tot el dia 5 demostradors d'oficis, on hi haurà un serè, mostra de pintura sobre seda, mostra de vidre bufat, mostra de realització d'objectes i de capgrossos de cartropedra i mostra d'ofici de vitrallera. També tindrem 30 parades d'artesania i d'alimentació. I per acabar, també tenim, com és costum, a càrrec de forma gratuïta de la Hípica de Rialb, passejada a cavall per la Canalleta, i per finalitzar la jornada tindrem un espectacle familiar amb la companyia Bufanúvols, l'ocell d'argent. Res més, esperem que us agradi molt la fira preparada per l'Ajuntament de Rialb i amb la col·laboració de veïns i veïnes, i solament desitgem de que pugueu vindre a visitar-nos, a gaudir d'un dia excepcional i aprofitar doncs, aquest viatge a consumir els nostres negocis. Una abraçada.
5: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío, si en el podcast anterior parlàvem dels precedents del haiku, avui parlarem dels derivats del haiku. Quins sí, són aquests?
6: Bueno, ficarem els més notoris dels... O sigui, els un extracte notoris. Dels més notoris, eh? Tampoc no, perquè si no se fa tot molt... una mica feixuc i tampoc volem que sigui feixuc. Un és el haibun, que combina la narració en prosa amb un haiku.
1: Haibun.
6: Combina narració en prosa amb haikus. Després us llegiré un. Però ara, de moment, acabem d'explicar una mica el que hem vingut a explicar. Després tenim el haiga, que ja vam parlar en els primers programes, bueno, de fa dos o tres programes, que és el haiku il·lustrat per un autor amb una pintura o un dibuix que pot al·ludir o no pot al·ludir al poema, vale? Que ja el teníem sabut. Després tenim el renga, que és una composició... Renga, sí, el renga és molt conegut també. És una composició formada per haikus encadenats, adoptant la forma xin-sec-xin, xin-sec-xin, xin-sec-xin, no? I que de vegades es construïa en la participació de diferents poetes.
1: Ah!
6: On escrivia el primer haiku, després l'altre havia d'enllaçar amb el primer i el segon, i després el segon... Sí,
1: com una batalla de gallos.
6: Com una batalla de gallos. I clar, bueno, però clar, per això un renga ha de tenir com a mínim dues estrofes, o sigui, hi ha d'haver almenys dues participacions, no? Després està el haikai no renga, que és una modalitat de renga especialment fructífera. Es distingeix dels haikus per la llibertat a l'hora de llegir els temes, que ja eren temes de la vida quotidiana, escenes de carrer... I utilitza molt els jocs de paraula. Utilitza molt l'humor. I després també, com sempre, el basso va elevar aquesta modalitat a una poesia de primer ordre. Comencen sent no res, diguéssim, però després a poc a poc van madurant i es converteixen algun poeta important el converteix o eleve en poesia de primer ordre. Després un altre derivat és el jisei. Aquest és maco de veritat, que és un haiku de comiat de la vida.
1: Ai, què em dius?
6: Una mena d'epitafi. No sempre tenen forma de haiku. Després en llegirem un. I després està el haiku modern. El haiku modern se li diu a les formes contemporànies que ni respeten la mètrica ni les formes pròpies del haiku. Podríem anomenar-los poesia lliure, però bueno, també se li pot dir haiku modern. Molts cops d'aquests que hem llegit, de modernos, de la Leveroni, del Bartra, de tots aquests que hem llegit que són més actuals, molts jo crec que és més haiku modern que no pas haiku
1: més clàssic. Però com bueno, la poesia occidental. No,
6: o més occidentalitzat, sí.
1: Clar.
6: Ja veieu, perquè sempre hi ha molta rima, és bastant diferent al quan llegim els clàssics que són o bé de més temps o bé del Japó, no? Que siguin d'allà. Doncs mira, ara us llegiré un haiku del Matsuo Baso, que estava dins d'un haibun. Sí, dins d'un haibun hem dit que el haibun havia combinava la narració en prosa amb haikus. Pues bueno, un haiku dintre d'un haibun que diu així. Se'n va la primavera, queixes d'ocells, llàgrimes als ulls dels peixos. tothom li fa pena, eh? No? Tothom li fa pena que marxi la primavera.
7: Clar,
6: bueno, veritat. Que es quedi als nostres cors i ja està. I després he portat també un gisell que m'ha semblat, bueno, preciós, la veritat. Un gisell, ja sabeu, bueno, ho acabem de dir, que era un haiku de comiat. I diu així: després de veure la lluna, puc dir al món: aprofito aquesta vinentesa per saludar-vos ben atentament. Chiyoni és la nostra poetessa que sempre parlem, aquesta haijina que sempre parlem d'ella. I, bueno, i per avui, pues, ja està, ja no porta cap més coseta.
7: Doncs escolta, que xulo. Ja anirem a parlant del renga, dels caiga, dels caibum, caibum. Sí, m'he anat apuntant i ara no m'entenc la lletra, Rocío. Si però ja ho anirem a interioritzant.
6: Jo si deixo els meus apurs. Sí, és molt curiós, se te queden, no? Dic jo, que tinc tan mala memòria, dic, no sé com me puc recordar de aquestes paraules en japonès. No sé què deuen tenir. No sé.
7: Doncs... bueno, que vagi molt, molt bé i moltes gràcies.
6: A tu, Pili.
7: Adéu.
6: Fins a la propera. Adéu.
8: Som Terra, amb Pili García.

0: Ahora tú. Como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Fem junts, sí. i celebrem la vida cada dia. Vull dir, ens agrada molt celebrar i avui és un dia superespecial. Vull dir, aniversari i el berenar, a ell li encanta el menjar i qui no li agrada no rebre un berenar?
1: Això, això és totalment cert. Andrea, Feliu, que sigueu molt feliços.
2: Vale, moltes gràcies a tothom.
1: No sé què ha passat aquí.
3: Ai, Déu.
1: Jo no sé què ha passat. No, jo necessito un butlletí horari per agafar aire.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, Yolanda Segura, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat als 2.000 que es van acordar al març amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit en una entrevista a 3CAT Info.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies. Sí.
3: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació. De moment ja han votat menys de la meitat dels docents i defensa que s'hauran d'impulsar mobilitzacions més contundents per intentar millorar la proposta del departament. Això sí, l'última paraula, diu, la tindrà el col·lectiu. Tot i això, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Més notícies amb Cèlia Forment.
6: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE.
3: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp. A l'Alt Camp, la intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
7: Bona tarda. L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Hi han participat més de 300 efectius dels Mossos i de la policia espanyola. Ha permès desmantellar 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. La policia també ha intervingut diverses armes de foc, armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: Seat comença a produir en sèrie el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El tret de sortida de la producció ha comptat amb la presència de Pedro Sánchez i Salvador Illa. Martorell, Roger Santaló, bona tarda.
8: Bona tarda. Els presidents del govern i de la Generalitat han acompanyat els directors generals de Seat i Volkswagen al llançament del muntatge dels dos vehicles que comparteixen la mateixa plataforma per reduir costos de producció. De moment, es poden arribar a fer fins a 400 vehicles al dia i si hi ha demanda es pot augmentar la producció fins als 1.200 cotxes diaris de les marques Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Són els dos primers models completament elèctrics que munta la planta de Martorell amb voluntat d'aconseguir una bona quota del mercat urbà europeu sense emissions. Els dos nous vehicles arriben amb l'objectiu de potenciar la fàbrica catalana, que compta amb més de 13.000 treballadors i que l'any passat va produir gairebé 500.000 de vehicles amb les diferents marques de la companyia. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Martorell.
3: Ricardo Darín protagonitzarà el cartell oficial de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. L'actor, productor i director argentí, una de les figures més prestigioses del cinema llatinoamericà i mundial de les últimes dècades, és de fa 20 anys una cara habitual del festival que el 2017 li van entregar el Premi Donostia, la màxima distinció del certamen. Aquest migdia s'ha fet a Sant Sebastià l'acte de presentació dels cartells amb la presència del director del festival, José Luis Rebordinos, i la seva successora en el càrrec, Mayalen Beloki, que a partir del gener del 2027 passarà a ocupar el lloc de la directora. Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. La Penya s'estrena avui als play-offs de la Lliga ACB de bàsquet a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT amb l'Ernest Macià. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68 a 91. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial com la resta de lesionats. Avui Lamine ha continuat entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'exjugador del Barça, Leo Messi guanyarà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació com a entrenadora de Sara Monforte per dues temporades més i, d'altra banda, Albert Espanyol és ja el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on hi ha estat les sis últimes temporades. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar Catalunya Ràdio.
4: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Potser no ho sabíeu, però la setmana vinent el Papa Lleó XIV serà a Catalunya.
2: Què dius ara?
1: On vindrà, entre altres coses, per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Enric Calvena, bona tarda.
2: Bona tarda, el m'has deixat?
1: No ho sabies?
2: Què dius ara? O sigui, el Papa?
1: El Papa, Papa.
2: El Lleó XIV, diguéssim.
3: Sí.
1: Aquest mateix.
2: Caram.
1: Home, és un fet històric que vingui un Papa a Catalunya, no?
2: Tot és un fet històric. O sigui, històric,
1: sí, clar,
2: tot això és molt
1: històric
2: relatiu.
1: Que vinguis tu al nostre programa, també, perquè, clar...
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 7. Des d'aquest dilluns i fins al 30 de juny vinent, el jaciment arqueològic del Pati de les Monges hi fa la setena fase d'excavació per trobar restes de l'antic convent i d'altres elements del passat de la Seu. I per això, a través de l'Espai Armengol, l'Ajuntament ha programat un seguit de visites guiades per apropar la ciutadania als secrets històrics que amaga aquest espai. Concretament, els passeigs es faran cada dissabte d'aquest mes de juny, els dies 6, 13, 20 i 27, a les 7 del vespre, des del Plaça dels Monges, i el preu és de 4,50 € per persona. Es pot fer la inscripció al web agenda.laseu.cat/espaiarmengol. Mitjançant aquest recorregut, els assistents poden conèixer de primera mà les estructures recuperades en aquest jaciment, on s'han identificat tres grans fases d'ocupació històrica: la baix medieval dels segles 13-15, la moderna del segle 16-18 i la contemporània al segle XIX. I parlant de patrimoni, incendi ha afectat aquest dimarts el recinte de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, al final del carrer Sant Armengol. L'avís de l'incident es va rebre a quarts de 10 de la nit, però afortunadament ni l'edifici ni els documents que s'hi guarden no han patit danys remarcables. Segons ha informat Emergències, per causes que s'investiguen, es va iniciar un foc que va cremar un armari del pati de llums de l'arxiu. Al lloc s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat que van poder controlar les flames al cap d'una estona. El Consell Municipal d'Infants de la Seu ha celebrat el ple de final de curs per fer balanç de la feina feta en aquest darrer curs escolar. El ple el presidia la regidora d'Educació, Cristina Moreno, juntament amb la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, la regidora Junts, Carme Espuga, i enguany els representants infantils s'han treballat al llarg de tot el curs per iniciativa pròpia la lluita contra l'assetjament escolar o bullying, una problemàtica que denuncien que va en augment i que per això cal evitar a tota costa, tant en l'àmbit escolar com en d'altres àmbits. Durant el curs, els infants han analitzat el fenomen, destacant de manera especial la importància del paper dels observadors a l'hora de frenar aquestes situacions. S'han ideat una campanya de sensibilització, han elaborat el manifest i els eslògans i també l'han traslladat a Ràdio Seu, que recentment va emetre aquest manifest. També s'ha fet lectura del text dels eslògans treballats conjuntament amb el Consell Municipal d'Adolescents.

0: I els esports, Lídia Puyol s'ha afegit un nou èxit al seu palmarès com a atleta de muntanya en proclamar-se campiona de Catalunya de curses verticals. La corredora de la Pobla, establerta a la seu, ha aconseguit el títol gràcies a la victòria a la cursa Cara Amunt a Barruera, que enguany comptava com a campionat nacional. L'esportista pirinenca va confirmar les bones expectatives amb què arribava la cita i va completar l'exigent pujada de 4,7 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.400 metres en només 1 hora i 5 minuts. D'aquesta manera, li va treure 2 minuts d'avantatge a la segona classificada, l'osonenca Clàudia Sàrrate. El bronze va ser per Rosa Maria Nieto. A més, l'esportista pirinenca va aconseguir el 7è millor temps absolut del campionat. En categoria masculina, el nou campió és Jordi Bolet. El podi el completaven Eduard Hernández i Oriol Gibert. I tot coincidem amb aquest campionat de Catalunya de curses verticals, també s'ha disputat a la Vall de Boí la Trail com a Minyana, en què també hi ha hagut èxit urgellenc perquè el guanyador absolut ha estat Jordi Alís. El corredor de la Seu, membre del Sardenya Esquimo Team, va signar el millor temps de la jornada amb 2 hores 34 minuts 12 segons i va superar en 5 minuts el segon classificat, Oriol Marín. La guanyadora femenina va ser Clàudia Sarraté. I més curses de muntanya, per recordar que el darrer cap de setmana també s'ha disputat la Ruix de Santa Fe, igualment amb protagonisme per Lídia Puyols, que va ser la guanyadora femenina. En categoria masculina va guanyar Arnau Soldevila, que va fer el millor temps absolut. Completaven el podi masculí Josep Miret i Jordi Gallego, i el femení Anna Caballero i Jana Martín. Prop de 200 atletes van prendre part en aquesta cursa vertical, que un any més incluïa l'opció del descens en parapent. En podeu consultar tots els resultats al web radioseu.cat. I tanquem aquest repàs comentant que l'equip del Cedis Mariplay Afish ha proclamat campió de la Lliga Territorial Premini U10 de bàsquet de la demarcació de Lleida al nivell A femení. El conjunt de base urgellenc ha aconseguit el títol el cap de setmana passat jugant a casa al Palau d'Esports després de vèncer la final contra el Naiocs Force a Lleida per 65-41. Abans, a la semifinal, havien superat el Torà per 37-29. Des del Cedis s'han celebrat aquest èxit, que s'afegia també al subcampionat aconseguit en el nivell B per l'altre equip Premini, el Cedis Medical Mònica. A la final van perdre amb l'Aritz Daniel Balaguer per 56-29. I el temps, amb una calor que ha arribat avui fins als 28 graus a la Seu, es manté en toques per sota dels 30 i amb possibilitat de ruixats de cara demà, ruixats que poden afectar, a final, segons la darrera previsió, gairebé tot Catalunya i que poden ser especialment intensos a tota la zona prepirinenca i el Pirineu Oriental, en comarques com, per exemple, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès. També plourà, però, aquí a la Seu i a l'Alt Urgell. Això serà demà dijous a la tarda. Aquesta nit vinent, les mínimes estaran entre els 9 i els 10 graus i podrien baixar encara més la nit de dijous a divendres, en què es poden situar en 7 graus a la Seu i només 4 a Puigcerdà. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan.

En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan vella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assoleixent parada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nu, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. Donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són, jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola i cantava tota sola, cantava. Sola albada que duca el sol a dins i en so rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò s'ho claró, contraclaró. La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir, va arribar l'hora. Va parar a cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda. Tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

hacemos.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El Consell Municipal d'Infants de la Seu d'Urgell ha tancat el curs 2025-2026 i ho ha fet centrant-se en el tema que ha ocupat bona part del curs pel que fa a aquest organisme, a la lluita contra l'assetjament, com una problemàtica que assenyalen va en augment i per això cal evitar a tota costa. És un tema que van escollir ells mateixos, com també ho ha fet el Consell Municipal d'Adolescents i que han tractat al llarg del darrer curs. Aquest darrer ple l'ha presidit la regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament, Cristina Moreno, també regidora d'Educació, i també hi ha la síndica municipal de Greuges, Sant Martí, i la regió de Junts, Carme Espuga. Moreno reflexionava sobre la campanya de sensibilització que s'ha fet, que inclús un manifest, diversos eslògans, i també s'ha gravat un àudio a Ràdio Seu en què es va emetre el manifest que s'havia preparat. També s'ha coordinat les campanyes amb el Consell d'Adolescents.
3: Enguany hem viscut dos consells municipals, el d'infants i el d'adolescents, que, doncs, que precisament posaven en valor el treball. Ara m'agradaria parlar en positiu, el treball per la convivència. I aquí, doncs, tenim diferents variables, una d'elles és l'assetjament, no? Que és un tipus de relació, un tipus de violència que succeeix d'aquesta pròpia, doncs, mancança de vegades, no?, d'habilitats o de coneixements, i que és el que s'intenta, i aquest projecte, doncs, hi posa èmfasi, treballar des de la base, primer detectar què és un assetjament, perquè si no sé què és, no estaré suficientment entrenat o entrenada per poder acompanyar-ho, per poder ser un observador o una observadora corresponsable i, per tant, per participar activament de la nostra, doncs, comunitat, no? Que en aquest cas podem parlar d'una comunitat tan àmplia com una ciutat o podem parlar d'una comunitat tan petita com pot ser, doncs, un nucli familiar o fins i tot a la pròpia escola.
2: Una de les activitats que més han valorat els participants ha estat el de pintar un banc públic amb frases contra l'assetjament a la plaça Joan Sans. Es va escollir expressament aquesta ubicació en tractar-se d'un espai de gran concurrència, no hi conviuen diàriament infants, joves i famílies. Ara, al final de curs, també penjaran pancartes a la via pública per conscienciar i, de cara al curs vinent, ja planifiquen fer arribar cartells als centres educatius per demanar-los la seva implicació.
3: Els dos consells van triar un tema importantíssim que no només es pot abordar en un únic any, però que en som molt conscients, i aquest últim ple era per anar a reflexionar sobre com ho havíem viscut, sobre si realment es sentien partíceps i sentien que podien fer quelcom, i també veure, doncs, tot el que ens quedava de fer, no?, per endavant. Per tant, valorar molt positivament, doncs, això, no?, la feina d'acompanyament, aquestes petites actuacions que han tingut, doncs, a la pròpia ciutat, no?, amb la pintura del banc de Joan Sansa, amb el mural, al seu espai jove. Han sigut petites accions, però que al final tenen repercussió i fan grans els projectes. Per tant, agrair moltíssim a tothom que ho ha fet possible.
2: Aquest darrer ple també serveix perquè l'Ajuntament doni resposta a les diferents demandes que havia fet el Consell d'Infants al llarg del curs. Per exemple, pel que fa a millores urbanes i equipaments, s'ha confirmat que els arbres de l'Avinguda Saloria, que generaven queixes per pudors, s'estan substituint progressivament per exemplars mascles, i també s'ha informat que del canvi de mirall retrovisor a la sortida de l'escola de Castellciutat i de l'obertura també Castellciutat, recentment del parc del Rastillo. En manteniment i civisme, Cristina Moreno ha explicat que elements com el llit elàstic de Santa Magdalena, la tirolina del plaça Joan Sansa i les cordes del castell del plaça del Camp del Codinar es van arreglant contínuament, però sovint pateixen un desgast ràpid, i adverteix que de vegades és causat per casos d'incivisme o un ús inadequat. Per això ha fet una crida a la corresponsabilitat de tothom, també d'infants i joves, en el bon manteniment d'aquests espais. A més, s'ha pres nota de la petició de col·locar cistelles més baixes pels infants per aconseguir espais de joc més inclusius, i s'estudiarà posar més aparcaments de bicicletes a l'entorn del Camp del Codinar, pensant sobretot en els alumnes de la Salle. En tercer lloc, pel que fa a festes i esdeveniments, s'ha confirmat la previsió de reforçar el nombre de paperedes durant la Festa Major i la Fira de Sant Ermengol, i la regió d'aprofitar la cloenda per avançar algunes propostes del programa d'activitats infantil i familiar Insomni d'aquest estiu. Com a reconeixement a la seva tasca de participació, tots els membres del Consell Municipal d'Infants i també els del Consell d'Adolescents han rebut d'obsequi una ampolla serigrafiada amb els eslògans que ells mateixos han dissenyat aquest curs. Aquest acte es feia a la sala de plens de l'Ajuntament, on també hi ha hagut la trobada del projecte intergeneracional Ens Escrivim. Enguany ja ha comptat amb 36 parelles. A l'activitat recordem que hi participen persones grans i alumnes de tercer d'ESO del Col·legi La Salle, que al llarg d'un temps intercanvien cartes sense desvetllar la seva identitat i finalment es coneixen presencialment en aquesta trobada. Es va començar a fer el 2012 i des de llavors ha seguit tenint bona rebuda. També s'hi ha referit Cristina Moreno, que posa en valor l'acció intergeneracional d'aquest projecte.
3: Doncs el projecte Ens Escrivim, com qualsevol projecte social, té una vessant que ens fa grans, però precisament aquest projecte és molt interessant perquè està donant força a una situació social que ens està passant moltes vegades desapercebuda, i és el fet de que cada vegada vivim menys en intergeneracionalitat. Llavors, abans podíem viure a casa diferents generacions i ara, per motius molt variats, per variables que moltes vegades fins i tot ens escapen, això ho perdem. Per tant, donar l'oportunitat des de Ens Escrivim, no?, des dels propis centres, des de la Llar de Sant Josep, la Fundació Sant Hospital, l'Esplai de la Gent Gran, persones que a títol individual volen participar del projecte, creiem que és una oportunitat per posar en valor a la persona per sobre de característiques numèriques com pot ser l'edat.
2: Les persones que han participat es mostren satisfetes de l'experiència, expliquen el seu testimoni Pepa Febrer, en nom de la Gent Gran, i Júlia Lugo, alumna de La Salle.
4: Oi, moltes coses. És una nena, sobretot la música, La música és... Però moltes coses, perquè, clar, jo de Barcelona a La Seu, ella de... Bueno, per Llívia, per Alt, per La Seu i per La Salle. Volta més, molí de vent, que sí? I què més que vols que et digui? Ja saps que m'agrada a mi això, que no veus que ens donen vida. Que sí? Ens doneu vida. És per això, és que ja ho saps.
5: Doncs ha sigut una proposta molt interessant, perquè jo no m'imaginava que això ho podíem fer a La Salle perfectament. I ha sigut molt interessant perquè he conegut una persona nova que no sabia des del principi, només amb paraules i cartes, ha sigut com conèixer-la des de zero. I avui ha sigut una experiència molt bonica, perquè per fi l'hem pogut veure en persona, saber com era i tot el que pensava. Amb la Pepa parlàvem de com havia arribat aquí La Seu, de les seves filles, de la seva feina. Jo també comentàvem els nostres gustos, com els colors, la música. I trobo que és important saber tot això, perquè llavors pots saber què li agradava a la gent que teníem abans de nosaltres i comparar els gustos fins ara.
2: L'acte va finalitzar amb una esmorzada de germanor entre tots els participants. Un incendi ha afectat aquest dimarts el recinte de l'Arxiu Comarcal del Urgell, al final del carrer Sant Ermengol. L'avís de l'incident es va rebre a 9:45 de la nit, segons ha informat Emergències. Per causes que ara s'investiguen, es va iniciar un foc que va cremar un armari del pati de llums de l'arxiu. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 5 dotacions dels bombers de la Generalitat, que van poder controlar les flames al cap d'una estona. Afortunadament, ni l'edifici ni els documents que s'hi guarden no han patit danys remarcables. I tornem a l'àmbit educatiu, perquè aquest dimarts també a l'Institut La Valira s'ha presentat una nova aplicació per a mòbils, una tasca en la qual en aquest centre han destacat aquests darrers anys i, de fet, en aquest curs han desenvolupat no una aplicació sinó dues, ho explica Marc Llobera, director de l'Institut La Valira.
6: Doncs és la segona app que presentem aquest curs. Està dins del marc de les hores de franges de projectes. Nosaltres dediquem 2 hores a la setmana a projectes i com aquest curs els fem quadrimestrals, doncs és la segona app que presentem. En aquest cas, l'alumnat, perquè el tema de l'app el proposa l'alumnat, va plantejar de fer-ho de receptes de cuina saludables, però alhora atractives per la seva franja d'edat per adolescents. L'app estarà disponible a la nostra pàgina web, és totalment gratuïta i consta de 6 receptes que hem treballat durant aquest quadrimestre. A més, ha estat un repte xulo i interessant, perquè els 6 receptes hem estat cuinant, que de vegades sembla que aquestes coses estan del dia a dia als centres educatius, no ens en recordem, que cada dia cuinem, i tindre alumnat adolescent cuinant, fent receptes i gravant-les ha estat una experiència, la veritat, molt xula.
2: També en parla un dels alumnes, Roca Zorla, que explica que el tema que han triat és receptes de cuina, n'han preparat 7 i, a més, elaborades per ells mateixos.
7: Doncs aquesta app és una app que hem fet entre 25 alumnes, que ens hem dividit en 6 grups, i consisteix en una app que el que fa és donar a conèixer 7 receptes diferents, accessibles per a diferents joves, i a sobre aquestes receptes són saludables. Llavors, bueno, l'eslògan més o menys seria com que és menjar sa, i també és cuina per a joves, feta per joves.
2: I el tutor, Lluís Llort, parla de l'acompanyament que han fet els professors per fer possible l'aplicació.
8: Nosaltres el que fem és designar un líder, un coordinador de totes aquestes feines i que lideri tots els equips de treball, i a partir d'aquí han de ser ells que, amb el nostre suport, evidentment, però ells que s'han d'espavilar, i per tant hi ha uns grups que són... Cada grup té unes responsabilitats, i el fet que vosaltres sigueu aquí és perquè hi ha un grup de premsa que s'ha ocupat d'anar darrere de la premsa perquè assisteixin a aquest acte de presentació, i uns altres de l'edició de vídeos, i han buscat el material, i els que feien receptes doncs s'han hagut d'espavilar com sigui per cuinar, per portar els ingredients, per saber-los elaborar, per aprendre tècniques de tota mena de cuina, altres de filmació, altres de gravació, altres d'edició de vídeos, cadascú, i per tant amb el nostre suport, però és un projecte, i com a projecte els responsables i els que s'espavilen en aquest cas són els alumnes mateix. No, per tant aquí no hi ha ni classes magistrals ni res, hi ha el nostre suport i prou.
2: I demà els següents informatius ampliarem més temes de caire local, com per exemple que Càritas ha informat avui que ha augmentat un 10% l'atenció a famílies a les diòcesis d'Urgell, Solsona i Lleida. L'informe de balanç del 2025 també adverteix de l'augment de la soledat no volguda, especialment en nuclis rurals i entre la gent gran. Ha estat una presentació que s'ha fet a Lleida, i en què, preguntat pels mitjans, el bisbe Josep Lluís Serrano afirma que està convençut que el Papa Lleu XIV farà servir el català en la visita a Barcelona, tot plegat després de la polèmica que ha generat el fet que transcendís que el document dels actes previstos contempla que el català hi tindria un paper residual i que es farà sobretot en castellà. També s'hi ha referit avui el president d'Òmnium, Xavier Antich, l'urgellenc Xavier Antich, que ha signat un manifest conjunt amb la Lliga Espiritual de Mare de Montserrat, l'ANC i el Consell per la República, en què demanen formalment a Lleu XIV que prioritzi el català en aquests actes. I també explicarem els següents informatius que ja està a punt el festival Swinging Cadí. Serà aquest cap de setmana mateix i omplirà la seu de música, ball i cultura swing. I també l'Ajuntament de la Seu impulsa una sèrie de visites guiades per donar a conèixer la setena fase d'excavació del jaciment arqueològic del Patí de les Monges. Es faran els dissabtes al vespre a les 7 i la primera ja serà, per tant, aquest dissabte. També els dies 13, 20 i 27 de juny, coincidint amb que tot aquest mes de juny es fa una nova campanya d'excavació, on podeu trobar ja la informació i l'accés a les inscripcions a l'apartat de cultura del nostre web radioseu.cat. En Pirineu expliquem que l'empresa pública catalana L'Energètica ha instal·lat un nou sistema d'autoconsum col·lectiu a la Pobla de Segur. A la coberta de l'Institut de la Vila s'hi ha instal·lat panells solars capaços de generar uns 66.000 kWh cada any. Gràcies a la modalitat d'autoconsum col·lectiu, l'energia que l'edifici no consumeixi no es perdrà. Es repartirà entre altres edificis públics de la zona. Més de la meitat, del 52%, sí que se'l quedarà a l'Institut, però hi haurà, per exemple, un 28% que l'aprofitarà el casal cívic i comunitari i un 20% al parc de bombers voluntaris. Aquesta instal·lació forma part del desplegament progressiu d'autoconsums col·lectius que l'Energètica està fent arreu de Catalunya per multiplicar la generació d'energia renovable per abastir els serveis públics. Avui també expliquem que la Generalitat inicia els tràmits per tal de fer realitat el Parc Natural del Montsec, que ocuparia espai de diversos municipis del sud del Pallars Jussà i del nord de la Noguera. Concretament, el govern ja ha detallat que estarien inclosos els municipis de l'Os de Balaguer, Àger, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya, i pel que fa al Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Talarn, Llimiana, Gavet de la Conca, Tremp i Castell de Mur. I els esports, avui destaquem que Lídia Puyals s'ha afegit a un èxit del seu palmarès com a atleta de muntanya. S'ha proclamat campiona de Catalunya de curses verticals. La corredora poblatana establerta a la seu ha aconseguit el títol gràcies a la victòria a la cursa cara a Mona Barruera, que enguany comptava com a campiona nacional. L'esportista pirinenca va confirmar les bones expectatives amb què arribava a la cita i va completar l'exigent pujada de 4,7 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.400 metres en 1 hora 5 minuts. D'aquesta manera li va treure 2 minuts d'avantatge a la segona classificada, l'osonenca Claudia Lídia Serrate, de la UE Vic, que obtenia el subcampionat. El bronze va ser per Rosa Maria Nieto, de la UE Canoia. A més, Puyols ha destacat que, a banda de la satisfacció pel títol, va aconseguir el setè millor temps absolut de la jornada, a prop, doncs, de les marques del podi masculí. Pel que fa justament a la categoria masculina, el nou campió absolut és Jordi Bolet, de la UE Canoia Invers, que va fer un registre de 55 minuts 36 segons i va ser l'únic corredor a baixar de l'ordre de temps. El subcampió ha estat Eduard Hernández, amb una hora justa de temps, i obtenia així el títol de veterans. El campió de promeses ha estat Oriol Gibert, tercer absolut, i el podi sènior el completava Arnau Antic i Joan Valls. En màster 50 va guanyar Daniel Jiménez, un dels corredors que ja va arribar per darrere de Lídia Puyols. I aquest cap de setmana de curses a la Vall d'Avui també inclús la disputa diumenge de la Trail com a Minyana, de 21 quilòmetres, igualment amb protagonisme urgellenc, perquè el guanyador absolut ha estat Jordi Alís. El corredor de la Seu, membre del Cerdanya Ski Motim, va signar el millor temps de la jornada, amb 2 hores 34 minuts 12 segons, i va superar en 5 minuts i mig el segon classificat Oriol Marín, de la UE Canoia. El guanyador 23 i tercer absolut va ser Jaume Miranda, i el podi sènior el completava Marc Rota. Jordi Alís es mostrava molt content de tornar a una cursa en línia i de les bones sensacions que va tenir, que el van portar a la victòria. Ja prepara el campionat d'Espanya de curses pel 27 de juny. A la cursa femenina va guanyar Clàudia Sàrrate, seguida de Sara Roca i Elia Vidal. I més curses de muntanya, perquè Lídia Puyols aquest darrer cap de setmana, just després de fer campionat, també va guanyar a la Ruix de Santa Fe, va ser, recordem, diumenge, amb prop de 200 participants. Pel que fa al millor temps absolut i masculí, el va fer Arnau Soldevila amb 29 minuts 51. Soldevila va ser l'únic a arribar per sota de la mitja hora. El segon lloc va ser per l'urgellenc Josep Miret, i el podi absolut el completava el guanyador de veterans i vigent campió del circuit, fe Jordi Gallego. El guanyador de Màster 50 va ser Xavi Muñoz. El segon i tercer en veterans van ser Marc Antenys i Sadurní Betriu, que arribaven just després, i el podi sènior el completava l'andorrà Àlex Muñoz. El primer classificat júnior va ser un corredor de l'Ètic Santa Fe, Oriol Espar, i el de Xic Cèdic Aliart, el de Màster 60, Josep Vidal. A la categoria femenina, com dèiem, Lídia Puyols va ser la guanyadora, va fer 33 minuts 2 segons, a prop de 7 minuts va arribar la segona classificada, Ana Caballero, i tercera va ser Jana Martín, de l'OEU, seguida de Carmen Costa. La vigent campiona del circuit fe Berta Ribas, de l'OEU, va ser la guanyadora de veteranes. En Màster 60 va guanyar Rafael Robert, en Màster 50 Pilat Hugues i en Xics Joan Escrivà. També hi va haver la Ruix Petits, en què el millor temps el va fer Marc Manzano, del Trail Barcelona, a seguit de Roger Vilana, d'Atlètic Santa Fe, i Nores Colies, del Sena. La guanyada femenina va ser Ona Calvet, per davant d'Iris Pallàs i de Jana Cesena. A més, també hi va haver la prova de parapent, en què va guanyar Andreu Moreno, per davant de Manel Gras i Joan Picola. I més èxits locals, perquè el Ceris Mariplay a Fix en bàsquet s'ha proclamat campió de la Lliga Territorial Premini U10 de la demarcació de Lleida, al nivell A femení. El conjunt de base urgellenc aconseguia el títol el cap de setmana passat en vèncer la final contra el Nyox Force a Lleida per 65-41. El Ceris va dominar el partit de bon començament i la igualtat només es va mantenir als primers instants. Al descans ja guanyaven per un clar 32-28 i van arribar a tenir avantatges de 27 punts. A les semifinals havien superat el Torà per 37-29. A més, comptaven amb el factor camp, perquè a la fase final es jugava al Palau d'Esports. Des del CEDI s'han celebrat aquest èxit perquè serveix per tancar una temporada perfecta per part de totes les jugadores. I tot plegat s'afegeix un altre èxit al subcampionat que ha aconseguit el CEDI Medical Mònica al nivell B d'aquesta mateixa categoria, el Premini U10. A la final, jugada al Pavelló d'Octubre de Balaguer, el Premini B va perdre amb l'equip anfitrió, l'Àrits Daniel Balaguer, per 56-29. A la semifinal havien superat la penya Fragatina per 45-28. I els següents informatius, demà ja parlarem de la següent cita del circuit fe, perquè és aquest cap de setmana amb l'arribada de l'Escanyabous, que inclou no només cursa de muntanya, com és habitual, sinó també el de les altres proves habituals, com són les d'orientació, BTT o escalada, entre d'altres. Recordem que demà és l'últim dia per apuntar-se. Les proves estaran en nou nucli central d'activitat, serà la zona esportiva de la Seu, al llarg de tot el cap de setmana. I abans d'acabar recuperem la previsió del temps que ens explica Néstor Gómez.
9: Avui tornem a parlar d'una estabilitat total que tenim arreu del país. Deixem enrere les precipitacions que hi van afectar de manera molt directa els sectors del Berguedà, també d'Osona, Ripollès, amb una cinquantena de litres en algunes contrades. I avui, en canvi, el que sí que tindrem és un temps estable durant tot el dia. Creixeran alguns núvols sobre les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions aquí a la comarca no n'esperem. I el que tampoc esperem són aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquests darrers dies. Ahir varen baixar per primer cop en molts dies, en més d'una setmana, dels 30 graus a la Seu. I s'espera que avui fins i tot Oliana, que ahir va arribar als 30 graus, es quedi per sota d'aquesta xifra, de tal manera que avui ja recuperem les temperatures normals de principis del mes de juny. Una situació que encara es mantindrà també de cara a demà i demà passat. Demà pujaran una miqueta, tornaran a baixar de cara a divendres i sobretot a partir del cap de setmana començaran a remuntar, però sempre ara per ara dintre dels valors normals per aquestes dates. I pel que fa al temps, com dèiem, avui, sense precipitacions en lloc del Pirineu aquesta tarda, però en canvi tornaran de cara a demà.
2: Aquest vespre encara hi ha 25 graus a la Seu, 26 a Organyà i Oliana i 22 a Alinyà, 11 graus al Pic de Salarià. A les 7:21 tanquem ja l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ara anem a viatjar cap a les terres de Texas, on el terra fa olor de pols, de cuir i de fusta de salon. Anem a parlar de l'home que per nosaltres, des d'aquest humil altaveu de tot country, comparteix el tron absolut de la música country tradicional. Sí, sí, sí, ho heu endevinat, l'únic i inigualable el rei George Strait. I a veure, que quedi clar, si a Texas tenen el rei, que sapigueu que la corona la comparteix colze a colze amb el nostre estimat, el gran Alan Jackson. Per a nosaltres, aquests dos són els autèntics patrons de la vella escola, els que mantenen viva la flama del honky-tonk més autèntic. I fixeu-vos, si té mèrit el que fa aquest home, que just fa uns dies, el passat 18 de maig, va complir 74 anys, 74 voltes al sol, i el tio segueix pujant als escenaris amb l'elegància d'un autèntic cowboy i aixecant passions com el primer dia. Amb més de 60 números 1 a les llistes, que diu aviat, companys, això no ho fa qualsevol que passi per allà. Avui us portem un d'aquells temes que et fan moure el peu des de la primera nota. Es tracta de Twang, la cançó que donava títol al seu disc l'any 2009. I què és el twang? Doncs és exactament aquest so tan característic de la guitarra elèctrica o de l'steel guitar. Aquest so metàl·lic nasal que se't clava al cervell i que defineix el country de tota la vida. La cançó ens parla d'un home que ha tingut una setmana d'aquelles dures, de picar pedra a la feina, i que quan arriba el divendres, l'únic que necessita per desconnectar i oblidar els mals de caps és tancar-se en un bar de carretera i demanar que la banda toqui una mica d'aquest so. Una mica de twang. El millor remei per l'ànima d'un cowboy modern. Com a anècdota curiosa pels letraferits del country, sapigueu que va escriure aquesta cançó? Bé, doncs la va escriure ni més ni menys que el Jim Lauderdale, un altre compositor de culte de Nashville que sap perfectament com fer sonar les arrels. Així que, ja ho sabeu, companys, pugeu el volum de la ràdio, desempalleguem-nos de la setmana i deixem que el rei de Texas ens arregli la tarda. Amb tots vosaltres, a tot country, George Strait i aquest encomanadís... Twang.

Aquest noi és un autèntic corcó del circuit independent que fabrica música des del porxo de casa seva amb olor de fusta i de terra mullada. De fet, té una anècdota ben curiosa. Va finançar el seu primer disc treballant de sol a sol en una fusteria local, demostrant que el caràcter redneck es porta a les venes i a les mans. La cançó que us portem avui, Barely, és un d'aquells temes de desamor clàssics, on es parla de com intenta tirar endavant després d'una ruptura, tot i que reconeix que amb prou feines ho està aconseguint. Un autèntic mig temps ple de sentiment vaquer que us farà moure el peu.

Anem per feina, companys, que ara arriba el moment de collar-se bé el barret i aferrar-se fort a la sella. Ens visita una autèntica fiera dels escenaris. Una dona amb un caràcter redneck indomable que ens arriba ni més ni menys que des d'Austràlia. Ella és la Jane Denham i ens porta el seu aclamat Shake This Town. La lletra és tota una declaració d'intencions. Ens parla d'arribar al cap de setmana amb ganes de tancar el ranxo, oblidar-se de la feina dura i fer trontollar tot el poble al ritme de ball i bona música. Heu de saber que la Jane és una autèntica ícona del món dels camioners als Estats Units i Austràlia, on actua sovint als grans festivals de camions gegants. D'aquí ve aquest so tan potent i compacte de Southern Rock. Així que ja ho sabeu, poseu el volum al màxim i prepareu-vos per cremar sola de botes. Això és Jane Denham fent sacsejar el poble amb Shake This Town.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Ara us portem el tall titulat Do It Anyway, on el gran Jade Eggleston uneix les seves forces amb un col·laborador de luxe que és pur honky tonk de Texas, el canalla del Jake Worthington. Aquesta cançó té un missatge ben redneck i clar com l'aigua. Ens parla d'aquelles decisions de la vida que saps perfectament que acabaran malament o que et portaran problemes de cap, però què punyeta, les acabes fent de totes maneres perquè la cabuneria vaquera és així. Una curiositat d'aquest tema és que junta dues de les veus més profundes, clàssiques i trencadores del panorama actual. Quan s'ajunten aquests dos galls al paller, el resultat és dinamita de la bona.

0: I és una cançó superdivertida i canalla, on ens parla d'aquests personatges fatxendes que es pensen que dominen tot el galliner. Però aquí una dona amb caràcter sap com posar el lloc de seguida. Heu de saber que la Shane és coneguda per escriure les seves lletres directament a les barres dels bars de Nashville. Així que imagineu-vos l'ambient. I amb el cant del gall de la Shane aquí, aquest que us parla el vostre conductor, en Frank, recull els trastos. Recordeu que tot el que fem a Tot Country és per pur amor a l'art, de manera totalment voluntària, amb l'única intenció de fer-vos moure el peu i encomanar-vos la bogeria d'aquesta gran música. Nosaltres tornarem a cavalcar la pròxima setmana, a la mateixa hora i aquest mateix canal. Fins llavors, mantingueu les botes netes, el dipòsit del caminet a ple i, sobretot, ja ho sabeu, sigueu bons.
1: Hey, let's get ready.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
3: Por San Mesto Costa, Hansi de la Fuente vol fer jugar a la Min.
4: Oh, muy bien. Juan Trabajo.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. Fonts del PSOE apunten que el sumari del cas Leire demostra que la suposada trama va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals, d'oportunistes i ressentits que van actuar falsament en nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que l'entramat va perjudicar la formació a través dels contractes que recull la investigació. Segons la Guàrdia Civil, era una trama que protegia els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. És el que apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que situa Santos Cerdán, exnúmero 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant del suposat entramat per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la policia va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Als seus informes, l'Institut Armat apunta que Cerdán pagava aquestes operacions amb diners del PSOE. Més notícies, Marc Güell.
7: Revés diplomàtic per Alemanya que no formarà part del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea ha votat aquesta tarda els 4 membres no permanents que formaran del màxim organisme de les Nacions Unides i les dues places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i Àustria. El govern alemany volia fer valer el fet que és el segon país que més aporta al pressupost de l'ONU.
6: La multinacional química Dow ha anunciat que eliminarà prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on treballen gairebé 700 persones. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
8: Bona nit. Dau diu que per motius de productivitat preveuen una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballa més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb la màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: La jutgessa del cas d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria veu justificada aquesta diligència perquè la terapeuta és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. La jutgessa creu que d'aquesta manera es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare.
6: I els Mossos d'Esquadra han detingut els conductors de dos cotxes d'alta gamma que circulaven a més de 200 km per hora en un tram de l'AP7 que està limitat a 100 km per hora a l'Aldea, al Baix Ebre. Els dos vehicles anaven en sentit sud. Els arrestats tenen 20 i 39 anys i estan acusats d'un delicte contra la seguretat vial. Demà passaran a disposició judicial a Tortosa.

0: El valencià Guitarrica de la Fuente ha centrat part de l'atenció de la primera jornada inaugural del Primavera Sound, que també ha acollit els concerts de la catalana Wineta i dels britànics Yacht Act. Barcelona, Marc Ruiz.
1: La música del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente ha acompanyat la posta de sol a l'escenari únic de la jornada inaugural del Primavera Sound. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sap ja tothom. El músic de Benicàssim ha dit en català que ser a Barcelona és ser com a casa i que actuar al Primavera és com un somni. Guitarrica de la Fuente ha continuat compartint sensibilitat amb el públic amb cançons com Poses o Caballito, un concert que s'ha pogut seguir en directe a ICAT, que fa una programació especial des del fòrum. Ha estat un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yacht Act, que han actuat just abans, amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries, al mateix temps que, sense cap ironia, afirmen que són una gran banda. I tenen raó. La catalana Wineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Parc del Fòrum.
2: Esport, Sonia Oleart.
3: Ja ha començat el partit entre el Joventut i el Baskonia en el dels quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet, un partit que podeu seguir amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. De moment, 2-4 guanyen els badalonins a Vitòria. I el Barça es va imposar a la pista del Murcia i demà es pot classificar per a la semifinal si guanya el partit del Palau Blaugrana. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se al Barceloneta en els dos partits. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial com la resta de lesionats. Avui Lamine s'ha seguit entrenant al marge del grup en la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'espanyola ha renovat Sara Monforte com a entrenadora del primer equip femení. Monforte signa per dues temporades més i també ha tancat el primer partit de pretemporada del primer equip masculí. Serà el 29 de juliol contra el Barley anglès a 8:45 del vespre. Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2025. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. I el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Can Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens de la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua.
4: Fins aquí les notícies.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Defensem les biblioteques i les bibliotecàries.

0: Encara en ronda en algun lloc del cervell aquella antiga imatge de la bibliotecària com la dona rabiuda que feia callar tothom aïllada del món entre llibres empolsegats. És aquesta la imatge de les pel·lícules, però no només, perquè l'escola de bibliotecàries que va fundar Eugeni d'Ors a principi del segle passat només es reclutaven senyores perquè així se'ls hi podia pagar menys. Se'ls demanava que fossin solteres i sense fills, que no es despistessin. Aquest imaginari, és clar, ha quedat totalment desfasat, però encara pesa d'alguna manera. És per això que en tractar-se d'un ofici tan feminitzat han arribat a la situació de col·lapse actual, les biblioteques. Avui defensem les biblioteques, un dels béns més preuats de la nostra societat i, per suposat, les dones que les vetllen. Que ningú passi pàgina.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: clàssic de Càmera Obscura, aquesta banda de Glasgow, i que comença també amb una biblioteca polsosa. Però, finalment, tot s'acabarà bé. Això la cançó, eh? A la vida i ja és una altra pel·lícula. Si vosaltres hi sou a l'altra banda, nosaltres ja estem molt satisfetes. És així. Pareu bé les orelles, perquè avui el que sentireu, déu-n'hi-do, eh? Ja hem fet aquí conversa al sofà amb les bibliotecàries i déu-n'hi-do, agafa't fort, que venen corbes. 9 de la nit i 9 minuts comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts. Shoving books on the night shift to take some time, but I guess I like it. Do his decimals keep me company. Aquests dies veiem per tot arreu aquestes samarretes, bosses que diuen defensem les nostres biblioteques públiques. Però què hi ha darrere d'aquesta demanda? I per què, sobretot, afecta les dones? Ja sabeu que estem a les dones i els dies, i quan parlem de bibliotecàries encara hi ha aquella idea de que són dones la majoria. I és que és així. És així, no ho amagarem. És com el cos de les infermeres. També passa una mica el mateix. Les biblioteques públiques estan en lluita. Des de finals del mes de maig hi ha vaga indefinida a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, i ara també s'hi afegiran els dissabtes les de tot Catalunya, i em sembla molt bé, perquè crec que és una lluita molt comunitària. Es tracta, com dèiem, d'un col·lectiu feminitzat, molt invisible, precari, i per parlar de tot aquest conflicte tenim a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec i que és coordinadora de CGT de Biblioteques Barcelona. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També ens acompanya la Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé, també.
0: I la Laura Avià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Com estàs?
3: Hola, bona tarda, gràcies. Bé, tot bé.
0: Bona nit a les tres. Continueu amb vaga indefinida. Quines són les vostres principals reivindicacions? De què estem parlant? Perquè a vegades crec que no ens en fem a la idea els que som a casa.
2: Sí, mira, nosaltres estem demanant uns horaris més conciliadors. Estem demanant reconeixement professional de tot el que significa treballar en una biblioteca avui en dia, que va molt més enllà de les típiques funcions que un s'imagina. Exacte. Sí. També estem demanant, al final, més personal. Moltes coses es solucionarien amb més personal.
0: També tinc entès que feu unes jornades molt llargues, per exemple, i que no descanseu.
2: Sí, això va lligat amb tot el que té a veure amb els horaris, no? Quan fem jornades de més d'11 hores diàries, és que fins i tot estem vulnerant el que diu l'Estatut, no? També demanem un bon protocol contra violències.
0: Això és una... Quan penses, dius, faré un programa de bibliotecàries, tothom s'imagina silenci, gent llegint, i dius, quin problema tenen les bibliotecàries? Doncs que la seva vida no és tan tranquil·la, oi, Helena?
3: No, per res. Al final pensem que les biblioteques públiques són espais oberts a tota la ciutadania, com han de ser, però això comporta una sèrie de casuístiques específiques. Al final és com si estiguéssim al carrer, dins de la biblioteca. No tenim dret d'admissió quan hi ha algun conflicte.
0: O sigui, no teniu reservat el dret d'admissió.
3: No tenim reservat el dret d'admissió.
0: Tu no li pots dir a una persona, vostè no entri.
3: No, sí que per normativa hi ha una limitació, hi ha una possibilitat d'expulsió si no es compleixen la normativa de la biblioteca, però tenim aquesta possibilitat molt restringida a nivell legal, i tampoc, no, sobretot a la ciutat de Barcelona, reclamem ja des de fa una dècada uns protocols contra les violències i unes mesures preventives per evitar que tot això passi.
0: Això ara ho explicarem, perquè jo crec que potser diu la gent, home, però què vol dir que no pot entrar algú a la biblioteca? Perquè és que hi ha abusos, hi ha assetjament, i passen moltes coses que no ens podíem ni imaginar quan parlem de biblioteques. En parlarem ara, però m'agradaria també que m'expliquéssiu si creieu que el fet de que justament és un sector tan feminitzat fa que potser amb totes aquestes demandes que esteu fent no se us estigui fent tant de cas. Què creieu?
4: Evidentment, vull dir, és una cosa que moltes vegades ho he pensat.
1: Si fos un senyor de 50 anys darrere el taulell, segurament molts usuaris no s'atrevirien a dir-nos segons quines coses i segons quins comportaments potser no serien de la mateixa manera. Llavors, és un col·lectiu feminitzat, de la mateixa manera que ho és el de les infermeres, i això ens afecta moltíssim perquè a vegades no se'ns valora com se'ns hauria de valorar, tant a nivell personal com a nivell laboral, sobretot, que és una de les reivindicacions fortes d'aquest moment, que se'ns reconegui correctament a nivell laboral.
0: Em comentàveu fins i tot abans d'entrar que amb els arxivers, per exemple, tenen una categoria absolutament diferent. És que clar, tu ja arxiver penses en la corona catalana-aragonesa, però en canvi quan parles, penses en les bibliotecàries, tot aquest glamour no et ve, eh?
3: Sí, efectivament de fet partim de la història de l'escola de bibliotecàries, que quan es va fundar es buscaven senyoretes que fossin solteres, a les quals precisament se les podia retribuir pitjor que els homes. No calia fer un dispendi tan gran perquè a elles se'ls hi pagaria menys. Llavors, aquesta tradició, no, de l'escola de bibliotecàries ve d'aquí, de buscar dones que eren mà d'obra més barata, perquè ja sabem que en d'altres sectors igual... més científics o no, sempre estan ocupats per homes, i la raó de que ens donessin, diguéssim, espai en aquest món del coneixement, igual que les mestres, no, era doncs això, no, una professió doncs vinculada al servei públic, a totes aquelles bondats que per estereotip de gènere sempre se'ns han aplicat.
0: I de fet, no només bondats, perquè estic pensant que en la cultura popular sempre hi ha aquella idea de la bibliotecària Rottenmeier, és que és una amargada, o sigui, l'imaginari del monyo, d'una senyora que et fa callar, això tampoc ha ajudat. O sigui, tot aquest imaginari que portem a les esquenes no ha ajudat gens.
3: L'imaginari és el patriarcal que tenim a qualsevol altre sector. Com comentava la Laura, quan tenim un conflicte o hi ha

0: algun problema a la biblioteca, tu ja pots repetir mil vegades, ja pots ser la directora del centre, que fins que no surt un home a qui li has de demanar ajuda i dir-li, sisplau, repeteix-li el mateix que jo li he dit a aquest senyor, no et fan cas, passant per que et faltin el respecte, que inclús que et puguin arribar a agredir, però ara me'n vaig de...
1: No te'n vas, perquè en realitat és aquesta mirada que dèiem de prejudici i de pensar que és una feina que pot fer qualsevol i que per tant la fan dones i que ja està aquesta mirada ja prejutjosa de com ets i quines són les teves qualitats. També ara per ser bibliotecària s'ha d'estudiar el grau d'informació i documentació i no hi ha gaires universitats que ho ofereixin. També és una professió que va de baixa, això tampoc que afavoreix els vostres drets?
2: Actualment a Catalunya només la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'estudiar per ser bibliotecari en carrera, no? Que seria el grau de gestió d'informació i documentació digital. També ha aparegut un màster en biblioteca pública que fa que qualsevol titulat pugui accedir al lloc de bibliotecari sense haver estudiat la carrera, però exercint mitjançant el màster, que és una posició que no tots estem a favor. A banda d'això, sí que...
1: M'imagino que sentiu aquest intrusisme, no?
2: Sí.
1: Després de que us ha costat moltes ja heu arribat per biblioteconomia i documentació...
2: 4 anys.
1: De sobte, algú pot entrar havent fet un màster.
2: Exacte. Uh-huh. I és aquesta part de, bueno, plouen pedres i ara encara plouen més pedres. A banda de tot això, sí que el fet de que no es pugui oferir mitjançant una modalitat semipresencial també perjudica els que som de comarques, que en dieu, els que som de fora de Barcelona, perquè ens hem de desplaçar a la capital per poder estudiar.

0: Sou a les dones i els dies, això és Catalunya Ràdio, estem parlant aquesta nit de bibliotecàries i ens estan explicant les seves demandes, però a mi m'agradaria, ara després mirem el bacallà fort, però primer m'agradaria també que m'expliquéssiu d'on surt la vostra vocació, la vostra tria, perquè m'agradaria també posar en valor la vostra feina, no només des del sentit negatiu, no des de tot el que us està passant, que ara en parlarem, sinó com vau entrar aquí i per què us agrada tant aquesta professió. A veure, aquí comencem.
1: A veure, si vols començo jo, però m'agradaria fer un últim apunt respecte al que estàvem parlant abans, que aquesta discriminació que parlàvem se li afegeix també la pròpia precarietat que va lligada a tot el que és cultural. Vull dir, tenim la de dona i tenim la del sector cultural, que també sabem que és un sector que no està precisament ben valorat, ni remunerat, ni considerat.
0: Claríssim.
1: I ara torno
0: anem,
1: a la pregunta,
0: anem a la vocació, anem a la vocació.
1: Molt bé.
0: Irene.
1: Una amant de la lectura. Bàsicament, jo m'he passat la infància llegint molt, i potser és una tria equivocada, perquè la gent es pensa que llegim molt a les biblioteques. No, a les biblioteques no llegim. De l'últim que tenim temps és de llegir. El que fem és la part tècnica que hi ha darrere de classificar i guardar el coneixement i tota la producció cultural de la humanitat, no? Per dir-ho d'una manera, i en els inicis, no? Es tracta de guardar per poder-la recuperar quan la necessitem o quan en vulguem gaudir.
0: Endreçar,
1: jo era una fan de la lectura.
0: Endreçar, ordenar, això vol dir que ja no ets tan fan de la lectura? Se t'han tret les ganes o què?
1: No, continuo llegint, però sí que és veritat que vivim en un món que cada dia ho posa més difícil, fins i tot després de la pandèmia ens hem acostumat a estar amb la pantalla enganxada.
0: Fem moltes hores Instagram i això ens treu hores de lectura, eh?
1: I que costa molt concentrar-nos, que tu estàs llegint, però cada 10 minuts pots estar pensant, ai, que no m'hi he entrat un WhatsApp, ai, que algú m'ha de dir no sé què. Costa molt més, vull dir, mirem una pel·lícula a casa, comparant, també no és llegir, i qui mira la pel·lícula sense mirar el mòbil, tota sencera? Quantes vegades ho fem això?
0: Això és que no és prou bona la pel·li. Ja ho deixarem estar. Helena Pardo, com vas entrar-hi tu?
2: Doncs una mica igual. Jo era una rateta de biblioteca des de molt petita, una lectora precoç, m'agradava molt anar a la biblioteca, i per mi tant els llibres com les biblioteques han estat refugis. Han estat unes finestres cap al món, cap a poder fer un creixement personal, intel·lectual, i inclús un refugi literal, de trobar un espai per mi, per trobar-me amb mi mateixa, per poder estar tranquil·la, per poder també inclús explorar, bueno, si tens certes inquietuds intel·lectuals, no? Doncs tu arribes allà i és que tens tot el món al teu abast en una biblioteca.
0: Hi havia, jo crec, no sé si encara passarà, una romantització de les biblioteques. Fins i tot jo crec que s'han escrit moltes novel·les parlant de tothom que s'enamorava de la biblioteca. I era una cosa, se't queia un llibre i venia algú, te'l recollia, hi havia tot aquest imaginari també de que era també on hi havia la ciència, on hi havia el coneixement, on trobaries tots els Harrison Fords de la vida. Clar, veníem també amb tot aquest imaginari com a dones. Vosaltres el teníeu? Potser estic dient una bogeria. M'està mirant la Laura dient, no sé qui és Harrison Ford, perquè és jove.
3: Sí, que ho sap, sí que ho sap. Jo vaig aterrar al món de les biblioteques. Vaig anar a la biblioteca, com feia sempre, com diu l'Helena, també era una mica una rateta de biblioteca, una persona que considerava la biblioteca com a refugi. I un dia vaig anar al taulell de la bibliotecària i li faig, mira, no sé què estudiar. Vull una cosa que sigui ètica, que sigui de tracte amb les persones, i ella directament em va respondre, tinc una carrera per tu, bibliotecària. I jo pensant, m'estàs prenent el pèl. També tenia la idea estigmatitzada de persona amb monyo, amb ulleres, amb cardigan. I no, la veritat és que vaig triar bé en el sentit de que vaig escollir una professió que atenem a qualsevol tipus de persona sense discriminar, però tot això també m'entristeix, aquesta lluita que hi ha ara, perquè estem reivindicant unes coses tan bàsiques que arriba un punt que dius, per què no puc fer bé la meva feina si no se'm posen les facilitats per fer-ho.
0: Clar, tu, aquesta bibliotecària que et va donar el consell era la bibliotecària de l'Espluga de Francolí, poble que ens estimem molt en aquest programa, perquè tenim Anna Maria Andavert parlant cada setmana aquí al programa. Però, clar, al món rural i a la ciutat a mi em fa la sensació que ser bibliotecària significa coses diferents. És així o no?
3: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè no tenim els mateixos problemes, sí que tenim aquestes jornades partides que ens impossibiliten conciliar la vida professional i la vida personal. També tenim certs usuaris conflictius que, com que estem sols davant del taulell, doncs ens ho hem de menjar tot nosaltres, però evidentment la lluita de les companyes de Barcelona és una cosa majúscula, una cosa majúscula.

0: Tu has dit una frase que em va molt bé perquè has parlat estem soles darrere el taulell. Jo crec que no hi ha una idea en general de la societat de pensar què és ser bibliotecària. És a dir, estar sola en un taulell i quan diem sola, un sempre pensa hi haurà seguretat, hi haurà càmeres. Però en realitat no és així. Vosaltres treballeu en biblioteques de Barcelona, ella la de Vinaixa, però no hi ha seguretes. Em sembla que de cos de seguretat n'hi ha, em sembla que a tres, si no ho tinc mal entès, biblioteques de Barcelona. La resta són espais molt grans, com per exemple la meva, la de Vaporvell, quatre plantes o cinc, en la que el que està passant a la planta de baix ningú sap el que està passant a la planta de sobre, no? Llavors, Què passa amb tot això? El fet és que moltes vegades, un matí, perquè ens fem la idea, hi ha potser tres bibliotecàries per tot el públic que hi hagi, i això vol dir tant la persona que ve a demanar un llibre en préstec, a retornar-lo, però també tota una sèrie de qüestions, demandes, abusos, assetjament, violència, que us trobeu. Expliqueu-me què us trobeu, quins casos us trobeu. Perquè jo tinc aquí una llista que estic amb les mans al cap encara, però feu-me un resum d'exemples habituals que us trobeu.
1: Jo ara t'anava a posar un exemple, quan has dit lo de que algunes tenen personal de seguretat, però algunes el tenen, o l'hem arribat a tenir, jo ara penso en Nou Barris, on he treballat, a la biblioteca de Nou Barris, on hi he treballat molts anys, però aquest personal de seguretat ens l'han posat no arrel de les nostres demandes d'explicar dia rere dia que tenim tants conflictes, hem hagut de trucar tants cops a l'urbana, estan passant XX coses. A nosaltres ens van posar personal de seguretat després de que un dissabte per la tarda, amb personal sota mínims, a una companya li tiressin una cadira i li fessin un trau al cap. Aleshores, quan ja ha passat l'incident greu, ui sí, doncs potser us posarem seguretat. Però és com, és una reacció després, no una prevenció,
0: no
1: a partir del que ja sabem que passa.
0: Un trau al cap, violència, és una violència extrema aquesta, és a dir, no hauria de passar una persona que està darrere un taulell, però què us passa més? Hi ha tràfic de drogues, per exemple?
2: Hi ha una mica de tot. Pensem que, o sigui, de menys a més, totes les professions que són de cara al públic, doncs tens un cert nivell de conflictivitat i pot començar des de violències verbals, amenaces, fins a violències físiques, perseguir-nos, amenaçar-nos i perseguir-nos fora de la biblioteca. També a nivell d'agressions, doncs mira, un company, un usuari, li va posar unes tisores al coll. A una companya, una usuària, la va agafar del cabell i li va mossar la cara, la va tirar a terra.
0: Això a la biblioteca on estàs tu?
2: No.
0: Ara casos de tot Barcelona.
2: Sí, t'estic parlant de casos al llarg dels anys, com dels més forts, però que sí que patim violències verbals i amenaces i a nivell pràcticament setmanal. O sigui, està totalment normalitzat. Tant el que són violències de caire més masclista,
0: sí, o sigui, tinc entès que també a vegades us demanen de guapa, gateta, us han dit puta, us han dit lesbiana.
2: Sí, ens han dit puta, ens han dit lesbiana,
0: com si fos
2: un insult, ens han desacreditat, ens han amenaçat, ens han assetjat per xarxes i fent, per exemple, assetjament visual, coercitiu, seguiment per les biblioteques, seguir-te per l'edifici, coercitivament, i a nivell d'agressió, d'assetjaments sexuals, doncs això, companyes, ara estem parlant de les professionals, companyes amb assetjaments sexuals, fins al punt de que ja fa uns anys una companya va patir una violació per part d'un usuari i un altre un intent de violació. Tot això són situacions que han passat els anys, avui dia estem aquí parlant-ne, però fa 5 anys no se'n parlava en el nostre col·lectiu. O sigui, ha estat arrel dels últims 4-5 anys que hem començat a, bueno, no, amb tot aquest moviment feminista que estem tirant endavant, que s'han començat a primer a verbalitzar i a treure de la normalitat totes aquestes situacions que estem vivint nosaltres com a bibliotecàries, però que viuen totes les dones a qualsevol sector laboral.
0: El que passa és que jo tinc ganes d'explicar que vosaltres esteu molt desprotegides perquè esteu al carrer, en realitat. És un lloc públic, no hi ha dret reservat d'admissió, per tant, tu, aquest senyor, jo m'heu explicat, per exemple, que també hi ha alguns usuaris que es masturben a la biblioteca.
2: Sí, és habitual.
1: A banda de la pantalla de l'ordinador, a la sala multimèdia acompanyat de més gent al voltant.
2: A les sales multimèdia, a gairebé totes les sales multimèdia, no podem donar-vos xifres, és clar, perquè la gent, no, o sigui, no tenim aquestes mesures de registre, perquè no existeixen aquests protocols i aquestes eines, però jo, per exemple, el primer mes que vaig treballar a biblioteques, vaig patir un assetjament sexual per part d'un usuari. La resposta de l'equip va ser: passa i ja està, i menja tu. I a les 3 setmanes un usuari que s'estava masturbant a sala. S'està masturbant a sala amb el que això significa tant per tu com a treballadora com per les usuàries que estan en un espai que ha de ser seu i en el qual han d'estar segures i que acostumen a abandonar, marxen elles i tu has de fer front a la situació sense les eines.
0: Això t'anava a preguntar. Vosaltres no teniu cap protocol en aquest sentit, llavors, a part de que tens un munt de noies, dones, que se'n van espantades, angoixades, el que sigui, i amb tot això se'n van cap a casa seva, però tu estàs allà i li has de dir a aquell senyor que s'aixequi.
2: Sí.
0: Quan a tu no... Parlant en plata, tu no et paguen prou per fer això.
2: No et paguen prou,
0: per tot el que significa.
1: Ni tenim la formació per saber com conduir-nos en aquesta situació.
2: Ni tenim la formació ni hauria de succeir.
0: No, i a més la truita es pot girar i que estigués
2: i
0: en un lloc d'autèntic perill.
2: Mira, jo com ja en tinc experiència, o sigui, això expliques, et diuen, que ets bibliotecària, que tranquil. Mira, sí, pues no. Jo acostumo, el que acostumo a fer és fer soroll. O sigui, m'he d'apropar una persona que té la mà ficada al pantaló, doncs abans d'arribar, com en principi és un espai una mica silenciós, doncs faig soroll amb les cadires, agafo uns llibres i els deixo anar i faig un pam perquè aquesta persona s'assabenti que jo m'aproparé. Per no haver de veure-ho i sí que abans de fer-ho, primer aviso, intento avisar a alguna companya, de dir-li, mira, tenim aquesta situació, anem almenys 2 persones, per lo que tu dius, perquè aquesta persona se't pot rebotar, se't pot posar agressiva, llavors nosaltres hem de vetllar per la nostra seguretat i per la de les usuàries. Hi ha vegades que són les usuàries mateixes que ens diuen, mira, està passant això. Llavors els diem, aparta't, vés cap a una altra zona, no li diguis tu res perquè s'exposarà a violència aquella usuària, quan almenys tu ets la figura d'autoritat, diguéssim, encara que no tinguis aquesta protecció, però també tenim com a treballadores públiques un dret d'intervenció.
0: Però m'estàs dient, d'alguna manera, que el protocol us l'esteu fent vosaltres.
2: És nostre, no tenim protocol.
0: Clar, us l'heu inventat, això de fer soroll, de posar els llibres sobre
2: la
0: taula...
2: Aquest és el meu protocol personal i que comparteixo amb algunes companyes. Però
0: és que a mi em sembla...
1: Tenim alguna recomanació, com per exemple, en una situació de conflicte, intentar no estar mai sol, sempre que vingui una altra companya. Això
2: hi ha,
1: sí.
2: Hi ha, diguéssim, algun document que és recomanatiu, no? De què pots fer si hi veus un robatori, si hi ha un... O si la normativa diu que tu no pots visualitzar contingut pornogràfic, també et diu que aquesta persona se l'ha d'expulsar. Vale, ok, la normativa diu això. Com
0: l'expulses?
2: Quin procedir fas... Si ets 3 persones en una biblioteca de 3 plantes, estàs tu sola a la teva planta, una de les companyes està fent el descans i la companya de baix està al telèfon atenent una cua. Què fas? A qui truques? Si moltes vegades agafes el telèfon en una situació de risc i primer no et poden contestar perquè no tenim botons del pànic, si truques a la Guàrdia Urbana, que de fet un dels lemes de les nostres manifestacions és no volem trucar a la Guàrdia Urbana un cop per setmana, perquè és que estem dia sí, dia també, trucant a la Guàrdia Urbana i només venen si hi ha una patrulla que de casualitat està per allà o hi ha una agressió en marxa. Si realment et diuen, vale, però aquesta persona està agredint l'altra i ara mateix, No, vale, pues potser no apareixen fins a després de dos dies.
1: I no només voldria afegir que no només ho patim nosaltres, vull dir,
0: clar,
1: també hi ha el perill.
0: Aquesta idea sí. Que jo deia d'aquest ideari de la biblioteca com un espai segur, romàntic, tranquil, bucòlic, se n'ha anat a fer gargres. Sí.
1: Jo no va dir, el primer cop que vaig tenir constància d'un cas en què una noia jove, adolescent, sortia del lavabo i va anar cap al taulell de la biblioteca on estava en qüestió, a dir... crec que m'han gravat per sota de la porta. En aquell moment era amb una càmera, perquè ja dic, fa 20 anys, no era ni amb un mòbil amb càmera. És una cosa que s'ha continuat repetint. Vull dir, jo sé d'aquest cas, però han passat més vegades.
0: Dades a les biblioteques que una gran part dels usuaris són joves, molts menors, des dels 9 anys ja poden estar sols a la sala, això és interessant saber-ho, i fins i tot hi ha un informe de la Fundació Vicky Bernadet que va concloure que les biblioteques no són l'espai segur que podrien semblar justament per casos com aquest. Eh?
1: Sí, donen una falsa sensació de seguretat, va dir aquest informe. Ens creiem que és un espai on es pot baixar l'alerta.
0: Vés a la biblioteca, carinyo.
1: Perquè moltes, com explicava l'Helena quan parlava de l'origen de la seva vocació, moltes hi hem crescut i l'hem sentit com un lloc de refugi.
2: Com un espai segur.
0: Jo ho recordo com una meravella, una festa major. Sí.
2: També és veritat que és cert que els usos de les biblioteques han canviat i estem molt a favor, no?, de que són no només aquells espais que no podies ni dir ni mu i molt... no, ja no, aquell perfil ha
0: canviat,
2: són més flexibles perquè hem de donar servei a moltes necessitats i a molts tipus de col·lectius, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de necessitats que segueixen estant-hi, per exemple el silenci, o sigui, el silenci és un privilegi avui dia, no tenim habitatge, no tenim espais tranquils, sinó és per consumir. Yeah. Un espai que tens on no puguis consumir i estiguis tranquil·la passant caloreta a l'hivern o estan fresca a l'estiu.
0: Us vau tornar moltes estones refugi climàtic?
2: Som refugi climàtic quan cada any tenim biblioteques tancades perquè no hi ha un manteniment suficient d'aquests equipaments climàtics. Però, o sigui, sí, clar que ens agrada aquesta biblioteca diversa i pluricultural i oberta, però la volem de qualitat. I volem que siguin espais segurs per a totes.
0: Per a totes i per a les bibliotecàries.
2: I per nosaltres també.

0: Dones i dies, parlant avui de biblioteques, esteu esparverats? Us penseu que parlem d'una discoteca? No, estem parlant de biblioteques. Laura Vià, que treballes a la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, de la comarca de les Garrigues, explica'ns, perquè elles parlen del món de la ciutat, però com és en un poble? Tots aquests conflictes també te'ls trobes? Quins són els conflictes que et trobes tu?
1: És lleugerament diferent, perquè, clar, estem parlant de molt petita escala, però hi ha una dinàmica general de la població de trobar-nos en situacions de, sobretot, de falta de respecte, de falta de que es pensin que de la teva validesa, no? Que a vegades dubten de que siguis vàlid per aquest lloc de feina quan tens els estudis, estàs sobretitulat, exactament, i sempre hi ha algú que t'ho ha de posar en dubte. I amb usuaris que hem tingut, sí, petits conflictes, que es, en el fons en alguns pobles arribem a ser l'únic lloc d'atenció al públic que hi ha obert a les tardes, perquè els ajuntaments, els serveis socials només atenen en horari de matí. Llavors, l'únic lloc on es poden adreçar a la tarda és a la biblioteca, que ho conceben com a lloc de benvinguda, lloc de rebuda, però ens acabem empassant feines de treballadores socials, feines d'atenció a la diversitat o atenció a gent amb problemes familiars, laborals, personals, i acabem fent una figura que no crec que ens correspongui.
0: De fet, parleu, i això m'ho he explicat totes, que és un tret comú, el sensellarisme, com que no s'està treballant i no s'està fent la feina que s'està fent, hi ha molta gent cada cop més a les ciutats, als pobles, que no té casa, i per tant la biblioteca es converteix també en un refugi per a aquestes persones, que en alguns casos no és problemàtic, però en alguns casos sí que ho és.
1: Sí, clar, hem arribat a trobar-nos gent que fa ús, en el nostre cas hi havia una dutxa, per qualsevol necessitat urgent, però hem arribat a trobar-nos usuàries que feien ús de les dutxes, es van haver de segellar, d'altres usuaris que sí, que te vas al lavabo i te'ls trobes allí rentant-se el cap a la pica o fent la seva higiene personal allí. I, clar, són coses que pots dir no m'afecten, aquesta persona no és problemàtic, perquè hem sigut en casos de gent no problemàtica, no? Però la imatge que acabem donant som les biblioteques, un lloc on la gent ha de venir a fer aquestes coses. No hi ha un lloc, no es pot habilitar un lloc on puguin estar còmodes i en un lloc més adient.
0: Sobretot perquè això potser farà que una criatura entri al bany i estigui incòmoda.
1: Una escena que no ha de ser.
2: Nosaltres reclamem que formem part del teixit social de la ciutat i anem cap a, igual que anem cap a una retallada de tots els serveis públics, també a una retallada d'aquests serveis assistencials a la ciutat de Barcelona. Això vol dir, com totes les altres companyes que també estan en vaga de l'Ajuntament, hi ha molts sectors ara mateix, les escoles bressol, les OACs, serveis socials, els serveis d'atenció a la dona, quan s'està fent una retallada o a més d'una retallada no s'està invertint prou en aquests serveis assistencials que han de donar acollida a aquestes necessitats, perquè vivim amb la societat que vivim, capitalista, de problemes econòmics i de vivenda. Sabem que el sensellarisme creix. De fet, fa uns mesos hi va haver, em penso, una taula a nivell de Generalitat i de Barcelona, no? De com una actuació urgent cap al sensellarisme, i al mateix temps ens informen que els centres de primera acollida, que són on les persones sense llar poden anar a menjar, a dutxar-se, a guardar les seves coses, a rentar la seva roba i poder tenir una mica de vida digna, estan retallant aquest servei.
0: I això acaba...
2: Ve directament, clar, fa que aquestes persones, moltes d'elles i la gran majoria, no generen cap tipus de problema, al contrari, són usuaris i usuàries fantàstiques, molt fidels i amb qui tenim molt bona relació, però també fa que després hi hagi unes problemàtiques que nosaltres no hem de fer front. Ni hem de fer front ni la ciutadania té per què pagar.

0: literalment, de policia dins d'un equipament públic.
1: No hem parlat de que també hi ha tràfic de drogues.
0: També. Al final, les biblioteques, és el que diem, és com si fos un parc, és un lloc obert, amb aquesta falsa sensació de seguretat, i ja des de fa molts anys, doncs, pues, igual que hi ha persones que aprofiten per anar-hi a robar, perquè la gent es confia i deixa els seus portàtils, els seus mòbils, se'n van al lavabo, potser sobretot estudiants que estan acostumats potser a la biblioteca universitària, que ja no hi ha aquests problemes, arriben a la pública i després arriben i s'han quedat sense res, doncs també és un lloc, diguéssim, com... fàcil, no?, on poder fer aquests trepitxeos, que sí, que també ens hem trobat. Per nosaltres no és de les situacions que més problemes ens pertoquen, perquè per sort o per desgràcia no te n'enteres, però sí que ens preocupa, per exemple, el que hem comentat de les violències cap als menors.
1: Absolutament.
0: I que venim reclamant des de fa molt temps.
1: És que al final som un calaix de sastre assistencial, perquè tothom ja és benvingut universalment, portes obertes. Aleshores, rebem tot el que altres serveis socials i tot el que no es pot assumir, ho acabem rebent a les biblioteques, i al mateix temps som un reflex de la societat en el que vivim, no? Doncs el que pugui passar al carrer, el que pugui passar en una altra banda, també acaba passant dins la biblioteca.
0: Fa unes setmanes, inclús, una família desnonada va acabar en una biblioteca, la policia els van desnonar, els van portar a una biblioteca, esperar allà a veure on els duien.
1: Mare meva, o sigui, és com un forat negre, no? Sembla la biblioteca, és allà pot passar tot.
0: I és el que ens fa molta ràbia, que en realitat és un espai que ens estimem moltíssim, que per nosaltres són... A mi una vegada un educador em va dir: les biblioteques són temples i vosaltres sou les guardianes d'aquests temples. I realment són temples de la ciutadania que hem de protegir, com sigui, igual que la resta de serveis públics.

0: Per acabar, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè si no, tota l'estona estem plorant i jo crec que també s'ha de valorar la feina que feu, alguna història bonica que us hagi passat sent bibliotecàries. Expliqueu-me'n una, va. Perquè jo crec que també hem de valorar i també hem de canviar tot el que està passant amb les biblioteques, perquè les biblioteques també ens donen un gran servei i en alguns casos jo diria que ens canvien la vida.
1: Mira, jo el fet de poder treballar en un poble em permet arribar a conèixer molt bé la gent, conec els usuaris, a vegades allò que amb nom i cognoms, són gent del poble, gent que tinc vista tota la vida. Tinc des de la padrina que ve cada tarda a la biblioteca a llegir el diari, sentir-se acompanyada, fins un nen, la setmana passada és el superlector de la biblioteca, és un nen que ha llegit 700 llibres en 4 anys, no exagero, des de que vam reobrir la biblioteca el febrer del 2022, li agrada molt llegir manga i va llegint tots els volums de la col·lecció. La setmana passada va dir que volia fer-me una entrevista per un treball de l'escola i que va triar, havia de ser una persona fora de la família i va escollir doncs, la bibliotecària del poble.
0: Vas passar més hores amb tu que amb ta mare.
1: Exacte, sí. I mira, va ser una entrevista, la mar de bonica em va preguntar per què havia triat estudiar per ser bibliotecària, què m'agradava més de la meva feina. I em va quedar aquell bon regust, aquella bona sensació dins de, malgrat tot el que està passant, malgrat tot el que està caient...
0: Hi ha històries maques.
1: Sí, és bonic.
0: Vosaltres?
2: Va ser fa uns anys també a la Biblioteca de Nou Barris, als voltants del 8M, van preparar el típic, una exposició centrada en feminisme i en la dona també, i la vam fer molt cridanera perquè vam aprofitar un llibre antic de feminisme dels anys 70 que era com un pinta i colorea, però que aquests dibuixos eren tot vulves diverses en blanc i negre, i aleshores en vam pintar nosaltres les bibliotecàries, algunes les vam fer com una exposició, una mena et podies parar a mirar-les, cridaven l'atenció, sí. I a part hi havia moltes fulles en blanc perquè la gent agafés, no?, i una mica el lema de escull la teva i pinta-la, no?, emporta-te-la, ja no me'n recordo bé, al cantó d'això també tota una exposició de llibres recomanats. Doncs estava préstec atenent i va venir un senyor que era un habitual de la biblioteca, però és que és un senyor que tenia 80 anys o 80.

0: i pico, que s'havia quedat mirant, igual que moltes nenes...
1: No l'havies mai tantes de juntes.
0: Sí, que s'havia quedat mirant l'exposició, però de l'exposició que cridava l'atenció, se n'havia anat als llibres i havia agafat el típic manual de feminisme per a dummies, no?, per dir-ho sí. d'alguna manera, un llibre molt bàsic de feminisme, i va venir a endur-se l'emprèstec i em va dir... Vinga, va, que encara aprendré alguna cosa, que ja tota la vida m'ho ha dit la dona, això, no sé què. Però fer un
1: veus,
0: senyor...
1: Servei públic, servei públic, biblioteques.
0: Un senyor de 80 anys que arribi a donar-se com la... de posar-se en la tessitura de revisar-se, de potser encara aprendré alguna cosa respecte a aquest tema, és com, of, doncs potser val la pena, no?, tota la feina que fem.
1: Meravella.
2: Doncs mira, jo potser situacions molt concretes no, però sí que al llarg dels anys, al final, si estàs en una biblioteca, coneixes el barri, coneixes, les, per exemple, jo vaig treballar uns anys a Torre Baró i feies una relació especial amb les criatures que venien cada dia, que després dels anys, quan han passat, no, des de, són infants, són adolescents i et venen i et diuen, escolta, gràcies, perquè per mi aquest era un espai especial i em va ser de molta ajuda en aquell moment, o... a la pandèmia, per exemple, quan vam tancar i estàvem inclús nosaltres, no? Ostres, què passarà amb aquell senyor, aquest usuari que està
1: que
2: en aquesta situació,
1: dia.
2: Que ve cada dia, que sabem que no té família, i després el retrobament, inclús amb usuàries pues, que havien perdut a la parella i que també era usuari habitual. O sigui, teixim també uns vincles molt macos amb les usuàries i situacions semblant com a la que ha dit la Irene... Jo fa uns anys incentivant no, aquest préstec de literatura escrita per dones, fent moltes exposicions i comprant novetats de dones, doncs els típics usuaris homes que no llegeixen dones, que això ja ho sabem, és que només hi ha dones, que només hi ha dones. I al cap de 2, 3, 4 anys, ara mateix... Doncs són uns genials lectors de dones i d'escriptores i vas veient una miqueta com la teva feina ajuda.
1: Doncs gràcies a les tres, a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec de Barcelona, a la Irene Lameiro, Biblioteca del Gòtic de Barcelona, i la Laura Vià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Moltíssimes gràcies a les tres. Defensem les biblioteques i les defensem des de Catalunya Ràdio, des d'on faci falta.
3: Moltes gràcies.
2: Defensem les biblioteques.
1: Merci.
4: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
5: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
6: Una família trencada.
7: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
6: Un fill que s'esquerda en silenci.
8: No suporto viure i és culpa teva!
7: Què he fet jo que és culpa meva?
6: I molts retrets.
8: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
6: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé. Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
10: Possible un estiu per a tothom.
11: Junts ho farem possible.
12: Col·labora amb Fundesplai.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
13: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni
15: al Matí de Catalunya Ràdio
13: amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
13: Som 3Cat.
1: Deu minuts perquè siguin les 10 de la nit. Marta Pallarès, pubilla de Michoacán, cuixa forta. Jo, què vols que et digui?
3: Vols que et digui jo tu, pedra dura de Montjuïc?
1: Sempre, sempre. Tu vull que em diguis tot el que em vulguis dir. Pugem-ho, això, perquè, escolta, m'he quedat que no toco ni quarts ni hores amb tot el que pateixen les bibliotecàries de Catalunya.
3: Jo trobo
1: especialment
3: que
1: les de Barcelona.
3: Em toca sovint venir aquí després de temes complicats, així que, com a mínim, espero, doncs, això, que pugem una mica el to. Escoltarem bona música, jo sí. Potser ens emprenyarem amb alguns altres temes. No et dic jo que no t'ho puc prometre.
1: En aquest programa
3: música
1: sempre acabem amb la mosca al nas. Escolta, estem sentint Olivia Rodrigo i tot això és perquè va venir fa unes setmanes a fer un concert aquí a Barcelona i és que encara se'n parla. Explica'm per què.
3: Doncs no només se'n parla, sinó que a més en van plens els mitjans de comunicació més importants del món, com Catalunya Ràdio, el New York Times i The Guardian. Què va passar fa unes setmanes amb el concert de la Olivia Rodrigo? I més que el concert de la Olivia Rodrigo, un concert d'una peça de roba molt concreta, perquè es veu que el que fem nosaltres no val tant la pena com a vegades el que portem posat quan fem aquestes coses.
1: O sigui, el concert va saber o no, no ho sabem. Però anava vestida d'una manera que no va agradar.
3: Efectivament.
1: Què portava? Què portava? Que anava amb un tanga transparent?
3: No, els tangues transparents estan acceptats. El que es veu que no està acceptat ara són els vestits baby doll. Ens posem en situació. 8 de maig.
1: Un moment. Explica què és un baby doll. Que tu ets una dona molt il·lustrada, però hi ha algunes que ens vam quedar amb la màquina arreglant.
3: Doncs mira, ara t'ho explico. Un vestit baby doll és un d'aquests vestits deixats anar sota del pit, amb les mànigues una mica bufades, acostumen a portar una mica de punteta. Són aquests vestits, per dir-ho d'alguna manera, que podien portar les nines de comunió que es regalaven abans a les nenes. Doncs aquesta cosa...
1: Abans. Estem en uns temps que no sé si abans...
3: Ai, que em posaré jo aquí ara en un jardí que no m'hi voldria jo.
1: Exacte.
3: Doncs imaginem-nos un nenuco d'aquells vestit amb un vestit blanquet, les mànigues abollonades...
1: De nina. Un vestit de nina. De nina. Curtet, això sí,
3: Sí. Curtet.
1: Normalment.
3: Curtet, però vaja, estem
1: curtet
3: parlant...
1: Curtet i vaporós.
3: Estem parlant de nines. Per tant, no ens hauria d'afectar molt ni que sigui ni curt ni llarg, és una nina.
1: Exacte.
3: Què va passar? Que va venir la Olivia Rodrigo el 8 de maig a fer un concert especial al Teatre Grec de Barcelona. És una sèrie que es diu Billion Club Live de Spotify. Billions Club és un concert que fan quan l'artista arriba a un bilió de reproduccions a la plataforma.
1: El que ens passa a nosaltres cada setmana.
3: Doncs mira, t'haurien de regalar un Billions Club a tu i una samarreta del Barça, perquè ella va venir a fer això precisament...
1: Tot això per una samarreta?
3: O per un vestit. Què va passar? Que en aquest concert, que era una col·laboració entre Spotify i el Futbol Club Barcelona, hi van anar uns 1.500 dels fans més fidels de l'Olivia Rodrigo. I aquella que va decidir posar-se? Un vestit baby doll, rosa, amb unes floretes, les mànigues abollonades, i unes botes altes d'estil bastant militar. No eren unes botes d'aquestes d'anar-te a pujar a una passarel·la. Unes botes dures, militars, negres, i en alguns moments de l'actuació se li veien una mica els calçonets per sota de la faldilla, però el vestit tapava força. All the pretty girls in the foreground of my
1: mind. Puntetes, vestidet, abollonat... Què? Per què tanta polèmica? És que no toco ni quarts ni hores.
3: Doncs la reacció a les xarxes va ser increïblement negativa. Molta gent va descriure el look com infantilitzat, deia que semblava una nena sexualitzada, i la paradoxa que ha assenyalat la mateixa Olivia és que ella ha portat roba molt més reveladora que aquest vestit, però es veu que se'ns permet ser sexis quan anem de sexis. Però si tu et poses un vestit pensant, escolta, vaig canyera amb això perquè ara explicarem quina és la història dels baby doll, si algun home ho veu amb la seva pròpia mirada sexualitzada, després és quan amb ella l'han atacat.
1: Clar, perquè vols dir que veuen una nina allà, no veuen una dona.
3: Efectivament. Ella...
1: No voldria haver-te trencat jo aquí.
3: No, o és que ho has dit exactament. En un podcast del New York Times, que es diu Popcast, van explicar la setmana passada que aquesta crítica ha mostrat com com realment es normalitza la pedofília en la nostra cultura. Això és el que ha dit la Olivia Rodrigo. El seu argument és aquest. Anar tapada amb un vestit que la gent considera infantil es veu com inapropiat, i això és el que se'ns inculca des de petites. No portis això perquè després un home... Amic, espera, jo m'hauria de poder posar el que a mi em donés la gana. No pas perquè després com un home ho vegi. Expliquem quines són les primeres dones que van portar, però, un vestit baby doll de manera reivindicativa.
1: Ja l'heu reconeguda, Courtney Love, Hole, amb aquesta banda, va ser una d'aquestes dones que en portava un.
3: Aquesta cançó es diu Doll Parts, Parts de Nina. El que molts no van saber veure en aquesta estètica de l'Olivia Rodrigo és que ella també ho està portant com un homenatge a l'estil escènic de la Courtney Love i de la Kat Bieland de Babes in Toyland. Elles ja van fer servir els vestits baby doll precisament per subvertir els tòpics de la feminitat i de la infància dins del moviment punk feminista.
1: Imagina't, i a més, jo que sé, la Twiggy també portava vestits d'aquests, o sigui, la model. Vull dir que, escolta'm, que és que ens posem les mans al cap el 2021, però en les coses que jo no acabo d'entendre.
3: Aquest estil, com feien les cantants de grunge dels anys 90, té un nom força malsonant, que és el Kinder Whore, que és una paraula molt malsonant en anglès aplicada com el jardí d'infància.
1: Elles... Prostituta de jardí d'infància.
3: Això
1: ho hem
3: deia...
1: de traduir així, eh?
3: S'hauria de traduir així. És una estètica, però, que van portar algunes músiques de grunge i del rock alternatiu nord-americà a principis dels 90 i feien precisament aquests vestits tendres, colls de Peter Pan, amb elements molt adults, com pintallavis vermell, escampat, maquillatge fosc... Era una manera de subvertir la imatge que s'havia bolcat sempre damunt d'aquests vestits.
1: Clar. És a dir, si vosaltres ens voleu veure com unes nines, nosaltres serem les vostres nines.
3: Però vosaltres no ens direu com ho hem de ser.
1: Exacte.
3: Doncs imagineu com estan les coses que ha hagut de sortir l'Olivia Rodrigo a explicar-ho a molts mitjans de comunicació, quan ja va haver-hi dones com aquestes que són ara per acomiadar la secció, que ja ho van fer.
1: Bikini Kill, quina musicassa que ens portes avui, eh?
3: Home, és que si tinc l'oportunitat de ficar la Kathleen Hanna, jo te la posaré sempre. El 2021 ja l'Olivia Rodrigo va fer un homenatge a dones com la Kathleen Hanna i molt concretament a la Courtney Love, quan amb la seva portada del film concert Sour Prom ja va aparèixer amb una tiara, amb un ram de flors, com havia fet la Courtney Love el 94. El que volíem venir a parlar avui és precisament de com encara un vestit que ja des de la Segona Guerra Mundial es va començar a fabricar, encara s'ha d'explicar una mica perquè hi ha dones que decideixen portar-lo d'una manera reivindicativa, i sort que té l'Olivia Rodrigo d'haver-ho pogut explicar amb una plataforma mundial, perquè si no...
1: New York Times, etcètera, perquè si no, clar...
3: Ella, les xarxes són gratis i en van plenes, i s'ho hauria hagut de menjar amb patates, però aquí estem defensant que, evidentment, baby dolls, botes altes o el que faci falta, que es pugin a l'escenari. Això és l'únic que ens importa.
1: Això és el que ens importa, i que vingui sempre la Marta Pallarès a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Merci. Nosaltres acabem aquí l'equip de les dones i els dies. Demà, atenció, entrevistarem a l'actriu Candela Peña, que estrena nova pel·lícula a Netflix, La desconocida, i ve aquí a les dones i els dies, eh? És una pubilla de cuixa forta.
3: Fortíssima.
1: Ferran Badia, Nil Via, Roser Parera, a dalt de tot, com si estigués al cel. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Bona nit.

0: La Guàrdia Civil creu que el cas Leire era una trama del PSOE per protegir Pedro Sánchez de les causes judicials que el poguessin afectar. Segons el sumari que ja s'ha fet públic, Santos Cerdán, quan era el número 3 del partit, contractava l'exmilitant Leire Díaz per subornar fiscals, policies i jutges. Hi ha tants casos en marxa oberts al voltant del PSOE que és fàcil que se'n coneguin detalls quan Pedro Sánchez participa en actes. Li va passar amb la trobada amb el papa i avui el sumari del cas Leire li ha esclatat en la visita al Cercle d'Economia a Barcelona. El president espanyol s'ha volgut mostrar decidit a tirar endavant la legislatura i ho ha reforçat amb aquest anunci.
1: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: Catalunya nit.
3: Recte final en la votació dels docents per si accepten o no el preacord dels sindicats majoritaris amb el departament. Demà a les 12 del migdia se sabran ja els resultats. La portaveu del sindicat USTEC s'ha mostrat preocupada per la baixa participació. Fins ara ha votat menys del 50% del professorat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Yolanda Segura ha llançat aquest advertiment.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
0: El mes de maig que acabem de deixar enrere hi va haver dies amb molta calor i això s'ha traduït en la xifra més alta de morts en un mes de maig des que es tenen registres. 101 persones a tot Espanya van morir. La ministra de Sanitat ha explicat que cal actuar per estar preparats, per exemple, aclimatant escoles.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepció social de que el risc todavía no existe.
0: Si sí, parlem del temps d'avui, podem dir que ha refrescat una mica, però atenció perquè la Gemma Puig ens explicarà el temporal que s'espera per demà.
3: Vladimir Putin va demostrar ahir que té capacitat per fer atacs molt destructius contra Ucraïna, però avui també ha quedat clar, ha quedat al descobert que no té un escut per aturar els atacs amb drons contra ciutats tan importants com Sant Petersburg.
0: Cuba està cada vegada més ofegada per la pressió dels Estats Units. Ja no es podran fer pagaments amb targetes Visa i Mastercard i les principals cadenes hoteleres abandonen l'illa.
3: I coincidint amb l'acte de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic dimarts, entitats laiques protestaran al Born de Barcelona. Critiquen la gran mobilització de recursos públics en un estat aconfessional. En l'emblema de la campanya Jo no t'espero, ho resumeixen amb la frase "El seu viatge, els teus impostos".
6: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igual.
0: I des d'aquesta tarda que ja està en marxa el Macrofestival.

El Primavera Sound ha arrencat amb Wineta, tret de sortida a 4 dies de moltes actuacions. Ens ho explicarà el Marc Ruiz. A aquesta hora comencen elles, les que esteu sentint, Wet Leg.

0: El cas Leire era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És el que revela el sumari del cas, on la policia situa l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant de la trama per fer descarrilar causes judicials. No hi consta que Pedro Sánchez participés en aquest entramat, però sí que apareixen diversos missatges que referien a ell com el número 1. El PSOE ho redueix a comportaments individuals i Sánchez, des de Barcelona, ha esquivat el cas i, de fet, ha tirat la pilota endavant amb l'anunci que es posarà a treballar en els pressupostos per a l'any vinent, per al 2027. Comencem amb els nous detalls que surten d'aquest sumari. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: Mirem la lletra petita. Què diu el sumari de com treballava aquesta suposada trama per bloquejar casos judicials que afecten el nucli de Pedro Sánchez?
1: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil i, com tu deies, aquí la incògnita és saber si Pedro Sánchez ho sabia. La policia porta whatsapps de Leire Díaz on parla de desactivar les causes judicials per ordre del UAN. Diu que el president ho té clar i altres missatges, com aquest que hem reproduït aquí.
2: La meva prioritat en tot això, el president. Sense això no hi ha res més i és tan obscenament injust que és de llei fer-ho.
1: Són converses de Leire Díaz amb empresaris i advocats vinculats a aquestes suposades maniobres. La policia creu que aquest UAN és Pedro Sánchez, però aporta poc més que fragments de converses inconexes d'una trama que es va posar en marxa, segons els investigadors, l'abril del 2024, coincidint amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez i que va estar en actiu fins l'any passat. Avui, però, Leire Díaz ha dit que ningú del PSOE li va ordenar fer res.
0: Una novetat que revela el sumari és que la trama hauria maniobrat a favor de l'amnistia.
1: Sí, per pressionar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes, l'informe policial revela un acord entre Leire Díaz i l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo per aconseguir proves contra aquest jutge del Suprem i esquitxar-lo per corrupció. És només un exemple de les moltes maniobres de la trama que després repassarem, però a priori el que queda clar és que cap d'aquestes operacions va tenir èxit, cap d'aquests intents de suborn es va materialitzar. Aquí, però, el gran dubte és el rastre dels diners i si el PSOE va finançar la trama.
0: Esclar, Paula, perquè aquí és on hi hauria el delicte. Què aporta la policia per implicar el PSOE en el cas?
1: Diu que es va pagar 43.000 euros a Leire Díaz a través d'empreses pantalla, com la d'un advocat o la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, a qui la policia, per cert, li ha trobat 20.000 euros en efectiu amagats a casa seva. Diu la policia que el partit també va pagar viatges a Leire Díaz per aquestes feines que feia i Luco sospita que el PSOE va camuflar pagaments a la trama sota campanyes de publicitat per les eleccions europees i les catalanes del 2024. Què diu el PSOE de tot això? Doncs que ni un euro del partit ha anat a pagar la trama i que el sumari el que recull són comportaments individuals de farsants, d'oportunistes i de ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán que han fet servir el nom del partit en va. Això és el que diuen en privat. En públic què diuen? El que deia aquesta tarda Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
3: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Esperar a veure com avança aquesta investigació judicial, perquè ara el següent pas serà analitzar tota la informació, les factures, els correus electrònics que la policia va requisar a la seu dels socialistes per enviar-ho al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que és qui dirigeix l'investigació.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: El sumari detalla operacions relacionades amb diversos fronts judicials que han afectat el PSOE i Pedro Sánchez, com la causa del germà del president espanyol, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem ara algunes de les maniobres que s'exposen en aquests informes. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
5: Bona nit. Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
2: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari assenyala que el cap de la UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Leire Díaz es va reunir amb la directora del cos, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents de la UCO. Almenys es van reunir 3 cops entre setembre del 2024 i abril del 2025. 2025. Segons la UCO, hi ha indicis que l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. I el 2024, l'informe recull una sèrie de reunions entre l'Eire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar amb Villarejo i el número 2 d'interior en el govern de Rajoy per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la seva situació processal. Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
2: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
6: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
2: Demà és un dia fonamental.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
2: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
2: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: També entra en escena el món empresarial. El sumari recull la declaració com a testimoni de Carmen Pano davant els agents de la Guàrdia Civil. Assegura que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis. Si canviava la seva versió i negava que va entregar 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE. I amb això, diu textualment, salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: A tot això, mentrestant, Pedro Sánchez, com qui sent ploure, el president espanyol ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona per desenterrar el projecte de pressupostos i escenificar que portarà la legislatura fins al final. Àlex Giral Robert.
8: Sí, poc després que s'hagi fet públic el sumari, el cap de l'executiu espanyol ha sorprès amb aquest anunci davant dels empresaris catalans.
9: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
8: Sánchez s'ha compromès a reengegar aquesta setmana la maquinària dels comptes, tot i ser conscient que no disposa dels suports necessaris al Congrés. El president espanyol, doncs, que tira pel dret, continua esquivant la tempesta de casos judicials a l'entorn dels socialistes, reitera que no pensa avançar eleccions i mira de recuperar la iniciativa política. Entre els pals que ha tocat el Cercle, ha fet bandera dels seus acords amb els partits independentistes i ha ironitzat sobre l'intent del PP d'acostar-se junts per a una possible moció de censura contra ell.
9: Avanzar en los acuerdos de Brussel·les con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
8: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
4: Els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què s'apunta el pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha defensat que el seu partit, el PSC, ha dit, està lliure de corrupció davant les crítiques de l'oposició. Joan Vilaplana.
10: Sí, ho deia aquest matí exactament amb aquestes paraules.
11: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
10: Diversos consellers també han defensat que els vincles del govern amb Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya s'estan fent dins la normativa europea i al marge dels suposats vincles que els investigadors del cas Zapatero apunten que hi entra l'expresident del govern espanyol i el gegant tecnològic xinès. Tot i això, l'oposició ha seguit estirant l'ombra de sospita per aquesta qüestió i per la documentació que l'Audiència Nacional ha demanat al PSC. Sentim la presidenta dels juntaires a la Cambra Catalana, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
12: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
13: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
10: I a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten el PSOE.
14: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
10: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
14: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
15: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
10: Eren Josep Maria Jové i Jèssica Albiach, dels Republicans i els Comuns. I tornant al sumari del cas Leire, en un comunicat a més aquesta tarda, el Partit dels Socialistes de Catalunya insisteix que no han contractat res amb el mitjà Crònica Libre, que així ho han comunicat a l'autoritat judicial i que totes les despeses de la campanya que va portar Illa a la presidència han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes.
0: Gràcies, Joan. Justament encara estirant una mica el fil del cas Leire, un dels casos judicials que volia bloquejar aquesta suposada trama que liderava Santos Cerdán era la del germà de Pedro Sánchez. Doncs bé, demà David Sánchez haurà de declarar com a acusat en el cas que s'està jutjant a Badajoz. També declararà l'exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco apunta com la persona que hauria ordenat crear-li una plaça feta a mida. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia, bona nit.
16: Bona nit. Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez a la plaça no n'és a l'àrea de cultura de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
17: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
16: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça. Tots dos s'enfronten a 3 anys de presó, però la Fiscalia no hi veu delicte i no acusa. Demà sentirem la seva versió davant del tribunal.

0: Ateus de Catalunya insisteixen que no és una proposta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci precisament amb diners públics. Albert Riba és el director d'Ateus de Catalunya.
1: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia.
0: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ja ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
2: Gràcies, Cèlia. Fem ara una pausa per la publicitat. Quan arribem ja seran 3:15 de la nit i obrirem aleshores la crònica internacional, començant per Brussel·les, que toca el crustó a Espanya pel tipus d'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: L'Angie Anys.
10: Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tant nostre com dir posarem llum.
11: A la foscor.
10: O com dir aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi,
14: Encara Messi, Encara Messi!
10: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Tres quarts d'11 de la nit, Brussel·les toca el crustó a Espanya pel tipus d'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels i que és del 10%, lluny del 21% general. La Comissió Europea considera que això és poc útil per redistribuir la riquesa i en un paquet de recomanacions econòmiques aconsella limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat espanyol, posant el focus precisament en la gestió de l'IVA. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
18: Hola, bona nit, Manel.
17: Què és el que diu la comissió exactament, Bruno?
18: Doncs detecta que Espanya està per sota de la mitjana europea pel que fa als ingressos de l'IVA. Diu que aquí se li escapen molts diners i assenyala directament un dels grans motors econòmics de l'Estat, l'hostaleria, com tu deies. Fonts comunitàries diuen que el seu IVA reduït només beneficia les rendes altes i que impacta de ple en la hisenda pública. Apunten que l'Estat espanyol deixa d'ingressar 7.000 milions d'euros anuals, el 0,4% del PIB, per culpa d'aquest IVA reduït a l'hostaleria. Brussel·les avisa que Espanya tampoc treu gaire suc dels impostos mediambientals i, en canvi, alerta que els treballadors amb l'IRPF són els que estan aguantant pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
17: La Comissió Europea també recomana a Espanya que a l'hora de gastar pensi una mica més en els joves, eh?
18: Es tracta de reequilibrar la despesa social entre generacions.

0: Així és com ho descriu Brussel·les per reorientar aquesta despesa, afegeixen fonts comunitàries cap a programes socials que afavoreixin els més joves. Recorden que Espanya ja gasta molt en pensions i que els jubilats gairebé dupliquen la renda dels joves i, a més, també es beneficien de nombrosos descomptes com ara el transport, diuen les mateixes fonts comunitàries. Per això veuen la necessitat de plantejar un gir polític, un cert gir polític també en les polítiques socials.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: L'Iran diu que els contactes amb Washington continuen malgrat l'atac de la República Islàmica contra Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 persones ferides. Teheran admet, però, que no hi ha progressos en les negociacions. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix l'Iran que està jugant amb foc, diu, i també diu que Donald Trump podria tornar a ordenar atacs a gran escala si ho considera oportú. Anem a Washington, connexió en directe amb el nostre corresponsal, Oriol Serra. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Netanyahu ha parlat amb una cadena de televisió nord-americana i ha deixat anar que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala.
1: Sí, això és el que el líder israelià ha dit en una entrevista a la cadena CNBC. Un Netanyahu que deixa la decisió final en mans de Donald Trump i puntualitza que la predisposició d'Israel pel gran atac contra l'Iran és absoluta.
2: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
1: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mujtaba Khamenei. I fa tot just uns minuts, Donald Trump, des del despatx Oval, ha dit que hi podria haver un acord amb l'Iran al cap de setmana. També ha dit que no considera l'atac contra l'aeroport de Kuwait com un trencament de la treva.
0: I avui ha tornat a comparèixer Marco Rubio al Capitoli i hem vist, Oriol, que ha hagut d'encaixar algunes preguntes sorprenents.
1: Sí, i tant. Han tornat a ser més de dues hores de compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units. Rubio ha viscut moments incòmodes, com el que li ha preparat el representant per Califòrnia, Ted Lieu. Lieu ha mostrat als presents diversos vídeos on es veu Donald Trump amb dificultats per mantenir els ulls oberts durant actes públics. Ho hem resumit perquè la seqüència ha estat força llarga.
3: Li demano que se centri en Donald Trump i veurà com s'adorm mentre vostè parla. Sisplau, posin el vídeo.
1: I aquí és on veiem un primer vídeo amb Donald Trump fent cops de cap mentre el propi Rubio estava fent un discurs. Rubio ha defensat Trump assegurant que pràcticament no dorm mai.
3: No l'he vist mai adormir-se, tot el contrari. L'home no dorm i això és un gran problema perquè em truca a les 2 i a les 5 de la matinada. Ara li mostraré un vídeo que demostra que vostè acaba de mentir al Congrés.
1: D'acord. I a continuació, el mateix congressista Ted Lieu ha fet una estocada final sobre aquesta qüestió.
3: Vostè està parlant literalment de qüestions sobre la guerra i la pau i Donald Trump està dormint just al seu costat.
4: No és així.
3: Si Donald Trump no pot mantenir-se despert durant aquestes reunions importants davant les càmeres, imaginin-se com ha de ser quan no hi ha càmeres.
1: No deixa de ser paradoxal que precisament Donald Trump titlli constantment el seu predecessor, el demòcrata Joe Biden, de Sleepy Joe, perquè s'adormia, diu sempre. En qualsevol cas, la capacitat de Trump per exercir el càrrec està cada cop més qüestionada.
0: I segur que aprofitarà aquests fragments que ens has ensenyat, no?, que el que ha passat avui per tornar-se d'alguna manera, segur que en parlarà també públicament. Gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
5: I s'accelera la fugida d'empreses de Cuba per por de les sancions dels Estats Units a partir de divendres. El Banc Central Cubà ha anunciat aquesta tarda que Visa i Mastercard deixaran de funcionar dissabte. Aquestes sortides s'afegeixen a les del sector turístic, on molts grups han anunciat que tanquen de forma parcial o total les seves operacions a l'illa. Albert Manyà.
2: L'última a anunciar-ho ha estat el grup hoteler mallorquí Malià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. Ahir va fer el mateix Iberostar, amb 12 dels 18 establiments amb què compta. La canadenca Blue Diamond ha decidit marxar totalment de Cuba. Una naviliera francesa i una alemanya han suspès temporalment els viatges a l'illa. I una empresa minera canadenca es va retirar fa un mes. El motiu són els lligams necessaris de totes aquestes empreses amb Gaesa, el conglomerat cubà que dona cobertura a aquestes empreses. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que és un niu de corrupció.
6: Cuba no està controlada per ninguna revolució. Cuba està controlada per Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
2: Mentre el govern defensa l'eficàcia de Gaesa, un resident de l'Havana, Yuri Fuentes, explica la paradoxa d'aquest grup.
7: Gaesa és una entitat militar i que de contra
4: se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
2: Segons algunes estimacions externes, Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut. Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
13: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
0: 5 minuts i seran les 11 de la nit. Arriba l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
14: Bona nit.
0: Primer document sonor del dia, que l'acabem, és nou, és bastant nou. José Mourinho anunciant en un vídeo que és l'entrenador de Florentino Pérez.
15: Sí. Na na, na na,
14: na na na na. L'hauríeu conegut o no?
0: No.
14: Amb aquest...
0: Amb aquest sí, no.
16: Cristiano Ronaldo m'ha sonat a mi, un sí.
0: És difícil, no?, de xifrar, però com és aquest vídeo? O sigui...
14: Mira, hi apareix José Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, i deixa anar, exhibe aquest sí, amb un missatge previ de, mentrestant, a les televisions, es xerra, i ja, de cop i volta apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid i activa aquest sí, amb la música posterior que hem sentit, s'acaba el vídeo. Això ho ha publicat a les xarxes socials del compte de campanya de Florentino Pérez. Per tant, ja tenim incògnita desvetllada per part de qui serà l'entrenador de Florentino Pérez. Ara tenim Enrique Riquelme, el seu opositor, a l'Hormiguero, el programa L'Hormiguero, on ha assegurat, i ha reiterat, i ha recalcat, diguem-ne com vulgueu, que si ell presideix el Madrid, Rodri serà jugador del Madrid, el migcampista del Manchester City.
16: Ja veuríem amb quin entrenador. Va, ara, narració de l'Ernest Macià, el tot gira, de la derrota, malauradament, del Joventut a quarts de final de la Lliga ACB.
17: A Cançón, que s'ha fabricat el bàsquet, però ja és intranscendent perquè la penya perd i perdrà.
14: Doncs la penya ha acabat perdent, això era segons abans que s'acabés el partit. La penya que ha perdut a 14, 85 a 71 a la pista del Baskonia el primer partit. Ara els verdinegres, doncs, divendres a l'Olímpic de Badalona hauran de guanyar per forçar el desempat, si no quedaran eliminats. Un segon partit que el Barça afronta demà al Palau Blaugrana contra l'UCAM Múrcia, que també transmetrem als canals digitals d'aquesta emissora, amb el Barça que domina la sèrie 1-0.
0: Molt bé, gràcies, David, que vagi bé.
14: Igualment, adéu-siau a vosaltres. Adéu.

0: Avui la Gemma escombra cap a casa. No sé com d'aquí passarem a la previsió del temps.
1: Això de que escombra cap a casa ho saps tu perquè també perquè ets de la casa.
0: Exacte.
1: Què ens vol dir amb això, tu creus?
0: No ho sé. Que la Patum es podrà saltar sense problemes perquè el temps serà perfecte o que no, no ho sé, no ho sé. Gemma, bona nit.
2: Bona nit. La cançó no diu gaire res del temps, només és que és Patum i
1: ja està.
2: I l'hem aprofitat.
1: Ja està.
2: Però sí, a veure, demà tindrem un dia complicat, a tot arreu, demà amb aquests ruixats, després d'un dimecres molt, molt estable, demà la situació serà ben diferent, al matí amb núvols, amb unes temperatures un pèl més suaus, però sobretot a partir del migdia començaran a arribar els ruixats, les tempestes, escombraran la majoria de comarques, començaran pel Pirineu més occidental, Vall d'Aran, Pallars, i avançaran cap a les comarques de la Catalunya central, comarques del nord-est, ruixats, tempestes que poden ser localment intenses. Protecció Civil ha activat el pla i no un cat. Per tant, a partir del migdia i sobretot tarda i vespre haurem d'estar molt, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes que poden ser intensos entre el Berguedà, concretament, i fins a l'Empordà, aquest nivell 4 sobre 6, de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, també poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra. I també amb un nou avís, que avui és el primer cop que s'activa per demà, d'aquests 60 litres en només 3 hores en aquest sector. Ripollès, Garrotxa, Osona i Lluçanès. Per tant, en alguns d'aquests casos, aquests ruixats podrien ser fins i tot torrencials. Per tant, una tarda que serà molt complicada. Sí que de cara al vespre, entre les 9-10 del vespre, la precipitació marxarà cap al mar i la tendència és que ja vagi a la baixa. Però sí que demà haurem d'estar molt i molt pendents d'aquestes tempestes.
0: Doncs també els que aneu a la Patum, no? Si dius que la Catalunya central pot afectar,
2: sí,
0: estareu pendents de, del
2: estarem
0: temps. Entenc
2: pendents
0: que aquella hora començarà a anar cap al mar, que ja us va bé.
2: Sí, en principi ja no estarà just allà, però ho haurem d'anar seguint.
0: I tu seguiràs des d'allà mateix, no?
2: Des
0: de la plaça.
2: Mateix, sí.
1: Perdonareu l'acudit, el cel potser farà Patum.
0: Potser sí. És veritat.
1: Va, va, va.
0: Va, doncs, que vagi molt bé la Patum.
1: Bona nit, Gemma.

0: Són les 11. El 3 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Al Congo s'està vivint el brot d'Ebola més important dels últims anys i avui en parlarem amb l'Èlia Borràs, que sempre ens apropa a l'Àfrica des de Burkina Faso. En aquesta ocasió ha parlat amb el responsable sanitari d'aquest brot i podrem saber com evoluciona després que l'Organització Mundial de la Salut hagi expressat la seva preocupació.
1: Serà una hora per viatjar també lluny, perquè anirem a Turquia de la mà de la periodista Ece Temelkuran, tot i que en aquest cas haurà de ser un viatge simulat perquè no pot tornar al seu país des de fa 10 anys quan en va sortir per amenaces. Ella, de Turquia, en diu el país dels estranys i d'aquí uns minuts ens explicarà per què i què vol dir exactament.
0: I a l'última part del programa parlarem amb el saxofonista i compositor Dani Nello. El primer que li va caure a les mans va ser una guitarra que acostuma a agradar la majoria, però ell el va seduir molt més el saxo i encara no tenia 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'un dels grups més populars dels 80. Avui l'hem trucat nosaltres i està aquí a primera fila amb nosaltres. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 3 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil.
4: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
5: Per què? Et trobes amb el president?
4: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
9: No són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català.
10: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogadictos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
11: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
12: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. Fossil fuels.
13: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
14: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.

0: Notícia sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Onze i cinc minuts. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. També ho han fet Xavier Cussó i Joan Garcia, que s'hi han desplaçat amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Joan, bona nit.
2: Bona nit.
1: Vosaltres també heu pogut caminar per dins dels túnels. Què és el que heu vist?
2: Doncs les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en el símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant dos mesos i mig també s'ha cimentat un pont a Aiguadols i un viaducte a Garraf, i molt aviat la circulació a la R2 Sud i la circulació dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova que es faran a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: A final d'any, el Ministeri preveu licitar el que seria l'obra grossa d'aquests túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin només d'evacuació. Aquesta obra començaria la tardor del 2027.
1: Durant la visita també s'ha fet un balanç de les obres pendents a Rodalies. Les podem repassar.
2: Doncs destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada, Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. D'altra banda, l'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol. L'R15 entre Mora i Riba-roja també molt aviat. Queden una trentena de limitacions temporals de velocitat. S'ha recuperat el 99% del servei d'abans de l'accident de Gelida i s'ha assolit un nombre d'usuaris similar al que hi havia aleshores.
1: Gràcies, Joan. Ara la nostra pròxima parada són Notícies de Cultura.
4: El Maldà estrena la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. És una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
5: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
6: Mira, perquè el germà, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
5: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
7: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles, que no s'han ni de parlar, pràcticament, no?
5: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'osdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal, el binomi entre estimar i odiar.
8: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí, però hi ha les dues, i tant.
5: La incondicionalitat i la necessitat d'espai, la diferència dins un univers compartit. El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
1: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós els han distingit aquesta nit amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, el primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de cuina tradicional al capdavant del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona. Barcelona, Òscar Callau.
9: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
10: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
9: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica.
11: Segons el producte que hi ha al mercat, ho posem a la carta. Però bé, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader, 1973, la Maria Faves Fredes a la menta. Per la meva part, per exemple, un bacallà a la Masonia d'Ai, que vam estar molts anys fent-ho, un moment intermediat, el vaig canviar i vaig posar un altre tipus de bacallà.
9: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Gran Gelena de Barcelona.
4: Les britàniques Wet Leg tanquen la jornada inaugural del Primavera Sound per l'únic escenari que estava actiu avui. Han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Wineta, Marc Ruiz.
12: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat forts amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batquiel de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Wineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
1: I els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat avui al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valors de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valora molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
13: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: 3CAT també és percebut com la principal referència informativa del país. El 93% dels usuaris afirmen que el nou univers informatiu al voltant de la marca 3CAT Info ha mantingut o millorat la seva percepció dels mitjans públics catalans.
4: Un quart de 12 de la nit i avui encara hi hem d'afegir la mirada de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell, que avui es fixa en aquesta polèmica pels criteris de selecció de dones amb cossos normatius a la famosa casita dels concerts de Bad Bunny.
14: Els concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid han estat un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any. Però més enllà de la música, una part de l'espectacle ha acabat protagonitzant un debat social. La casita, un espai situat sobre l'escenari, reproducció d'una típica casa porto-riquenya, on l'artista convida diverses persones a compartir una part del concert. La polèmica va esclatar quan molts espectadors van començar a assenyalar a les xarxes socials que les persones convidades responien a un perfil molt concret, principalment dones joves, influencers, models o persones amb una aparença física molt similar als cànons de bellesa predeterminats. Les imatges es van viralitzar i les crítiques no van trigar a arribar. Per molts usuaris, la qüestió no era només qui ocupava aquell espai privilegiat, sinó el missatge que es transmetia. Si a sobre de l'escenari només hi veiem un tipus de cos, una única edat o una única manera de ser, es reforça la idea de que aquests són els únics perfils dignes de ser visibles i celebrats. I és aquí on el debat pren una dimensió més profunda. La representació importa. Importa perquè els escenaris, la televisió, la publicitat, el cinema i les xarxes socials no només reflecteixen la realitat, sinó que també contribueixen a construir-la. Quan una nena, un adolescent o qualsevol persona mira un espectacle i no veu ningú que s'assembli a ell o a ella, el missatge implícit és que aquell espai no està pensat per ell o ella. Durant dècades, els mitjans han projectat una imatge molt limitada de la bellesa, cossos prims, joves, normatius i sovint poc diversos. Tot i que els últims anys s'han fet passos importants cap a una representació més plural, encara existeix una gran pressió estètica, sobretot sobre les dones. Mostrar diferents cossos, diferents edats, diferents orígens i diferents formes de viure no és una qüestió de correcció política, és una qüestió de realitat, perquè la societat és diversa.
0: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
18: 2, 36, 38, 40, 46. Sols 7 i 8.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
19: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
15: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
20: És tan fort que cada vegada que hi penso...
15: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
21: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
15: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat...
22: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
15: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
23: És un dia feliç...
15: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
25: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
25: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
25: I posa la pell de gallina.
29: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: I és que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Us hem promès en començar l'hora a les 11 que viatjaríem al llarg d'aquests pròxims minuts. La primera parada que fem lluny de casa és cap a l'Àfrica. Fa dies que parlem de l'epidèmia de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Fins ara hi ha un total de 363 casos confirmats, 62 morts i un miler de casos que es consideren sospitosos. Hi ha 6 afectats, això sí, que s'han recuperat. Podem saludar a aquesta hora, ella és a Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Bona nit.
1: Hola, Agnès, bona nit.
0: Ets a Burkina Faso, com dèiem, però avui viatgem cap a la República Democràtica del Congo, en concret a Goma, que és la ciutat d'un milió d'habitants i capital de la regió Kivu del Nord.
1: Sí, fem una parada a uns quants quilòmetres d'on soc jo ara mateix. Anem cap al centre del continent africà i, com bé dius, fem parada a la ciutat de Goma, que em sembla més una ciutat que representa molt bé el que està significant aquesta epidèmia d'Ebola provocada pel virus Bundibugyo, perquè Goma és una ciutat que està governada des del febrer del 2025 pel grup armat M23, que està enfrontat amb el govern central. Però el virus no hi entén de fronteres i això ho sap molt bé el doctor Mushumbu Bonshi, que és la persona amb qui vaig parlar ahir i que m'agradaria que escoltéssim aquesta nit.
2: Moi, c'est docteur Mushumbu Bonshi.
3: Soc el doctor Mushumbu Bonshi. Soc metge d'urgències de l'estat congolès.
0: Per tant, aquest és el doctor Mushumbu Bonshi, com ara ho sentíem, eh? Està en aquest hospital de Goma, treballa en un centre de tractament d'Ebola des d'on segueix un cas confirmat i altres sospitosos.
1: Vaig poder parlar amb ell ahir, que de fet estava a l'hospital on fa 21 dies, que està confinat per protegir els seus familiars i evitar així una cadena de contagis. I això em va impactar molt d'això, dia i nit a l'hospital, per evitar doncs, que el virus es vagi propagant.
3: Actualment fa 21 dies que som aquí. Encara que siguem asimptomàtics, estem en contacte amb els malalts i amb els casos sospitosos, així que estem obligats a ser aquí a l'hospital per seguir la situació.
0: El que m'ha explicat aquí, Elia, en les últimes setmanes, aquí al Catalunya Nit, d'aquest brot d'Ebola, és que l'Organització Mundial de la Salut ha expressat reiteradament la seva preocupació per com estava evolucionant, no? Fins al punt que ha acabat declarant l'emergència de salut pública internacional. Per què? Per què ha anat així? Per què aquesta preocupació de l'Organització Mundial de la Salut?
1: Clar, és un dels nivells d'alerta més alts, no ho fan cada dia, i sobretot perquè es va amb retard. O sigui, és el que em deia aquest metge, que diu és que fa 2 mesos que el virus ja està fent voltes per aquesta regió, la província d'Ituri, al nord-est del país, i a més és que no hi ha tractament ni vacuna per tractar-ho, i aquest és un dels grans problemes, perquè és la soca, com hem dit, Bundibugyo, de la qual això no hi ha ni tractament ni vacuna, és molt contagiosa i a més el país estava preparat per la soca Zaire, que és la més habitual, no? I d'aquella sí que hi ha tractament ni vacuna. Per això l'Organització Mundial de la Salut va actuar molt ràpid quan va saber doncs, que hi havia aquest virus corrent per aquesta regió.
2: C'est une maladie.
3: És una malaltia que no té tractament. Sí que hi ha tractament amb la soca Zaire, però amb la soca actual, Bundibugyo, no hi ha tractament ni vacunació, i el grau de contagi és molt alt.
0: Ara ho deies tu, Elia, que en aquesta ciutat de Goma està controlada també per situació... estem parlant d'una zona completament en guerra. I, de fet, ens han arribat també testimonis, no, d'alguns moments de forta tensió en hospitals, etc. Ens pots descriure quina és la situació i quins grups estan enfrontats?
1: Doncs mira, a veure, és una mica depenent de la regió, però parlo de Goma perquè a més estem sentint una persona que està actualment allà, i a Goma hi ha el moviment M23, que és un moviment paramilitar armat també amb el suport de Ruanda, que va arribar al poder, això ha aconseguit crear un govern a part, no? Un segon govern a dins de la República Democràtica del Congo. Diguem-ne que aquests són els que estan més ben organitzats i a més que tenen un poder molt real ara mateix en una ciutat on hi viuen més d'un milió de persones. I després hi ha, per exemple, unes milícies que es diuen ADF, que són islamistes, jihadistes, no? Aquestes milícies, i llavors hi ha milícies locals que estan enfrontades entre elles. Tot això també perquè hem de saber que és una zona minera, una zona amb molts recursos naturals, amb liti, amb cobalt, amb aquests minerals ara tan preciosos i tan útils que es necessiten tant per les bateries dels cotxes com per totes aquestes energies renovables, no? Bateries, plaques solars necessiten d'aquests materials. Llavors és una zona que hi ha milícies que volen controlar el territori, control de rutes comercials, bàsicament també doncs, per fer-se diners i per una qüestió econòmica. Llavors aquesta és una mica la situació, no? D'enfrontaments que hi ha allà, i amb tot això doncs, apareix una epidèmia com és aquesta del Bundiu Bugio, que ho està complicant tot molt, molt més.
3: La tercera diferència és que ha arribat una circumstància d'inseguretat total. Les tres províncies afectades pel virus també estan afectades per la guerra. Hi ha enfrontaments a tot arreu i no hi ha manera d'arribar a centres de salut una mica allunyats per fer el seguiment epidemiològic. Hi ha massacres a la província d'Ituri. Els ADF aliats a l'Estat Islàmic estan matant a la regió de Beni. Amb tot això, estem en un context molt complicat.
0: De fet, podem dir, Èlia, que és el fet diferencial, no? Perquè també hi ha hagut altres brots d'Ebola en altres moments en el país.
1: És la 17a vegada que la República Democràtica del Congo viu una epidèmia d'Ebola. Per això també quan escoltàvem el metge, ell deia que la diferència, no, és el que ha explicat, és la inseguretat i on ha aparegut l'epidèmia. I això està dificultant sobretot moltíssim aquestes tasques de seguiment de possibles casos sospitosos i a l'hora de frenar i de fer front a la malaltia i també de rebre material, perquè ja et pots imaginar que en una zona controlada doncs, per grups rebels i armats no és tan fàcil entrar-hi doncs, camions i contenidors amb EPIs, que són els equips de protecció individual, amb mascaretes, amb equips d'higiene, tot això.
3: A les epidèmies passades, el país estava unit. Hi havia zones d'inseguretat, però el país estava unit. Ara mateix no està unit. Hi ha un govern paral·lel, rebels i un govern central.
0: Clar, persones com el doctor Mushumbo, no? Tot el personal sanitari, al final, imagino, Elia, que està en la primera línia d'aquesta epidèmia, però també d'aquesta desestabilització que hi ha a causa d'aquest context de guerres. Ara, aquest doctor ens deies que ha estat 21 dies confinat, porta 21 dies confinat a l'hospital, eh?
1: Sí, avui ja en deu fer 22, perquè vaig parlar ahir amb ell, i em va dir això, que estava allà, i una de les preguntes que li vaig fer també va ser com ho fa per seguir motivat, per seguir treballant, per seguir allà doncs, tancat, no? És una situació molt complicada, molt dura, amb molta tensió, i m'agradaria això, també escoltar les seves paraules i posar-li veu en aquesta pandèmia, en aquesta epidèmia que a vegades només sentim números de morts, d'infectats, de casos sospitosos, però m'agradaria molt que escoltéssim això, aquest tall que em va dir ahir.
3: El que ens motiva són els missatges d'ànim dels nostres estimats, els nostres amics. És el vespre quan podem parlar amb els nostres fills, que ens animen, que ens donen esperança. Però el que ens fa més por és quan veiem amics que es moren després d'haver salvat vides, però també agafen el virus Bundibugyo. Ja sabeu que hem perdut 3 doctors, també infermers, tècnics de laboratori. Tenim la por al ventre perquè ens preguntem, seré el proper de la llista?
0: Ens podem imaginar el que és combatre, no? Intentar estar en la primera línia d'una epidèmia com aquesta i encara més en les condicions tan i tan precàries que ens has explicat, Elia. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera-te la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
7: Catalunya nit.
9: A quina nació pertanys? Sembla una pregunta òbvia, però si pensem en la resposta, bé, algú podria dubtar una mica. Però ara entrevistarem una persona, una autora important, reconeguda, que respondria que ella pertany a la nació dels estranys. Fa 10 anys que l'escriptora i pensadora turca Ece Demirkören va abandonar el seu país. Ho va fer entre amenaces per ser crítica amb el règim de Recep Tayyip Erdogan. De fet, explica que va marxar per escapar del feixisme, per poder escriure i senzillament existir. I d'aquesta manera s'ha convertit en una persona més del que ella en diu això, la nació dels estranys. I aquest és precisament el títol del seu últim assaig, La nació dels estranys, és La nació de los estranyos, publicat per Anagrama. Tenim la sort que ens acompanya avui aquí. Benvinguda, Ece, al nostre programa.
1: Thank you.
10: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me.
9: Explica'ns com és aquesta nació dels estranys i qui en forma part.
1: I think everybody belongs to the nation.
10: Penso que tothom pertany a la nació dels estranys. Evidentment, està composada per refugiats, exiliats, demandants d'asil, aquelles persones que han perdut la casa, literalment, però penso que la condició humana avui està en situació de sense llarisme. Jo crec que aquells que estan políticament sense llar, moralment sense llar, són estranys. Són també aquells que se senten, doncs, sense llar en aquest planeta. La nació dels estranys, doncs, està composada per la majoria de la humanitat, penso jo. I segurament som la nació més poblada que creix entre fronteres. Tot i que no tenim un DNI, crec que ens coneixem perfectament, les unes a les altres, els uns als altres, perquè sentim la fatiga dels temps actuals. Sentim que tot allò que és humà està sent, doncs, deixat sense casa. Tots, totes som la nació dels estranys en aquest sentit.
9: És aquesta una posició transitòria? És a dir, d'aquesta nació dels estranys se'n surt o és un lloc per sempre?
1: Well, at the moment, I think we shouldn't escape it.
10: Actualment penso que no l'hauríem de sortir, l'hauríem de reconèixer. Penso que la humanitat ha de reconèixer que estem en mode supervivència. Tots, totes, estem convertint-nos en estranys com a éssers humans en els temps i en el sistema en què vivim. Per tant, si ho reconeixem, i aquest és un dels arguments del llibre, si reconeixem que ens sentim estranys, que ens sentim sense llar, només aleshores, sobre la base d'aquest reconeixement, entendrem que hem de deixar caure la màscara i entendre que l'ordre mundial que coneixem fins ara s'ha acabat i que podem reconstruir casa i reconstruir el món. En aquest sentit, penso que li hem dedicat temps a passar temps a aquesta nació dels estranys. A més, també és un lloc d'alegria, També senta bé sentir-se als marges, perquè el poder que dicta el món, tal com el coneixem avui, doncs, a mi no m'agrada, prefereixo estar als marges.
9: I ja ho hem dit, però deixem-ho clar, en el teu cas tu vas marxar del teu país, però et pots sentir estrany en el teu propi país, també.
10: Aquest és el motiu pel qual penso que tanta gent se sent estranya avui en dia, perquè no cal sortir de casa per sentir-nos sense llar, Podem seguir vivint al nostre país i d'un dia per l'altre adonar-nos que no reconeixem el nostre propi país, com si quelcom sortís de sota nostre. Crec que ho senten els nord-americans, els francesos, els alemanys, anys, els britànics, Espanya té sort en aquest sentit. No poso l'exemple d'Espanya. Hi ha molts i molts països d'Occident que es creien immunes a l'augment de l'extrema dreta i al feixisme. Penso que cada cop més hi ha persones en aquests països que se senten estranys, sense llar, i senten avui el que jo vaig sentir ja fa 10 anys. Ser a casa, ser al país, al menjador de casa i sentir-te com que ja no ets un ciutadà de ple dret d'aquest país. Sí, efectivament, penso que aquest gust amarg està arribant també als americans i als europeus. Benvinguts a la nostra vida, occidentals.
9: Hi ha una frase impactant al llibre, molt impactant per qui la diu i també pel qui l'escolta, i és: mama, no tornaré a casa. El que em sorprèn del llibre i que trobo molt interessant és que quan tu pronuncies aquesta frase no és exactament en el moment més difícil de la teva vida. T'havien passat coses pitjors abans, però decideixes fer-ho en un viatge.
1: Yeah, I mean, like, this is the beginning of the
10: book. Sí, efectivament, aquest és l'inici del llibre, oi? Mare, no tornaré a casa. Abans,
1: this was the sentence I told her when I left.
10: És la frase que li vaig dir a la meva mare quan vaig marxar a Zagreb l'any 2016 i quan vaig decidir no tornar a Turquia. Però abans, l'any 2012, també l'any 2009, hi havia hagut altres moments en què em vaig sentir amenaçada i en què havia abandonat el país durant una temporada. Però és cert que l'any 2016 va ser un any diferent. El llibre parla de la meva història personal. Al mateix temps penso que és la història del vincle entre la meva biografia personal i la condició humana. És cert que és una de les frases més dures que mai he dit a ningú. No torno a casa. I és interessant dir-ho a la mare, no? I quan la mare em va dir, ah, és que no hauries de tornar a casa, no tornis, és estrany, perquè normalment la mare et crida a tornar a casa. Quan la mare et diu, no, no tornis, allà és on et sents realment orfe. És l'inici de la trama, però bé, la resta del llibre no és tan depriment, eh?
9: Ha parlat del feixisme i com que és tema de llibre també m'agradaria que expliqués com veu ella aquestes paraules que es fan servir molt, per exemple, de ultradreta o extrema dreta i feixisme, que ella és la que creu que hauríem d'utilitzar en moltes de les ocasions en què diem simplement extrema dreta.
1: I've been talking about this topic for the last 10 years now.
10: És el tema de què parlo des de fa 10 anys. Jo vaig fer servir la paraula feixisme per primera vegada l'any 2016 en un discurs públic i els europeus es van sentir extremadament incòmodes amb aquest concepte i consideraven que no, que no es podia parlar de feixisme. En el transcurs dels anys jo he reflexionat sobre la lògica històrica que m'ha dut a mi a anomenar-ho feixisme, però 10 anys després, doncs és que encara no he aconseguit ni contestar la pregunta, no? Quan em pregunten per què ho anomenes feixisme, jo contesto amb una altra pregunta, que és: i tu per què no ho anomenes feixisme? M'adono que hi ha dos motius pels quals hi ha qui no agrada emprar el concepte de feixisme. Una d'aquestes raons és política i l'altra és emocional. Pel que fa a la raó emocional, empatitzo, ho entenc, perquè quan posa sobre la taula el feixisme que el que fa el com al respecte, i crec que ens sentim massa impotents d'anomenar les coses feixisme perquè ens sentim, de nou, massa impotents per canviar la història. Pel que fa a les motivacions polítiques, amb aquestes no empatitzo tant. Quines són aquestes motivacions polítiques? Doncs un cert aferrament a que l'economia de mercat, el capitalisme impedeix el sorgiment del feixisme o l'autoritarisme, no? Com si només vingués del socialisme. No. Amb això no empatitzo, no ho accepto. Sí que empatitzo amb la idea de la negació, la raó emocional. Jo ho anomeno feixisme per diferents motius. Un dels motius és que vull alertar a la gent. No? Anomenem-ho George o Javier, si voleu. Però què hem de fer en contra d'aquesta tendència fosca? Doncs és exactament el mateix el que van haver de fer els nostres antepassats abans de la Segona Guerra Mundial. Per tant, crec que ens hauríem d'estar molt més alarmats. Els conceptes que tu feies referència a l'extrema dreta, doncs estan normalitzats. És com si fos un fenomen passatger, és com si fos una tendència política, una moda política, i no ho és, no ho és. Jo vull destacar el caràcter totalment seriós del context en què estem.
9: És reconfortant, diria, fins i tot, sentir parlar d'això d'amistat, d'unir-nos en paraules senzilles, quan ara al món tres o quatre persones que tenen totalment l'estil contrari, i podem parlar de Trump, de Netanyahu, de Putin, Erdogan, sembla que dominen el món.
10: Jo vull dir als lectors, lectores, que no som això, que estem subjectes a la pitjor forma de representació de la humanitat. Els personatges que has anomenat.
11: Kushner,
10: amb la seva presentació PowerPoint a Davos, al Fòrum de Davos, sobre com convertirien Gaza en un resort. Aquest és el punt més baix a què ha arribat la humanitat. Moltes persones ho normalitzen, però penso que realment és, en fi, el punt més vergonyant a què es pot arribar. Jo vull dir que no són la majoria, que nosaltres som la majoria, els i les que sentim que això no és acceptable, que no ens ni creiem ni tan sols. Els que sentim part de la nació dels estranys som la majoria. I saber que som la majoria és positiu. En els darrers 20 anys hem sentit moltíssimes derrotes per aquests personatges polítics ens han derrotat, no? Hi ha hagut tot un conjunt de derrotes que crec que ens fan sentir impotents, com si vivim en una fantasia, no? En una fantasia de poder. Encara que actualment no puguem canviar les coses, crec que hem de sentir el poder d'estar del costat bo de la història. Sí. I per això escric, per això intento oferir aquest nou llenguatge a la gent, el llenguatge de la humilitat, de la compassió i de l'amabilitat radical, per tal que ens puguem unir, creure en nosaltres mateixos, creure els uns amb els altres i des d'aquest punt, des d'aquest lloc, poder esbossar una solució política. Aquest llibre no és un manual de política, és un llibre on jo intento oferir un patos. És on jo intento esbossar un sentit del ser, per tal que ens puguem sentir humans, humanes de nou, per tal que ens puguem sentir en paus amb la nostra humanitat, per tal de dir que el que estan fent no és correcte, que el que sentim nosaltres sí que ho és.
9: Al llibre hi ha quatre grans preguntes: qui ets, per què vas marxar, com sobreviuràs i quan tornaràs a casa teva. Començo per la última: quan tornarà a tornar

0: I penso que la part més dura amb què han de conviure els refugiats o les persones sense llar és el fet que la vida té lloc aquí i ara. És molt difícil acceptar aquesta realitat i és molt difícil també per la humanitat acceptar que la vida té lloc aquí i ara. Això ho estic intentant. Cada dia intento viure la vida acceptant que la vida té lloc només aquí i ara, que no hi ha res més, que el futur és borrós, que el passat ja ha passat i que la vida és ara, tot i que la meva mare evidentment vol que torni també.
1: Moltíssimes gràcies, Edje Temelkeran, per haver-nos acompanyat avui al Catalunya Nit.
2: Thank you so much.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
3: A aquesta hora estem treballant aquí, també ho estan fent a la nostra rotativa de referència, Imprinsa, al capdavant de tot, com sempre, una nit més. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: T'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
4: Avui només de l'Ara.
3: Vinga, doncs anem amb la portada de l'Ara. Què diuen?
4: Doncs mira, per una banda tenim l'OCU sosté que l'Eire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Per altra banda, Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial i continuem amb Pedro Sánchez, diu que ahir va assistir a la posada de la primera, no, de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall. I després tenim Ucraïna ataca a Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Melià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units i prolifera el lloguer de balcons a Wallaport per veure el papa. I també hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen guies.
3: Molt bé. Lídia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la nit.
4: Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
5: Sí, tenim, per exemple, La Vanguardia cobra dient que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. La foto és per la visita de Sánchez i també el president Salvador Illa a la planta de Martorell de Seat. Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica i en aquesta portada també destaquen que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. També destaquen que la setmana vinent el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Sobre infraestructures també en parlen a la portada del Punt Avui. El País que es mou, diuen, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I tenim també la portada del País, cobra dient que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. La fotografia, però, és per una columna de fum a Sant Petersburg després dels atacs de drons ucraïnesos. Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. I també en aquesta portada que Vox imposa al PP les seves principals banderes a Castella i Lleó.
3: Molt bé, doncs això els diaris de demà i a l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
3: Què hi trobaran els oients?
6: Doncs mira, fa uns dies la consellera Alícia Romero va entrar al projecte de pressupostos que ha pactat amb Esquerra i amb els comuns al Parlament. La va rebre el president Josep Rull.
7: Que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra.
6: Doncs demà serà l'hora de veure si hi ha aquesta generositat que deia el president, perquè demà hi ha el debat de totalitat, el primer pas per aprovar, si així passa, doncs, els comptes a principis de juliol. I demà, també, una cosa que té molt a veure amb una entrevista que heu fet avui, perquè avui heu entrevistat el pare Faustino, que és el rector de l'església de Sant Agustí del Raval, que visitarà el papa la setmana que ve, que entre altres coses ens deia això.
8: Viene una persona muy importante, y porque la plaza de Sant Agustí no han arreglado, ¿no? Están ahí, algunas piedras están levantadas. Y si pisa una piedra que tiene agua, se va a echar al papa, ¿no?
6: Aquesta és una de les qüestions. Ell deia per què no han arreglat, doncs, el Raval per aquesta visita del papa. És una de les qüestions que demà potser li podem plantejar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè estarà aquí en aquest estudi a les 9 del matí. Ho entrevistarà el Ricard Ostrella al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, doncs, una entrevista demà que repassarem tots els temes que afecten la ciutat.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: Bona nit.
9: Tres
1: 13 minuts i se'ns acabarà el dia, se'ns acabarà el Catalunya Nit, però ho farem amb molt bona sintonia.
3: El nostre convidat d'avui tenia tots els astres alineats des de ben petit per ser el que és. Va créixer escoltant música clàssica, jazz, Bob Dylan, els Beatles, Rolling Stones, tota mena d'estils. El seu pare era un malhomen i sobretot un director teatral que va destacar l'època

0: L'època daurada de les companyies independents quan el teatre català s'havia de reconstruir a les acaballes del franquisme. L'avi, també, del nostre convidat, forma part del món de les arts, dibuixant i escenògraf. Ara hi anirem. El cas és que ell va començar tocant la guitarra quan era adolescent, però no el va seduir prou. Als 15 anys li va caure a les mans un saxo i aquest sí que va ser l'amor de la seva vida. Va deixar els estudis i li va anar tot rodat. Ara de seguida ens ho explicarà, però tenia encara no 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'una de les bandes doncs, de més èxit dels anys 80. De tot això, ja fa anys, uns 40 anys, 4 dècades que porta dalt dels escenaris i que avui celebrem amb ell. El nostre convidat és el saxofonista Dani Nello. Bona nit, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies Fantàstic. Per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores. No sé si has après alguna cosa.
1: Més que aprendre, m'he sorprès de la vostra feina. Més complexa del que pot semblar. O sigui, estic segur que teniu uns guionistes, un equip de producció, un equip tècnic fantàstic, però fer anar tota aquesta maquinària m'ha sobtat de veure la complexitat, no? I més enllà d'això, és el saber comunicar. O sigui, si esteu llegint, però no... No és només obrir un micròfon i posar-se a llegir, sinó és donar un valor humà a les notícies com les expliqueu, no? I això m'ha portat a pensar també que quan acabeu vosaltres d'aquí, segur que us enduieu part d'aquest tabló vivant horrorós que és les notícies, no?, de l'actualitat. Això, que us ho emporteu a casa, segur, no?
2: Una part,
1: clar, jo estic allà...
0: Una part de descompressió, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo acabo un concert, acabo amb l'adrenalina a dalt de tot, penso, això ho he tocat bé, aquell solo m'hagués pogut quedar millor, demà parlem amb el bateria o el que sigui i tal, però vosaltres... Jo, i això em costa de dormir, no? Em quedo amb això. Però vosaltres us quedeu amb tot això, no?
2: Sí, bueno, i també coses que haguéssim pogut fer millor, retocar això, vull dir, potser
1: no,
2: això tal,
1: sí.
2: I moltes de les històries ens les emportem, sí.
1: Clar, i això també m'ha fet pensar en l'impacte de les notícies. O sigui, sentíem ara, doncs, l'èbola,
0: Ucraïna, sí,
1: tal, no sé què, no? Si tu no sents mai les notícies i les sents una vegada a l'any, t'explota el cap, no? Com si així em poses les mans al cap i dius... Això, no. Però, clar, si tu ho vas dient cada dia, no? I no és la mateixa la notícia, les notícies de casa quan ho has sentit o ho has dit 50 vegades, això em fa pensar que potser ho podeu normalitzar d'alguna manera, sense ofendre, eh? Vull dir que ostres, no blanqueja ni molt menys, però que vull dir que l'impacte de dir-ho la primera vegada no és el mateix de dir-ho una cinquantena de vegades, no?
0: Aquí està la feina, no? Això s'ha de tenir, sí, en compte.
1: I això, aquest valor de transmetre la notícia amb un caire humà, això és importantíssim. Bueno, per això sou comunicadors, per això esteu aquí, no? I això també m'ha fet pensar una última cosa, que és com oients... Llavors ens hauríem de posar les piles, com si diguéssim... O sigui, jo soc usuari, soc bastant addicte a sentir notícies de matí, a vegades migdia i nit. I a vegades també aquest impacte primer desapareix, no?, per acostumar-te a la notícia. I amb això ens hem de tenir una resistència, això. Com si diguéssim, a tenir deures com oient de dir, escolta, aviam, el que acabes de sentir és molt gros, no? Com si diguéssim... Totes aquestes coses m'han passat pel cap mentre estava...
2: Molt interessant, aquí.
0: Hem de parlar de tu, eh? De tu, del saxo... Com va anar això? Com és que et va agradar més el saxo que la guitarra? Que li vas trobar al saxo?
1: Bueno, no era gaire bo, amb la guitarra al principi. I hi havia guitarristes que tocaven millor que jo, amb 14, 15 anys i tal. I, bueno, això, a través de... D'una mica em va caure un saxo alt a les mans i quan vaig sentir aquella vibració i aquell volum sense cap tipus de cosa electrònica, no? Va ser una sensació molt, molt orgànica, no? Perquè és com que et vibra la boca, et vibren els dits i estàs emetent tu una nota, no? I llavors, sí, va ser com una espècie de il·luminació des del més enllà, no? I sí, de seguida em vaig posar les piles i... Clar que havia sentit Big Bands, havia sentit tal, però quan em vaig introduir en el món del rhythm and blues, del rock and roll amb el saxo, vaig trobar un camí Sí, sí. Lo suficient com per deixar els estudis que tenia en aquell
0: moment.
1: Deixar-ho
0: tot, no?
2: Sí, això és un amor molt fort, pel saxo. Sí, és difícil tocar-lo quan t'arriba allò, perquè a mi em semblaria molt complicat.
1: És complicat. Sí, tots els instruments, ja sé que és un tòpic dir-ho, però és que és així. Però, vull dir, un piano, tu, si ara t'aixeques i aquell piano que hi ha, i fas així, sona, no? I el saxo... No, no sona. Al principi és molt dur, com molts instruments, no? Com la trompeta o com el violí, són instruments durs de fer sonar. O sigui, clar, un saxofonista professional, un mínim de 2-3 hores al dia has de tocar, si no... No tens tota la musculatura al voltant de la boca, no sé, a part del llenguatge musical, el llavi, tot, no? Tot és una disciplina que és fantàstica, sí.
0: I et va arribar...
1: Mai pesa aquesta disciplina.
0: No pesa.
1: No hi ha dies, hòstia, ara he de tocar, no. Al revés, és en plan, ai, en quant tinc temps per tocar, no? Saps?
0: Ara has fet una cara, és molt bonic. Sí, sí. Veure aquesta cara d'emocionar. Sí, d'il·lusió, no? De trobar el moment per tocar el saxo 40 anys després.
1: Clar, i la conciliació familiar a vegades és difícil. En plan, papa, ara et posa a tocar. Sí, no?
2: Es toca amb sordina o alguna cosa?
1: No. Millor, no. Sí, no seria una trampa, no? Ja.
2: Sí. Si necessites còmplices a casa, ara ho deia l'Agnès, 40 anys dels escenaris.
1: Sí, vaig començar amb 17, ara en tinc 58 i doncs sí, i estic molt, molt content i molt orgullós i em sento superprivilegiat per haver pogut viure d'això i no haver tocat una nota que no em venia de gust. Això és un gran què, sí.
2: Quin titular més bonic.
1: Sí, vull dir que he tingut companys de tocar, com el Carlos Segarra, com d'altres, no? Però mai he tingut un jefe que em digués toca això, no? I això és el que jo li dono un valor.
2: Què passa la setmana que ve?
1: La setmana que ve que entro a l'estudi. El dilluns entro als estudis, a Medusa Estudi, que és el meu estudi de confiança, precisament del Manu Guix, que és també col·laborador d'aquí. I sí, vaig a gravar un disc cantat. Després de quasi 20 i pico anys gravo una cosa cantada, o sigui, tocant el saxo, però també cantant i fent lletres i tal, i sí, m'ha excitat molt, sí. Sí, tenia també tot un rotllo, Hi ha un tema amb l'idioma, primer amb la veu, perquè jo crec que hi ha cantants que han nascut cantants, o que tenen un do natural, i després hi ha gent que canta, no? Que ho poden fer molt bé. Bob Dylan és un tema, no? Un tio que no té un xorro de veu, però sap transmetre increïble, no? Sí. I després amb l'idioma, jo escric... en català he escrit coses per teatre que m'agraden molt. En anglès ho he intentat, però és que no em sento identificat, no sé el que estic dient, per tant, no, això de queda descartat. I en castellà hi ha tota una tradició de rock and roll que em ve de molt jove, no? Llavors sempre he tingut... Bueno, és una de les raons per les quals he fet instrumental durant tants anys, perquè no m'acaba d'identificar en cap de les llengües, no?
2: I cap
1: això és complicat,
0: com,
1: eh?
0: Com ho faràs?
1: No, ara he tirat de la tradició meva, que és cantar castellà, i després ja tinc altres maneres per... Jo, per exemple, tinc un espectacle de spoken word, que és tot en català, amb base de jazzística i amb poesia en català i tal i qual, amb la qual m'expreso perfectament. Vull dir, sí, jo crec que escric millor en català, de fet. Sí.
0: Tens això i tens concerts que vindran al llarg de l'estiu. Ara, bueno, combinaràs l'entrada a l'estudi de gravació amb el concert al Festival Blues Rubí.
1: Sí.
0: El 13 de juny. Vull dir que aquí...
1: Hi havia una mica de conflicte si celebrava o no els 40 anys per si em venia de gust, no? I després dius, clar que sí, no sé, és un orgull. I llavors faig un repertori que és, per mi és molt atractiu, molt emocionant, i m'agrada molt compartir-lo perquè passo una mica per totes les etapes de la meva carrera, no? Canto un parell de temes que cantava amb Rebeldes, algun tema de Tandori Lenoir, dels Saxofonistes Salvajes, de Mambo Jambo, de tot, no? I això és, jo crec que és també per... És molt ser generós, una mica, com si sigui a mi mateix, no? De dir, va, hombre, dona't el...
0: Has fet tot això, no?
1: Sí, has fet això.
0: El temps.
1: El que passa és que jo soc molt pesat i sempre estic com lo nou, no? Sempre mirant cap endavant i a vegades és dir, parar un moment, tio, mirar el diari de bitàcora una mica, aviam què has fet, home, no tant, no?
2: I entre les moltes coses que has fet també a ràdio, recomanem molt el jazz batussi a ICAT. S'aprèn, es gaudeix, et relaxes, fa molt, molt bona companyia. I per acabar, perquè ens queda ja poc temps, que entris dilluns a gravar un àlbum, entres a l'estudi, vol dir que estarà quan l'àlbum disponible?
1: No, no, això jo ja ho treballo molt de temps, del 2027, directament. Sí, sí, eh? Sí, sí.
2: Que és un procés llarg.
1: Sí, sí, sí, sí. S'ha de fer bé i tal, igual. I, per acabar de dir-vos que flipo, m'agrada moltíssim el tema radiofonista. O sigui, l'ofici de radiofonista que avui he vist davant meu, m'encanta. M'encanta perquè, o sigui, jo faig trampa. Quan gravo el jazz batussi, me'l gravo a casa, còmode, però això que feu en directe és increïble. Bueno, felicitats.
0: Doncs et pots llançar un dia a fer-lo, sí, en directe, el jazz batussi.
1: Ja.
0: A veure què.
1: Si és amb el saxo, millor.
2: Bueno, ara moment de gran responsabilitat, perquè aquesta és l'última cançó que escoltarà molta gent avui.

0: Ella no, 40, no, 60 anys. Dels escenaris, Déu-n'hi-do, és la Maria del Mar Bonet. Aquest seu nou disc, L'aigua no cansa, té aquest tema que es diu Nit. I clar, l'havíem de posar tard o d'hora.
1: Doncs anem directes cap a l'última paraula del dia avui amb en Dani Nelo, que està celebrant els 40 anys de carrera professional. Com ell ha dit, mirar el quadern de bitàcora, un encert en tot cas. Repassar aquests 40 anys, gràcies per acompanyar-nos avui. Estem pendents d'aquest nou disc en solitari que comences a gravar a partir de dilluns, 2027. Ja vindràs a explicar-nos-ho.
2: I tant.
1: I et trobem, com sempre, al Jazz Batussi Dicat. Gràcies, Dani. Aquest micròfon és teu perquè t'acomiadis.
2: Noies, nois, nois, noies, que sempre això ho dic al Jazz Batussi, no hi ha temps per més, ens n'hem d'anar. Aposteu per la cultura, si us plau. La cultura és la cara més amable de l'ésser humà i davant de tot això que estàvem dient d'aquestes notícies, cal apostar per la cultura. Feu-me cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números. De fet, la pressió política sobre Sánchez ha augmentat aquest dimecres amb la publicació del sumari judicial del cas Leire, una causa que situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors d'un entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La consulta sobre el preacord entre els sindicats i el govern sobre el sector de l'educació supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. La CGT diu que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Sentim el que han dit a Tresca Tinfo, Iolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
5: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig.
1: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi, ha dit, de les persones més vulnerables. Són declaracions al Catalunya Nit.
6: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també aixeca crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic.
3: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac, o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des del 1990, que és quan es va començar la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%.
1: La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric, coincideix amb la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, que també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits aquest dimecres amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. Barcelona, Òscar Callau.
7: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
8: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
7: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres.
9: Segons el producte que hi ha al mercat ho posem a la carta, però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader, 1973, la Maria fa les fredes a la menta.
7: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Música. I als esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà el seu entrenador al Real Madrid, sí, i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme assegura que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
3: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del 15 de juny contra Cap Verd.
1: En bàsquet, el Joventut ha perdut a la vista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB.
3: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols al partit d'anada.
1: I acabem amb tennis, a Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'han classificat per les semifinals al superar el duet Nys-Roger Vesselin per 2-16-0.
0: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Avui he renovat els meus vots de casada, així com ho sentiu, però ha estat d'una manera diferent, peculiar, fins i tot m'atreviria a dir molt original. Ho he fet tota sola a la cuina. I direu com? Fa uns quants anys vam comprar un pebrer gran, transparent, deu fer dos pams de llargada, que era ple de grans de pebres de colors. Quan el fa girar des de la part superior, cau la pebre ja feta miques, perquè hi ha un mecanisme que la trinxa. El pebrer s'anava gastant, i ens vam pensar que l'hauríem de llançar. I fèiem fins i tot broma dient els grans es gasten, com es gasta una relació de parella, però després vam descobrir que es podia obrir. Així que entre tots dos ens hem dividit la feina de desmuntar el pebrer, treure totes les peces, rentar-lo, deixar-lo ben net i després tornar-lo a muntar. Un cop fet tot això, he anat a buscar, i m'ha costat una mica, grans de pebre de colors a granel, i finalment els vaig trobar. I avui he reomplert el pebrer i torna a fer la mateixa patxoca que fa 25 anys enrere, quan el vam veure en aquella botiga de Florència durant el viatge de noces i ens en vam enamorar. Avui que l'he reomplert i n'he fet una foto perquè en quedés constància per la posteritat, he pensat, va, a fer 25 anys més junts. Tenim pebre per temps. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Gran, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, a punt al telèfon, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Carme, des de Tortosa. Bona nit, Carme.
2: Bona nit, Marta, bona nit, i felicitats, si és que celebres les bodes de plata.
0: No la celebro encara, però com si la celebrés, vaja. Encara no ha arribat el dia.
2: Bueno, pues quan arribarà, a veure si mos ho fa saber.
0: Vinga, va.
2: Tots te felicitarem.
0: Molt bé.
2: Dime que res, te vull dir que aquesta tarda crec que he estat a punt de ser estafada pel telèfon.
0: Què dius? Ai.
2: Sí.
0: Però ho has vist.
2: Estava una reunió del poble, que hem fet un curset que ha durat setmanes, del taller de la memòria, precisament per recordar coses antigues.
0: Sí.
2: De panys, minjars, etc. Molt maco. I avui era l'últim dia.
0: Sí.
2: I estan allí, estava pendent de que el meu marit me truqués i m'ha sonat el teu mòbil. I he contestat. I a la vegada que he contestat, i en seguida veig CaixaBank. Cosa que anticipo, que jo de CaixaBank vaig sortir fa un mes o així. O sigui, vaig traure el compte de la CaixaBank.
0: Sí.
2: Vale. Llavors me posa que he de fer un ingrés de 14.000 i pico d'euros.
0: Com?
2: No, pico, ja no me'n recordo. I que, si no ho podia fer, que per favor que truqués a un número, era, i em donava un número de mòbil, que si jo no podia ingressar. I jo dic, coi, si encara hagués estat a la caixa, hagués dit que ha passat aquí, però jo 14.000 i pico de euros no me'ls hagués estat ni loca.
0: Vamos.
2: Però ahí estava un jove, que un de l'Ajuntament era jove, i en seguida li ets allà, dic, mira fill, mira que acabo de rebre. I diu, no diu, claro, dic, és que ara no sé ni on tocar el telèfon perquè això me desaparegui. I dono el telèfon a aquell jove, i ell m'ho ha tret. Però és que a més és curiós, i et puc dir, que jo últimament, cada dia, recebixo almenys 6 o 7 trucades de números fixes del 977 de la província de Tarragona, que no tinc cap familiar que ara tingui telèfon fixe. De Múrcia, sí. De Madrid, sí. O sigui, una sèrie de...
0: Valladolid,
2: trucades.
0: Toledo, Salamanca, tot, eh?
2: De sí, tot sí. El món, sí, de sí, tot sí, el món. Sí, sí. Però avui m'ha passat això, i dic, com a vegades saps que em parleu, i a més has dit que tindràs aquell...
0: Sí,
2: aquell
0: la setmana que ve, correcte, sí, sí.
2: Pues sí, pues dic, vaig a dir-li a la Marta, que avui, precisament, si jo hagués estat, no ho sé, una mica atontada, dic jo, perquè jo penso que com podem caure, a vegades penso, com pot ser que caiguéssim en aquestes trampes?
0: Sí, però mira, a vegades distret amb una altra cosa que estaves fent, i tu, si encara fossis d'aquesta entitat, i jo què sé, haguessis contestat,
2: no, no sé,
0: saps?
2: No, sí, si hagués sigut d'aquesta entitat, te prometo que jo miro de posar-me en contacte en algú de la caixa, algun clar, conegut, clar. Algú perquè s'ha assustat, però com ja no tinc res, clar. Per tant, no poden, d'allí no poden agafar res.
3: Mare o sigui, meva, mare bueno, meva. Déu-n'hi-do.
2: I doncs, una altra cosa, que l'altre dia vaig al·lucinar quan tu mateixa te vaig entendre que quan te dient del sifó, que el sifó era per al vermut.
3: Sí.
2: I jo dic, ostres, dic, com estrany això. Perquè aquí en aquesta terra nostra, pensa que els sifons, jo crec, que no hi ha de cap casa que no n'hi hagi sempre. I no per a fer vermut. Jo t'ho dic que de molt joveneta, quan ja me'n van deixar viure els meus pares, a casa nostra entrava vi, però vi de granel, que la vam a comprar una bodega, i sifó, i mos mesclàvem, que és una beguda per a mi el millor que hi ha, de mig got de vi i l'altre mig de sifó, depèn com és el got de gran, i allò, a mi ara, a l'edat que tinc, me dura tota la menjada. I el got no és molt gran. O sigui, i si quan acabo de menjar encara me'n queda un glob, que nosaltres ho diem, doncs potser ja no me'l bec, perquè faig en tinc prou. Clar. Jo bec quan tinc ganes. I ja dic, això un dia l'he de dir.
3: I això encara ho fas ara?
2: Sí. I tinc 78 anys.
3: Sí, sí.
2: L'únic que ara no em veu, perquè el meu marit, no sé si t'ho vaig comentar un dia que he tingut un ictus.
3: Sí, que ho vas comentar,
2: sí. Pues bueno, i ara ell no em veu. I podria veure, però més aviat, Vic sol, perquè et puc dir que, per exemple, el diumenge, el dissabte, això, quan tenim el nostre fill, a ell no li agrada el vi sifó, a ells els agrada un bon vi embotellat.
3: Clar.
2: O un bon corpinat, que també se l'obren i el veuen. I jo sóc més feliç en el meu vin sifó. Però i aquí que se'n ven. O sigui, hi ha una sifoneria que es diu Lo Toscà,
3: sí.
2: Que està cridant al poble del Regués, i aquella gent no paren de fer sifons. I venen, a molts supermercats,
3: sí.
2: La cooperativa, o sigui que podem veure vin sifó. És una costum, crec que, d'esta terra nostra. I nosaltres comprem un vi de Lledó en una ampolla de 5 litros, mentre mos dura, i que estem lo vin sifó cada dia i encara ara. Sí.
3: Ja per tot, o sigui, escolta, molt bé, Carme, doncs gràcies per explicar-ho.
2: Dos informacions que he volgut aportar avui.
3: Doncs em sembla perfecte.
2: Una abraçada ben forta i m'alegro molt de tot el que et passa cada dia. M'alegro molt que sigui això, sigui això escoltant-ho.
3: Molt bé, Carme, una abraçada.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
2: Adéu.
3: Adéu. La Conxita des de Vacarisses, bona nit.
4: Hola, bona nit. Perquè hi vaig sentir una senyora que deia que tenia ulleres per donar-les ulleres velles,
3: sí.
4: Que si algú les podia recollir.
3: Sí.
4: I jo li dic, em sembla que era senyora de Sabadell, però jo sé que a Terrassa, perquè he anat moltes vegades, a General Òptica, a Terrassa en recullen. Sí, per gent necessitada o inclús per portar a l'Àfrica i tot això. Allà totes les ulleres que porten les recolliran.
3: Perfecte, molt bé, doncs, Conxita. Moltes gràcies.
4: A nosaltres.
3: Que vagi bé, bona nit.
4: Bona nit.
3: En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
5: Hola, Marta, què tal? Bona nit a tothom.
3: Com estàs? Estem? Bé, i tu?
5: Molt bé, bé, més. Escolta'm, l'altre dia vaig fer un amic meu, que és Josep de Lleida, és de Lleida.
3: Sí.
5: No vull dir el seu cognom i tal, perquè igual no es vol una promoció, però aquest senyor ha escrit dos llibres. Un es diu un pagès al camp i l'altre segur que es diu un pagès a la ciutat, explicant la seva vida i les seves anècdotes i tal.
3: Molt interessant, molt bé.
5: És una persona molt modesta i igual...
3: I no ho diu. Amigo. Molt bé. Gràcies per dir-ho, doncs, Pep.
5: Quan vulgui ja ho dirà.
3: Ja ho dirà, sí.
5: Això mateix. Mira, sobre una resposta sobre la Fina, de Nou Barris.
3: Sí.
5: Ella va fer una pregunta que ella mateixa sap la resposta. Hi ha persones que són cegues i nens soles. Hi ha altres persones que són cegues i igual no ho van dir-ho, però sempre van acompanyades. I ella va dir que hi havia un puesto, que hi havia les seves fruites, que podia escollir les seves fruites, que hi havia un tendrete allà fora, perquè a fora... Totes les coses que estan fora de la fachada estan prohibides d'estar, estan il·legals. Jo de l'altre dia em vaig queixar sobre aquest tema.
3: Sí, jo vaig fer referència a tu, perquè dic que hi ha un oient que ens diu el contrari, no? Sí.
5: Exacte, al costat de casa meva hi ha una fruiteria d'aquestes, posen les coses a fora, perquè són més barates, la gent les pot escollir i tal, però tots aquests suports de fruites de tita i pont, això està prohibit. Si vosaltres us hi fixeu, hi ha una normativa a l'Ajuntament que tot el que és sobresurt de la fatxada no pot ser-hi, està fora. Si us hi fixeu, les terrasses que hi ha a la Cera Petitona i tenen taules, estan apartades de la fatxada de les, de les,
3: de les cases. De la paret de les cases, vols dir?
5: De la paret. Si us hi fixeu, si us en recordeu, abans hi havia aquells trípodes enormes que posava la carta i tot això, o sigui, s'han desaparegut la meitat d'ells. Tots els restaurants tenen la carta agafada a la paret.
3: És veritat, no? Sí, sí.
5: Sobre... Exacte.
3: Bueno, de tant en tant trobes algú que no, per d'aquests nous que obren ara, però sí, sí.
5: Bueno, també es fa, bueno, mira. Tots els que anem sols, per referència, anem tocant amb el pal a la paret.
3: A la paret, clar. Per això no hi ha d'haver res allà entremig, sí, sí.
5: Exacte.
3: Sí, sí, sí.
5: Després, una altra cosa. Si jo tinc un amic que es va trobar, i jo no vull fer-ho aquí, amb aquest veí meu, perquè a mi tampoc m'agrada molt estar a la gent, i perquè jo sé on està la fruiteria, i quan arribo, doncs pues, ja m'aparto i tal. Però si molta gent... Jo tinc un amic meu que els iba amb una terrassa. Estava tot ple de testos d'aquests de flors. I jo els deia, això no ho deixeu, no teniu que posar-ho aquí, per favor, que tal, perquè jo me tinc que apartar per poder seguir la meva ruta, no? Me tinc que apartar i no xocar amb els testos. Bé, no. Total, un dia es va fotre un hòstia amb el testo, es va fer sang, va trucar a l'Urbana, l'Urbana ve, fa un atestat, que normalment ve una patrulla i una ambulància, tu, i al cap d'una setmana ja no havien ni testos.
3: Mira,
5: s'ha d'anar així, una mica així rudo, si no, no et fan
3: ja,
5: cas.
3: Si no, no et fan cas, ja ho veig. Ja.
5: I el motiu és aquest, perquè no hi hagi res que sobresurti de la paret de les petxades.
3: Perquè pugueu passar tranquil·lament.
5: Perquè
3: els
5: ciegos, que anem sols, no se'n podem.
3: Clar. Entesos. Molt bé, Pep, gràcies per aclarir-ho.
5: Una cosa molt ràpida, no vull ser molt... Avui hem parlat sobre la ruta que farà el Papa,
3: sí,
5: a la Ciutat Vella, i hi havia uns veïns i totes les coses que estan entrevistant i tal. I és que hem parlat tot també del barri antic, que són tants veïns, que tothom hi ha una germanor. Què ho fa que quan pregunten en segons quines persones ho veuen tan maco i després escoltes altres persones
3: i no
5: parlen de les botigues que han tingut que tancar, de les persianes que hi han baixades, que les botigues de tota la vida han de marxar perquè els invadeixen els extraterrestres, i és un altre color. Aquí a Ciutat Vella, avui en dia, no es pot ni passar. Els repartidors que han de repartir, jo tinc uns quants coneguts, ja estan dient, ostres, i jo tenim nosaltres com farem la ruta la setmana que ve?
3: Ui, la setmana que ve, fins i tot els xavals que han de fer la selectivitat els han dit, si teniu examen a la primera hora de la tarda, no aneu ni a casa. O sigui, quedeu-vos per la zona, no fos cas que no arribeu a l'hora. Vull dir que...
5: Déu-n'hi-do. Si ara diu aquí, ho arreglarà tot.
3: Serà bo de veure-ho. Ja ens ho explicarem la setmana que ve, doncs. Pep, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
5: Bona nit.
3: A la Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Mira, jo abans d'ahir, parlant d'això dels enganys, vaig rebre de la DGT, que havia fet el dia 9 de maig, una multa d'aparcament. I el dia 6 d'aquest mes, o sigui d'aquí i res, farà un any i mig que no surto de casa, ni tinc cotxe ni res.
3: Sí, és que és de broma, és que és de broma.
6: I, bueno, i després una altra cosa, hi ha un senyor que jo el coneixo de veure-l'al Tot es mou alguna vegada al dematí. I aquest senyor el vaig veure pel TikTok i estava avisant els clients d'Endesa, perquè Endesa ha tingut un robatori de dades.
3: De dades, sí, sí, sí.
6: I diu que està, sobretot els clients, que no contestin res, que truquin a l'empresa, perquè es veu que estan enganyant.
3: Sí, sí, sí, sí.
6: O sigui que, ara una altra tonteria, em vaig amb un altre puesto. El sifón.
3: Sí.
6: El sifón, que sembla que no hi ha als supermercats i tot això, al Carrefour n'hi ha.
3: També.
6: Un sifons de plàstic,
3: sí,
6: que es tira,
3: sí,
6: com quan acabes una Coca-Cola.
3: Sí. Veus, no sé, al final sortiran sifons. Al final jo ho provaré, això del vi i el sifó, però jo no ho he provat mai. Al final m'ho fareu provar.
6: Jo al Carrefour, perquè jo faig les comandes al Carrefour per internet, que tot el que és arròs, oli, llaunes, tot això. I jo he comprat sifons i són com si fos una Coca-Cola, però de dalt tenen tenen un tapet que es tapa el que surt el sifón, i sí, sí, és un sifón.
3: Sí, sí, molt bé.
6: Com els d'abans. Com els d'abans,
3: però de plàstic. Molt bé, Mariló, gràcies per trucar-nos.
6: Vale, bona nit, bona nit a tothom.
3: La Paquita des de Premià de Mar, bona nit.
7: Hola, bona nit, Marta. Era només una cosa perquè ja, si hi ha algú que s'hi ha trobat, que vagin molt en cuidado. Jo vaig rebre abans d'ahir una carta de, i posava la meva data, nom, apellido, la direcció, tot correcte. I era d'Iberdrola. I allà en la carta posava que jo tenia unes factures pendents de pago i que allò tindria de ser abonat. Al mig de la carta hi havia un logotip, posava escanegi aquest logotip i així es veurà vostè exactament on té de
3: pagar.
7: Automàticament ja ho vaig captar. Primer, que jo no tinc Iberdrola, jo tinc Naturgy.
3: Sí.
7: Però, per si acas, vaig telefonar a Naturgy a la secció d'atenció al client i vaig comentar-ho. Em van dir, a veure, llegeixi'm, sisplau, el primer pàrraf que hi ha de la carta, li vaig llegir i dic, diu, ha hecho algo? Dic, no. Dic, per què? Primer, que jo, Iberdrola, no tinc ni idea de res, dic, però, diu, menys mal, sobretot, jo només ho comento perquè si algú s'hi trobés, tenés que vagi molt en cuidado, perquè si escaneges allà, ja està.
3: Ja està, ja et tenen totes les dades, i ja et canvien de companyia i ja l'has vessat, sí senyora.
7: Era només per comentar-ho a vosaltres, perquè si algú, pues, sobretot, que vagin en cuidado.
3: Compte, sí senyora. Doncs Paquita, moltes gràcies per avisar. D'acord?
7: Vale, gràcies.
3: Bona nit.
7: Gràcies, Marta.
3: Adéu, bona nit. La Carmen, des de Barcelona, bona nit.
8: Hola, Marta, bona nit. Mira, jo escolto el programa des de sempre, des de que van començar. I ahir vaig sentir que la Fina de Nou Barris va dir de les botigues aquelles que tenien exposades les fruites a fora al carrer.
3: Sí.
8: Jo no vull parlar malament de res, però al meu barri, que Vic a Gràcia, totes les fruteries que tenen les fruites al carrer són de paquistanesos, eh? Les d'aquí no el tenen a fora al carrer.
3: Però és igual de qui siguin, perquè diu que el reglament no ho deixa.
8: Sí. Bueno, sí. Però no ho deixen, però ells suposen.
3: Ja, ja. Clar, ha d'anar a la Guàrdia Urbana a dir-los que no es pot posar, suposo. Sí, sí.
8: Clar.
3: Molt bé, Paquit. Ai, sí, Carmen.
8: Sí. Bueno, doncs pues, m'alegro molt de parlar amb tu. I
3: jo també.
8: Amb tu, et dic de tu.
3: Ai, tant, només faltaria.
8: Jo escolto aquest programa des del Carles Cunier.
3: I no truques mai.
8: El que passa és que vaig trucar amb el Solà.
3: Doncs
8: però
3: mira,
8: bueno,
3: gràcies per trucar-me.
8: I és que he tingut el meu marit 7 anys amb Alzheimer.
3: Mare meva.
8: Doncs, i llavors no podia trucar, ja no estava per trucar, la veritat.
3: Ja ho entenc, ja ho entenc.
8: Vale,
3: doncs, pues, gràcies per fer-nos confiança i ser aquí, Carmen, moltes gràcies.
8: Vale, fa una altra.
3: Adéu,
8: vale,
3: bona nit.
8: Bona nit.
3: A més de les trucades del directe, tenim alguns missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. En fem algun, encara abans de la nostra història de nit d'avui. Per exemple, sobre la visita del Papa, la Margarita des de Terrassa ens diu això.
9: Avui voldria donar la meva opinió sobre alguna cosa relacionada amb el viatge del Sant Pare. Jo no sóc practicant, per tant, no entraré en el tema religiós, tot el meu respecte, i esperant que tota la visita surti perfecta. Ara bé, el Sant Pare és una persona suficientment culta per poder parlar allà on va amb l'idioma que realment ell vulgui. Per respecte a la memòria de Gaudí, que era una persona que ja en el seu temps defensava molt el català, hauria de fer, pel meu parer, la benedicció en català. I per respecte a Montserrat, quan hi vagi allà, també, si no tot, una part. I si no pot, perquè realment li és molt difícil parlar una mica de català, que és una llengua llatina, doncs mira, que ho faci en llatí, que és la llengua de l'Església. No sé, no vull crear un debat, i tot el meu respecte, però és la meva opinió. No creieu?
3: Molt bé, doncs és l'opinió de la Margarita. Jo crec que ja estan canviant una mica i crec que al final no sé si farà tota la benedicció, però jo diria que acabarà incloent el català, com a mínim, a la Sagrada Família. Veurem què fa a Montserrat. Gràcies, Margarita, pel missatge. Ens ha trucat la Josefina des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
10: Hola, Marta, bona nit a tots els sabis ignorants. Bé, estic escoltant la gent que, de les estafes que volen fer. Jo fa més de 10 dies que van intentar estafar-me també amb un pel mòbil, dient-me que l'empresa Vodafone es havia juntat amb Gestel i que ara jo els havia donat tots els números. I, però com m'havia de donar els números, si ja ho sabeu. Total, quan vaig donar compte de que jo era una estafa. Bé, bueno, doncs porto 32 trucades entre 13 aquests dies de que em truquen i com que ja sé qui són, penjo. I em diuen, ahir em van dir-me, si no contesta, li deixarem de que tingui la medalla.
3: Quina...
10: Jo no vaig dir res, perquè no he contestat més. Llavors vaig telefonar de la medalla.
3: Quina medalla? La medalla de...
10: Sí, la medalla aquesta de la... De
3: la que truques per emergència?
10: De teleassistència.
3: I quina barra, no, d'això?
10: Ah, sí, sí. Si no me contestes, te vamos a dar de baja de la teleassistència. Llavors jo vaig trucar-hi i vaig explicar, diu, senyora, no faci cas, diu, perquè diu, això és una estafa. Diu, perquè nosaltres treballem amb totes les empreses de telefonia.
3: Clar.
10: Diu, i no podem fer, bueno, jo ja la quedo. Però és que cada... Mira, avui ja et dic, avui 10 vegades, i em porto 30, 28 o 30 de trucades. Com que ja veig el número quin és, doncs ja quan me truquen, troco el peixo i ja està.
3: Mare
10: però
3: meva.
10: És que no em deixen, no deixen viure.
3: No deixen viure.
10: I em diuen, i per què no contesta el telèfon? Em diuen, per què no contestes? Josefina, contesta. No els dic res. Però que, vull dir, ho fan amb moltíssima gent, però... Es vol que els digui més el número meu i mira...
3: Ja, el que passa que no sé si algú li pot ensenyar... Perquè la truquen al telèfon mòbil?
10: Sí, amb el mòbil.
3: El mòbil.
10: Sí,
3: sí. Hi ha una manera, els telèfons mòbils, de bloquejar el telèfon. De bloquejar i que aquest telèfon ja no el pot trucar més. Vull dir que si té algú a l'entorn que li pugui ensenyar... I és la manera de que et deixen de perseguir, perquè els bloqueges i ja hi denuncies aquell telèfon. I llavors ja no, i aquell, com a mínim, el número ja no et truca.
10: És que penges. Al cap d'un segon... Ja
3: tornen a trucar, sí, sí.
10: Vull dir que no deuen fer res més de feina que això.
3: Ja, ja, Déu-n'hi-do.
10: Bé, un comentari sobre la visita del papa.
3: Digues.
10: Jo crec que el papa es hauria de tenir la amabilitat de donar glòria al senyor Gaudí, que és el que va fer tota aquesta meravella i que només per respecte a aquest senyor que era català i que pel fet de ser català el van posar a la presó per no parlar castellà, això només per això, pel fet de donar una glòria a aquest senyor que va fer aquesta gran obra de parlar-li en català. I a més que faci el que vulguin. Si la fan en castellà i se la volen fer en anglès. M'és igual. Però jo crec que aquest senyor Gaudí es mereix d'una personalitat com el papa el Sant Pare, doncs, pugui parlar una mica en català. Dedicada amb ell. Aquesta és la meva opinió.
3: Molt bé. Perfecte, Josefina.
10: Moltes
3: gràcies. Que vagi bé. Bona nit.
10: Adéu.
11: Històries de nit.
3: Segur que tots teniu clara la imatge del pagès que es lleva de matinada per anar al seu camp o per treure el ramat, però potser no tant la del que treballa de nit. I tanmateix, cada vegada és més freqüent que al pagès li toqui treballar en negra nit, ja sigui per necessitats del cultiu o a causa de l'emergència climàtica i els seus efectes. Aquesta és la història de nit que hem descobert a casa d'un pagès d'Aitona, al Segrià, dedicat des de sempre al cultiu de la fruita dolça, i que n'ha parlat amb en Domènec Sobirà.
12: Jordi Esteve, pagès d'Aitona, del Baix Segrià, a Lleida. Molt bona nit.
13: Molt bona nit.
12: Jordi, d'entrada, quan et vaig trucar, em vas dir que sabies perfectament qui som els de la nit dels ignorants. Em vaig quedar una mica parat, eh? Jo pensava que els pagesos us llevàveu molt aviat i que per això anàveu a dormir aviat també, però no sé, vaig mal fixat, potser. Ens escoltes a la nit?
13: De la nit dels ignorants? A veure, jo sóc amant a la ràdio gràcies al meu pare.
12: Clar, però el programa comença a les 12.
13: A vegades treballo de nit i la circumstància que m'ha fet més seguir-vos a vosaltres és l'edat. No em creia que amb l'edat no es dormia tant, i és totalment cert. Vale, és totalment cert.
12: Deixa'm agafar-me això que em dius que de tant en tant treballes de nit, perquè la idea que tenim dels pagesos, ara seriosament, és que treballen de dia, de sol a sol. Explica'm un cas en què et toqui treballar de nit.
13: A veure, un dels casos és aplicar productes sanitaris a la fruita. Jo soc productor de préssic pla, de nectarina i préssic vermell, vale?
12: Sí.
13: Bueno, doncs la manera de que el producte estigui ben aplicat, doncs té que ser una època del dia que no faci vent, d'acord? ¿Vale? Sí. I segons les estadístiques, és més a la nit, d'acord? ¿Vale? Tenim que estar vetllant i, doncs, bueno, normalment, allà a les 3 o les 4 de la matinada és quan s'acostuma per al vent. Hi ha productes que, per a ser aplicats, no pot fer calor. Segons quins productes, en la calor pues, pot acabar cremant la fruita. ¿Vale?
12: O sigui que també per això també es vol fer-ho de nit, perquè la temperatura baixa, és clar.
13: Exacte.
12: Però Jordi, com saps quin és el bon dia i la bona hora? Com ho saps abans de sortir de casa?
13: El vent té coses curioses.
12: Sí?
13: I jo soc d'Aitona i me guio perquè a dalt Aitona està rodejat per una serra. ¿Vale?
12: Sí.
13: I a dalt de la serra tenim una senyera. És una senyera que la va ficar a l'Ajuntament ja fa molts anys i està il·luminada per un foco. I, pues, bueno, aquella senyera, a part de fer la feina d'ensenyar a la gent que som catalans, pues, bueno, també serveix pels pagesos per saber si fa vent o no fa vent.
12: O sigui, abans de sortir de casa mires la senyera.
13: Exactament. La senyera de la serra serveix per saber si fa vent o no fa vent. Exacte.
12: Estem parlant de les 3, les 4 de la matinada. No despertes els de casa a aquella hora?
13: Segons quins dies sí, segons quins dies no. No, perquè resulta que els meus fills s'aixequen molt pronte per anar a estudi, perquè es tenen que desplaçar. Jo, si no em calgués, tampoc no em despertaria. Jo, si em desperto, és per l'obligació. I més és, quan estàs nerviós, els dies que no tens que anar a ensofetar, t'aixeques i dius, hòstia, avui per què m'he despertat si no em tinc que despertar? I a vegades confies aixecat a les 3 o les 4 i et despertes a les 5 o les 6 i dius, hòstia, ara què faig?
12: Ja, ja. Surs a les 3 o les 4 de la matinada, més o menys, surs a fora, al camp, què se sent?
13: El que és el poble no se sent quasi més res. I al camp, igual sents algun pagès que ha matinat més que tu i molta naturalesa, molta. Grills, conills, sigo algun senglar, molt pocs, per la camí, algun, però el que hi ha és molts conills, molts.
12: Sí?
13: És l'hora preferida per la fauna.
12: I l'ensulfatada la fas amb màquines, entenc, no?
13: Sí, amb un tractor que va aganxada amb una màquina, que és una cuba, i porta una bomba d'aigua que fa pressió i va cap a unes boquilles i expandeixen el líquid cap a la dreta i cap a l'esquerra. I això cobreix tots els arbres.
12: I pots treballar bé, les fosques?
13: Sí,
12: no. No hi ha algun risc, no hi ha algun perill, no?
13: Bueno, a veure, seria millor treballar al dia. Però, bueno, com que normalment les finques, cada pagès se les coneix com a la palma de la mà, vull dir, no veure perills. Jo sempre tinc quimera a la fauna. Jo quan veig un porc senglar me fa molt respecte.
12: Sí?
13: Molt. Sí. L'únic que, pues, bueno, com que vas dins del tractor, pues, bueno,
12: hi ha un moment que has de baixar del tractor, que has d'anar cap al cotxe o que has de caminar pel que sigui, no?
13: Ah, llavors malament rai. Jo als animals hi tinc molt respecte. Ah, llavors, pues, bueno, una de les vegades que me'l vaig trobar, me'l vaig trobar a la furgoneta amb el vehicle i, bueno, es va parar al mig del camí i, pues, jo vaig esperar que s'apartés, se va apartar i vaig continuar. Però menys mal que anava a la furgoneta. Si te'l trobes caminant, doncs no sé com pot reaccionar un animal d'aquestes.
12: No, un senglar, millor tenir-li respecte, sens dubte.
13: I tornant al detectar de la nit, a veure, amb la maquinària que tenim ara, doncs, és quasi bé pràcticament com si fos de dia, perquè portem focos davant, focos detrás, portem la llum d'emergència, vulgarment diguem el pirulo, ¿vale? El llum
12: sí,
13: taronja,
12: sí.
13: I, però, bueno, sigueu bastant.
12: Què fas quan acabes? Recuperes la son?
13: Uf, bueno, això segons el que t'espera després del sofatar. A veure, jo tinc el costum de, si no tinc que anar al sofatar, d'esmorzar abans d'anar a treballar, ¿vale? Uh-huh. Però el dia que tinc que fer la jornada d'anar a sofatar, un vas de llet ràpid i marxar, d'acord? ¿Vale? I allà

0: Les 10 és l'hora crítica que es comença a girar el vent. Esmorzar, i segons el que tingues que fer, doncs, bueno, abans de sinó dinar, i si acabat de dinar pot ser una mini migdiada, val, però jo de cada vegada menys, perquè si no la nit, després no puc dormir.
1: Clar.
0: Vale? Vale? Ara no, és impossible. Si faig migdiada ja... Ja és el que em toca, escoltar la ràdio.
1: Escolta, i d'estudiant de jove, eres dels que estudiaven fins tard o dels que es llevaven aviat per repassar?
0: Ara m'has fet una pregunta que no estudiava ni a la nit ni al matí.
1: Ni al matí.
0: No, per això vaig voler continuar l'ofici del pare, com que l'ofici de pagès lo tenia a casa, però no vaig voler continuar. Però no, readreçaré la pregunta i soc animal de nit i no de dia, sí.
1: Va, doncs ara provo una altra pregunta. Ja que ets tan de nit, tu devies ser dels que anaven al Big Ben, no? A la mítica discoteca de Bombers, no?
0: Sí, i ara que t'estava parlant d'anar al sofatà, ara això no ho puc fer perquè, bueno, jo entenc que tothom l'edat castigui, però quan teníem entre 18, que era quan teníem el carnet, començàvem a tindre el carnet de tractor, dels 18 als 25... Pues lo tradicional era lo dissabte a la nit, a les 12 de la nit, mos trobàvem al bar del poble, anàvem a fer un beuret, sí, i agafàvem el cotxe i cap al Big Bang.
1: Sí.
0: Però aquella nit, al Big Bang, a diferència dels dies que no ens sofatàvem, que fèiem pues, les 6 o les 7 del matí, aquell dia només podíem fer les 2 i mitja, 3 de la matinada.
1: No fotis.
0: O sigui que fèiem mitja sessió i en acabat... Anàvem cap al poble...
1: M'ho veig a venir.
0: Agafàvem el bats de llet amb una mà, mos ficàvem la sabata amb l'altra, i agafàvem el tractor i mos anàvem a ensofatar. Fèiem dos o tres pubes, i han acabat a fer migdiada.
1: De veritat, o sigui, us n'anàveu de marxa i després agafàveu el tractor i ensofatàveu al camp.
0: Sí, sí, perquè normalment, el dissabte i el diumenge, és el dia més adequat per sofatar. Vale? Uh-huh. I, pues, bueno, ja que estàs despert, pues, bueno, és un dia que no et calia despertar. Clar. I llavors, pues, bueno, ja t'he dit, han acabat de sofatar a fer migdiada i si convé dinar i llavors una altra migdiada. I el dilluns a tornar a treballar amb normalitat.
1: No recordaràs algun tema que t'agradés de l'època que posessin o que punxessin allà al Big Ben?
0: Sí, era un tema que mos feia tornar bojos. Era L'amor t'ho jur, del Gigi D'Agostino.

0: dir, era aquest, no?
1: Era aquest, sí, exactament. I el dia que no el podíem escoltar perquè el ficàvem més tard de les 3, no sé, molta ràbia. Que havíem d'esperar dintre una setmana i tindre la sort de no tindre que sofatar per poder sentir la cançó.
2: Clar, perquè després, clar, arribaves al tractor i el so era tot un altre, no?
1: Exactament, exactament.
2: Escolta, un altre cas en què et toqui llevar-te de matinada, va.
1: A veure, ara això ja ha passat a la història. Jo encara ho he fet. És quan tens que fer recs, ara tot, pràcticament sé que tot per aspersió, vale? Sí, per aspersió, sí. o goteig, gota a gota. Era quan havíem de regar amb aigua manta o amb aigua tirada, que li dic jo. I tens que regar les 24 hores, perquè no pots desaprofitar una aigua.
2: Yeah.
1: I, pues bueno, lo secler de la comunitat de regants te diu, pues bueno, regaràs a les 2, si l'aigua més o menys va com sempre. Però, bueno, sempre hi ha el pagès pícaro que té un pamet l'aigua aixecada per avançar més l'aigua, i a més de les 2, pues igual te toca regar les 3 o les 4 de la nit, perquè no baixa tanta aigua.
2: Val.
1: I, pues bueno, passar nits sense dormir per poder regar. Això ha canviat 100%. Com a molt, doncs tens que anar a vigilar, doncs, un programador de rec.
2: Un programador de rec, en algun moment, sí. Sí,
1: sí. Sí, perquè les coses automàtiques acostumen a fallar. Vale?
2: Val. Si hi ha risc de gelada, aquí també et pot ser que et toqui llevar-te de matinada.
1: Què toca fer? El període que hi ha risc de gelada acostuma a ser quan l'arbre està fort, que és des de finals de febrer fins a mig abril, o finals d'abril. Vale? Què s'acostuma a fer? Primer que tot, tens que vigilar que no baixi la temperatura.
2: Clar.
1: Si baixa la temperatura per davall de zero, vale? Que arriba a -1, -2, -0,

0: i se fa calentó, vale? O regant amb recs per expressió. Això és una cosa molt curiosa. Si un no ho ha vist mai, una cosa molt bonica. Tu t'imagines la silueta d'un arbre florit,
1: sí, sí,
0: i engegues l'expressió i queda cobert de gel.
1: Val. Sí, sí.
0: Queda com si fos un arbre de vidre, per entendre-me.
1: Clar, com tot gebrat.
0: Com tot gebrat. I dius, hi ha gent que la primera vegada que ho, veus, pensen, hosti, que animals que són aquesta gent? Volen salvar una collita i estan cobrint la fruita de gel. Pues encara diràs que pot ser contraproduent. No, el que s'aconsegueix és que la fruita, quan està molt petita, a mida d'un ungle d'un dit petit, encara
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: fa, la gel fa una cobertura i s'evita de que aquella fruita baixi a menys de 0 o menys 1 graus.
1: Val, clar. I, el gel ja està fet i no baixarà més, és clar.
0: Exactament. I s'ha salvat moltes collites.
1: Que bo, Això ho fas tu, aquí no hi ha maquinària.
0: No, aquí no hi ha maquinària. Bueno, aquí pots tindre un dispositiu enxufat al mòbil que quan baixi de certa temperatura t'avisi. O, bueno, doncs tens termòmetres escampats per tota la finca de temperatura màxima i temperatura mínima i doncs, passes nit sense dormir.
1: Escolta, he vist també que en alguns llocs es comencen a fer collites de nit. Allò quan la temperatura puja, que comença a fer molta calor, hi ha llocs que comencen a fer collita, la collita de la fruita a la nit. Vosaltres us hi trobeu amb això?
0: Hi ha gent que ho ha començat a fer, sí.
1: Sí?
0: Per diverses circumstàncies. Una és perquè, bueno, no és el mateix la temperatura que fa aquí el Baix Segrià de maig a agost en aquests moments que estem vivint ara, que fa 10 anys atràs. I, perdó, no és el mateix que una persona estigui exposat al sol i tingui que treballar a 40 graus, que no, perdó, hi ha gent que, perdó, s'ha provat i, perdó, se comença a les 10 de la nit i es continua tota la nit. I per la fruita, també, perquè, perdó, no és el mateix que la fruita estigui collida amb la calentor de les 4 de la tarda, que no, com ara el pressi clar, se té que collir amb segons quines temperatures no es pot collir així a lo bèstia. I, però, bueno, si no canvia la climatologia, doncs potser haurem de collir tot aquests horaris. Sí.
1: Escolta, fa temps, quan va començar tot el problema dels senglars, recordo que hi havia gent també que sortien a vigilar que els senglars no els hi fessin mal segons quins cultius a la nit, que és quan surten més, no? No sé si això et toca fer-ho de tant en tant.
0: A veure, el de la fauna cinegètica és un problema molt seriós, eh? Jo, la zona que estem nosaltres, aquí a Aitona del Baix Segrià, senglars, potser no hi ha tants com hi havia hagut anys atràs, també hi ha algun, però conills és una cosa desaforada, no? Una cosa molt, molt sèria. I jo no soc caçador, però tinc sentit que el millor moment per anar a caçar conills és a les nits. Veure, per ficar-te un exemple del mal que fan els conills, ¿vale?
1: Sí.
0: Jo estic plantant arbres i estic ficant com una gàbia a l'entorn de la soca dels arbres.
1: Per què?
0: Perquè si no me'ls roseguen. Me roseguen l'arbre. És una cosa molt sèria, això.
1: Clar. Sí. I escolta, ara una pregunta que te l'he de fer. Et toca treballar de nit també per fer la paperassa?
0: Pues, malauradament, de vegades sí. Sí, bé, perquè jo sóc autònom i quan un no té prou hores al matí, pues té que fer bona nit. Perquè pues, ho tens que acompanyar a un fill amb una activitat, ho tens que fer una altra cosa, i pues, si es pot fer a la nit, pues, se té que fer a la nit. I de la manera que va el sector de la fruita, m'estimo més guanyar-me una mireta més el sou, i encara que pues, tinga que perdre alguna nit, pues, m'ho miro de fer meu jo, si puc.
1: També hi ha molts pagesos que estem acostumats a sentir-los que es queixen de la burocràcia i de la paperassa que toca fer.
0: Ui, m'has tocat un punt. Sí. A veure, jo entenc que té que haver un control, sobretot, però que hi ha un excés de control, jo per aquí ja no hi passo. A veure, jo entenc que els temps han canviat, que abans pues, era una empresa familiar i produïen fruita, ¿vale? I jo anava allí a ajudar. Ara no, ara és...

0: però no deixa de ser una empresa que tens que fer pues, los riscos laborals, tens que fer l'adon, tens que fer el pla de dejeccions, tens que fer, etc, etc, etc. Però és que, senyors, estem fent fruita. Si no el cuidem, ens acabarem carregant el sector, eh?
1: Ja. De tota manera, Jordi, malgrat tot això que estem dient, la pregunta final, sí? Canviaries de feina si poguessis?
0: A veure, a vegades quan, com ara anteriorment, m'has parlat de la burocràcia, doncs te la fan avorrir, te diria que sí, vale? Uh-huh. Llavors, claro, tinc l'estima de les terres pròpies i, pues, bueno, mentre es puga i mentre els polítics m'ho permeten, intentaré viure de la terra pròpia.
1: Encara que toqui treballar de nit. Molt bé, Jordi, sempre ens podràs escoltar a nosaltres.
0: Ah, exactament. El tractor s'ho fa tant, sempre podré escoltar a la nit dels ignorants a la Marta Romagosa.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies
0: a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bona nit, bona nit.
2: Pràcticament 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Calla, que em diu l'Aina, que ens truca al 93207474. Un Jordi d'Aitona no serà pas el mateix que acabem de sentir. Jordi, bona nit.
3: Bona nit.
2: Que ets tu?
3: Sí, sóc jo. Ah,
2: que estàs ensulfatant ara o no?
3: No, avui he tingut que fer tard també, he tingut que tastar una mica la nit.
2: Sí?
3: Perquè el dia d'abans d'ahir vam començar a collir fruita. I com que normalment no tenim totes les parcel·les de fruita totes juntes, doncs he tingut que transportar maquinària d'una parcel·la cap a l'altra.
2: Vaja, i això ho fas de nit, eh?
3: Home, sóc jo sol, el meu pare ja no em pot ajudar, i doncs, bueno, s'ha de fer al moment que els treballadors no estan collint la fruita.
2: Clar. Quina gràcia que estiguis trucant després d'escoltar el reportatge que has protagonitzat en aquesta història.
3: Tot de gent vostra, eh?
2: Eh?
3: Que sóc oient vostre.
2: Ja ho he sentit, ja, que ets oient. Sí, m'encanta, és molt divertit. Escolta'm, quina fruita has collit?
3: Vull collir nectarines.
2: Oh, que bones. Oh.
3: Bueno, sé perfectament que coneixeu la fruita, perquè vau estar a la campanya de la curació.
2: Sí, no sé si vaig venir a collir préssecs i nectarines, o sigui...
3: Exactament.
2: Em va encantar l'experiència, o sigui, sí. Molt xulo, i a part que eren boníssims. I sí, vaig fer cas del que em van dir, perquè com que em vaig emportar una caixa sencera, van anar a la nevera i em van durar. Perquè si els arribo a deixar fora, mare meva...
3: És que, Marta, no és el mateix la fruita que compreu en qualsevol supermercat o en qualsevol fruiteria que no la fruita collida de l'arbre.
2: No cal que m'ho juguis.
3: A nosaltres mos fan collir la fruita com, segons quines varietats i segons el destí on ha d'anar, perquè la fruita que collim nosaltres ha d'anar a mitja Europa, mos fan collir fruita que sembla suro.
2: Ja.
3: No cal que us fixeu, com els plàtans. Els plàtans, quan els compleu, són verds, no?
2: Sí.
3: Doncs això és el mateix.
2: Clar. Però jo vaig agafar un préssec de l'arbre i me'l vaig menjar al moment.
3: Doncs això és l'ideal i el perfecte.
2: I va ser espectacular. O sigui...
3: I la gent hauria de fer la mateixa experiència que vas fer tu per saber que la fruita és bona. Mm. Perquè, clar, si la gent compra una fruita mal collida,
2: no.
3: De pan, no repeteixen.
2: No, clar.
3: Però tens que pensar que la fruita que cullo jo passa dins un envàs, amb un palot, aquell palot l'aboquen en una màquina, aquella màquina l'agafa una senyora o un senyor i la fica en una caixa, té que fer uns quilòmetres, la té que agafar la de la fruiteria, la té que ficar a l'exposició, i últim, el consumidor la té que agafar. Vull dir, no pot ser molt madura per menjar al moment.
2: Està clar. Està
3: no sé si m'explico.
2: Sí, del tot. Per això, crec que tornarem a buscar nectarines de préssecs, perquè és la...
3: Com vulgueu. És... Si voleu vindre al meu camp, si no tardeu massa, podeu vindre, perquè, bueno, jo ja de fruita vaig d'una miqueta de retirada, estic plantant ametllers, però, bueno, és bo saber que, pues, bueno, la gent que heu vingut a menjar fruita aquí en directe, la trobeu bona.
2: Home, t'ho diràs. Si més ho expliquem per tot arreu, sí que sí. Jordi, gràcies per partir a doble, per trucar ara i per haver fet aquesta història de nit amb el Domènec.
3: Jo estic molt content que estigueu a punt de fer els anys, els 25 anys de casats.
2: Això sí. Encara falta, encara falta. Avui jo ho he fet allò en solitud, però encara falten uns mesos.
3: Ja felicitaràs el teu home de la nova part.
2: Molt bé.
3: De l'altra part, de l'altra cantó de la Diagonal.
2: Perfecte, sí senyor. Moltes gràcies, Jordi.
3: Molt content de formar part de la família de la nit dels ignorants.
2: Doncs jo més encara que aquí estiguis i que et fem companyia mentre treballes de nit. Gràcies, Jordi. Una abraçada ben gran.
3: Igualment, gràcies. Bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
4: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
4: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
6: al Matí de Catalunya Ràdio,
4: amb Ricard Ostrell.
7: A Catalunya Ràdio. Postdates. Ser crítics és la condició fonamental per poder viure junts sense ser governats. De Fora de Classe, de Marina Garcés. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: D'aquí a 5 minuts, si una mica més, arribarem a la 1 de la matinada. Encara tenim temps per escoltar missatges i alguns que ens heu deixat escrits al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la Cecília, des de l'Eixample de Barcelona, ens deixa aquest missatge.
8: He escoltat això que dieu ara de la T-mobilitat i de la targeta reduïda per l'autobús, bueno, pels transports. I jo recordo que els meus pares, quan van fer 65 anys, cobressin el que cobressin de jubilació, tenien la targeta gratuïta, la targeta rosa, i els enviava a l'Ajuntament directament sense demanar-la. Jo, en canvi, ara en tinc 72 i no em donen ni la reduïda. Jo he demanat dues vegades a l'Ajuntament i em contesten que no procedeix la meva sol·licitud. Suposo que és perquè tinc massa jubilació, que no és massa avui dia, perquè, clar, tal com estan les coses, viure a Barcelona és molt car, i no és que guanyi 3.000 euros al mes, molt al contrari, però com arribo al màxim o al mínim de la seva llista, no sé de què dir-ho, total, que jo tinc que pagar tot antigament com si tingués 30 anys. I, en canvi, a Madrid, tot gratis. Direu a mi que això és un cachondeo.
2: Sí, Cecília, és així. A Madrid tot gratis i aquí no. Doncs mira, sobre la targeta reduïda també ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp del programa, l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar una senyora dient que l'havien rebutjat en dues ocasions per treure's el pas o pels autobusos, aquestes targetes de color rosa que porten molta gent. A mi també m'ha passat en dues ocasions que he instat perquè m'enduguessin aquesta targeta, me l'han denegada. El que és molt curiós, i m'agradaria que algú, si pot ser de la companyia de la TMB, m'ho aclarís, és com és possible que una persona que té una renta avui en dia més alta que la meva i té la targeta rosa. I és perquè en el seu moment ella es va quedar en l'atur i la va demanar. Però, clar, ara no està en l'atur perquè està jubilada i té una pensió molt més elevada que la meva. M'agradaria que m'expliquessin de quina manera controlen aquestes targetes que van donant al seu dia a les persones que estaven en l'atur i que ara no hi són perquè estan jubilades o perquè ja estan treballant. Perquè si no controlen això, evidentment els que estem pagant som els que som jubilats i que a sobre no tenim una pensió lo suficientment elevada.
2: Doncs sí, senyora. Qui controla això? Bona pregunta, Alícia. Doncs ja queda fet aquí el programa. La Mercè des del barri de Gràcia ens deia també en una altra pregunta que es va fer ahir. Les ulleres graduades i de sol es poden donar a òptiques que les recullin, com també ha dit òptica universitària, diu ella, pel tercer món. La Isabel des de l'Hospitalet de Llobregat diu: jo vaig intentar fa anys lliurar ulleres a la Barraquer i tenien el contenidor a petar, no n'hi cabia ni una més. Per un tema sentimental no vaig voler deixar-les de de qualsevol manera, prenent força i forçant la solapa d'accés, havien estat del pare. Diu, un dia, passejant pel barri, vaig passar per davant d'una òptica, General Òptica, vaig entrar a preguntar i també ells en recullen. Per tant, ja tenim una altra. La Dolors de Sabadell diu, una senyora ha preguntat on es poden portar les ulleres quan ja no es fan servir. Quan ho vaig necessitar, ho vaig preguntar a General Òptica i em van explicar que ells les recullen i les fan arribar allà on són necessàries. I la Montserrat, des de Barcelona, diu, només dir-vos que les ulleres les recullen, ella ja fa un genèric, diu, a totes les òptiques. I després hi va haver una altra pregunta que ens feien sobre un arbre a Barcelona i tenim diferents respostes que ahir també alguna gent va respondre. L'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, diu, l'arbre de la flor lila que comentàveu es diu xicranda i és molt bonic. La Marta, des de la Bordeta, també diu, algú ha preguntat pels arbres de flors de color lila, si no m'equivoco, i ella posa un altre nom, deu ser el castellà, perquè diu jacarandes o jacarandes. Són uns arbres típics de Mèxic, sembla que s'adapten bé al nostre clima i entorn, i per això els estan plantant a Barcelona. I la Montserrat també ens diu, a Barcelona han anat plantant arbres de diverses espècies molt diferents i boniques, arbres d'altres contrades, totes elles de gran interès, i que ens dona una gran diversitat d'arbres que no estàvem habituades a Barcelona. Tot passejant, els vaig fotografiant, i diu la Montserrat, i m'encanta. Doncs en tenim més, però ho farem després, perquè arribem a la una de la matinada i ara és moment d'escoltar les notícies d'aquesta hora. Tornem després amb més preguntes, amb més respostes i més converses, encara ens queden més converses. Vull dir que no marxeu, no aneu a dormir, ara tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats la darrera setmana i la CGT que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a 3 que tinc.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. El seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana.
4: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència de que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida del seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound, que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yard Act i Wet Leg. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i es començaran a fer circulacions de prova.
4: Al cap de pocs dies, l'R2 recuperarà les freqüències habituals, tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
4: Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest mes de maig passat entre Montcada, Bifurcació i la Garriga no s'acabarà fins a finals d'any.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
4: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge de l'equip. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Al torneig tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per les semifinals.
1: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip grassenc ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: Fins aquí les notícies.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
7: Aquesta veu no és de ningú.
8: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
7: Quina història, mare de Déu.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
9: Brava per l'equip de la tarda.
7: És increïble.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ens truca alliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Hola.
0: Hola, bona nit.
1: Bona nit, sóc alliberat jo.
0: Sí, sí, sí, a vostè li donava pas. Digui'm.
1: No, té una altra cosa, la dècada dels 60. Un poeta rus, Lev Sushenko, va pronunciar les seves poesies aquí als Agustians.
0: Si me'n recordo, no me'n recordo. Jo la dècada dels 60 no hi era o vaig néixer a finals de la dècada dels 60? No me'n recordo d'això, alliberat.
1: Doncs, Lev Sushenko es va pronunciar les seves poesies aquí als Agustians. Que un bon papa.
0: Sí. A la Sagrada Família? No, als Agustins.
1: No.
0: A l'Església dels Agustins. D'acord, molt bé. Allà va pronunciar la poesia en rus, diu.
1: Sí, la Tuchenko, sí.
0: No ho sabia, no ho sabia. No, no ho sabia. Doncs miri, he après una cosa.
1: Doncs ja ho saps.
0: Molt bé.
1: Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit. Veus, fa molts anys que també va venir una altra persona i va parlar en rus perquè va explicar i llegir els seus poemes. La Marina ens truca des de Barcelona, bona nit.
2: Bona nit. Perdó, la sort de ser tothom. Jo volia preguntar una cosa que a vegades penso i crec que s'ha preguntat alguna vegada i no recordo i no trobo resposta. Aquestes, les botelles de llet de cartó, no diré marca ara, però és igual, que si són així, que tenen com una forma de trapeci on hi ha el forat per tirar la llet, ja sabem que això no es treuen perquè no els tirem per aquí i per allà. A l'hora de posar el got és molt incòmode, perquè es fan així. Perquè ja, hi ha una forma de trapeci que ja no és quadrat ni rectangular, eh? No són rectangulars, són com quadrades, com un trapeci, un cono. I allí hi ha el forat, no, que jo crec que ho han fet expressament, perquè vaja, jo crec que els importa més estètica una funció.
0: Però, perdona, que jo ara el cap amb, no veig
2: mira,
0: aquesta...
2: Mira, botelles
0: aquesta...
2: de llet.
0: Sí, però
2: bueno,
0: no és el tetrabric de normal de tota la vida.
2: No, llet de cartó.
0: Sí, però vull dir, les llets de cartó van amb uns que són allargats o uns que són més rectangulars, diguéssim, no?
2: Sí,
0: però tu em parles d'un cap en forma de cono, en forma de piràmide.
2: De trapezio, com si és un quadrat, però que està estret pel final. No rectangular, que seria més fàcil, llavors. I rodó també, però és com un trapeci, no sé, tenen una forma aquí com de... No sé, perquè el botó... O sigui, són incòmodes de posar la llet.
0: De posar la llet, perquè pot caure.
2: Perquè, mira, jo soc manites i ho encerto bé. I no té res a veure amb la vista ni nada. No,
0: perquè
2: no,
0: ho fan, no sé, perquè han canviat tots, ho han canviat tot i no es pot...
2: Hi ha algunes botelles que no són així, però jo penso que és per l'estètica. Els agrada que quedi dalt abunyagat un quadrat. Potser per l'estètica.
0: No sé, si algú sap que ens ho expliqui, perquè no sé per què ho han canviat.
2: Igual, i perquè es fa així. Si l'estètica és maca, però si va funcional. Perquè això, avui dia, sembla que hi ha molta... No sé.
0: Ja.
2: Llavors resulta molta buidor, es va dir. Volia dir que també una altra cosa que ha dit el Pep, perquè és una cosa com una altra, als gimnasos hi ha un gimnàs que té unes plantes a la cantonada, d'aquelles regades, com se digui, que si ets alt pot clavar el cap,
0: sí.
2: L'ull, i no hi ha manera de dir-ho directament, és de luxe, d'aquests de luxe que jo no m'agraden els gimnasos, que ara em menjaran, però bé, bueno, jo... Diguéssim que hi ha una moqueta i tot això, ja he anat al temps d'aquest, jo la primera, o sigui, si és que a mi m'importa un pito, que sí, però resulta que siguin bons, que paguin, eh?
0: Ja.
2: Però és que no hi ha manera de dir-ho clarament. Sisplau, podria vostè posar, digue-li su jefe o director, perquè no es posa mai, eh?
0: Ja. Bueno,
2: a vegades sí, eh? Però, els importa un bledo, un set. A veure, ara m'ho poso tremendo, eh? Dóna la impressió, eh? No tothom, eh? Li dius al carrer, miri, vostè sap d'això, quin número és aquest, no sé què, i quan els expliques això, com si tinguessis la culpa tu.
0: Yeah.
2: Encara tu ets raro, quan falta ètica i això, que tu reivindiques, ets tu el raro.
0: Ja, ja, ja, ja l'entenc.
2: En el sentit que ets tu, i ho dius bonament, doncs mira, una senyora és pitjor que jo, una mare d'una persona,
0: Yeah.
2: Li va dir, pues, si ho treu això, ho tiro jo.
0: Clar.
2: Li va dir, amunt. Yeah. Però saps què passa? Que si ho trenquem...
0: No, no, encara us denunciaran a vosaltres. No, no, està clar.
2: Doncs el serà, vaja, la Guàrdia Urbana, jo no puc fer nada. Va dir, bueno, digue en castellà, però... Yeah. Jo no soc la trona, al contrari.
0: Ja, ja, ja.
2: Però és que tot, trobo que encara qui paga mana, a vegades.
0: Ja, yeah, ja t'entenc.
2: I aquell carrer, ho ha dit tu que vas a aquell gimnàs, doncs hi podries dir, sí?
0: No li dic. I ho va fer?
2: Perquè, clar, ella va... Sí.
0: Sí.
2: Jo li diré, bon dia, li diré, si li pots dir tu, a veure, amb aquestos, però ja m'anirà. No, no retiren la planta. Jo, home, no tinc ganes d'anar a l'Ajuntament, tinc que donar
0: ja,
2: un nom.
0: Fa mandra, sí.
2: Denunciar. No, no farem res. No, no m'agrada tenir que denunciar, m'agrada per les bones. Però, ja,
0: però si no ho entenen per les bones...
2: Les plantes que estan, i a més fa llits, perquè són torretes molt lletges, petites. Que no només són de fora,
0: ja.
2: No hi ha manera, eh?
0: Ja, ja ho veig, ja.
2: Pot, i no hi ha ningú, diu que està prohibit, o no és legal, o no sé què.
0: Sí, que està i prohibit dic, tenir coses a les façanes, tenir. Sí, sí.
2: Sí, les façanes, i sí. Això diu que no s'ha de fer. Jo en fi. Crec que per ètica, diré, jo a les èpoques que he estat, no algunes coses no m'agradaven, perquè tenia un llibre d'ètica que explicava com tractar un rodamont, un cec, una persona al carrer, o passar per la dreta, o sigui, hi ha coses que no m'agradaven. No existia música a la classe, a l'escola, i sé que era quina cosa més estranya, no?
0: Ja, ja, ja, sí. Molt bé, Marina,
2: no, no,
0: gràcies.
2: Jo ara ho sento, però no, no. No sé si dir a l'Ajuntament, ho tindré que dir en general.
0: Sí,
2: però
0: jo crec que sí, perquè si no, no faran cas, està clar.
2: Sí, ho he fet, ja ho he fet, però tinc que dir a vegades el número concret, segons ja. Que ho tinc que dir. I clar, però bueno, jo ho he dit 10 vegades, ho dic, eh?
0: I no et fan cas, ja.
2: No, la rara és
0: doncs,
2: tu,
0: ja,
2: rara,
0: ja ho entenc, ja. Sí,
2: o
0: sí.
2: La gent falta el respecte a la discapacitat moltes vegades. I diu que ets tu raro, que ets antipàtic, o, yeah. O que... O,
0: sí, paciència, Marina, paciència i denunciar si una cosa no està bé.
2: T'has de respectar tu mateix.
0: Clar. Marina, gràcies per trucar-nos, una abraçada.
2: Avui tinc el dia.
0: Vinga, un petó.
2: Bona nit.
0: Adéu, gràcies. Bona nit. L'Anna des del Fort Pienc també ara fa uns dies ens va deixar aquest missatge de WhatsApp al 667-220-148.
3: Avui no vull fer ni una pregunta ni donar una resposta, vull fer una queixa. Soc una persona molt cinèfila, jo cada setmana vaig al cine. Cada setmana, perquè m'encanta. Aleshores, sempre, ara últimament, he anat amb una amiga, anem aquí a Les Glòries, que ho tenim doncs, bastant a prop de casa. Què passa? Resulta que, com que anem cada setmana, estrenen poques pel·lícules. Arriba un punt que ja les hem vist totes i la feina que tenim és per veure una pel·lícula. Clar, anem en una hora, que a nosaltres ens va bé doncs, de 6 a 7 i mitja, aquest horari, que sempre n'hi ha hagut de pel·lícules. Ara resulta que totes les que fan aquesta hora són en anglès. Aleshores, ja la setmana passada vam tenir que mirar el que hi ha, l'única que ens quedava. Aquesta setmana ja no ens hem pogut quedar, ens n'hem tingut que anar a Diagonal Mar, perquè aquí totes les d'aquesta hora, si n'eren quatre, hasta la de dibuixos animats, era en anglès. O sigui, i pregunta jo, i per què? Per què en anglès? No sé, la podríem fer en català, no? Però és versió original, clar. I aleshores diu que és que... perquè pel turisme. Resulta que el cine... Clar, no sé si arribaran a omplir-lo algun dia, perquè abans, fins ara, era 2 euros el dimarts, perquè som magüeles, i ara ja no, i ara ja són 6 euros. Doncs ara, clar, no. La setmana passada estava, no 8, però pràcticament. I aquesta setmana ja no hem vist, clar, ni les noies que treballen, que ja ens coneixem com si fóssim de la família. Bé, només és aquesta queixa. Aviam per què a Glòries ara passa això, que totes les de la tarda són en anglès. Llavors, clar... has d'anar-hi a la nit, però nosaltres a la nit no volem sortir.
0: Clar, i normalment hi ha diferents opcions, amb diferents horaris, en versió original, si anglès o altres idiomes, o en versió doblada, però veig que aquí doncs, han tirat pel dret i les han posat totes a la tarda en anglès. Mira, a veure si algú ens ho sap explicar, el per què realment, i si no ho podem demanar, a veure si hi ha possibilitat de que s'ho repensin. És el missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa l'Anna. I hi ha una altra Anna, en aquest cas des del Raval de Barcelona, que ens ha deixat aquest altre missatge.
4: Vaig trucar ja fa uns quants dies perquè volia fer una pregunta sobre el rellotge de la plaça Catalunya, el que està sobre Zara, que abans era el BBVA, que aquí li corresponia que això s'arreglés. I no sé si em vau contestar o no, però malauradament és que hi ha alguns dies que no he pogut sentir i no sé si això algú va contestar o no. I després també tenia un comentari. Jo fa molts anys que escoltava aquest programa amb el temps del Cuní i m'ha quedat, ara l'he tornat a reenganxar, diguem-ne, I m'ha cridat molt l'atenció que recordo que en aquelles èpoques antigues la majoria dels que trucaven eren nanos joves que estaven estudiant perquè era l'època dels exàmens i tot això. Era la majoria de gent jove. I ara, curiosament, és al revés. Ara és gent gran. He notat un canvi bastant, bastant fort. Curiós, no sé per quina és la raó. Suposo que és que conforme es fem més grans, doncs la veritat és que l'insomni està bastant present.
0: Doncs mira, fins i tot jo havia trucat al Carles Cuní perquè recordo haver estat estudiant exàmens i aturar-me i trucant al Carles i trucant al Miquel, en Miqui Moto, en aquells moments Miquel Calçada, que feia el programa de música el dissabte a la nit aquí a Catalunya Ràdio. Sí, abans potser la gent jove escoltava més la ràdio també, que no pas ara. Però vaja, a poc a poc els anem incorporant. Anna, i és veritat que encara ningú ha respost al tema del rellotge que deies de Plaça Catalunya. Ningú, l'hem recordada diverses vegades i encara no hem trobat la resposta. És la 1 de la matinada i 17 minuts. Deixeu-me recordar i, de fet, dir-vos gràcies ja perquè hem rebut els primers missatges d'oients ignorants que ja heu respost a la crida que feia en començar el programa perquè ens compartiu històries que tingueu al voltant de gaudir dels monuments que hi ha a Catalunya. Si teniu alguna anècdota, alguna sensació, algun capítol bonic, tendre o desastrós, és igual. Perquè aprofitant la visita del Papa, la setmana que ve per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, doncs volem dedicar una part del programa de la nit de diumenge a dilluns, si és possible, a escoltar les vostres històries. I el que us demanem, com vam fer, per exemple, per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Poso algun exemple, no? Potser podem trobar algú, que tenia algú de la família que el va conèixer, vés a saber, o que hi va treballar fins i tot, o us heu quedat amb les ganes de visitar un lloc concret, o us vau fer, o us vau enamorar al Pargüell, o potser uns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu anat. Potser viviu a prop de la Sagrada Família i n'esteu farts de tants turistes o qualsevol cosa. O heu ajudat uns japonesos que buscaven algun monument de Gaudí i no el trobaven, vés a saber. Per tant, qualsevol testimoni serà benvingut. El que us demanem és que ho compartiu a través del WhatsApp del programa, perquè així els anem recollint tots aquests testimonis. El WhatsApp, el recordo, és el 667-220-148. Millor en un missatge de veu, perquè així la setmana que ve ens ho escoltarem ben vestit, ho compartirem entre tots amb unes boniques músiques. Va, ens hi ajudeu? Això serà la setmana que ve. Parlant de Gaudí, però ara parlarem d'algú que està una mica... O sigui, no és el mateix, però ara m'entendreu perquè dic que estan completament relacionats. A mitjans del segle XIX, Barcelona va enderrocar les seves muralles per poder créixer. El govern espanyol va triar Ildefons Cerdà per dissenyar l'expansió de la ciutat. Enginyer i urbanista, va idear un traçat de carrers quadriculat, illes de cases octogonals i amplis espais per jardins i vianants. Amb el pas dels anys, aquell nou barri, l'Eixample, s'ha convertit en un dels emblemes de la capital catalana i a molts llocs s'estudia com a exemple de l'urbanisme modern. La seva construcció, però, no va ser tan fàcil com es podria pensar. El projecte va patir unes quantes modificacions. Des de Barcelona no es veien bons ulls la idea de Cerdà i es va acabar imposant des de Madrid. Aquests són alguns dels detalls que l'enginyer i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Magrinyà, explica en aquest llibre Teoria Cerdà, que acaba de publicar. Considerat una de les persones que més en sap d'ell, Magrinyà també serà comissari de l'exposició Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que es podrà veure a Centelles, localitat natal de l'urbanista, després Barcelona i Madrid. Aquesta exposició serà una de les fites de l'any Cerdà que commemora els 150 anys de la seva mort. Francesc Magrinyà, bona nit.
5: Bona nit.
0: I benvingut a la nit dels ignorants. Què li deu Barcelona a Ildefons Cerdà?
5: Home, a veure, què li deu? És una bona pregunta. A veure, el Cerdà l'any 75 va agafar un vaixell, se va anar cap a València, però després d'allà agafava un tren cap a Madrid i va dir, Barcelona no sé si mai si em sabrà reconèixer tot el que jo he donat per ell i tots els esforços que jo he fet i bueno, no m'ho ha reconegut, però algun dia m'ho reconeixerà.
0: I ha arribat el dia.
5: Jo espero que sí, crec que sí.
0: Ha arribat el dia. Ha trigat, eh?
5: Sí, ha trigat, sí. Bueno, de fet... Bueno, moltes vegades a Gaudí el van començar a reconèixer quan els estrangers van començar a reconèixer Gaudí, eh? Perquè abans... I a Cerdà, bueno, l'any 59, quan ja l'Eixample ja s'havia construït bastant, van començar a veure la potència que representava això i es va fer un congrés mundial d'urbanisme i allà es va començar a reconèixer el personatge.
0: Sí, li sembla, situem-nos a la Barcelona de meitat del segle XIX. Com era en aquell moment la ciutat?
5: A veure, era un... Ell arriba a Barcelona l'any 35, 34-35, i ell va estudiar a la Llotja, estudia matemàtiques, i després l'any següent se'n va a Madrid a estudiar enginyer de camins. I és una època de revoltes, és quan les fàbriques comencen a introduir-se el vapor, quan es concentra els treballadors, hi ha una migració cap a la ciutat, i la ciutat comença a créixer dins de les muralles, i evidentment doncs, comença a haver-hi revoltes, perquè els treballadors s'associen, i bueno, Cerdà viu una mica aquesta commoció. Ell que venia d'un mas al Pla de la Garga, a Centelles...
0: Allò de la tranquil·litat més absoluta, arriba aquí i comença a enderrocar amb muralles.
5: Bueno, no, aquesta discussió d'alguna manera es llença, l'escrit abajo les muralles de Pere Felip Monlau, que l'any 1841, en el trienni liberal, de 1840 a 43, una mica es fa, de fet, la reflexió de que ja cal tirar les muralles. I aquesta reflexió doncs no s'haurà d'esperar una altra vegada fins al bienni progressista del 54 al 56, 1800, a que d'alguna manera amb Pasqual Madoz s'inicia el procés per enderrocar les muralles.
0: El govern espanyol tria Ildefons Cerdà per dissenyar aquesta expansió de la ciutat. Per què el trien amb ell?
5: A veure, el Cerdà va estudiar camins a Madrid i en sortien 10 estudiants cada any, dels quals 3 o 4 catalans.
0: Ja.
5: I l'any 51, el Ministeri de Foment, es crea el Ministeri de Foment perquè abans les ciutats les planejaven els militars. Es crea el Ministeri de Foment que construeix infraestructures i a partir del 1858 la planificació de ciutats passa al Ministeri de Foment. Per tant, els amics de Cerdà a Madrid.
0: Clar, van dir que aquest el coneixem, no? Aquest sabem
5: bueno, els seus amics, clar, perquè eren una colla, eren uns poquets. I Cerdà se'n va a Madrid perquè li encarreguin el projecte.
0: Perquè li encarreguin el projecte. Com era el projecte inicial de Cerdà, eh? El primer de tots.
5: A veure, el Cerdà, quan ell ja va fer una mica de reflexió, quan es va... Amb ell, el govern civil, perquè tenim com la imatge de que Barcelona era molt important als ajuntaments, però amb el moviment liberal el que importen són els governadors civils. No aquesta imatge del franquisme, sinó que el govern civil era la modernitat. I llavors Cerdà es converteix en tècnic del govern civil. Ell era regidor a l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment, estem parlant del 54, i llavors li carreguen el plan topogràfic de les afores de Barcelona. I llavors ell, aprofitant que dibuixa el plan topogràfic, fa amb un transparent una primera proposta del projecte d'Eixample.
0: I què passa amb aquesta primera proposta, que no acaba sent...
5: Aquesta proposta, a veure, potser perquè m'he avançat, el 55, quan ell presenta, és un transparent que no hem trobat mai.
0: Ah, no?
5: No. I llavors, és el novembre del 1858, això ha sigut el 54, el novembre del 1858, 4 anys més tard, quan les competències de planificació de ciutats passen al Ministeri de Foment, és a dir, els amics de Cerdà, Cerdà se'n va a Madrid, i al gener li encarreguen el projecte. El gener de 1859, i 2 mesos més tard va i el presenta el març de 1859, que en aquells moments és ministre el que havia sigut governador civil de Barcelona, que és Pasqual Madoz. I amb els seus amics el presenta i fan, bueno, hi ha una primera acollida, i hi haurà una aprovació inicial d'aquest projecte el 7 de juny de 1859.
0: Però a tothom no li agradava, i crec que va ser, per exemple, justament un arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, que va ser com molt beligerant, molt detractor
5: No, però això són 50 anys més tard.
0: Més tard del que estem parlant ara?
5: Sí, perquè el 1859, de fet, és la modernització de la ciutat, i Sardà presenta aquest projecte. Llavors, en aquell moment, que a vegades pensem ara a la ciutat construïda, però era un dibuix, el Sardà tenia el prestigi que havia fet el pla topogràfic, i llavors es presenta aquest projecte, i la discussió, el que els hi preocupava més a la gent era la Via Laietana, la via A, B i C, i és el que els hi... Si una mica hi havia aquesta discussió, no tant per l'Eixample. I llavors, l'Ajuntament, en aquests moments, la gran discussió són els terrenys de Boralles, perquè a veure si els terrenys de Boralles són... els controlaria l'Ajuntament o els controlaria el Ministeri. I al final, en aquesta discussió, al final guanya el Ministeri de Defensa, perquè el Ministeri de Defensa, que és el propietari de les muralles, amb això es podrà pagar al govern la reurbanització d'aquests terrenys. Llavors hi ha una reparcel·lació que fa el mateix Sardà. Llavors, en aquesta discussió, finalment hi ha una proposta d'un concurs.
0: Sí.
5: L'Ajuntament demana fer un concurs, però el projecte del Sardà ja està aprovat. Llavors demana de fer un concurs, se'n van els de l'Ajuntament. Sardà l'ha presentat el mes de març. El mes d'abril se'n van els d'Ajuntament a reclamar que Pasqual Madoz, que era com el diputat que s'encarregava pels assumptes de Madrid, ara està a Madrid, és ministre, doncs llavors en aquell moment, al final els diuen, s'aprova el juliol, ahir s'aprova el juny, i el juliol els hi deixen fer un concurs. Bueno, organitzeu un concurs, però què? Amb una sala principal, poseu el del Sardà i presenteu els del concurs del que havia presentat organitzat l'Ajuntament de Barcelona. I llavors això es fa al setembre-octubre, aquesta celebració d'aquest concurs, i un any més tard, uns mesos més tard, el 30 de maig, s'aprova definitivament el Plànol del Sardà.
0: És a dir, el concurs no serveix de res.
5: És una cosa que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona, però qui era competent era el Govern Civil, perquè Sardà fa un projecte de 7 municipis, no de Barcelona. Barcelona s'acaba al carrer Provença. S'ha quedat al passeig de Sant Joan. Sardà estratègicament fa 7 municipis. Llavors, qui té competències ja no és l'Ajuntament, sinó el Govern Civil. I Sardà era tècnic del Govern Civil.
0: Centrant-nos ja en el projecte de l'Eixample, estrictament, què té d'innovador en aquell moment el que va dissenyar? Les quadrícules tan característiques, que no sé si va tenir alguna influència d'algun lloc, o realment la seva manera de pensar va fer que l'ordre i l'aprofitament de l'espai intern i extern fossin el més destacat d'aquella idea que va tenir.
5: A veure, el que hem vist en el temps és que els carrers poden... El Sardà va dibuixar uns carrers, va fer un projecte, el 1863, que si avui tu presentes aquell projecte per fer un carrer, te l'aproven, de lo ben definit que estava,
0: sí?
5: Amb els arbres, els passos a nivell, l'enllumenat i tot. El Sardà havia definit els carrers d'una manera molt, molt clara, però el més interessant per mi del Sardà és que va entendre que allò que permaneix en el temps són les alineacions que separen la zona dels carrers i la zona dels habitatges. I llavors, d'alguna manera, el que passa és que això ha sigut el que... La illa pot haver evolucionat. Els carrers ara passen més cotxes abans... Quan Sardà dissenya la Gran Via...
0: Sí.
5: El 1860, una via de 50 metres, no hi ha ni un vehicle.
0: Clar.
5: Però ell fa... Per què?
0: Un carrer amplíssim que dius, per què?
5: Per què? Perquè ell deia que cada mode de transport havia de tenir el seu espai en la secció. Per tant, si avui podem fer mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i tenir el carril bici, el carril dels vianants, els carregats, el cotxe... i el transport públic, és perquè havia previst aquest principi. És a dir, hem de fer uns carrers on cada mode de transport tingui el seu espai. I hem de fer unes illes prou aïllades i amb un pati de ventilació prou gran com perquè sigui higiènic. I això defineix unes alineacions. Després, això com evoluciona el temps? El temps ja ho dirà, però el que ha permanescut en tots aquests anys, més de 150 anys, és aquest plànol d'alineacions.
0: És a dir, que la ciutat que tenim en aquests moments és possible... gràcies a les idees d'en Sardà.
5: D'un científic social i planificador i polític que és capaç de plasmar aquesta idea de que hi ha un espai per moure's i un espai per estar.
0: Per estar.
5: I que això és el que permaneix en el temps. I això ha fet que Barcelona, amb aquesta quadrícula, una ciutat sense estat, sigui avui una de les ciutats mundials, que no és ni Lió, ni València, ni qualsevol ciutat, que és el que li hagués tocat si no hagués fet això.
0: En aquest entramat, Sardà inclou altres vies grans, una part de la Gran Via, com deia, Diagonal, Meridiana, Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan, i crec que la centralitat ell la veia a la plaça de les Glòries. I aquí sí que Clar, amb el temps hem vist que a més que la plaça de les Glòries, diguéssim que tindria una conversa a part, no? Però no va ser així.
5: A veure, el Cerdà que va preveure és no tan sols que va preveure una plaça, sinó que va preveure que tots els equipaments de l'Ajuntament havia d'estar a la plaça de les Glòries.
0: Imagina't.
5: I els equipaments administratius havien d'estar a la plaça de les Glòries. Això, a la llarga, bueno, al final avui la ciutat s'extén i aquest és un lloc de confluència i per tant era interessant col·locar els equipaments administratius. El que passa és que fins al 1925, podríem dir, fins a l'exposició universal del 29, està molt centrat tot en Barcelona. I Barcelona s'acabava al passeig de Sant Joan, i com deia abans, en Provença hi havia Gràcia, es van ajuntar ràpid amb Gràcia, i llavors Barcelona va créixer més aviat cap a plaça Espanya, precisament en Puig i Cadafalc, que estem parlant de l'any 29. Llavors, d'alguna manera, la ciutat no comença a créixer cap a l'altra banda fins a, sobretot, a partir dels anys 60.
0: Clar, i a més, aquí no hi havia inclosa la plaça Catalunya, que al final ha tingut aquesta centralitat, no?
5: A veure, no, és que el Cerdà, el primer dibuix, si et mires el projecte del 59, Cerdà havia dibuixat una plaça a la confluència de Gran Via amb Passeig de Gràcia.
0: Ah, sí?
5: Sí. I aquesta plaça, els propietaris que hi havia, els propietaris de la carretera de Gràcia, que era el Passeig de Gràcia, van ser els primers que es van queixar, i com que eren, de fet n'hi havia alguns que eren amics del Cerdà, van demanar que aquesta, que aquelles propietats no es toquessin, i per tant les de la carretera de Gràcia. I llavors, què va passar? Que es va haver de reubicar la plaça en un altre lloc. I llavors, com que Cerdà va fer la reparcel·lació dels terrenys a les muralles, és ell el que va dissenyar la plaça Catalunya. Que al començament eren dues illes, Al final n'ha quedat una, però la del damunt també havia de ser plaça.
0: Qui va pagar tota la construcció de l'Eixample?
5: Ciutat Vella. Perquè el gran encert que va tenir la ciutat i l'Eixample van tenir el privilegi de que les contribucions que es pagaven a la Ciutat Vella servien en part per pagar la urbanització de l'Eixample.
0: Ah, molt bé. Uh-huh. Si Cerdà fos viu en aquests moments i veiés l'Eixample del 2026,
5: sí,
0: què creu que diria?
5: Cerdà pensaria a l'escala del territori. Cerdà no es quedaria únicament. Cerdà es preguntaria a veure què ha de ser l'Eixample en el futur. Cerdà va fer l'Eixample, va fer la reforma interior. Avui el que estem fent és saltant d'escala i al mateix temps fent grans reformes de les ciutats, i per tant Cerdà el que es replantejaria és quin lloc ha de tenir l'Eixample a l'àrea metropolitana i a la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya.
0: A molts anys vista, no? Una cosa a molts anys vista, què passarà, què necessitarem, no?
5: Exacte. Ell una mica els plantejaria què volem a la societat de la informació, com han de ser les ciutats d'aquest segle XXI.
0: Aquesta tardor es podrà veure, ja deia abans, a Centelles, a Barcelona i Madrid.
5: Serà l'exposició, s'ha retrasat una mica, es farà Centelles al desembre.
0: Sí.
5: Ah, i després a
0: Barcelona i Madrid.
5: Allà a Can Serra, que és la confluència de Rambla Catalunya i Diagonal, que és on hi ha la seu de la Diputació, es farà el gener, i unes setmanes més tard a Madrid.
0: Molt bé. Què hi trobarem en aquesta exposició?
5: Bueno, nosaltres el que volem ara és apropar més el personatge, és a dir, entendre que aquest personatge no és un... La introducció que has fet se la va inventar el nebot del Puig i Cadafalc, que li va donar ordres al Puig i Cadafalc, al seu nebot, Puig i Alfonso, que cremés els llibres del Cerdà.
0: Imagina't.
5: I volíem planificar la ciutat, vam fer el plan Jocelí, però no la podíem fer perquè les alineacions no es van poder tocar. I llavors van haver... Llavors el Puig i Cadafalc, al final, amb Primo de Rivera, van pactar de poder fer l'urbanització de Montjuïc. I és allà on i després van fer la Via Laietana, però no van poder tocar l'Eixample. De fet, el Puig i Cadafalc ja va elaborar l'edifici de la Casa de les Punxes, va promoure el de Baró de Quadres, el de Can Serra, on hi ha la Diputació, però ell volia fer un gran bulevard a la Diagonal i no va poder.
0: No va fer.
5: Perquè, com que s'havia d'expropiar i no donava, doncs no va, i per això estava tan enfadat en aquest sentit. Llavors, què em preguntaves?
0: Què hi trobarem a l'exposició? Tu dius, vols...
5: Bueno, doncs, per exemple, el Cerdà,
0: no?
5: Els que van promoure el ferrocarril de Barcelona a Mataró era el sogre del Cerdà. Els que van promoure el Liceu eren els amics de Cerdà. Els que Cerdà coneixia l'Esseps, el Cerdà era amic de la família amb el seu germà, havien creat una fàbrica de barrets que tenia oficina a Londres,
0: sí,
5: amb el Balmes. El Balmes era confessor de la reina. la dona del Cerdà estava a la cort de l'any 68. Clar, aquest personatge que venia de Madrid, no, era de la societat, eren els indianos, que volien modernitzar la ciutat, que fan totes aquestes accions, i Cerdà era un d'ells, i per tant formen part d'aquesta generació que el 1848, que seria com els Jocs Olímpics de Barcelona el 92, doncs el 1848 és el moment clau de la inauguració de la línia de Mataró, que Cerdà fa el projecte de ferrocarrils de Granollers a Sant Joan de les Abadeses, que promou l'organització ferrocarril de la ciutat. Per tant, ens aproparem a aquesta generació i després intentarem explicar pel gran públic el pensament del Cerdà tant a l'Eixample com més enllà de l'Eixample. Per tant, l'univers del Cerdà, aquest univers de persones, és una generació, però també el coneixement pel gran públic de lo que és la teoria del Cerdà aplicada a la ciutat i aplicada al territori.
0: Doncs és aquest llibre, Teoria Cerdà, de Francesc Magrinyà, i aquesta exposició, Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que començarem a veure a finals d'any i gener i febrer. Moltes gràcies per ser i venir a la nit dels ignorants, que aquí ens agrada aprendre moltes coses i crec que avui n'hem après unes quantes.
5: Doncs aquest llibre el teniu a disposició i aquí està explicada aquesta història i la seva teoria i una mica la seva visió cap al futur.
0: Molt bé, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Bona nit.

0: en Liubina, perde pels carrers de Barcelona.
1: Són 2:15 de 2 de la matinada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ens truca la Mercè, de Vilanova i la Geltrú. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo és que volia comentar una cosa d'aquí del Pla Cerdà. La meva mare era una enamorada del Cerdà.
1: Sí.
2: I sempre explicava que les illes no havien de ser tancades. Les illes havien de ser obertes, que es pogués entrar des del... A part de que va programar les ceres ben amples, sí, perquè els vianants poguessin caminar tranquil·lament, les illes eren obertes i els patis aquests que estan tancats ara, que són terrats i negocis i naus i coses d'aquestes, havien de ser o jardins, o biblioteques, o serveis públics, uh-huh, i coses d'aquestes.
1: Sí, senyora.
2: I clar, i a més, molta vegetació. Amb la qual el projecte Cerdà hauria sigut molt millor. No en tinc ni idea perquè no es va arribar a fer. Suposo que per interessos econòmics
1: tu diràs.
2: Però clar, sí, hauria sigut una eixample molt més fabulosa
1: que
2: ara.
1: Ara ho han fet en alguna illa i algun parc, sí. Però és veritat que la gran majoria no.
2: No, sí. No, és que n'hi ha molt poca cosa.
1: Molt poca cosa, sí,
2: i
1: sí.
2: I és una llàstima, perquè imagina't tu com que ha sigut Barcelona.
1: Imagina't, sí, sí.
2: Molt millor.
1: I tant. Hi ha un projecte, ho dic perquè a mi m'afecta, ja fa molts anys, mare de Déu, que em van dir on jo visc, que allò s'havia de convertir en un parc, i hem passat 20 anys, o 21, i 20 anys.
2: Home, perquè ara hi ha molts interessos de la gent que té terrenys i propietats allà dintre, que ho deixen anar.
1: Sí, està clar.
2: Clar.
1: Molt bé, Mercè, doncs gràcies bé per la teva aportació.
2: De res. No, adéu, bona nit.
1: Bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Bona nit. Mira.
1: Digues.
3: Diu, primer li volia dir a aquella senyora que no trobava sifons enlloc. Bueno, dir-li que el Mercadoni i l'Esclat n'està ple, en trobar-te'ns com vulgui. Uh-huh. Esclar, són de plàstic.
1: Són de plàstic, sí, sí.
3: I amb la fonteta aquella de dalt, que abans era de ferro, doncs, bueno, l'estil no és el mateix, però pràcticament es coneixen bé, també és de plàstic. Esclar, el que hi ha dintre només és aigua. Aigua carbonatada, o sigui que això que diem, posa'm un raig de sifon, això no ho diem bé perquè el sifon és de plàstic o com els dels lavabos o les banyeres o aigüeres que són de plom o de llautó o de ferro, però els sifons sempre són sòlids, no són mai líquids,
1: yeah.
3: O sigui que hauríem de dir, posa'm un raig d'aigua, suposo, no ho sé, yeah. Però un raig de sifon no, perquè el sifon no existeix, els romans ja en feien, i els feien de plom, però clar, dins hi havia aigua.
1: Mm-hmm.
3: Bé, en principi això, després volia preguntar què vol dir la paraula batua. Abans es feia servir molt, principalment per aquí al Penedès, bueno, jo dic aquí, clar, perquè d'allò, per les dones, per dir, doncs, això que deien batua Déu o batua l'hòstia.
1: Batua l'olla, jo havia sentit. Batua l'olla.
3: Ah, batua l'olla també, aquests eren més finets.
1: Home, això, crec que el meu germà encara ho diu, batua l'olla. Tinc un germà que ho diu, això.
3: Sí, els homes no deien això, deien que hagut l'hòstia i això, no? Però vull dir que les dones sí ho feien servir.
1: Perquè era més fi, no?
3: Home, quedava més bé. Però, esclar, jo no sé si això ho han tret d'allà dels bascos que ensenyen allò a l'esquer batua, l'esquer mosquera batua,
1: no,
3: que diuen...
1: Jo crec que no té res a veure, això, mosquera. M'estàs fent
3: bueno,
1: una
3: doncs
1: broma.
3: Vull dir, només per... Si aquesta
1: veure,
3: paraula només
1: això,
3: es deia
1: no?
3: Per aquí,
1: sí,
3: o,
1: sí.
3: I què vol dir, clar.
1: Està ben vist. Molt bé.
3: Vinga, doncs.
1: Gràcies.
3: De res.
1: Adéu-siau, bona nit. Va, que tenim... Ah, que hem de fer la publicitat, encara és veritat. Va, doncs ara tornem.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam...

0: Robbie Williams, un dels artistes que en diverses ocasions s'ha mostrat partidari de la filosofia naturista, perquè ja fa unes nits en Miquel des de Sabadell va fer aquesta pregunta.
1: Tinc un dubte de pobles nudistes, quants pobles nudistes hi ha i com és la convivència, vull dir, si respecten més o respecten menys o quines són les normes de convivència que tenen.
0: Hem traslladat la consulta a Emili Vives, que és propietari del Fonoll, l'únic poble naturista de Catalunya.
2: Aquí a Espanya només conec el Fonoll com a poble naturista, malauradament. Hi ha alguns espais naturistes, alguns camps naturistes, algunes platges naturistes, i hi ha molt poca, desgraciadament, no hi ha competència, que és el que ens agradaria que hagués, que fos... Hi ha càmpings i poca cosa més. A Europa hi ha molts centres naturistes, però com a poble tampoc en conec cap. A Itàlia vaig sentir que n'havia un, però no hi tinc gaire, no tinc notícia ni contacte tampoc.
0: Fins una trentena llarga de persones viuen de manera fixa al Fonoll, a la Conca de Barberà. És una propietat privada amb reglament intern i normes. Per exemple, no es poden fer fotos, no es pot fumar excepte en llocs privats, no es poden portar armes i, si la climatologia ho permet, la convivència caldrà que sigui en nuesa integral. És un poble naturista que vol viure en harmonia amb la natura i que és autosuficient. I encara tenim temps per una altra qüestió, canviarem de tema, i parlem del cas Pujol, perquè nits enrere en Joan des de Vallcarca ens va fer aquesta pregunta.
3: És sobre el cas de la família Pujol. Jo això d'associació criminal, per mi criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És, per exemple, el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val... però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el per què.
0: Doncs sí, Joan, t'ho pot aclarir la companya dels serveis informatius, la Maria Núria Reveller, que està especialitzada en tribunals.
4: Associació criminal és en el sentit que hi ha una sèrie de persones que es posen d'acord per cometre un delicte o uns delictes. Associació criminal, criminal com a sinònim de delictiu. Amb un delicte d'associació criminal sempre hi ha una estructura, una persona que és la que és el líder, és el que mana, i els altres, doncs, que estan organitzats fent diferents tasques. En el cas Pujol, se'ls acusava, com a mínim la fiscalia, els acusava d'associació il·lícita, no associació criminal, que la diferència és que se'ls pot acusar encara que el delicte no s'hagi comès. És a dir, que ells havien fet aquesta associació, s'havien organitzat d'aquesta manera, encara que no s'acabés cometent, doncs, el delicte, que en aquest cas, doncs, seria el blanqueig de capitals.
0: Doncs esperem haver ajudat el Joan a entendre, gràcies Maria Núria Reveller, companya periodista dels serveis informatius especialitzada en tribunals. I abans del conte, va, que us dic algunes preguntes que encara no tenen resposta, a veure si a través del WhatsApp o demà a partir de les 12 quan comencem, doncs ens podeu donar resposta. Per exemple, l'Aleix d'Esparreguera ens demanava per què als escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada. La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. En Bernat, des de Terrassa, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? I la Mariló, des del Poble Sec, ens demanava com es calcula la sensació tèrmica.

Aquesta setmana anem a dormir després de sentir les històries que va escriure Sergi Pàmies i que va publicar l'any 2013 el llibre Cançons d'amor i de pluja, editat per Quaderns Crema. El conte d'avui porta per títol Tothom ho fa. Sent el cansament a les cervicals. Se li tanquen les parpelles. Combat la son amb l'efecte del cafè que ha pres abans de sortir de casa. Aparcat a 50 metres de la discoteca on ha quedat per recollir la seva filla. Mira el rellotge, encén la ràdio i escolta les notícies de les 4. El paisatge no el tranquil·litza. Amunt i avall, joves i adolescents que criden, canten, riuen, es barallen, beuen, fumen, vomiten, fan espetegar tubs d'escapament o, després de trontollar, cauen a plom. La negociació per decidir l'hora de tornada ha estat desagradable. Ell s'ha sentit culpable de no saber imposar el principi d'autoritat. Ella s'ha sentit infeliç de tenir un pare tan carca. Per dissuadir-la, li he recordat que només té 16 anys, sense pensar que ella els viu com si en fossin molts més i que, per això mateix, hauria de deixar-la sortir com a mínim fins a les 6. L'argument més repetit per ella ha estat el de sempre. Tothom ho fa? Fer-li entendre que això no és cap garantia ha estat inútil i, al final, han pactat que tornarà a les 4 i que ell l'anirà a buscar. Ara, veient la gentada que hi ha al carrer, una avinguda de polígon transformada en atracció noctàmbula, ha d'admetre que potser sí que tothom ho fa. Retarda el moment de telefonar-li. Està convençut que saltarà la bústia de veu i sonarà la frase que menys li ve de gust sentir. Està apagat o fora de cobertura. Si no estigués tan cansat i no tingués tanta son, començaria a pensar en represàlies proporcionals a la indisciplina comesa. Cada minut que passa té més clar que la seva filla no respectarà el que han pactat. En situacions com aquesta, l'experiència no li serveix de res. Fa 30 anys, quan ell en tenia 16, la severitat dels pares li semblava injusta, però natural. Discutir-la només era una opció testimonial, una oportunitat per desfogar-se. Crits, cops de porta i, al final, acatar la disciplina. En les decisions d'avui, però, ja no hi intervenen ni l'arbitrarietat ni l'esperit rebel, només els capricis de la immediatesa i l'estupidesa dels horaris. La majoria de pares que coneix ho accepten amb resignació, com si fos una epidèmia inofensiva i fins i tot simpàtica. L'horroritza que, amb només 16 anys, la seva filla vulgui fer el mateix que ell no va fer fins als 30. A base de discussions extenuants, però, no descarta sumar-se a la indiferència majoritària. Ara l'únic que vol és que no li hagi passat res i que surti de la discoteca. Per no perdre la calma, tecleja un missatge de text. Soc fora, aparcat a la cantonada. Enviar. És un text sobri que no destila ni retrets ni amenaces. El cor se li accelera. Si la seva filla no surt o no respon de seguida, sap que la taquicàrdia s'agreujarà, igual que la capacitat per imaginar tragèdies. Allaus humanes, violacions, comes etílics. Es frega els ulls, badalla, encén la ràdio i recorre el dial sense trobar cap consol ni tan sols a l'emissora Radio Olé. Amb el mòbil a la mà espera la resposta. Mira la gent que creu al carrer, ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. Envia un altre missatge. I un altre. Finalment li truca. El té connectat. Pensa, sense saber si això l'amoïna més o menys. Cada to que ella deixa sonar sense respondre se li dilueix a la sang com un verí. Surt del cotxe. Recorda com fa unes hores ella li ha suplicat «Confia en mi». Movent el cap com un periscopi, la busca entre el grup de joves que, escopits per la discoteca, continuen sortint i radiant estupefacció amb les pupil·les electrificades de visions que s'estima més no imaginar. Uns metres més enllà, recolzat a la porta d'un 4x4, hi ha un altre pare. Es miren amb una complicitat solidària. En comptes de transmetre-li alleujament, però, aquella mirada li confirma una evidència.
que passin 37 minuts de l'hora acordada i que no hi hagi manera de parlar amb la seva filla, només pot fer el començament d'una etapa ingrata i frustrant. Torna a entrar al cotxe. Amb els ulls tancats, fa exercicis respiratoris per combatre l'angoixa. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Funciona. El que passa a partir d'aquest moment sembla mentida. I, per tant, val més explicar-ho com si fos veritat. El batec del cor es normalitza diastòlicament i sistòlicament. Sense obrir els ulls, se sent orgullós d'haver vençut l'angoixa. I quan els obre, amb la convicció d'haver dormit profundament, constata que només han passat 5 minuts, 42 de retard. També sent que les cervicals ja no li fan mal i que ja no té son. Més animat, es pentina amb els dits i nota que té més cabells i que són més llargs. Quan es mira el retrovisor interior, el que veu és un adolescent imberbe. Ell, amb 30 anys menys, no pot espantar-se perquè té tots els sentits ocupats a sorprendre's. En un gest instintiu, es mira les mans, la panxa, el sotabarba i comprèn que, malgrat ser el mateix, ara té el cos de quan tenia 16 anys. Sense deixar d'aspirar i inspirar, es mou amb lentitud, organitzant els pensaments per prioritats. La primera, trobar la seva filla. Surt del cotxe i, amb passes decidides i àgils, acaba de perdre 13 quilos i 30 anys, fa cap a la discoteca. No vol comprendre res, només actua seguint el que li mana el cervell, que aparentment no ha patit cap mutació. Arriben a la porta, s'obre pas entre la gent fins que a la butxaca nota la vibració del mòbil. S'atura en sec, llegeix la pantalla. Estic sortint. Dir que se sent alleugerit és dir poc. Els pitjors presagis es fonen, grans blocs d'inquietud a la deriva i en acabat s'esfumen. El nus a la gola ja no té la consistència de la corda d'un penjat. Somriu amb una emoció que no correspon ni a la seva fesomia ni a la roba que duu prematurament envellida. Impacient, mira cap a la porta. Ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. I apareixent com una anomalia del paisatge, una dona d'uns 40 i bastants anys, amb la mirada cansada i l'expressió d'haver viscut prou per no confiar gaire en el món. Sembla buscar algú amb la mateixa intensitat que ell busca la seva filla. Vesteix com un adolescent, vestit curt, de canema, mitges negres, sabates de taló, bossa creuada i ratlla els ulls. I el contrast entre la roba i la persona li confereix un aspecte grotesc. Les dues mirades es creuen i amb un rebuig automàtic es descarten. La mirada d'ell, però, més desconfiada, torna enrere. I a poc, en aquell rostre i en la manera de moure's, allisant-se nerviosament el vestit i passant-se els cabells darrere de l'orella, ell hi reconeix els trets, cada vegada més definits, a mesura que passen els segons, de la mateixa noia que fa 30 anys li suplicava que la deixés tornar a les 6.

És bastant bo aquest conte, eh? Si té un final absolutament espectacular. En fi, que estem disfrutant aquesta setmana llegint les cançons d'amor i de pluja en Sergi Pàmies. I avui hem acabat amb aquest Tothom ho fa, que ens ha explicat aquesta història d'aquest pare que espera la filla. Quants pares i mares s'han vist reflectits en aquest moment? No en el final del conte, però sí en el primer moment, eh? En la baralla, en la discussió, en el deixa'm tornar a aquesta hora, o en anar a buscar a la porta d'alguna discoteca. Alguns ho hem fet. Ho deixo aquí, que no estic per explicar-les. Aquestes històries que encara rebré. En fi, que arribem al final del programa. D'aquí res, seran les dues de la matinada i venen els companys dels serveis informatius. Escoltarem les notícies d'aquesta hora i nosaltres tornarem demà, últim dia de la setmana per nosaltres, perquè per demà a les 12 de la nit ja serà divendres, per tant serà l'última nit dels ignorants d'aquesta setmana. Tornem amb més preguntes, més respostes i més converses, com sempre ens agrada dir a nosaltres, serenes. Ja ho sabeu, si teniu qualsevol història, qualsevol anècdota, qualsevol moment xulo al voltant d'algun dels monuments, llocs concrets de Gaudí, podeu deixar el vostre missatge de WhatsApp al 667-220-148, que la nit de diumenge a dilluns ho compartirem amb tots els oients. Que descanseu. Fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit, han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants d'Hezbollah. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Ferdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Brussel·les suggereix a Espanya que elimini l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. La Comissió Europea assegura que els treballadors espanyols amb l'IRPF han sostingut pràcticament sols l'augment de la càrrega fiscal dels últims anys.
2: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa prevista pel 12 de juny. La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de 135 dòlars per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situarà al voltant de 1,75 bilions de dòlars. Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers.
2: L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
3: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: L'estudi també destaca que 3CAT és percebuda com la principal referència informativa del país.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre